Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Amic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha hecho una crida al personal médico.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
3: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
1: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara, per ara, el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
3: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
3: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
1: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
3: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselý. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
5: les 5

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Matiners, benvinguts al dijous 25 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà solellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, a la tarda el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus, per fi. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
2: I després de la vella de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
1: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
2: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
1: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: evidentment, això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgely.
1: I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles XX i XXI. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món.
0: Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència.
1: George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern.
0: En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit. Va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món.
1: Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes.
0: I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia.
1: Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
2: Marta Viana, Lara Garcia, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna.
1: Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Un cafè i a saltar del llit.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
3: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib veneçolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran de diferència. Hi ha hagut un parell de terratrèmols, el principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal de Trescat, el Joan Biosch, i també el Bernat Lauturo, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això, l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Semper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Sí. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en salut alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presentarà aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Gràcies, Marc. Fins ara. Ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tenim partit o no en marxa?
4: No, ja està. Ha acabat, ja està, els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
0: Per això, que sí. Jo ahir vaig veure una llista llarguíssima.
4: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3...
0: Mèxic,
4: i després també el Sud-Àfrica 1, Corea del Sud 0.
1: No podrem narrar gols en directe avui.
0: No,
4: no, avui no.
1: Una llàstima.
4: A veure si demà...
0: ja marxi. Què ha passat, Àlex, mentrestant, mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
0: Oh.
4: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
0: La cosa va d'animal, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
4: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
0: Perfecte.
4: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca que delimita el ranxo i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres. Perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar, que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000?
0: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
1: A mi també.
4: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
0: Clar. I de què estem parlant?
4: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, oferir 5.000 de recompensa.
0: Clar, no sé si li importa gaire,
4: no
0: aquesta girafa.
4: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caça-recompenses amb la fotografia.
0: Amb la fotografia.
4: Això sí, de la Grècia. Sí. Reward.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, fins ara.
0: Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts del 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
1: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegir té premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteca. Es poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
0: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una 60 de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer es fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
5: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de... eren d'aquí, però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla, són les hores prèvies al moment de fer-les.
0: El dia de Sant Joan, quan es fa fos, s'encén la falla major per donar el tret de sortir de la festa. Des de la muntanya, davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
6: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
0: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, quasi un quart de 6 del matí, amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
1: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
0: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otserra. Otserra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
0: Gràcies, Otserra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
1: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
8: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
9: Què en penses?
0: No, m'agrada molt. Entenc que parli de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però jo estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
9: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, eh? Pràcticament, sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura, no ho sé.
0: Bueno,
9: no
0: ho sé.
9: A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
0: Sí, no, ja de tot.
9: Una mica de drama també n'hem tingut.
0: Sí,
9: a veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martin, Vaya Tela.
0: Doncs ha fet una mica, no?, el que li ha donat la gana, ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
10: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? Es que te crees que te subes en brazos de alguien, pues eso sí, ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, Pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
9: Flipant.
0: No ho havia vist.
9: És molt fort, eh? Molt, molt, molt tens.
0: Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li estan una mica de la pinça.
9: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta'm, havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat,
0: ja,
9: i que
0: però
9: era una broma.
0: Aquesta xuleria ja fue, no?
9: I el tio dient, no, és que sempre em traieu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
0: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
9: Sí.
0: Tard.
9: Però no ho entenc.
0: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
9: No va pujar a l'escenari.
0: Em sembla increïble.
9: Vull dir, si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
0: Clar, com a mínim que hagués pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
9: No tornaran a un concert de Dani Martín, aquesta nena, ja t'ho dic ara.
0: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
9: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
11: A través de la xarxa social, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és de veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
9: T'imagines?
0: A tu t'ho han dit mai?
9: Plan... No.
0: M'ha vingut i no. M'han dit... Mira, Lara, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
9: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí la ràdio, sí, també, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí, em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal. I ella va dir, escolta, tu, que no sóc la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal. Vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández a Catalunya Ràdio.
0: Pues mira, fixa. Ja la tens.
9: No,
0: sembla estupenda. Hi ha dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent que dius...
9: Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, de cop et trobes una tia igual que tu.
0: A mi em donaria el que anava al rotllo.
9: Hòstia, m'agradaria.
0: T'agradaria?
9: A mi m'agradaria, tu.
0: Ja t'hi quedaries a viure.
9: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
0: no.
9: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso.
1: La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Chenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
0: jo
1: coneguda.
0: Jo flipo que es digui així, eh?
1: Jo quan ho vaig descobrir vaig
0: com t'has de dir Maria Laura?
1: Maria Laura Corradini Falomir.
0: I com arriba Chenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
1: No sé, és bona. No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi fet.
0: Segur que sí.
1: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. Gran edició d'aquell any.
0: Oi, la millor.
1: On, tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas.
0: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
1: ben quadrat. Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operación Triunfo.
0: Com vas seguir aquesta edició d'Operación Triunfo?
1: Nenes, que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
0: Ah, sí. Tenies un any.
1: Jo ja recordo clar. Com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
0: Has anat generant records, sí. A base de tot el que has anat veient
1: i
0: després,
1: i penso,
0: no?
1: Sí, aquella edició, i dic, però aquella edició, si tenies un any. Però clar. La recordo com si l'hagués viscut, saps?
0: O jo crec que tota la gent
1: i de la
0: es va declarar fan d'aquella edició.
1: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
0: Quina va ser la següent?
1: La següent no és la de la Bet, la Gisela.
0: Ah, sí,
1: jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot.
0: Una samarreta així mini de dos anys o tres.
1: Dos anys, nena.
0: Una monada. Algun dia la recuperaré i te la portaré.
1: Sisplau,
0: perquè la vegis. I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi!
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No estem lligats de mans i peus.
0: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan.
0: En algun moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec
1: us
0: que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí,
0: sí. Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els astres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent. Lara, moment important. Qui bufaràs pel més? Va, a banda de Chenoa, evidentment.
0: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa. Avui felicitem la cantant bigatana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
1: Ah, sí? No sí. El feia Lot?
0: Sí, li encanta.
1: Ah?
0: Podria sorgir aquí alguna cosa.
1: M'agrada molt.
0: Vale. Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna. Home. Per molts anys, Chenoa. T'estimem moltíssim, els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se. Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
1: Doncs fent camí cap a 4:45 del matí, esteu escoltant els matines de Catalunya Ràdio.
0: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
1: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
0: Passa pels matines de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ana Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre va bé la revetlla.
2: Ens alegrem molt. Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
3: Sí, poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas, i en altres llocs del país. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
2: A més, ja es plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
3: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
3: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
2: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
3: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls, el president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
2: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
3: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
3: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com el líder de l'oposició.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
3: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la revetlla Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
3: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: Ana Alfonso, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 8 i 8, sí, home, 8. Ja ens agradaria 8. 5:34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa. Ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
2: I Anna Fernández, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Avui
2: ai,
11: sense...
2: Ai. Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Molt bé.
2: Sílvia Solanes. Bon dia.
13: Bon dia.
2: Què et passa?
13: No, jo res.
12: Sentim un pericle amb la impressió i estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
2: Vale, ho tenim tot, no?
12: Ho tenim tot.
11: Ho tenim tot i som tots.
2: Molt bé. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
11: Avui, sense el terratrèmol de Veneçuela a les portades, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
12: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
11: Altres temes de portada, calor, El Periòdico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. La Vanguardia a Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
12: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
2: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions de Sánchez ahir al Congrés.
12: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
11: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
12: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITU més i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser creïble.
11: El periòdico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
12: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble, per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
11: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
12: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions, un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
11: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
12: I El País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que es titula President, no et rendeixis.
11: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè els jutges, diu, són tots de dretes.
2: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
14: Diu que els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
2: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, perquè ho heu de saber.
14: Els colors blau i marró desapareixeran.
2: Què?
14: Sí. A Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
2: Com s'ho saben tot, eh?
14: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants, aquesta campanya, i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare, Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Recull el Wall Street Journal.
2: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
14: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
2: Hòstia, no ho sé.
14: Clara?
2: 4 euros.
14: Home.
2: Màxim.
14: Doncs mira, 3.000.
15: Què?
14: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim el Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant, no, si teniu...
15: realment és una joia, aquest meló.
14: Això que vol dir, que l'has provat?
15: No, no l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
14: És fortíssim.
15: Sí, sí, sí.
14: Doncs 3.000 euros,
15: noi. Vale, molt bé, déu-n'hi-do, eh? Sí. I què és el que haurà d'esperar?
14: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i amb BTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apuntant que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
15: Sílvia, gràcies.
14: Fins ara.
15: Curado, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou.
15: Quin temps ens espera avui?
11: Doncs per sort ja no parem de tanta, tantíssima, tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals, a la tarda cel enteranyinat, alguna núvola del Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
15: Falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí. És moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
16: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran, gran, gran Oriol Broggi. És l'última producció de La Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de La Perla 29 i el Festival Grec, que comença, ja deia, la presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit trauré d'aquí, basat en el llibre i la història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Àurea Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins al dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles.

0: comença el Festival Afònica, arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno que sentim ara en un dels escenaris més emblemàtics, que serà vora l'Estany, i fins diumenge, doncs apunteu perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, l'Arana, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril. Tot això a Banyoles, i avui però també comença una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
2: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
0: Fortíssim.
2: Uau, com canviem.
0: Sí.
2: Quina ràdio tan bonica.
0: Sí. I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història. I els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Veneçuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Veneçuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro. És el periodista, un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció. També l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants. La de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns. Concretament parlarem amb Aina Vidal. Això a l'àgora que acabarem, potser et sona Lara García amb una unitat mòbil a l'exterior. Per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis. Coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer? Ja no només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxo, no marxo.
0: No marxis, perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
2: Et toca concursar,
0: tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí? Vale. Només veig els bracets.
2: Vanessa.
0: Tu també participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
5: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
6: És una lata el trabajar.
5: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
6: A partir d'esto, gràcies a Dios.
2: Què?
4: Mare meva.
2: És dificilíssima.
4: Quantes persones deixen
2: d'anar
4: a treballar?
2: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini trampa.
4: Seria molt bé.
2: Què?
4: Clar, és que... hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després buscar un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
2: Val, ara tu ets grena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
4: Va, però jo diré un milió de persones.
2: Un milió de persones absentistes.
4: Sí, no sé, dels no sé quants milions que vam treballar.
2: Què? Jo potser diria menys. 600.000. Ni idea. No ho sé,
4: jo dic
2: 300.000, jo què sé.
4: Voleu dir tan poca gent.
2: Tu què dius, Vanessa? És molt poca gent. Què dius?
7: Un milió i mig, diu la Vanessa.
2: Mira, mira, i l'Oriol? Què diu?
4: Fa cara de no en tinc ni idea.
2: Diu que no entens ni la pregunta. Vale, bueno, tenim 300.000, jo, tu, l'Ara,
7: jo dic

0: I això és una molt bona notícia.
1: Sens dubte.
0: En tot cas,
2: un milió i mig,
0: un milió i mig,
2: com la Vanessa, clavat. Clavadíssim.
1: Veus?
3: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
8: Tot i que em sorprèn que vivint a cinc carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
9: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
10: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
13: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
12: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
12: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
12: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
15: Aquí estem, al peu del canyó.
3: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
16: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
17: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya. Per les mares.
12: Maribel, quan fa que fas això?
16: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
0: Ah, això és el que anava a preguntar. Això volíem saber. Segur que li va molt bé.
12: Sí.
16: Això espero, perquè si no a mi em mata.
3: A Catalunya Ràdio comença el dia...
18: Bon dia, nena.
3: ...amb els matiners.
15: Sí, això li dóna marxa.
0: D'aquí uns minuts, els matiners... Sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton.
2: És una obra que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel de Barcelona.
0: I què haureu de fer, doncs? Heu de trucar al 93-201-7474, al 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Cordomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus, tria dos números.
2: Els daus de l'Eloi.
0: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton.
2: Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera Llei de Newton, per aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
0: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
19: Les multen per moltes coses, sí.
12: A los futbolistas?
19: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
12: Para adentro. Vale.
19: Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, no sé, 50 euros, por ejemplo.
0: Fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
2: Jo seria arruïnada, eh?
0: Sí, t'ho dic.
2: Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García. I a molta altra gent que arriba més tard. Sí. Què ha passat avui amb el taxi, per cert?
0: Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
2: val,
0: i clar, n'he hagut de demanar un altre, en fi.
2: Hem arribat, que és el més important. També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galeano,

0: a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parle sobre què va significar Cuéntame per ella.
1: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay, me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Chaillot. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
0: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia de Barcelona. Júlia, bon dia.
2: Bon dia, matiners, què tal?
0: Com estàs, Júlia? Què fas desperta a aquesta hora?
2: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
0: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes
2: doncs mira,
0: entrades.
2: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
0: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
2: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
0: Doncs, Júlia, de moment assignem el número 1 i d'aquí res, 6 minuts, l'Eloi Cordomi tirarà els seus daus, farà màgia i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
2: Vale, moltes gràcies.
0: Fins ara, gràcies. I saludem ara, el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta. Epa, Blai! Estaràs contenta.
3: Bon dia.
0: Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Ens truques des de Lleida capital?
3: No, des d'un poble.
0: Ah, de quin poble? Quin?
3: Belianes. I ara vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
0: Vas a treballar?
4: Vas a treballar, eh?
3: Sí, tinc granges.
0: Oh, de què, Blai?
3: De porcs petits.
0: Ah, i són molt
3: bons. De 5 quilos, de 5 quilos fins a 18.
0: Vale, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o... Bueno, ja fa una estona que t'has llevat?
3: No, fa un rato que mos han llevat perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda hi tornem a anar.
0: Ah, vale, vale, vale, clar, clar. Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
3: A la meva dona.
0: Oh, una cita. Cita a Barcelona. Sí, que veniu molt o no? Sí. Hi ha molta gent a Lleida que em diu jo vaig poc allà a Barcelona, però si vaig és per anar a Barcelona. Sí. Ai, al teatre, precisament.
3: No, al teatre i demà els meus fills, però a mi fotré gràcia anar amb ella i llavors ja aprofitem per fer...
0: Per fer cita.
3: I voltar un rato.
0: Per tant, a casa us agrada el teatre, eh? Els nens també.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs, fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel teatre a Barcelona.
3: Moltes gràcies i bon dia.
0: Moltes
3: bon dia.
0: Gràcies i que vagi molt bé el dia a la granja.
3: Gràcies.
0: I ara podem saludar, ens anem fins a Sabadell. Molt bé. Saludem al Juan Francisco. Bon dia.
5: Hola, bon dia, matiners. Què tal?
0: Com estàs?
5: Pues mira, estem caminant, estem fent la ruta del colesterol, sabeu que és molt famosa i surto a caminar abans de començar a treballar.
0: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
5: Pues a les 5 del matí. Ah,
0: encara arribaràs aquí a Catalunya Ràdio, eh?
5: Home, si no. Són 8 quilòmetres i després a les 8 començo a treballar, o sigui que he d'anar ràpid.
0: Has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
5: Doncs és diumenge a la meva dona, el que passa que estem mirant i el diumenge obre el Corte Inglés perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés,
0: vale.
5: I dic, hòstia, Houston, tinc un problema, però bueno, a la meva filla, que té 22 anys, a la meva filla, si no, aniré a la meva filla.
0: Això està molt bé, si no una escapada amb pare i filla sempre és molt divertit.
5: Correcte.
0: Doncs sí. Tens el número 3, que vagi molt bé aquesta caminada i ara us dic alguna cosa.
5: Vinga, una abraçada, gràcies.
0: Gràcies.
5: Adéu.
0: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
0: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
6: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
0: Ui, què estudies?
6: Batxillerat i tinc uns exàmens.
0: Ostres, de què et toquen?
6: Premis extraordinaris de batxillerat.
0: Bueno, i com ho portes?
6: Bé, però
0: estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
6: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que
0: clar.
6: Ja no passa res. Ja
0: això
6: no
0: estàs tan tranquil, mira'l.
4: Sí, i tant.
0: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps, truca a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
6: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
0: Sí.
6: Les dues coses encara estan per veure.
0: Sí. Pol, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
6: Doncs amb la meva mare.
0: Molt bé. M'agrada molt els plans mare...
4: molt a favor.
0: M'agrada molt això. S'han de portar les mares als teatres. Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
6: Perfecte.
0: Gràcies. Vagin bé els exàmens.
7: Sort.
6: Gràcies.
0: Adéu. Adéu. Tenim més trucades o ja potser passem
7: ja
0: a
7: tenim més trucades.
0: Saludar el nostre home del temps, Eloi. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Ai, molt bé, i tu?
8: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a tirar un dau de dues cares.
0: Ah, clar.
8: Tres. Dic, una altra trucada, a veure, de quatre.
0: Quatre trucades hem rebut. Ens han encantat. Què, ho fem o no? Tires daus?
8: Sí.
0: Ui, sí, perquè ens fem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
8: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
7: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
0: Mira, estarà content, que està caminant. I ja està, fantàstic.
7: N'hi ha un altre, eh? Ah, són dues dobles, no?
0: Sí.
7: Sí, n'hi ha un altre. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
8: El 2.
0: El Blai de Lleida. Molt bé, així ens agrada.
7: Visca Lleida.
0: Visca Lleida. Doncs pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre. I...
7: Eloi, farà calor avui?
0: Sí, això, ja et direm.
8: Avui sí, no sé avui farà si calor, però ja...
0: Tira, tira.
8: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. Hi haurà dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
0: sí.
8: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al...

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. És a dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes, i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer, i al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, en paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, teníem un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura. És una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
1: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
2: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, amb faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
1: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
2: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través d'Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull, això si pot durar indefinidament, és el que sempre intento, jo quan construeixo jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat, vull dir, la gent també et dirà que no és barat, però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està, jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
1: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
2: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més, i està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo, crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
1: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
2: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
2: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol, I va arribar amb aquest concepte de wood woman made, o sigui, wood fusta, woman made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
2: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altra. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
2: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més ja estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector, i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: La la xarxa de comunicació local.

0: Ariaquí Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socies.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham, talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir dos papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat. Però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La victòria franquista al front de l'Ebre a les acaballes de la Guerra Civil va suposar un cop definitiu a la resistència republicana envers el feixisme. No només havia perdut un exèrcit, el republicà, sinó tot un projecte polític i social en què moltes persones hi havien dipositat les esperances d'un futur millor. Davant l'avenç imparable de Franco i tement la repressió que exerciria sobre els vençuts, moltes persones van emprendre una de les decisions més doloroses de la seva vida, deixar-ho tot enrere i marxar a l'estranger, amb l'esperança que la solidaritat internacional els ajudaria a sobreviure a la tragèdia. Desenes de milers de persones havien travessat la frontera amb França durant la guerra. Ara ho feien centenars de milers. Cap d'elles sabia el que els preparava el futur. Algunes van tornar més tard i altres no van trepitjar mai més la seva terra. Però també hi va haver qui va deixar-se la pell lluitant contra el feixisme allà on encara el pogués combatre. Avui parlem de l'exili republicà. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 5. Fugida al desconegut. L'exili republicà.

0: L'exili és, probablement, una de les derivades més longeves de la Guerra Civil Espanyola. Des de l'esclat del conflicte fins al seu final, més de 500.000 de persones van abandonar casa seva intentant evitar la mort i la repressió. Cap al final de la guerra, la població civil començava a témer que els colpistes guanyarien i governarien l'Estat amb mà de ferro i castigarien els republicans. A les llars catalanes arribaven notícies del front i l'avenç franquista sempre anava acompanyat d'històries de mort i persecució. Al final de 1938, moltes persones van començar a emprendre el viatge cap a França, però va ser al gener del 39, amb la caiguda de Catalunya, que l'exili va assolir les magnituds tràgiques que l'han convertit en un dels episodis més rellevants de la nostra història. Fugen mentre l'aviació nazi i feixista bombardeja objectius civils i militars sense distinció. Ens ho explica Laia Aranyó, doctora en Història Moderna i Contemporània.
1: L'aviació franquista i l'aviació alemanya van bombardejant sense cap mena de pietat contra la població civil, no només contra objectius militars, i aquesta gent ha de sortir cap al nord. Gent que fuig, que està indefensa, és el que s'anomena l'urbicidi, perquè és l'atacar per atacar. O sigui, ja se sabia que la guerra estava perduda, però seguien atacant, volien afeblir la població i realment deixar clar qui havia guanyat i qui eren els perduts, que ho serien durant molts anys.
0: Centenars de milers de persones van fugir a correcuita de les seves llars, carregant les poques pertinences que podien dur a sobre i deixant enrere tota una vida. Famílies senceres emprenien un camí desconegut, sovint a peu, que durant dies els portaria fins la frontera amb França. El viatge era tan precari com les condicions de partida. Els republicans buscaven llocs on guarir-se de les fredes nits de gener i no era estrany que dormissin famílies senceres arreplegades a graners o allà on poguessin trobar aixopluc. Ni tan sols durant la fugida van poder lliurar-se dels cruels atacs de l'aviació feixista. Així ho remarca David González, historiador de l'Observatori Europeu de les Memòries, l'Eurom.
2: Especialment a la zona de l'Empordà i a la zona de Figueres, com els avions italians encara bombardejaven població civil que marxava cap a l'exili. És a dir, que eren bombardejos que no tenien cap objectiu militar més enllà que castigar aquelles persones que formaven part, entre cometes, del bàndol perdedor.
0: Farem atenció ara a la pregunta de la Marina, alumna de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, sobre la fugida dels republicans.
3: Quan els republicans marxaven a França, sabien el que es trobarien?
1: No. Hi ha això, memòries i cites que diuen jo no sé on anava, sabia que fugia d'una guerra, m'emportava el meu fusell per si de cas, que després a la frontera els van haver de deixar tots perquè no els van deixar passar amb armes, però no sabia on anava, per tant, bueno, era una mica un futur incert, no? I després es van trobar en un camp, la majoria.
2: Catalunya va ser zona de rereguarda durant tot el conflicte fins que va acabar sent zona de combat, no? Els fronts del Segre, el front de l'Ebre i la societat civil, la població a Catalunya, que a més a més ja havia acollit centenars de milers, un milió de refugiats, un milió o potser més de refugiats de la resta d'Espanya que fugien de l'ocupació franquista, doncs imagina't la situació de carestia i de necessitats que patien. Per tant, això es va doncs multiplicar encara més quan havien de deixar les seves vivendes i amb allò que tinguessin, en ple hivern, doncs marxar cap a l'exili sense saber ben bé què es trobarien.
0: Si bé la guerra a Catalunya ja estava perduda, encara hi va haver alguns combats esporàdics contra les tropes franquistes. Aquestes escaramusses no tenien cap altra intenció que alentir l'avenç franquista i donar temps a la població civil i als militars republicans a arribar a França. Però la desorganització de la retirada no va poder evitar que l'odi i la frustració d'alguns antifeixistes es transformés en repressió contra presoners i simpatitzants del bàndol franquista. Una repressió que tindrà la seva resposta amb l'arribada de l'exèrcit sollevat. Escoltem Jordi Guixer, director de l'Eurom.
4: En la retirada hi ha actes encara de revenja i de violència i d'assassinats pel bàndol republicà, no? De gent que estava presonera i que ja no, diguéssim, no es volien emportar els presoners a França, no? I en lloc de pactar les alliberacions amb l'altre bàndol, amb els sublevats franquistes, etc., doncs hi va haver episodis de repressió, com també els franquistes quan van entrar a sac.

0: L'arribada a la frontera amb França va ser una visió més de l'horror de la guerra per a aquelles persones que havien emprès el camí de l'exili. Mig milió de persones s'amuntagaven als passos fronterers. El govern francès havia tancat les fronteres, sobrepassat pel nombre massiu d'exiliats. Si bé l'estat francès n'havia previst l'arribada, no n'esperaven tants ni tant de cop.
1: El govern francès obre i tanca la frontera durant aquests dies dues o tres vegades. Aleshores, les dones i els nens i els mutilats i gent gran poden passar i aleshores els republicans es queden tancats a la frontera perquè no, el govern francès no els deixen passar fins al cap del 5 i 6 de febrer, que llavors obre la frontera, perquè veuen que se'ls està acumulant molta gent a la frontera i alguna cosa hauran de fer perquè el Pertús o l'Evoló comencen a estar realment desbordats.
0: Això es notarà sobretot amb la manca d'infraestructures adequades per acollir aquell volum tan gran de persones. Però tampoc es pot dir que l'estat francès no sabés que hauria d'acollir-los. De fet, el novembre del 38, només uns dies abans de la derrota a l'Ebre, el govern francès aprova un decret que preveia agrupar en camps d'internament el que s'anomenava, per llei, estrangers indesitjables. Això s'aplicarà sobretot a militars i persones significades políticament, però també a homes joves que creuaran la frontera. Separats de les seves famílies, són internats en camps poc adequats i on són tractats pràcticament com delinqüents.
2: D'una forma improvisada totalment, doncs el govern francès situen en aquests camps de sorra per fer com uns campaments de refugiats, com veiem, per desgràcia, en altres llocs del món, improvisats, que en teoria han de ser temporals, perquè ho regressi tothom, la majoria de població possible, per això ho van fer al sud de França, perquè van dir la majoria de gent tornarà i no tindrem tants problemes, però no. No només no tornen, tornen molts, però vull dir, no tornen tants com es pensaven, i després esclata la guerra, fet que també impedeix que torni més gent de la que hagués tornat, segurament.
3: S'improvisen aquests camps. I el cas més paradigmàtic, que és el d'Argelers, el que es va fer és enviar-los cap allà, posar una tanca sota la sorra i allà tancats. Per mi, modestament, l'objectiu del govern francès, ubicant aquests espanyols i aquestes espanyoles en condicions tan lamentables, no és altre que oferir-li pitjors condicions que les que podrien tenir a Espanya.
0: De fet, les condicions inhumanes en què vivien les persones que s'havien refugiat a França, fugint de la guerra i la repressió, tenen un reflex en els nostres dies. Les imatges que veiem avui dia on milers de persones fugen de conflictes bèl·lics i malviuen en camps de refugiats només tenen una diferència amb l'exili del 36. Ara les veiem en directe i en color. Els camps no eren més que barraques o tendes de campanya a la vora de la platja, encerclades per un tancat d'espines i vigilades constantment per militars o policia francesa. No hi havia instal·lacions sanitàries, sanejament ni comoditats de cap mena. Les racions escassejaven i el fred i el vent del litoral assetjaven constantment els refugiats i refugiades. En aquells primers mesos, fins i tot, hi havia una absoluta privació de la llibertat.
1: Defenso i defensaré sempre que a França van haver camps de concentració. Una xarxa totalment articulada entre ella. No hi va haver una voluntat d'exterminar, no hi va haver una voluntat d'acabar amb una part de població pel motiu que fos. Sí que hi havia gent que moria al camp, evidentment, per aquestes condicions. El que passa és que jo sempre diré que eren camps de concentració pel fet de concentrar una població en un territori concret i tenir-los privats de llibertat, perquè unes filferrades no els deixaven sortir.
0: L'opinió pública respecte dels refugiats no va ser sempre positiva. Precisament la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta al respecte.
4: Quina va ser la rebuda dels exiliats a França?
2: L'opinió pública, doncs, bueno, no deixa de ser marginadora d'aquest fenomen de població desvalguda, de mutilats de guerra, de ferits, de ferides, de gent sense recursos. D'alguna manera és, bueno, és una humiliació.
1: Normalment la reacció i la sensació era de xenofòbia total contra l'espanyol, el català, el republicà que arribava a França. O sigui, això era clar. Bueno, hi ha un testimoni que és molt clar, que per exemple quan entraven en el poble d'Agde, bueno, quan la corrua d'homes arribaven al poble per ser traslladats cap al camp, la gent del poble els mirava i tancava les finestres, com dient, jo no sé qui són, no sé d'on venen, bueno, s'ho podien imaginar, però jo tanco les finestres. Inclús molta gent els insultava, dient-los bruts, dient-los porcs, rojos era un insult bastant generalitzat, i poca gent s'atensava al camp a portar-los menjar. Alguna gent hi havia, eh?

0: Durant els primers mesos de l'exili, moltes famílies viuran separades, sovint sense saber res dels seus éssers estimats. Entitats com la Creu Roja Internacional es farà càrrec de bona part dels refugiats, oferint aliment i ajut sanitari, però en un primer moment tot serà insuficient. Però els llocs d'acollida estaven saturats i el govern francès va decidir repatriar de forma forçosa algunes de les dones i criatures acollides al país.
1: Hi ha combois, tant en camions com en trens, tant per Irun com per aquí la Jonquera, que hi ha repatriacions forçoses, sobretot de dones i nens, des de centres que estan més al nord. Per què? Perquè l'acumulació en aquests centres no pot ser permanent i en un primer moment el govern franquista diu no, no, portem més republicans que els vull jutjar i els vull internar aquí, ja no en camps de concentració sinó en presons. Però clar, com que les presons dins Espanya es van saturar de seguida i estaven triplicat o quadriplicat o quintuplicat la seva capacitat, doncs va dir, no, no, he de parar aquestes repatriacions forçoses. Però hi va haver repatriacions forçoses en convois, cap, no cap als camps nazis, cap a Espanya també. I aquestes dones, moltes d'elles, que van ser repatriades, si tenien responsabilitats polítiques, gent del SUC, gent anarquista, com he dit, de la CDT, etc, etc, Esquerra Republicana també, bueno, d'altres partits democràtics, no? Ens van fotre a la presó, durant molts anys, algunes, eh?
0: A més, el govern espanyol, ara ja sota domini franquista, havia engegat tota una màquina repressiva que havia deixat el país molt mancada de mà d'obra. És per això que les autoritats franquistes prometen un perdó a tots aquells refugiats que no tinguessin delictes de sang, és a dir, que no haguessin matat ningú durant la guerra. El govern francès no podia ni volia fer-se càrrec d'aquells republicans i van fer d'altaveus de la propaganda franquista com una oportunitat de repatriar espanyols i reduir l'impacte de l'exili.
2: Totes aquelles persones que tornen a l'Espanya franquista, després de que des de les autoritats franquistes es promocionés la idea de que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir per la seva seguretat, doncs aproximadament dues terceres parts d'aquest contingent va tornar a l'Espanya franquista. Perquè, evidentment, si l'opció és quedar-te en un camp d'internament a França morint-te de gana o de fred o de qualsevol enfermetat, doncs mira, torno a casa meva i esperem que les autoritats franquistes doncs no em reprimeixin. I hi ha qui es va trobar amb la repressió i hi ha qui no. La justícia de l'època franquista, la primera època, era una cosa totalment arbitrària, una cosa amb la qual les teves relacions personals et podien salvar o la vida o treure-te-la.
3: Travessem els miralls de memòria per comprendre el neguit de les persones que esperaven notícies de les seves famílies a banda i banda de la frontera, tant de qui patia les conseqüències d'haver marxat com de qui les patia per haver-se quedat al territori espanyol.
4: Estimada Laura, després de molts quilòmetres, gent que s'ha acabat enrere, camins amb complicacions i muntanyes d'armes que havíem de deixar un cop creuada de la frontera, ja hem arribat a França. Ens hem trobat amb una situació diferent de la que pensàvem que seria. Per sort estava amb l'Oriol. Si no hagués estat amb algú a la família, tot hauria estat diferent. Tampoc et diré que tot és horrible. Amb els companys del camí ens ajudem com mai. Utilitzen una mena de distribució pels espanyols que arribem. Si no recordo malament, l'Oriol està als banys d'Arlés. Jo estic a Jalès-Sur-Mer. Són espais per refugiats. Estem una mica controlats per la policia, però ens donen algunes coses per passar el dia a dia. No sé com van les coses a casa. Espero que tots estigueu aguantant de la millor manera possible. No som una família acostumada a permetre's luxes, però m'agradaria demanar-vos mantes o abrics. Qualsevol cosa per passar l'hivern. Aquí fa bastant fred. Han mort dues dones. Ja eren grans. De totes maneres, m'anirien bastant bé algunes mantes. Sisplau. M'han explicat que les dones embarassades se les emporten. I quan ja tenen el fill, tornen unes setmanes més tard. No tenia pensat ser una mare jove, però potser és una bona idea. Una bona relació amb els guardes fa que et donin més menjar i que tinguis més privilegis. Potser a l'estar embarassada tot anirà millor. M'agradaria saber què n'opines davant aquesta idea. Realment espero que a casa tot vagi bé, que el pare i la mare estiguin en la millor situació possible i que tu i el Jaume estigueu lluitant com sempre ho heu fet. Quan tinguis un moment, explica-m'ho tot. Us trobo molt a faltar. Amb amor i enyorança, Lluïsa.

Estimada Lluïsa, me n'alegro que hàgiu arribat a França després de tants dies de camí, però se'm trenca el cor només de pensar que l'Oriol i tu no esteu junts. Amb les paraules que utilitzes, ja es pot intuir que no estàs en la situació idíl·lica que esperava. Tot i així, pensa que ja estàs. El patiment del camí en la neu i el fred de febrer ja ha acabat. No puc decidir per tu. Has de decidir si et vols quedar embarassada o no. Potser les condicions no són les millors per passar per aquest procés, però si creus que rebes un millor tracte, endavant. A casa les coses són complicades, també. El feixisme cada cop s'instal·la amb més abundància i és difícil formar part de la resistència. El Jaume està ferit, però a poc es recupera, tot i que l'esperança no és la nostra gran companya. Igualment, et mantindré el dia. Ara et necessito més que mai. Els pares estan com jo. El pare ha perdut pes i la mare no es troba gaire bé. Però suposo que és normal. La situació no ajuda a la salut. Ara comento la teva situació a casa. Farem tot el possible per ajudar-te. No em deixis d'enviar cartes, si us plau. En aquests moments són de les poques coses que em donen felicitat. Amb molt d'amor, Laura.

0: Amb la repatriació de centenars de milers d'espanyols, l'exili va canviar. El govern francès va relaxar algunes de les mesures restrictives contra els republicans i fins i tot va començar a aplicar-se una política de reagrupament familiar que alleugerirà el dolor de moltes persones. Homes i dones en edat de treballar sobreviuran buscant feines de tota mena. Aquells que encara viuen dins de camps de refugiats trobaran l'oportunitat de sortir-ne quan se'ls ofereixin feines a batallons de treball o a la legió estrangera, uns jocs on les condicions eren extremadament dures.
1: Venien això d'una guerra, havien fet tota la retirada i portaven molts mesos a un camp de concentració, o a dos. O sigui, havien passat primer per Argelès o el Barcarès i després els havien portat a un altre, una mica més acondicionat, però no deixava de ser un camp. I aleshores, quan els hi van donar l'oportunitat de sortir a treballar amb les companyies de treballadors estrangers o amb la legió, principalment, veien l'oportunitat de sortir del camp. Molts d'ells després diuen, hagués preferit no sortir, perquè la vida fent carreteres o reconstruint ponts o camins era molt dura i els enviaven a llocs que on feia un fred que pelava i no estaven gens preparats i molts d'ells deuen, ostres, m'hagués quedat a Agde en el meu barracó amb els meus companys.
0: No hem d'oblidar que l'exili republicà es dona en una època de tensions polítiques a Europa. França i Anglaterra s'oposen a nazis i feixistes. De fet, alguns dels exiliats que van treballar a aquestes companyies de treballadors estrangers acabaran sent presoners dels nazis i seran deportats a camps de concentració com el de Mauthausen. D'això en parlarem més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria. Però l'exili no va ser igual per tothom. Va haver-hi persones que van marxar de Catalunya al final de la guerra i van poder esquivar part del sofriment que comportaven els camps de concentració o la desconfiança social del país que els acollia. Parlem de persones que van tenir l'oportunitat de marxar lluny de França, sobretot a Xile i Mèxic, on van viure un exili diferent. Casos com el de Pablo Neruda a bord del vaixell Winnipeg són icònics, però la realitat és que el nombre de refugiats que van marxar a Llatinoamèrica o altres indrets com Rússia o Algèria és molt menor que els que van quedar-se a França o van tornar a Espanya.
2: La reimmigració o el reexili a Mèxic o a altres llocs és selectiva. Els vaixells hi caben tanta gent, inclús no, el famós Winnipeg de Pablo Neruda que va a Xile. Hi caben tanta gent i poden fer aquest viatge i desgraciadament s'acaba la comèdia. Hi ha una política que intenta ser sistemàtica, d'ajudar la gent, de salvar més gent i de reimmigrar-la, però és molt més selectiva. Llavors, per això l'exili és més qualitatiu, també a nivell, diguéssim, de mà d'obra qualificada, d'intel·lectuals, i després per això, per exemple, a Mèxic i a Xile, doncs, molts d'aquests exiliats republicans acaben tenint altes responsabilitats i sent personatges notables allà al país d'acollida.
0: Escoltem ara la pregunta que fa l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat.
3: Com s'ho feien els exiliats per pagar-se el viatge a Mèxic?
4: Tenim una mica de tot, és a dir, les persones que tinguessin, diguem, possibilitats o recursos, no? Que parlem d'aquest exili una mica més enllà de la massa, doncs segurament tindrien els seus propis recursos, però dèiem abans, no?, d'organitzacions assistencials o del propi govern, que podia tenir, evidentment, els seus recursos per donar suport a alguna persona exiliada, organitzacions com el JARE o com el CEPE, que eren organitzacions vinculades al Partit Socialista o al Partit Comunista, no? que donaven suport a aquestes persones, doncs era la manera de poder trobar recursos. Però al final suposo que no ha anat a una qüestió monetària, sinó una qüestió estructural i logística, perquè segurament hi hauria gent amb diners que no tenia la possibilitat. Saps? No ha anat a una qüestió de recursos monetaris, jo ho entenc, sinó una qüestió de tenir l'oportunitat.
0: L'exili a França va ser també l'única manera que va tenir el govern català de mantenir viva la Generalitat després de la victòria franquista. El president Lluís Companys havia destinat els últims esforços i recursos del govern per salvaguardar el patrimoni artístic i cultural català i per facilitar la fugida d'intel·lectuals polítics cap a l'exili. Aquelles figures no van passar les mateixes penúries que la resta de republicans.
2: Hi ha un cert privilegi. El fet de mantenir aquest càrrec més o menys no se'ls hi va prohibir, no se'ls hi va deixar de pagar una certa indemnització, un cert sou que els refugiats de base i soldats no, rasos, per dir-ho d'alguna manera, no van tenir. Això no vol dir que molts dels càrrecs de la República no ho passessin també molt malament, són els primers que estan a la llista negra.
0: De fet, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'arribada dels nazis a França, els serveis secrets alemanys, la Gestapo, va detenir Companys a petició del govern franquista. El 15 d'octubre de 1940 serà afusellat a Montjuïc pel règim de Franco. L'exili s'allargarà molts anys, fins i tot després de la Segona Guerra Mundial. De fet, moltes famílies no tornaran a Espanya fins la mort del dictador l'any 1975, gairebé 40 anys després que els republicans marxessin a l'exili. Però altres no tornaran mai i criaran les seves famílies als països d'acollida.
5: El temps passa i sembla que l'oblit faci de les seves, però hi ha fets que mai no s'esborraran i que quedaran a la memòria de tots aquells que ara callen els seus records.
6: Iaia, vols jugar amb mi?
7: A què vols jugar, carinyo? Ja estic gran, per depèn de què.
6: Jo... Tu què feies a la meva edat?
7: Vaig viatjar molt quan era petita. Amb els pares i els germans i molta més gent.
6: Uala, que guai! I on vas anar?
7: Mira, jo vaig néixer aquí, a Catalunya, però quan tenia la teva edat vaig emigrar a França.
6: I què vas veure allà? Va ser com el viatge que vam fer l'any passat, amb el papa i la mama?
7: No ben bé. Més aviat va ser fred. No teníem molt menjar ni mantes i era hivern.

0: 7 o 8 anys com tu ara. Estàvem al mes d'agost i feia molta calor, però a la nit el mar refreda i va haver-hi gent que es va refredar una mica, com l'avi ara, que no es troba gaire bé. Quan estàvem allà tampoc menjàvem molt, però més que a França. Hi havia gent que ens ensenyava el que ara t'ensenyen a tu al col·le i moltes més coses. Ballava, jugava. Va ser un mes d'aventures, tot i que també vam passar una mica de por. No coneixíem a la gent de Xile i no sabíem si ens rebrien amb els braços oberts o no.
1: Per què no s'haurien de rebre?
0: Això ho estudiaràs al col·le quan siguis més gran. Però quan la iaia era petita, el país estava separat en dues maneres de pensar. Per això t'ho explicaré un altre dia, Paula. Vols saber què va passar quan vam arribar a Xile?
1: Sí, sí. Us van acollir bé?
0: I tant! Millor del que esperaven. Però saps què? Jo crec que la dona del Pablo Neruda el va ajudar molt a organitzar-ho tot. Un dia vaig parlar amb ella. T'hauria caigut genial. Em recorda la mama. Quan vam arribar, el poble xilè va ser molt amable. Ens van donar roba, menjar, cases, i els hi vam ensenyar els costums d'aquí, el menjar i tot el que representava qui era.
1: O sigui, què va anar bé allà?
0: Va anar molt bé. Vaig estar uns anys allà i va ser quan vaig conèixer l'avi. Uns anys després vam tornar a les nostres cases i vam tenir a la teva mare. I ara estem aquí, amb tota la família unida.
1: Que interessant. Vull que m'expliquis més. Li preguntaré també a la profe. Segur que als meus amics els encantarà la teva història.

0: L'exili republicà és una de les dures conseqüències de la victòria franquista a Espanya, però també en recorda moments actuals en què milers de persones pateixen el maltractament d'autoritats i societat quan arriben a països estrangers fugint de la guerra, la persecució política, la fam o la misèria. Segons un estudi de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, el 2023 es van registrar més de 100 milions de persones obligades a marxar de casa. Moltes d'elles, com va passar a Espanya durant la guerra contra el franquisme, fugen a altres parts del seu país. Altres, com amb l'exili republicà, marxen a altres països, on sovint són rebuts amb suspicàcies o controlats per les autoritats. També n'hi ha que moren durant la fugida, i d'altres que viuen en camps de refugiats que semblen més una presó que un espai d'ajut humanitari. Al capítol d'avui hem conversat amb l'historiador Jordi Guixé i Coromines, director de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. També hem parlat amb David González, col·laborador de l'Eurom, llicenciat en Història i màster en Turisme Cultural, i amb Laia Aranyó Vega, doctora en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora associada de la Universitat Oberta de Catalunya i tècnica documental a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Educació.
4: Hola, em dic Imanol Crespo Martínez i sóc el gerent del Prat Comunicació i director del Prat Ràdio, l'emissora pública on s'enregistra el podcast El món a 150 centímetres. Aquest és el títol del podcast comunitari que elaboren infants de 12 anys amb la participació dels centres educatius de la ciutat. El projecte, impulsat per la Ràdio Pública i el Departament d'Educació de l'Ajuntament, tracta l'actualitat dels centres, però també donem visibilitat a les bones pràctiques que s'hi desenvolupen des de la mirada d'un infant. Es desenvolupa en grups de 6 de primària de les escoles de la ciutat. Consta de dues sessions formatives a l'aula en les quals es treballen els rols i els continguts diversos que calen per tirar endavant el podcast. L'experiència didàctica s'arrodoneix amb la visita als estudis del Prat Ràdio i la gravació pròpiament del podcast. En cada podcast, una escola fa de grup conductor, és a dir, és qui rep la formació a l'aula i qui enregistra el programa.

No obstant, la participació en el podcast sempre és coral. Fomentem que els centres ens enviïn les informacions que considerin rellevants, hi ha notícies d'actualitat, hi ha una entrevista a alguna personalitat destacada de l'àmbit acadèmic, hi ha projectes estratègics, recomanacions lectores o vam participar en el projecte de la xarxa Contes Escudellats. Després de 2 anys de projecte, la valoració que fem és excel·lent. Sempre hem defensat que els mitjans de comunicació de proximitat siguin un actor rellevant de la comunitat i amb els que hem de fer xarxa. I el món a 150 centímetres és una finestra excepcional a la realitat educativa i un trampolí també d'aprenentatge increïble pels nens i nenes, en alfabetització mediàtica per començar, però també en expressió oral, en redacció i comprensió lectora, en l'ús del català, en competències també bàsiques com el treball en equip i la capacitat d'organització per tirar endavant un projecte concret com aquest. El projecte té també com a pilar estratègic l'educació i alfabetització mediàtica. En el podcast, els nens i nenes interioritzen que fer periodisme no és compartir informació a les xarxes i prou, sinó que hi ha unes maneres de fer molt concretes, amb un codi ètic que en regula, i que, per tant, el seu consum també ha de ser responsable. Milloren la capacitat d'identificar elements dels mitjans de comunicació tradicionals i també el seu esperit crític. L'educació mediàtica hauria de ser segurament troncal en l'educació de qualsevol nen i nena. I mentrestant, mentre no ho sigui, probablement les ràdios locals som les que més i millor feina estem fent en aquest sentit. La proximitat és, sens dubte, una gran aliada. Com més pròxim, més autèntic, més natural, més real.

0: El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructuració per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fascitis plantar l'estiu.
3: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa diari i matinal, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès, Pere Païssa. Avui comencem amb una sardana del mestre Jaume Vilà i Mèlic. Es diu Avant sempre, fins al cim. És una sardana que el mestre va dedicar a la cobla, la principal del Llobregat i els sardanistes de Cornellà, i que va ser estrenada el dia 18 de març de 1972. Escoltem-la amb la cobla, la principal del Llobregat.

Avui hem començat escoltant la sardana Avant sempre, fins al cim del mestre Jaume Vilamèlic, amb la copla La principal del Llobregat. Bé, i ara aniríem cap a les terres de Lleida, a les comarques de Ponent, i escoltarem en primer lloc una sardana que es diu Retrobament a Rosselló de Segrià, i després una altra que es diu Retrobament a Torrelameu. Les dues són del mestre Lluís Duran i són interpretades per la copla juvenil de Bellpuig.

Hem pogut sentir a la Cobla Juvenil de Bellpuig, que ens ha interpretat les sardanes que portaven el nom de Retrobament a Rosselló de Segrià i després Retrobament a Torrelameu, sardanes del mestre Lluís Duran. Bé, i continuem amb aquesta cobla, la Juvenil de Bellpuig, amb més retrobaments. I ara escoltem Retrobament a Serós, del mestre també Lluís Duran, i després Retrobament a l'Espluga Calba, sardana de Tomàs Gil i Membrado. Les dues també amb la cobla Juvenil de Bellpuig.

Acabem d'escoltar les sardanes que portaven per nom Retrobament a Serós, del mestre Lluís Duran, i després Retrobament a l'Espluga Calba, sardana de Tomàs Gil i Membrado, que ens han sigut interpretades per la Cobla Juvenil de Bellpuig. Bé, ara farem una mica de ballaruga i després escoltarem una sardana que es diu Castellfollit de la Roca i és del mestre Josep Antoni López. I després Colla Xiroia, de Josep Claver. I seran sardanes interpretades per la Cobla Marinada de Badalona.

Hem pogut sentir a la Cobla Marinada de Badalona, que ens ha ofert Castellfollit de la Roca, sardana de Josep Antoni López, i després Colla Xiroia, de Josep Clavé. Bé, i continuem amb la Cobla Marinada, que ara ens interpreta una sardana que es diu Colla, Sol i Vent, que és una colla sardanista de la Catalunya Nord, fet, i és una sardana també feta per un compositor de la Catalunya Nord, Roland Besson, i després Colla Roura, sardana de Tomàs Gil i Membrado. Escoltem-les, doncs, amb la Cobla Marinada de Badalona.

La Copla Marinada de Badalona ens ha interpretat Colla, Sol i Vent, sardana del compositor de la Catalunya Nord, Roland Besson, i després Colla Roura, de Tomàs Gil i Membrado. I ara escoltarem Colla Nostra Ensenya, una sardana d'Artur Rimbau, també interpretada per la Copla Marinada de Badalona.

Acabem d'escoltar la copla marinada que ens ha ofert Colla Nostra Ensenya del mestre Artur Rimbau. Bé, amigues i amics, i ara ja per acabar, escoltarem un ball popular d'Escòcia. Es diu Vals Escocès i ens serà interpretat per la copla de ball Tarasca de Taradell. I així, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès fins demà. O sigui que tinguin un bon dia i una bona hora.

les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dijous 25 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Ara mateix, amb una temperatura de 23 graus a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6, contents d'acompanyar-vos aquest matí. Avui l'equip d'aquest programa reduït, Eli Arjona i un servidor, Oriol Romeu, que us acompanyarem des d'ara i fins a les 12 del migdia, i tot desitjant també que hagueu gaudit d'aquesta festivitat de Sant Joan i de la Revetlla especialment. I mireu, tenim ja per davant aquests dos dies abans de tancar la setmana lectiva, on aprofitarem per acabar de repassar les activitats que tenim a casa nostra. Avui d'entrada, aquesta primera hora més informativa, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local i els titulars de la premsa del dia, el que farem, us ho explicarem, vaja, és que l'Associació Amics del Museu organitza una nova sortida per diumenge 5 de juliol a Peralada. Se'n van a l'Alt Empordà per visitar diversos equipaments, de fet dos, el nou celler de vins i el Museu del Castell de Peralada. Això serà el dia 5 de juliol, però les inscripcions comencen avui. Avui, aquesta tarda, exclusivament per socis, i demà divendres per socis i públic en general. Com sempre, al Museu del carrer Pintor Fortuny número 55, al Museu Municipal. En parlarem d'aquí una estona, 2:15, amb el Manel Bofill, que és membre de la Junta d'Amics del Museu i el responsable d'organitzar les excursions, perquè ens doni més detalls d'aquesta proposta dels Amics del Museu. Amb una primera hora del matí, on també aprofitarem per escoltar les reflexions de l'Anna Martínez Mercader des dels Estats Units, repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per aquest dijous, dia 25, i tancarem aquesta primera hora del programa amb la recomanació cultural. Parlarem de teatre i ho farem acompanyats del Dani Pasqual, conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa. Després de les notícies de les 9, el Miquel Bofill ens proposarà la cançó del dia i després tindrem la tertúlia d'actualitat amb els companys habituals dels dijous. Per tant, ens acompanyarà la Mercè Charles, el Joan Domènech, la Núria Rubió, el Manel Cordero, la Nati Bofill i el Josep Vinyets. Aquest és l'equip al complet de les tertúlies dels dijous. Amb ells hi serem fins a les 10 del matí, a l'equador del programa. I després de les notícies de les 10, en principi, com cada dijous, ens acompanyarà l'alcalde Xavi Paz aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei per fer l'espai de preguntes a l'alcalde. Per tant, qualsevol pregunta, queixa, suggeriment, preocupació que vulgueu traslladar a l'alcalde, teniu el telèfon directe de l'emissora, que és el 93-668-6161, 93-668-6161, això per una banda, i per l'altra, recordeu que també teniu el WhatsApp habilitat de la ràdio, que és el 691-438-847, 691-438-847. Podeu escriure'ns missatge de text o fer-nos una nota de veu indicant nom i cognom i la pregunta en qüestió. I si no, doncs també a través de la xarxa social d'Instagram, que l'alcalde en fa la retransmissió cada setmana, i a partir d'aquí, si hi ha alguna pregunta, doncs també la compartirem aquí a l'espai. Un espai que ens portarà fins a les 11 del matí, i a partir de les 11 tornarem a parlar de ciclisme i ho farem concretament de l'exposició que s'inaugura demà al vespre a la planta baixa de l'edifici del Molí. L'exposició porta per nom Camins 1907-2026 i es podrà veure des de, o a partir de demà, vaja, fins al dia 2 d'agost. Insistim, a la planta baixa de l'edifici del Molí, dins dels actes de Vivim el Tour. L'exposició s'inaugura demà concretament a les 8 i avui en parlarem a partir de les 11 del matí amb el Toni Moreno, que és el responsable, el comissari, el curador d'aquesta exposició. Serà després de les notícies de les 11. I a banda de tot això, a 11:45 tindrem la col·laboració quinzenal amb el Parc Natural de la Serra de Collserola. Avui el que farem és parlar-vos de l'inici de les inscripcions del curs al parc. En parlem cada any a aquestes dates, perquè comença en aquest cas el dia 1 de juliol,
les reserves pels centres educatius, bàsicament, i presenta novetats aquesta proposta perquè doncs, hi ha moltes activitats que s'han hagut d'adaptar a les restriccions degut a la pesta porcina africana. En parlarem amb la Teresa Canyelles, que és responsable del Centre de Recursos Educatius del Parc. Serà a la recta final a partir de 11:45. I també ens acompanyarà per tancar el programa, com cada dijous, amb la maleta a la mà, el Josep Ferrer, com sempre, proposant-nos viatges, propostes, sortides i també indrets per visitar. I tot això ens portarà fins a les 12, avui i demà. No tenim, per qüestions logístiques, l'informatiu Molins de Rei al dia, de manera que reestructurarem aquesta franja horària, i el que sí que us podem dir és que a partir de 12:45 tindrem el programa Kairos, programa quinzenal de l'Església Evangèlica, i a la 1 la remissió de l'Etapa Reina, el programa dedicat al món del ciclisme, precisament, que matem els dilluns al vespre amb el Roger Castillo, el Lluís Àries, el Sergi Soler i el Marc Vives. I amb tot això, doncs, comencem el bon dia i bona hora d'aquest dijous 25 de juny de 2026. Benvingudes, benvinguts. Passen 7 minuts de les 8 del matí.

0: Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és parlar de mobilitat, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim incidències al metro. Ara us explico per què ens està esperant ja també el Ferran Aràndiga des del RAC. Anem a parlar, doncs, de la xarxa viària, primer de tot. A veure com la tenim a aquesta hora del matí. Què ens expliques, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de primera hora del matí teníem una avaria a la AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, doncs, que a hores d'ara deixa retencions intermitents de més de 5 quilòmetres de manera puntual des del terme de Sant Cugat en sentit sud. Per altra banda, a hores d'ara també hem de parlar de retencions habituals als voltants accessius de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que de retruc afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 des de Sant Quirze en direcció al nus de la Trinitat. A la mateixa AP7 també hi ha retencions en direcció Tarragona entre la Roca i Montmeló, però també entre Barberà i Mollet. Entre Mollet i Barberà, volíem dir. Per últim, al Llobregat també hi ha lentitud encara habitual en direcció Barcelona per la A2 i la B23, concretament des del punt de Sant Vicenç dels Horts i també des de precisament Molins de Rei. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, Ferran, moltes gràcies i molt bon dia. Doncs parlant de mobilitat, com dèiem, del transport públic, tenim incidència del metro a la línia L9 i L10 per obres de millora. No hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre. Afecta, com dèiem, el metro TMB, la L9 i la L10, per obres de millora, se'ns especifica. Doncs no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi funciona amb normalitat a aquesta hora del matí. A les 8 i 9 minuts... El que farem és saludar el Jordi Miralles. Anem amb la previsió meteorològica. Déu-n'hi-do les temperatures que hem tingut a aquesta revetlla. Ara mateix, com dèiem, 23 graus en aquests moments a l'exterior de l'emissora. Anem a veure com es presenta aquesta jornada de dijous meteorològicament parlant. Què tal, Jordi Miralles? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. L'onada de calor ha acabat, però la calor continuarà sent la protagonista. I això significa que a molts punts de Catalunya ja no arribarem a temperatures tan extremes com la d'aquests últims 4 dies, però que continuarà fent calor. I aquí a Molins de Rei això significa temperatures màximes que estaran situades avui al voltant dels 32-33 graus. Per tant, calor intensa la que tindrem aquí i també a bona part de la comarca, amb un ambient força assolellat, visibilitat una miqueta reduïda, ara a primeres hores del matí, però amb sol durant tota la jornada. De cara a la tarda es divisaran alguns núvols en direcció nord, però sense cap conseqüència, i aquesta és la tònica de temps de tot el que resta de setmana i començaments de la setmana entrant. Ens mantindrem cada dia amb temperatures mitjanes clarament per damunt de la normal. Això vol dir que si ara hauríem de tenir màximes al voltant dels 28, estarem parlant cada dia de màximes al voltant dels 32 o 33 graus, per tant 4-5 graus per damunt de la mitjana, i a una setmana vista com a mínim, res no canviarà, amb un ambient força assolellat i sense precipitacions.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per la informació. Per altra banda, dir-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, que no tenim encara ofertes de feina per compartir amb vosaltres amb el Francesc Rueda. Ben aviat tindrem de nou aquesta píndola. I el que farem és recordar-vos també la farmàcia de guàrdia per avui, dijous, dia 25 de juny. Avui és la farmàcia Xuclà. La farmàcia Xuclà del carrer Major número 100 és la que trobareu oberta des d'ara a les 9 del matí fins a les 10 de la nit. I a partir de les 10, com bé sabeu, us haureu de desplaçar, si és del tot doncs imprescindible, a les farmàcies de guàrdia més properes, que sí que disposen doncs d'aquest servei de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit, en el transcurs de la nit, com són el cas les poblacions de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu o Sant Andreu de la Barca. Però fins a les 10 de la nit avui, la que trobareu oberta és la farmàcia Xuclà del carrer Major. Tres minuts i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Per cert, que avui tenim ple a la sala de sessions de l'Ajuntament, el ple ordinari del mes de juny. Atenció, amb 26 punts a l'ordre del dia. A partir de les 6:45, atenció, en comptes de les 6, a 6:45 de la tarda, i el podreu seguir en directe, evidentment, per la ràdio. Un ple que en principi ha de començar amb una declaració institucional de l'Ajuntament per la promoció del català i la garantia del seu accés universal, que té diversos donar comptes, important el punt 7, que és aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB per la transició del model de residu mínim cap al nou model de recollida de residus en 5 fraccions, per tant, incorporant el famós contenidor groc. Tenim també diversos punts de modificació del pressupost i dues mocions. Una moció d'Esquerra Republicana de Catalunya de suport als treballadors i treballadores de Metallic Parts, del grup Manufactura Moderna de Metalls, i en defensa de la indústria a Molins de Rei. I el punt 24, la moció d'Ara Molins, en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris i per la dignificació de les seves condicions. Això serà avui, a partir de 6:45 de la tarda, des de la sala de sessions de l'Ajuntament, i el podreu seguir en directe, com dèiem, per la ràdio. Així que modificarem també la programació aquesta tarda per aquest motiu. Justament el dimarts ens visitava, com cada dimarts, l'espai de les preguntes polítiques, a Esquerra Republicana de Catalunya, que justament incidíem en la presentació d'aquesta moció del suport als treballadors de Manufactura Moderna de Metales. L'empresa, recordeu que està ubicada al Poligonal Pla i manté el procés d'expedient de regulació d'ocupació que comportarà l'acomiadament de 34 treballadors i el cessament de la seva activitat productiva al municipi. Segons publicaven els companys del Viumolins, la mesura afecta la totalitat de la plantilla de producció de l'empresa a la vila, mentre que la Divisió d'Investigació i Desenvolupament, RMSD, continuarà operativa sota la gestió d'una altra empresa. Segons denuncien els representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció no han permès acostar posicions ni trobar alternatives per minimitzar l'impacte dels acomiadaments. Els representants dels treballadors també lamenten que la direcció hagi comunicat que serà el Fons de Garantia Salarial qui assumirà els pagaments dels acomiadaments, sense que la companyia es faci càrrec de les liquidacions pendents. En aquest sentit, apunten que això suposaria no cobrar part dels mesos de maig i juny, les pagues extres i la liquidació per acomiadament. Esquerra Republicana de Catalunya, la moció no qüestiona l'evolució de l'empresa, però sí que dona suport als treballadors per les condicions econòmiques que es plantegen. Això ens ho explicava la portaveu d'Esquerra Republicana el dimarts, Marta Espona.
1: Trencar una llança en favor de les condicions en què els treballadors s'han vist obligats a haver d'acceptar, que és doncs, unes condicions econòmiques que no són favorables a ells i que, doncs, en opinió seva, doncs, no han estat ben gestionades tampoc per l'empresa. De manera que, per una banda, doncs, instem que es pugui donar suport a aquests treballadors perquè tinguin doncs, el que doncs, es mereixen també econòmicament parlant, i després per fer un toc d'atenció també doncs, al que és el parc industrial, no?
0: Paraules de Marta Espona el dimarts en aquest programa. Recordeu que avui en l'Espai Polític precisament tenim les preguntes a l'alcalde a partir de les 10:10. I més coses, dimarts també us parlàvem del darrer número de la revista El Llaç, que té com a eix central la identitat molinenca. Des d'aquest darrer número de la revista local, que intenten explicar, doncs, l'imaginari molinenc, explicar la identitat a través d'històries que en alguns casos s'han transmès de forma oral i també a partir de relats escrits. De fet, han unit la voluntat de posar el focus en aquest tema amb la idea de mostrar l'imaginari local, qui som i d'on venim. I, a més, a través de les xarxes socials del Llaç es va convocar també un concurs de relats curts sobre cultura popular i folklore a Molins de Rei en col·laboració amb la Biblioteca, l'Ateneu Molay i el Servei Local de Català. La intenció ha estat la de fomentar l'ús de la llengua, per una banda, i reforçar els vincles que ens identifiquen i cohesionen per l'altra. Una proposta central que s'allunya dels temes d'actualitat, que ja surten a la secció de la Vila Coses i Fets, i que vol aprofundir en l'essència de la vila. En parlàvem amb el director de la revista, el Roger Castillo, que destacava l'objectiu del dossier central de la revista d'aquest mes.
2: Pensar d'alguna manera com construïm la narrativa de poble, no? De Molins de Rei, per la gent que hi viu doncs, des de fa ben poquet fins la gent que hi ha viscut tota la vida i que té doncs, besavis i rebesavis del poble. No? I entenem que és interessant posar sobre la taula aquests relats que s'han anat transmetent generació rere generació a la gent que potser no els ha pogut doncs, viure des de casa o sentir des dels avis doncs, a través d'una revista llegida, amb imatges, no? I que sigui una altra manera d'entrar-hi en un món que tradicionalment s'havia fet a l'interior de cada casa.
0: Paraules del director de la revista, el Roger Castillo, parlant d'aquest número de la revista Enllaç, que ja podeu trobar a les llibreries de la vila, un preu de 4,5 €. I fem un apunt d'esports quan passen 3 minuts d'un quart de 9 per explicar-vos que el club d'handbol continua amb els tornejos d'handbol platja. Aquest any tenen equips mixtes i equips masculins i femenins a l'AVI, infantil, cadet i juvenil. Participen al Tour Català que organitza la Federació Catalana, que enguany ha fet canvis en l'organització i hi ha malestar entre els clubs perquè cada cap de setmana queden equips fora que no poden jugar. També han participat a un torneig organitzat per la Federació Espanyola i s'han classificat 2 infantils, un masculí i un femení i un juvenil femení, que aniran a Cantàbria al Campionat d'Espanya de Clubs la primera setmana d'agost. I aquest cap de setmana han tingut també torneig a Gavà. Ens en parlava el president del Club d'Handbol Molins, el David Martínez.
3: Per la manera que està muntat això, no vam poder anar amb tots els nostres equips, de fet, per anar amb juvenil infantil femení i amb l'infantil masculí i el cadet masculí. Amb el juvenil femení vam fer final, vam quedar segones, amb l'infantil femení vam fer terceres, amb els masculins no vam passar als quarts de final, vam fer fase de grups, però la veritat és que molt bé, no? Anar rodant. Com que també té un caràcter bastant lúdic aquesta competició, la veritat és que va anar força bé.
0: I davant del que us dèiem, el malestar, perquè enguany cada cap de setmana es queden molts equips fora dels tornejos, alguns clubs han organitzat un tour alternatiu, el que ha jugat el cadet femení del club aquest cap de setmana i ha guanyat la final. Aquest proper cap de setmana no hi ha torneig i el següent serà de tot el cap de setmana a la població de l'Estartit. Continuem, passen 5 minuts d'un quart de 9.

Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats. Com us dèiem, d'aquí una estona, 8:45, parlarem amb el Manel Bofill. Ell és membre de la Junta de l'Associació Amics del Museu, que organitza l'entitat una sortida paral·lada, una nova excursió, el diumenge 5 de juliol. El que passa és que comencen les inscripcions avui mateix i, per tant, doncs, avui parlarem amb ell, que ens doni més detalls del contingut d'aquesta sortida, que no serà, com dèiem, aquest diumenge, sinó el que ve, el dia 5 de juliol. I passada la revetlla de Sant Joan amb la participació activa de moltes associacions de veïns que van celebrar doncs la seva festa, segueixen les festes. A veure, d'entrada, la Riera Bonet, ja en parlàvem amb el Josep Almo el dimarts, perquè tenim aquest divendres, demà, a 8:45, sopar popular de Carmanyola, per una banda, i de 10 a 1 de la nit, karaoke. Tot això a les pistes de petanca de la Riera Bonet per celebrar la revetlla de Sant Pere. Ara hi anirem, però en tot cas el cap de setmana també marcat per Sant Pere, que li dediquen doncs unes quantes activitats. Això serà el divendres, i ara sí, el dissabte tenim a 8:45 un altre sopar popular de Carmanyola, a les 10 bingo popular, i de 11 a 3 de la matinada actuació del grup Los Hits de Tu Vida, que ja han vingut a la Riera Boneta en alguna ocasió i tornaran a ser-hi per fer doncs aquesta festa fins a la matinada de dissabte a diumenge. Això també a les pistes de la petanca. I el diumenge, precisament, en aquest cas a la plaça d'Antoni Méndez, tenim Jocs d'Aigua i Festa de l'Escuma de 5 de la tarda a 8 del vespre. Aquest és el calendari d'activitat de l'Associació de Veïns de la Riera Bonet per celebrar les festes del barri aquest cap de setmana, després de deixar enrere la revetlla de Sant Joan. Per altra banda, també hem de tenir en compte que tenim Diada Castellera, 24è aniversari dels Matussers, serà aquest cap de setmana, concretament dissabte a la tarda, dissabte 27 de juny. A 5:45 tenim Cercavila, i a la plaça de la Creu tindrem actuació, perdó, i a les 6 actuació castellera al pati del Palau, la Cercavila que la comença a la plaça de la Creu a 5:45, i a les 6 l'actuació castellera al pati a la plaça del Palau. I a 11:15 concert de M&M's Band, en aquest cas al pati de l'escola al Palau. Aquest és el calendari d'activitats per aquest proper dissabte, a la celebració del 24è aniversari dels Matussers. I participaran també els castellers de Cornellà, pel que veiem, i els castellers de Sant Feliu, que acompanyaran els Matussers, que esperem doncs que els hi vagi molt bé l'activitat. Aquest cap de setmana també tenim divendres a les 7 de la tarda, demà a les 7, a la plaça del Palau, lectura del manifest del dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. Serà a les 7 a la plaça del Palau, demà, lectura del manifest, i a continuació espectacle a càrrec de Bunt de Teatre. Això divendres. I el diumenge hi ha, doncs, pròpiament el dia de l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. S'ha previst doncs aquesta lectura el divendres, i el dilluns 6 de juliol hi haurà un espectacle, que ja us en parlarem també, en aquest cas a la Biblioteca El Morí, un espectacle més taller. Tenim els Gospel Feelings, que demà els hem convidat al programa perquè celebren el concert de final de curs aquest proper diumenge també al Teatre del Foment, com és habitual. Serà a les 7 de la tarda. L'han titulat Visca la vida, i teniu el preu de l'entrada a 10 euros, que ja podeu adquirir a través d'Entràpolis o, si no, una estona abans de taquilla. Però demà en parlarem a partir de les 11, us en donarem més detalls. És aquest diumenge a les 7 el concert de Gospel Feelings. Tenim també ballada de sardanes proposada per la grupa, com és habitual, aquest proper diumenge, dia 28, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Serà a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu. Mireu com passa el temps, que començàvem a explicar-vos mitjans del mes de maig que s'engegaven les ballades, i ara queda la d'aquest diumenge i la del 5 de juliol, i després doncs ja hi ha l'aturada fins al setembre. Per tant, la gent que tingui ganes
Ballar de Sardanes, que ho aprofiti aquest diumenge amb la Cobla Ciutat de Terrassa i el diumenge 5 de juliol amb la Cobla Maricel, i aquí s'aturaran les ballades fins al setembre. I també dir-vos que a partir de les 11 us parlarem d'aquesta exposició Camins 1907-2026, que s'inaugura demà a les 8 del vespre a la planta baixa de l'edifici del Molí, en el marc dels actes de Vivim al Tour, i que es podrà veure fins al 2 d'agost. N'és el curador, el Toni Moreno, i avui ens acompanyarà per donar-nos en més detalls. Una exposició que conviurà encara alguns dies amb l'exposició de Miguel Soro, que ja us en vam parlar, que es pot veure a la sala d'exposicions de Can Ametller encara fins al 5 de juliol, amb aquests grans quadres de ciclistes, amb la tècnica de collage, que l'artista de Xàtiva doncs, exposa des del 3 de juny, i teniu oportunitat de veure-la fins al 5 de juliol, el diumenge just que passa el Tour per la nostra vila. Quatre minuts i seran dos quarts de nou del matí.

I continuem, em sap greu perquè no hi ha més veus avui en aquesta primera hora més informativa, ja ho sabeu. Anem a repassar els titulars de la premsa escrita, començant pel diari La Vanguardia, que es fa ressò del debat al Congrés d'ahir, i titula: Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que serà imputat. El president relativitza l'allau de casos judicials i adverteix que el Partit Popular és la corrupció sistèmica. El cap de l'oposició l'acusa de ser el nexe corruptor i insta els aliats a apartar-se'n. I Esquerra Republicana i el PNB critiquen sense trencar i Junts demana sense èxit que el cap de l'executiu triï relleu. Fotografia de portada per Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó ahir intervenint al Congrés. D'altra banda, Begoña Gómez lliura en persona el passaport del jutjat de Peinado i Zapatero va cobrar per mediar per un grup empresarial del Perú. Més dades, més titulars. De més de 65 anys, diu Espanya, registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. Una nova classe de fàrmacs frenen l'esclerosi múltiple. En esports, el València guanya la Lliga Endesa contra un Barça sense rumb. I els riscos de la intel·ligència artificial. Byung Chul Han alerta sobre la incapacitat per pensar. Aquests són els titulars del diari La Vanguardia.

Si anem al diari El Periódico, també fa referència al debat d'ahir al Congrés i titula Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. Nega que hi hagi corrupció generalitzada al PSOE entre retrets dels seus aliats i Feijóo li exigeix eleccions i l'acusa d'anexe corruptor per la sentència d'Ábalos. Fotografia de portada, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. Un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze de Safaja, a la comarca del Moianès, i un càmping pròxim. Altres titulars, al balcó gastronòmic, parlen amb Eloi Planes, l'empresa familiar ha de formar part del debat públic, Indra i Santa Bàrbara negocien crear una empresa pels contractes d'artilleria, les famílies denuncien el desert de casals i colònies durant l'agost, i Pau Cubarsí, el futbolista del Barça i de la selecció espanyola, seria un somni jugar a la final contra Messi. I el diari Ara, doncs també, fotografia de portada pel Congrés, Sánchez respon a la sentència a Ábalos amb atacs a Feijóo. També explica que les agendes de Zapatero permeten reconstruir els contactes amb Puigdemont. Més agressions masclistes per Sant Joan, la nit se salden 26 detinguts en comparació amb els 12 de l'any passat, i l'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies. I els diaris en paper no es fan ressò, evidentment, d'un terratrèmol, de fet, de dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada a hora nostra a Veneçuela, dos potents terratrèmols que han provocat un desastre en aquest país llatinoamericà, del qual doncs encara se'n saben pocs detalls, però ha sigut de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter aquesta matinada, com dèiem, a Veneçuela. Més coses. Ara mateix són 2:15 del matí.

0: L'Associació Amics del Museu organitza per diumenge 5 de juliol una nova excursió. Proposen anar a l'Alt Empordà, i en aquest cas a la població de Peralada, per fer-hi dues visites. Les inscripcions comencen avui dijous a la tarda, exclusivament per socis i sòcies de l'entitat, i continuaran demà divendres, en aquest cas per socis i públic en general. En parlem de tot plegat amb el Manel Bofill, que és membre de l'Associació d'Amics del Museu, de la Junta dels Amics i l'encarregat d'organitzar aquestes sortides. Què tal, Manel? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Què tal, Primo?
0: Molt bé, doncs gràcies per acompanyar-nos. M'expliques què fareu doncs el diumenge 5 de juliol amb aquesta visita a Peralada, doncs?
1: Sí, mira, t'ha de dir que, clar, l'hora de sortida, si us fixeu, és a les 7 del matí.
0: Sí.
1: Per al següent motiu, perquè allà, a veure, allà farem dues visites, no? I la primera és el celler, i a l'hora que hem d'estar allà, hem d'estar a les 10. Jo vaig intentar negociar perquè poguessin estar a les 10:30, em van dir que sí, però com que després hi ha una altra visita allà mateix, bueno, que no ho explicarem,
0: sí.
1: I tenien que lligar les dues, llavors no podia ser a les 10:30, o sigui, a les 10:15, i hem d'estar allà a les 10. Uh-huh. Per això sortim tant d'hora, que la gent, doncs, jo dic, ostres, que sí que sortim d'hora, i és per tot, perquè, clar, entre que parem a esmorzar i tot, per no arribar ja molt temps just, si passés qualsevol cosa, és millor arribar 10 minuts abans i que no arribar 10 minuts més tard.
0: Molt bé.
1: I per això ho fem tant d'hora, perquè la gent ho sàpiga, que normalment no sortim mai
0: clar,
1: a aquesta hora.
0: Sí. Bé, perfecte. A les 7 del matí,
1: aquest
0: doncs.
1: És el motiu.
0: Excepcionalment,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Excepcionalment, exacte.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, anem a visitar el celler aquest de Peralada, que, bueno, que diuen que està força bé, per la gent que ens ho ha explicat, no? I farem, depèn de la gent que ens apuntem, o sigui, hem de fer a les 10, uns, a millor faran dos o tres grups, depèn si som 40 o som 50 i escaig, no? Llavors, uns entrarem a les 10, l'altre a un quart d'11 i l'altre a dos quart d'11, en el cas que fossin tres grups, eh?
0: Sí.
1: Llavors anirem, perquè clar, tots allà de cop no podem entrar. I doncs, ens explicaran tot el tema d'aquest del celler del vi i tot això, que és un... A veure, aquest celler va comprar l'any 1923 la família Suquer Mateu, que era una família, doncs, d'aquella època molt, molt important, i llavors li van donar un impuls, i ara no fa uns anys, doncs, es va com redissenyar, el que sigui, i, bueno, i està... I veu que l'edifici, doncs, és molt maco. Ens explicarà tot el procés que fan, i després farem un tas de dins. I posteriorment ens aproparem, que està allà tocant, allà caminant, no arriba a 10 minuts,
0: sí.
1: El Museu del Castell, que també ens farà una visita guiada, perquè, bueno, és hi ha unes col·leccions molt maques, no? La biblioteca, que té molt, bueno, una quantitat, sembla que, bueno, se'n va als 100.000 volums, una col·lecció de ceràmica i de vidre també molt maca, etc. Llavors, bueno, i posteriorment també hi ha una església gòtica, I és possible també que hi ha una exposició permanent dedicada a la històrica companyia d'automòbils hispano-suïssa, perquè aquest home que va comprar, la família aquesta que va comprar l'any 1923, això del celler, ell era un dels socis fundadors de l'empresa aquesta d'automòbils, que va ser molt important en la seva època.
0: Molt bé. Pues,
1: I després anirem a dinar al restaurant que està allà tocant també molt a prop, el restaurant
0: sí.
1: Al centre,
0: uh-huh.
1: I bé, aquesta serà la... Potser es quedarà entre la visita i el restaurant, es quedarà mitja hora, 40 minuts de temps, però bé, intentarem que pugui estar a llocs d'ombra, perquè aquests dies, bueno, si continua fent aquesta calor,
0: sí.
1: Déu-n'hi-do. Però bé, com que les visites són d'interior, vull dir, no hi haurà problema.
0: Per tant, tant el nou celler com el Museu del Castell sí que ja serà visita guiada, per entendre'ns, eh?
1: Serà visita guiada els dos, sí.
0: Perfecte.
1: Per això aquesta, ens vam trobar que si volíem fer les dues coses... tenien que estar allà a les 10, perquè a les 10, a dos quarts d'11 es veu que no donava temps pels guies de l'altre lloc, o no sé què em van explicar. Però bé, és igual, ens hi veiem una mica més d'hora i no passa res.
0: Molt bé.
1: Ens ho passarem bé igual.
0: Per tant, després de dinar ja tornaríeu cap a Molins de Rei?
1: Sí, després de dinar tornaríem cap aquí a Molins, sí. sí.
0: Molt bé.
1: Atinarem, suposo, al voltant de les dues i, bueno, acabar, com sempre, doncs, al voltant de les... de fer la xerrada i això, de seguida se'n fan pràcticament les 5 o al voltant, no? No sé. I també pararem a esmorzar també, bueno, a l'àrea del Montseny, o sigui que pararem, si sortim a les 7, jo crec que arribarem allà a 7:45 aproximadament,
0: sí,
1: o 5 minuts abans, 5 minuts després, esmorzarem allà a 30-35 minuts, més o menys, i tornar cap a agafar l'autobús i continuar allà cap a Peralada, que està a prop de Figueres.
0: Molt bé.
1: I bé, i aquesta és la idea. I llavors, si el dia... normalment apuntem dilluns i dimarts,
0: sí,
1: però aquesta vegada també ho hem de fer abans, perquè volen que tant el restaurant com el lloc de la... de les visites, volen saber 10 dies abans, més o menys, la gent que serem. I una altra cosa que aquí no vam posar en la nota, però que també els socis, sí, i no sé si que escoltin, quan vinguin a apuntar-se, haurem de demanar el segon plat. Ja els direm allà quins 3 plats per triar, però perquè el restaurant ens ho demana així.
0: Molt bé.
1: Saber quins 3 plats. Perquè a vegades fan un menú únic, però ja volen així. Bueno, cada restaurant té la seva forma de treballar i no pots... tampoc cap i els hi.
0: Molt bé.
1: Bé, això més o menys, i bueno, com sempre, per això dic que serà el dijous, el primer dia de 5 a 7, i el divendres de 5 a 7. El primer dia, com sempre, per socis, i el dia segon, si queden places, doncs per socis i no socis.
0: Molt
1: com
0: bé.
1: Com sempre.
0: Entenc, per tant, Manel, que ja serà l'última sortida del curs, ara sí?
1: Sí, exacte, sí. Ja la propera ja serà a setembre-octubre.
0: Molt bé, ja estàs...
1: Suposo que entrem fent una al setembre, però bé, no, ja ho veurem.
0: Molt bé. Encara... Estàs satisfet de com ha anat aquestes sortides que has organitzat aquest curs?
1: Manel, però no t'hi entès que el que...
0: Si estàs satisfet, Manel, de com ha anat el curs, perquè fa
1: sí,
0: les sortides.
1: Sí. De moment estem contents que continuïn. No, i la gent, en general, manifesta també doncs, que està les sortides aquestes els agrada.
0: Sí.
1: I de moment ens agrada doncs, que pensin així, evidentment. I bé, de tota manera, sempre s'accepta. Si hi ha alguna crítica, si és constructiva, sempre s'acceptarà, eh? Vull dir que no. Però bé, en general la gent està contenta. Vull dir que no podem queixar-se en aquest aspecte. I, bueno, i això ens anima a continuar fent-ho, evidentment.
0: Molt bé.
1: Puguem.
0: Última sortida del curs, per tant, dels Amics, sí, del Museu, diumenge 5 de juliol, sí, a Peralada.
1: Sí.
0: Correcte.
1: Sí, a Peralada, sí. Ja dic que el problema aquesta vegada, evidentment, moltes són d'interior, però aquesta, evidentment, ho ha de ser més que les altres, perquè donada la temperatura que està fent,
0: clar,
1: i que cada vegada a l'estiu la calor s'avança abans, doncs hem d'anar en compte de no agafar un cop de calor si estiguéssim al carrer a aquestes hores del dia.
0: Molt bé, doncs, Manel Bofill, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Oriol. Vinga, que vagi molt bé.
0: Gràcies,
1: vinga, bon dia.
0: Adéu.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
4: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
3: En el principi, Déu.
5: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
7: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
8: No!
7: Nosaltres t'ho posem fàcil.
8: Yuhu!
7: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
5: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: I bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
10: Seguim. 4 minuts i seran 3:15 del matí, matí de dijous 25 de juny. Ja sabeu que aquest dia de la setmana, aquesta temporada, ens acompanya l'Anna Martínez Mercader. L'Anna la tenim treballant i vivint als Estats Units des de fa més d'una dècada, a la ciutat de Madison, concretament a l'estat de Wisconsin, i des d'allà, doncs, cada setmana ens explica particularitats de la vida que viu als Estats Units. La setmana passada parlàvem precisament del Mundial de Futbol. Anem a veure què ens explica aquest darrer dijous del mes de juny. Què tal? Com estàs, Anna? Bon dia i bona hora.
11: Bon dia i bona hora. Ja ha arribat l'estiu. S'ha acabat l'escola, la calor ja està aquí i tot just comencen els festivals d'estiu. Aquesta setmana us vull parlar dels Concerts on the Square o els concerts de la plaça. És un dels esdeveniments més esperats de l'any. És que es tracta de 6 concerts a la fresca durant 6 setmanes consecutives als jardins al voltant del Capitoli de Madison. El 1983, una empresària de Madison, Pleasant Rowland, va veure l'oportunitat de millorar l'accés al món artístic. Aquesta dona tenia el somni de crear un sentiment de comunitat fent que la població reunís a la gespa als voltants del Capitoli. A l'estiu del 1984, fa més de 40 anys, que la idea va evolucionar fins a la primera temporada dels concerts a la plaça, o els Concerts on the Square. El que no us he dit és que aquests concerts són completament gratuïts al públic. Estan finançats mitjançant donacions i, òbviament, també per la ciutat de Madison. La gent porta les seves mantes i les estenen a l'herba i passa el vespre fent un pícnic i escoltant música en directe. Molta gent també porta cadires de càmping, però s'han de seure a les voreres en comptes de la gespa. Avui és la primera setmana i el primer concert, i jo ja tinc la meva cistella de pícnic llesta. Que tingueu una bona setmana i fins aviat.
10: Molt bé, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, i que tinguis també una molt bona setmana amb totes aquestes activitats. Un minut i mig i seran 3:15 del matí.

fer un repàs a la programació de la Ràdio Nostra per aquest dijous. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora seran les 12 del migdia. Avui, com us dèiem, no tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia. I el que farem és... ahir vam tenir programació especial al ser festiu i no vam tenir el programa Ona Rainbow. Per tant, el recuperarem a les 12, en punt, de 12 a 12:15, amb la Mari i l'Helena, aquesta reemissió de... Ona Rainbow. A 12:15 tenim el programa Cairós, el programa de l'Església Evangèlica, amb el Joan Dionís i la Dolors Prieto al capdavant. Programa, recordeu, quinzenal, de periodicitat quinzenal. Cairós. I a la 1, l'Etapa Reina, la reemissió del programa del món del ciclisme, amb el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Sergi Soler i el Marc Vives. Se'ns portaran fins a les 2 i a les 2 connectarem amb la xarxa per escoltar les notícies en xarxa de 2 a 3. De 3 a 4 tenim la migdiada i aquesta tarda, ja amb la incorporació dels col·laboradors i col·laboradores de tarda, tenim de 4 a 5 el Músic en 8 mil·límetres amb el Ferran Cardona, programa dedicat a les bandes sonores originals de pel·lícules. A les 5, l'aventura de cuinar amb la Judit Herrera, que ens portarà fins les 6. I a les 6 avui, per tant, no tindrem el misteri de la vida, perquè a 6:45 hem de fer la retransmissió del ple ordinari del mes de juny des de la sala de sessions de l'Ajuntament. El que farem és recuperar un Parlem de còmics d'aquesta temporada amb el Pau Moratalla. I a 6:45 en punt el que farem és connectar ja amb la sala de sessions de l'Ajuntament. Per tant, avui no tindrem ni el misteri de la vida ni el Cafè Drom. Previsiblement, pels punts que hi ha, tampoc tindrem el Molins Connection. Això és... fa difícil de predir, però en tot cas el Molins Connection ja sabeu que és a les 8 del vespre, al començar 6:45 al ple. Jo crec que no podran fer el programa l'Antonio i companyia. Veurem si els Joves en Antena a les 9 amb el Conrad Font i la Lia Artís, que els podeu escoltar els dijous de 9 a 10 del vespre. I a les 10 tenim el Món en Flames amb el Ramon Canal, com cada 15 dies, aquí també tenim programa quinzenal del Món en Flames. La Fermina Recio ens acompanyarà també amb el seu espai Quan comença la nit, entre les 11 i les 12, i a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, tertúlia que compartirem d'aquí una estona, amb la Nati Bofill, amb el Josep Vinyets, amb el Manel Cordero, amb el Joan Domènech, amb la Núria Rubió i amb la Mercè Charles. Remissió cada nit, a mitjanit fins a 1 de la matinada de la tertúlia, i a la 1 connectarem a Micat FM fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia, és a dir, amb la selecció de sardanes que ens ofereix diàriament el Pere Païssa, de 7 a 8 del matí, de dilluns a diumenge, els 365 dies de l'any. Seguim, ara mateix passen 2 minuts i mig, de 3:15.

Anem a fer un repàs al més destacat de la televisió per avui dijous i comencem, com sempre fa també el Roger, amb les pel·lícules. Tenim una pel·lícula molt interessant, tot i que ja s'ha emès moltes vegades, dirigida per Clint Eastwood, que podeu veure a la Sexta a les 11 de la nit. Es tracta de Mystic River, la pel·lícula protagonitzada per Sean Penn, Tim Robbins i el Kevin Bacon. Una pel·lícula d'any 2003 ja, que explica que en Jimmy, en Dave i el Sean van créixer junts en un districte perillós de Boston, a Massachusetts. 25 anys més tard, tots tres amics es retroben per resoldre l'assassinat de la filla del Jimmy. I a partir d'aquí, doncs, una tensió narrativa interessantíssima que planteja Clint Eastwood amb aquesta pel·lícula, que podeu veure a la Sexta a les 11 de la nit. A la mateixa hora, però a Antena 3, teniu Hasta que la boda nos separe, amb un altre ordre de coses, Pel·lícula de Dani de la Orden, amb Belén Cuesta, Àlex García, Silvia Alonso, Antonio Deixen i Salva Reina, entre altres protagonistes. És una comèdia de l'any 2020. Diu que la Marina és una dona de 30 anys que es guanya la vida organitzant casaments. No ho fa per vocació, sinó més aviat per diners. A diferència dels seus clients, ella gaudeix d'una vida sense compromisos i quan coneix el Carlos, ella creu que es tracta d'una història més, però ell no ho veu igual. Ell sí té parella, l'Alexia, l'amiga perfecta de la infància de la Marina. Aquest és el plantejament d'aquesta pel·lícula, que també podeu veure a les 11. I 5 minuts abans de les 11, a Factoria de Ficción, tenim una pel·lícula, en aquest cas ja més vintage, de l'any 86, que és El Chico de Oro, la pel·lícula de Michael Ritchie, amb Eddie Murphy al capdavant del repartiment. El noi d'or és un petit lama amb poders extraordinaris i d'ell depèn el futur de la seva nació. Una secta malvada l'ha segrestat i el tenen

Caravana. Aquest és l'argument de la pel·lícula Abierto hasta el amanecer. I encara tenim a les 10 de la nit a Divinity la pel·lícula Love's Kitchen, la pel·lícula de l'any 2011, de James Hacking amb Claire Fortani, Dougray Scott i Simon Callow entre els protagonistes. Aquí el Rob és un reconegut xef de Londres, la seva carrera és un èxit i la vida li somriu, però un dia un accident acaba amb la vida de la seva esposa. I a partir d'aquí doncs tenim el desenvolupament de l'argument. Aquestes són les pel·lícules que podeu veure avui a la televisió, les més destacades, i també en aquest cas en obert. Si destaquem els programes, doncs avui a Televisió de Catalunya ja sabeu que programa Polònia a partir de les 10:05, amb aquesta nit d'humor que titulen, perquè després programen alguna pregunta més, el programa de Zapping, a partir de 10:45. Completen la programació de nit amb el programa Nervi de l'Andrea Gómez, on fa recomanacions culturals, en aquest cas recomanacions per l'estiu. Això serà ja 11:45 a Televisió de Catalunya. Si destaquem també el Canal 33, ja sabeu que també teniu la cita amb la Renaixença, amb en Peyu, a partir de les 10 de la nit, on el programa dedica aquest lliurament a la llitera i a les històries, anècdotes i disputes que pot generar la convivència al seu voltant. A més, també intervindrà en Jaume Carrau, que és enginyer de MotoGP. Aquest és el programa de la Renaixença, que podeu seguir per la ràdio, però també el Canal 33 a la nit, doncs també el podeu seguir. I més enllà d'això, doncs tenim a TV1 el Mundial de Futbol. En aquest cas, avui programen Equador-Alemanya. Avui és el programa a les 10 de la nit. El partit és a les 10. Equador-Alemanya, un dels partits d'avui del Mundial que doncs programa la 1, i per cert també la 2CAT també emet aquest programa. Quan hi ha partit a la 1 també l'emeten a la 2, en aquest cas en català. A TV3 ja ho hem destacat, i també la resta de pel·lícules a Antena 3 i la Sexta. A Telecinco podeu seguir, en aquest cas, els First Dates Summer a partir de 10:45, i després altres sèries. I aquesta seria les recomanacions de la televisió per avui dijous. I això és un no parar. Seguim 6 minuts i mig i les 9 del matí.

0: continuem endavant. El bon dia i bona hora, 6 minuts i les 9. Torno a aclarir un tema del qual, doncs, a vegades ens pregunteu, abans de saludar el Dani Pasqual, que és en referència a les defuncions. Quan diem que no tenim constància de cap defunció és que nosaltres, evidentment, estem en contacte amb el tanatori. Per tant, si el tanatori no ens comunica la informació, evidentment, nosaltres, si no és per contrast, diguem-ne, o informació contrastada amb la família o desig express de la família en qüestió, doncs, evidentment, no diem cap defunció. Per tant, depenem de la informació oficial del tanatori, a no ser, com deia, que la família en qüestió ens ho notifiqui. Ho dic per aclarir, perquè a vegades, doncs, hi ha dubtes al respecte a aquesta qüestió. Dit això, 5 minuts i les 9, anem a fer la recomanació cultural del dia. Avui parlem de teatre, com cada dijous, i ho fem acompanyats del Dani Pasqual, el conductor del programa Tot Teatre, que el podeu escoltar els dilluns a les 8 del vespre i els divendres en remissió, aquest programa, a la 1 del migdia. Què tal, Dani? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Avui serà l'autor del text i també un dels protagonistes de L'Albada qui ens farà 5 cèntims de la mateixa. L'Albada és un text que va néixer en un moment en què

0: Existia la possibilitat de perdre una de les persones més importants de la meva vida. Segurament, aquell fet va ser el que va fer que a la meva família es comencessin a dir coses, moltes coses. I quan vaig descobrir la manera com els meus pares havien viscut la seva infantesa, vaig entendre que hi havia una gran part d'ells que no coneixia. Pràcticament no vaig conèixer els meus avis, i tot el que sé d'ells ha estat a través de la mirada dels meus pares i dels meus oncles i tiets. Però el que em va deixar sense paraules va ser descobrir que les meves àvies van ser dues persones que van conviure tota la vida amb la pena. I en aquell moment vaig entendre que jo, com a tercera generació i com a dramaturg, podia fer-hi alguna cosa. No vaig pensar a escriure una obra. L'obra va sortir sola. Només volia entendre el dolor que havien viscut les meves àvies, un dolor que jo no havia conegut fins aleshores. Sens dubte, l'albada ha estat el procés d'escriptura més bonic i alhora més dur que he viscut. Després d'unes setmanes d'investigació i de crear el mapa de les trames, vaig escriure la peça en 21 dies, treballant unes 20 hores diàries. Va ser una de les bogeries més increïblement belles que he viscut. I van passar anys fins que no va sorgir la possibilitat de fer-ne alguna cosa, tot i que jo ja havia quedat feliç i alleujat amb la certesa contradictòria que sense aquell moment de pèrdua segurament mai l'hauria escrita. L'albada és un homenatge a dues dones que no vaig conèixer, però que per les quals sento una admiració i un amor absolut. És també una reivindicació dels meus dos professors d'història de l'ESO i de batxillerat, que em van marcar profundament. No van llançar la tovallola en mi i van confiar més en mi que jo mateix. L'obra és un escrit a la societat perquè continuem parlant, contínuament compartint coneixements i contínuament mantenint viva la història i aquella guerra que no vam viure. L'albada és una obra que em permet continuar fent allò que més m'apassiona, explicar històries. Encara que pugui semblar prosaic, penso que crear i explicar històries és una de les coses més extraordinàries que tenim com a societat. Són la porta per dialogar amb nosaltres mateixos. Són l'entreteniment imprescindible de la nostra mirada crítica. Són una eina de canvi i, alhora, aconsegueixen preservar el llegat. I el que tenen les històries és justament això, que, un cop explicades, ja mai no poden ser esborrades. L'albada, text d'en Jaume Vinyes i direcció de l'Oriol Brogi, al Teatre de la Biblioteca de Catalunya, La Perla 29, fins al 30 de juliol de 2026. Durada 3 hores i 30 minuts, aprox, amb entreacte inclòs. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia i bona hora.
1: Molt bé, Dani, un plaer, doncs moltíssimes gràcies. I amb tot això ens hem situat ja un minut per arribar a les 9 del matí.

Tanquem aquesta primera hora del programa, farem una pausa per escoltar les notícies, però de seguida venim amb el Miquel Bofill i la cançó del dia i la tertúlia d'actualitat i la resta de continguts del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 25 de juny fins a les 12 del migdia, ja ho sabeu, acompanyant-vos l'equip d'aquest programa avui, diguem, mínim, Eli Arjona i un servidor, l'Oriol Romeu. Però escolta, fins a les 12 amb el contingut habitual del programa. Una pausa i tornem de seguida, vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, tot i això hi ha una avaria a l'AP7 a Ulldecona, direcció Tarragona, que deixa un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt, i també registren retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20, també a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà, a la C31 a Badalona i finalment a la C33 a Barcelona. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot i enmig d'aquesta situació que envolta el Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. N'ha parlat avui a la xarxa el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions. El que estem veient és un congrés...
1: Per la seva banda, a Begoña Gómez, la dona del president, ha entregat ja aquest dimecres el seu passaport al jutge Manuel Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parcs de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 9.
0: Informació local.
3: La Riera Bonet continua les festes del barri. Aquest proper cap de setmana, demà divendres a 8:45, fan el sopar popular de Carmanyola i després, a partir de les 10 i fins la 1, hi haurà karaoke. Això el divendres. Dissabte, continua la festa amb la Revella de Sant Pere. 8:45 tornen a fer sopar popular de Carmanyola. A les 10 de la nit, bingo popular. I a partir de les 11 i fins les 3 de la matinada, actuació del grup Los Hits de Tu Vida. I diumenge, ja de cara a la tarda, pel públic més familiar, de 5 de la tarda a 8 del vespre, tancaran les festes del barri amb jocs d'aigua i festa de l'escuma. L'activitat es durà a terme tota a la petanca de la Riera Bonet. El divendres, demà, s'inaugura una altra exposició vinculada amb els actes previs a l'arribada del Tour de França dins la programació de Vivim el Tour. Demà divendres, a les 8 del vespre, a la planta baixa de l'edifici del Molí, s'inaugura l'exposició Camins 1907-2026 amb imatges i objectes de la història del ciclisme. I també el divendres és el dia per la alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, i l'Ajuntament farà la lectura del manifest institucional demà a les 7 de la tarda a la plaça del Palau. Diumenge, la grupa continua amb les ballades d'estiu, de ballades de sardanes d'estiu, a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, en aquest cas aquest diumenge, amb la Copla Ciutat de Terrassa. I per acabar, recordem els refugis climàtics que hi ha a la vila, per si voleu passar una estona doncs, més frescos, donades les altes temperatures. El Casal d'Avis, 1 de maig, si podeu anar de dilluns a divendres, a la tarda, a la Biblioteca El Molí, amb l'horari d'obertura del Molí, de dilluns a divendres, a l'aula d'estudi del Molí Jove, de dilluns a diumenge, és l'únic espai on també s'hi pot anar els caps de setmana, a l'hora d'estudi del Molí Jove, al matí a la tarda, també de dilluns a divendres, als matins, a la sala d'actes a Can Ametller, i als matins també a l'oficina d'atenció ciutadana, tots aquests refugis climàtics. La farmàcia de Guàrdia avui dijous és la Xuclant del carrer Major número 100. Ja està. Ja està.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
4: La que escriu.
7: I la que para.
6: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

0: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
1: Bon dia, bona hora i bon dijous. Ja tenim l'estiu aquí, i amb molta calor. L'estiu forma part de l'obra Les quatre estacions d'Antoni Vivaldi, escrita a l'any 1723. Escoltarem el tercer moviment, anomenat La tempesta. És un moviment ràpid, enèrgic i que captura tota la força d'una tempesta d'estiu. La música simula la caiguda violenta de la calamarsa i els llamps. Escoltarem la versió de la gran violinista Anne-Sophie Mutter. Si encara esteu una mica adormits, aquesta música estic segur que us despertarà.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 25 de juny la compartim amb la Nati Bofillo. La Nati, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Manel Cordero, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Mercè Charles, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Núria Rubio, bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Joan Domènech.
5: Bon dia a tothom.
0: I bon dia, Josep Vinyets.
6: Molt bon dia.
0: I felicitem, 24 hores de retard en antena, Josep, a Joan Domènech.
4: Sí.
5: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Va anar bé el sant?
5: Sí, sí. A la Revetlla i el sant, que en palmes
0: sí.
5: Un dia amb un altre.
0: Clar, sí, sí, això és així.
5: Tranquil, ja en funció de l'edat de cada un, perquè sí. El pas del temps, és inexorable.
0: I ja hi tornem. Ni un minut,
5: el pas del temps és inexorable. Ja tornem a començar.
0: Ni un minut has trigat.
5: Ja, bueno... No, això, aquesta reflexió la fem tots.
0: Sí. Sí.
4: Ens la fem cada dia ens quan posem els peus a terra i veiem que cada dia és una mica menys.
0: Clar. Caram. Bé, o sigui que...
4: Deixem-ho estar.
5: Ja. Molt, molt bé, sí, tranquil.
0: Ens n'alegrem. Auguri, molt
7: bé, auguri, bé. Auguri, com diuen a Itàlia.
0: Auguri.
7: Auguri.
4: Auguri, auguri.
0: Auguri.
5: Bé, molt bé.
0: Bé, i la Revetlla? Bé, aviam, bé. Josep Vinyets, com va anar la Revetlla al barri Bonavista, al Mas?
8: Molt bé, molt bé. L'any passat no en vam tenir, perquè per unes circumstàncies, sí. I aquest any molt bé.
0: Al carrer Bonavista?
8: Sí, no hi ha molt... no és excessivament gent, perquè clar, és que aquestes Revetlles, i més al Bonavista, i suposo que en altres barris més de fora del centre també deu passar, són més aviat la gent d'allà del barri. Perquè
0: clar, sí,
8: així en sortir i anar d'allò, suposo que és més fàcil anar aquí al... a la granja o a la plaça dels països a la plaça de l'església anava a dir els països que anàvem més o no de l'església, que és més cèntric que no anar a Can Graner o al Bonavista o al barri de l'Àngel.
0: I llavors veu fer allà... sopar de Carmanyola?
8: Sí, sí, cadascú es porta el seu sopar molt... és una nit molt maca perquè dius, mira, estàs allà tota la gent del barri es posa música i fas una mica de, i passes l'estona
5: els,
8: i més aquest dia amb el calor que feia
5: els neighbors, no?
4: Neighbors.
5: Podem detarejar la melodia, si voleu, jo me la recordo.
0: Sí.
5: Sí, sí. El Neighbors.
4: Sí, sí. All the people.
5: Era...
0: Els migdies a TV3.
5: Migdies a TV3, sí.
4: Fa molts anys, no?
5: Fa molts anys.
0: Sèrie australiana.
5: Sèrie australiana.
4: Ai, no, quan no hi havia,
5: no hi havia producció pròpia. Bueno, i ara poca que n'hi ha perquè TV3 estan...
0: Bé, però no ens desviem.
5: El barri de... Sí que el barri de la Granja, i ara... Que... Jo no hi vaig estar.
4: Sempre hi fan
5: però
4: coses,
5: és el... Que és el barri on vis jo, també s'ha sí. Reactivat bastant.
0: L'associació de veïns.
5: Sí, l'associació de veïns
4: s'ha reactivat. I en Cresa també, o el canal.
5: Sí? Bueno, jo ara coneixia el barri de la Granja, que tenen moltes ganes de reactivar-ho, i llavors ja hi ha cartells per allà, festa soci, total són 20 euros l'any, perquè hi ha moltes coses... I hi ha aquella frase de dir, nosaltres som la connexió directa amb l'Ajuntament, podem fer moltes coses, i així, i també vam fer una festa. Però jo no hi era.
0: Mm-hmm. Val. Mm-hmm. A costat de l'hotel Ibis, a la plaça de la Granja.
5: Allà es va fer.
0: Allà es va fer amb l'enxuscat, mm-hmm. també.
5: Molt bé. Mm-hmm. Ah, molt
4: sí.
5: Bé.
4: Nosaltres vam pujar a Santa Creu perquè jo tinc pànic als petards.
0: I allà pànic. No en tiraven.
4: I allà no en tiraven perquè, a més, els al mig del Collserola, o sigui que vam pujar a les 7 i a les 10 ja estàvem a casa pràcticament. Vull dir que va ser anar a fer un berenar sopar amb uns amics, érem 5, i a les 7...
0: Estava obert el restaurant
4: sí, sí,
0: allà.
4: Estava obert i quan nosaltres marxàvem anava venint molta més gent, eh? Mm-hmm. Que suposo que va ser...
5: Que venien en cotxe o peu?
4: No, en cotxe tothom, en cotxe...
5: En fi. No vull enganxar, eh?
4: No, que va, vull
5: dir... Peu,
4: no,
5: perquè...
4: però tu dius, l'altre dia no cal fer tanta d'això, o sigui, l'incendi al Collserola,
0: sí.
4: Vaig veure una cosa que el Manel em va frenar, perquè anava a discutir-me amb un senyor, s'estava fumant, les voreres dels arbres estan plenes de fulles sí. Pleníssimes. Sí, sí. Treu la cigarreta... i sense pagar-la la tira allà dins.
0: Sí?
4: Sí. Jo,
5: com la majoria de fumadors.
4: Jo ben fort vaig dir, vaig dir, no hi ha dret, es pot encendre això, i el Manel em va parar perquè és que jo ja m'anava a dir-li, escolti, vostè, no sé, veu el que ha fet, perquè, bueno, com a mínim apaga la cigarreta, sí, i tira-la allà dins, però res, o sigui, el va tirar de seguida, bé, pensar que això és una font, no una total, font d'aigua, precisament, total, total, però en un total lloc on hi ha tanta fulla seca i tot això. Mm. Tu que ets fumador, ho fas també?
5: No, jo no sóc fumador. Jo.
4: Ja no ets fumador?
5: Jo
4: no fumo,
5: jo no. Ja ho vam comentar un dia, sí, eh? No, sí, no cal.
4: Però, que, no, però què opines d'això? De no, tirar
5: no,
4: la cigarreta,
5: tothom tira el cigarro... No.
4: Sense mirar o no
5: sense
4: tira?
5: Sense mirar, la majoria de gent. La majoria, la majoria de gent tira el cigarro. I et diré més, eh? Vull dir, no sé si això ha canviat, però anar amb el cotxe, baixar la finestra i tirar el cigarro encès...
1: Sí. Aquest incendi que hi ha ara, que afecta un càmping, però... i no sé, al voltant, sí, sí, d'un càmping, sí, se suposa que va ser,
4: sí, una cigarreta.
8: Bueno, pues que passa una
1: no apagada.
8: Passa una cosa, la gent pensa que una cigarreta no encendrà. I no cal anar tan lluny. Els últims incendis que s'han donat aquests dies, que s'han a parlar, que ha sigut en zones de camps de cereals, sí, la majoria han sigut provocats per un accident d'un mecànic d'una segadora.
4: Sí, sí.
8: Una espurna. Vull dir que la gent a vegades pensen, oh no, una cigarreta no provocarà un foc. Sí. No. És que és així, sí. Pensa que si no poses algú que tingui flama, no. Sí, és així, perquè aquests senyors eren un senyor que estava encegant i han de pensar que amb allò es pot provocar un foc, pues sí.
4: Sembla que han de portar aigua perquè tenen unes pautes, no?
8: I a vegades està prohibit segar per això. Quan hi ha aquestes, sí, temperatures tan altes, tot això, yeah, ho tenen prohibit per aquests problemes, que a vegades no té, és una espurna elèctrica, mm-hmm, i ja està.
0: Acabem de repassar les rebelles, no, Núria? Va anar bé?
4: Sí, també, en família,
0: molt tranquil·la. Molt bé, molt tranquil·la. A casa?
4: Sí.
0: Molt bé. I la Nati?
1: Ai, primer a la tarda vaig anar...
0: Ah, que ho vau explicar, també.
1: A la tarda vaig anar a veure tota la...
0: Què vas anar?
1: Home, la riada de la flama, la senyera...
5: Ah, sí, la flama, clar.
1: Tota la plaça... Bueno, escoltar el manifest, que per cert... El vaig trobar molt ben elaborat, em va agradar força, sí? El que passa que feia tantíssima calor que la meitat de la plaça estava buida, tots estàvem a la zona on hi havia ombra, i llavors allà hi havia un embolic de gent que era... Mm-hmm. Però bueno, a mi m'agrada molt aquesta part popular,
5: sí,
1: de...
5: Sí, és molt maco.
1: L'encesa del foc, del foc, llançar-hi tot allò que hi has de llançar.
4: Mm-hmm. Vas llançar alguna cosa?
1: Jo llanço el bresc de Nadal.
0: El bresc?
1: Sí. Ah, el bresc que em regalen per Nadal. Sí.
0: Però clar, és un remet de la sort.
1: Sí. El llenço a la foguera
4: de Sant
1: Joan.
0: Bé.
1: I la meva germana té la costum de que em regala sempre la rosa de Santa Rita. Mm-hmm. Llavors també llenço la de l'any anterior.
4: Ah, mira, està molt bé això. És jo llàstima que no m'agraden els petards i només sento pum-pum i em tanco com un gos, amb un raconet de casa.
1: I a més, saps que és molt maco també veure la gent jove. O sigui, esclar, quan tu n'has format part d'una època determinada de la teva vida, clar, veure que darrere ja hi ha tota aquesta gent jove, amb empenta, amb ganes... Sí, sí. Jo el trobo molt bonic.
5: Jo vaig veure un reportatge de la flama a dalt del Canigó, que són 2.700, no? I tot el ritual de la flama era molt maco. I a més hi havia un senyor que ja feia 40 anys...
1: 60.
5: O 60 anys...
4: El que ho va inaugurar, em sembla.
5: Cada any. Sí. I dius... Sí,
7: està
5: molt bé,
1: és un francès,
5: maco,
1: eh?
5: És molt maco.
1: Bueno, és un català
7: del nord.
1: Del nord, doncs, exacte, sí, és un català, sí, del nord. És que una vegada vam fer-ne un reportatge, que no ara, eh? O sigui, no aquests dies, sinó fa temps, que parlaven, doncs, d'això, de la identitat dels catalans del nord, i que els de la Catalunya Sud... No el veu veure, aquest programa? A mi em va emocionar. Sí. Els cuidem poc. Representa que els cuidem poc, perquè hi ha les escoles, les bressoles, sí, que tenen tantíssima, clar, feina per tirar endavant. Llavors ens va sortir aquest senyor. I llavors, des de que es va iniciar allò de la flama, de pujar allò de la flama, que la guarden, sí, en el Castellet de Perpinyà,
5: sí,
1: que des de fa, crec que són 60, no sé si... No, són 60 o 66, ara.
5: Sí, sí, no, però em va sorprendre, vaig pensar que és home...
1: I em va agradar,
5: sí,
1: perquè vaig pensar, realment... El que passa és que és un senyor gran, i dius, quan, sí, aquest senyor... ell ja no hi siguin, ja, ja no sé si la
4: gent jove... Però hi havia gent jove darrere,
1: A dalt del Canigó, és que van passar un vídeo, ara sí. Cada any en passen, sí. Van passar un vídeo...
5: És que segurament és el vídeo que vaig veure jo.
1: Van passar un vídeo i és molt bonic, realment és molt bonic. Mm-hmm. Jo vaig tenir-hi la sort d'anar-hi fa un parell d'anys, la setmana següent. O sigui, si Sant Joan, doncs, al cap d'una setmana, i encara hi havia feixets de llenya,
4: sí,
1: de les que es havia fet servir per encendre... Mm-hmm. A part de que per nosaltres el Canigó és emblemàtic, no?
7: Mm-hmm.
1: Canigó.
4: Canigó.
1: Sí, sí, és molt bonic. En Verdaguer hi ha tota la seva, tot el seu poema, i el poema aquell que llavors que hi ha, que Sant Miquel de Cuixà parla amb Sant Miquel... amb Sant Martí del Canigó,
4: sí.
1: No recordeu aquest poema?
4: No.
1: Oi, és una passada. És molt bonic. Mm.
7: Sí, sí, també hi ha una sardana d'en Pau Casals que es diu Sant Martí del Canigó,
0: sí,
7: que és d'aquelles que els balladors quan l'ambient està a 30-35 graus diuen, escolta, per què no en toqueu una altra? Perquè els llargs són 120, sí, i molts.
1: Sí, és una tirada molt llarga.
7: Horrorós. Per mi és una obra d'art, aquella sardana, però et transporta al segle que correspon.
1: Bueno, jo crec que és una... t'insufla l'energia aquesta de dir, que no ho tenim tot perdut, que... que lluitem,
4: que som aquí.
1: Que som aquí.
7: I després això de les incendis porta... hi ha conjuncions astrals.
0: Sí.
7: També, perquè se'ls hauria de dir als homes del temps que no assegurin tant les coses. Fa uns 10 o 12 dies, abans del primer incendi, va sortir el Tomàs Molina a TV3, es pot dir Tomàs Molina, oi?
0: Sí,
7: i
0: tant.
7: I deia, miri, observin el sembrat de gra a Talavera, de la... comarca de la Segarra i tal i qual, i es veia ufanós, i diem, haurem d'anar en compte amb els incendis. I l'endemà es va cremar. Vull dir, això és verificable, eh? Vull dir que, i dius, un dia, serà una conjunció astral? En comptes d'un dia calorós hi haurà un piròman? Perquè de vegades n'hi ha, encara en queden alguns. Però vaja, és curiós que... I després l'endemà no va dir res. Mira, vaig dir això, però... Va, en fi... va ser ben fet perquè el territori era molt, molt propens a que hi hagi incendis d'aquest tipus. A més, hi ha hagut una collita de gramínies bastant, bastant important, amb unes altures d'aquest que ve una mica de vent i...
4: Sí. Sí. Que és aquest cap de setmana que hi ha actuació a Can Ametller del Botànic?
0: No és aquest cap de setmana.
4: No és l'altre?
5: Ja va ser la setmana passada.
0: En queden dos i no és aquest cap de setmana.
4: Ni va ser la setmana passada, tampoc.
5: La setmana passada em sembla que hi havia un grup que es deia Bratia.
0: Sisplau, no desestabilitzem pel que fa la informació.
4: A veure, mirem perquè aquest any amb això que no sigui allà dalt val la pena...
0: Sí, però val la pena no confondre la gent.
4: No, pues... És que he vist...
0: Divendres 3 de juliol.
4: Ah, és que he vist el lletrero penjat i
0: no confonguem-se.
5: Del divendres 3 de juliol és aquest grup que he dit.
0: No, ja va tocar el Bratia.
5: El Bratia ja va tocar.
1: Ah, sí.
0: Ja va tocar.
1: L'últim. Sí. L'últim
7: era un grup que parcialment, el grup va estar aquí fa 5 o 6 anys, a Bacínia, a l'escola.
1: Sí, per una festa major. Sí.
7: Una festa major, i el que porta el grup és un contrabaixista. Sí. Em sembla d'origen romanès, que ho fan
5: sí.
7: molt bé,
5: i
7: són molt...
4: Oriol, i aquest cap de setmana que hi ha, doncs?
5: Ha actuat el contrabaix, el d'alta baix, aquest.
1: El d'alta
5: baix va actuar. El d'alta baix té un aire així rockero amb el... Sí, sí, el contrabaix aquest.
1: Va enclenxinat.
5: Va enclenxinat, per això dic...
1: Engominat.
7: És gran.
1: Potser
7: es creu que és l'Elvis.
5: Sí, té aquest look.
0: Ja t'ho direm després, Mercè.
4: No, no ho dic perquè la setmana passada la Penny havia cine i
0: sí,
4: va fer una
0: Club,
4: pel·lícula
0: sí.
4: molt interessant
5: la Palestina,
0: lo que fuimos,
4: molt interessant
0: lo que fuimos,
4: sobre
5: sí,
4: que fa pensar moltíssim vull dir,
5: sí.
4: sobre una família palestina des de l'any 45 fins a l'actualitat o sigui, pares, fills, tal i molt ben feta, no sé què opines tu.
5: A més, és de nacionalitat palestina, sí. Sí, sí, està molt bé.
0: Tornem a Sant Joan, més agressions masclistes per Sant Joan, aquest és un dels titulars de l'Ara. La nit se salda amb 26 detinguts en comparació amb els 12 de l'any passat. Si llegim una miqueta més a fons, diu que 26 homes van ser detinguts a Catalunya per diversos delictes no detallats de violència masclista. A banda, 39 persones més van ser arrestades per altres delictes, la majoria robatoris i furs. I els serveis sanitaris van tenir menys feina, amb un 18% menys de serveis respecte a fa un any. 69 persones van ser ateses per patologies relacionades amb la revetlla, la majoria per accidents de trànsit, amb 30 ferits i 20 intoxicacions. I també hi va haver 4 atesos per agressions, 4 per cremades i 2 per ofegaments. A més, els bombers van rebre 1.407 avisos entre les 8 del vespre del dimarts i les 8 del matí d'ahir dimecres, però en cap cas hi va haver cap dany personal de gravetat. La majoria de les sortides van ser per apagar contenidors i incendis de vegetació a causa de l'impacte dels petards. Els incidents més greus van ser en edificis residencials, com un de Badalona, en què el gos de la família afectada va morir, un a Castellbisbal i un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Aquest és el balanç de la nit. I d'altra banda també explica el diari que Catalunya ha registrat 13 morts associades a la calor en els dos dies previs a Sant Joan.
5: Sí,
0: Déu-n'hi-do, eh? Només el juny del 2022 va tenir un inici amb més mortalitat de la sèrie que acumula dades de l'última dècada, eh? Aquesta onada de calor, sobretot dilluns i dimarts, que es van registrar doncs aquests 13 morts, 8 són dones, en tots dos sexes, la majoria de funcions atribuïdes al termòmetre són persones de més de 85 anys i no n'hi ha cap de menys de 45. A partir d'aquest perfil es pot concloure que les morts no es produeixen arran de cops de calor per una exposició a les altes temperatures o per un esforç físic, sinó que segurament les víctimes ja patien un quadre mèdic i la calor ha desestabilitzat o ha ajudat a deteriorar les seves funcions vitals. Per contextualitzar bé. Però sí que més enllà d'això cal vigilar i extremar les precaucions.
4: Per això que acabes de dir, resulta molt complicat saber si en veritat ha sigut per un cop de calor o per la patologia prèvia.
0: Agreujat.
4: És molt... El que és cert és que nosaltres, a la que traiem el cap al balcó,
0: sí,
4: tanquem immediatament i diem gràcies a la tecnologia que tenim aire condicionat a casa, perquè, bueno, vull dir, jo que sóc el cul del Jaumet, que no m'agrada estar massa estona al mateix lloc, pues, ahir em vaig estar 2 hores davant de la tele veient una pel·lícula, cosa que no acostumo a fer mai.
0: Però també està bé, eh?
4: Bueno, bé. Després, diu el Manel, què passa? Que et trobes malament? Perquè només feia que anar pis amunt, pis avall, pis amunt, pis avall. Home, s'ha de fer exercici, portat 2 hores assentada.
0: S'ha de caminar, Manel.
4: Una pel·lícula interessant sobre l'esquizofrènia d'un gran... Un
0: una ment meravellosa.
4: Un premi Nobel.
7: Russell Crowe.
4: Un premi Nobel i com explica...
7: Ron Howard.
5: Una del Ron Howard, sí.
0: Una ment meravellosa.
7: Però ho va fer molt bé.
0: És de l'any 2001. De l'any 2001 que TV3 va fer després del Telenotícies.
7: Ho van fer molt bé, però no va tenir l'Òscar. Va ser nominat, però no l'ha de tenir.
0: No, va guanyar el Denzel Washington.
7: I, en canvi, la seva dona, la Jeremy Connelly...
0: La Jennifer.
5: La Jennifer Connelly.
7: Fantàstic. Tots fan un... més...
4: Ja té anys, aquesta pel·lícula.
0: Sí, del 2001.
7: Sí, sí.
4: A mi em va agradar moltíssim que m'enganxés 2 hores allà assentada. És que em va enganxar i,
5: però ja no l'havíeu vist, no?
4: Sí, jo, ell diu que sí, jo potser la memòria
5: va ser un, va ser un èxit en el seu moment, sí, va tindre molt de recorregut aquesta pel·li.
1: És que era asfixiant, la recordo com molt asfixiant. Aquelles parets penjades de papers.
0: Sí.
1: Si no recordo malament, unes parets penjades de papers i els càlculs i...
5: De totes maneres, això que dius, veure una pel·lícula i tancar-te...
0: Està bé, no?
5: No cal ni amb un ventilador, ja s'aguanta bé, eh? S'aguanta. El que passa és que no t'has de moure gaire i llavors aguantes...
0: Aquesta és la teva recepta per aguantar la calor?
5: Bueno, sí, s'està bé. Però, esclar, després has de fer coses i... Sí, sí, ja ho sé. I això és l'estiu.
4: A la que surt del ventilador?
5: Això és la calor, sí. I és l'estiu i no hi ha res més a fer. Hem de viure, hem de passar-lo.
0: El teu fill va estar, Josep, de voluntari a l'ADF Puigmedrona, Olorda?
8: No, però diu que no hi va haver-hi tampoc problemes grossos, no mantindran un normalet. I el que dèieu de la calor, jo, la veritat és que A casa, aire condicionat no n'hem tingut mai.
0: No.
8: Tenim un ventilador al sostre, però jo t'asseguro, ara a aquesta hora vas a casa i estan les persianes baixades i les finestres tancades. Això de que fa molta gent de que obre i d'allò... A les hores de calor, jo el dematí, el més que m'obris a les finestres i allò a la matinada que entra la fresca de la matinada, però després, un cop que són les 8 o les 9, és millor tancar-ho, encara que ho tinguis mig fos tot.
4: Sí.
8: I entres a casa i notes una diferència. És que és
5: així,
8: només entrar a la porta dic, ja notes, no hi ha aire condicionat, però notes una diferència de temperatura de lo que és el carrer a lo que és dintre.
5: I a la que se'n va el sol, llavors pots obrir-ho tot.
4: És el que t'aconsello.
5: És el millor, és el millor. És el millor.
8: És que t'ho pegues més.
4: I l'aire és calent i t'entra a casa, t'ho escalfa tot.
8: Però que jo dic, ja no tan sols la finestra tancada, sinó inclús, si es pot, les persianes baixades.
0: Sí, sí. Llavors sembla la foscor aquesta...
1: Bueno, bunqueritzes
5: la casa. Bunqueritzes
1: la casa
5: totalment. Sí, però...
1: La converteixes en un búnquer.
5: Sí.
4: A casa nostra ens passem obrint a davant o a darrere, depèn. Per on ve el sol, per allà, doncs tanquem. A la tarda el sol va al revés, tanquem allà i obrim allà.
0: I així tot el dia aneu amunt i avall, diguem, del pis.
4: Per això anem amunt i avall, fem exercici.
1: Això és per compensar
4: les 2 hores de la pel·lícula.
7: Amb el llibre d'instruccions a la mà tot el dia i, bueno, bé.
0: Per cert, que el company José Polo també explicava al Viu Molins, de notícia d'ahir, que va mort un ciclista al pont de la Nacional 340. Punt negre, diu el José, per les bicicletes a Catalunya. Un home de 73 anys va perdre la vida en un xoc amb un turisme en una zona on es va proposar, és veritat, en el seu moment, la creació d'un carril bici i un espai per vianants que passi, diguem, que creui el pont. Accident mortal, això va ser el dimarts, en el pont que uneix Molins de Rei, evidentment, amb Sant Vicenç, Pallejà. Un dels punts més perillosos, diu el José, pel pas de bicicletes a Catalunya, segons diferents informes. Un ciclista ha perdut la vida en un xoc amb un turisme per causes que s'estan investigant, segons va confirmar el Servei Català de Trànsit, que va rebre l'avís a 8:45 del vespre del dimarts, del dia 23. L'accident on ha perdut la vida un ciutadà britànic de 73 anys s'ha produït en la zona del pont que per sobre del riu Llobregat en sentit Molins de Rei, i fons municipals van confirmar al Viu que l'accident s'ha produït en el pont concretament, fins al lloc.
5: O sigui, en el trajecte...
4: No és el primer accident.
0: En el trajecte
5: del pont, no?
0: Sí.
4: És un punt negre, eh?
0: És un punt negre.
8: Però és un punt negre a mitges, perquè...
0: A veure,
8: jo ara no fa gaires dies vaig anar a Sant Boi i vaig tornar amb els catalans, i el que no em vaig atrevir és que...
0: Anar a peu fins a Molins.
8: Tornar a peu fins a Molins. Al cantó de l'altre cantó, el cantó de Sant Vicenç, tens diverses passarel·les per passar a les carreteres per alt.
0: Sí.
8: Quan arribes al cantó de Molins de Rei, no n'hi ha ni una.
4: No.
8: Vull dir, vinguis per la dreta o per l'esquerra del pont, te l'has de jugar a passar les carreteres. I la visibilitat, encara que sigui molt bona, sembla que sigui bona, però dius, si vens pel cantó, diguéssim, de Sant Feliu, tens l'entrada del que ve de 4 camins i l'entrada cap a l'autopista, amb la qual els cotxes et venen per l'esquena. Vull dir, quan dic la de visibilitat, perquè dius, no hi ha arbre ni hi ha res que tapi, però no és allò de veure ben clarament.
4: No, és problemàtic,
8: també, i són 2 carrils. Si vas per l'altre cantó, passa el mateix amb la sortida. Vull dir que sí que ho trobo que aquí...
4: Necessitaríem un pas elevat.
8: Quan mires a l'altre cantó, que hi ha 3 o 4 passos elevats, hi ha 2 ascensors, perquè són 2 catalans,
5: sí,
8: i tens 2 ascensors, una a cada banda de carretera, per baixar a baix amunt, hi ha les parades del bus. I, en canvi, a la que passes aquí, a la part de Molins, això desapareix. No hi tens cap pas elevat ni de cap mena, que l'has de jugar a passar una carretera.
5: I els ferrocarrils, sí.
8: Aquí. Jo dic que...
5: Que és el que...
4: Sí que és veritat, perquè aquí més que menys hem passat, per allà, aquí més que menys.
5: El dia 5 de juliol passa el tour pel pont, que ve de l'Ordal, que li facin un homenatge a aquest...
4: Aquí.
1: Aquest senyor.
0: Un estudi del...
5: Però no pararà el pelotón.
0: Un estudi del RACN dels anys 21 i 23 diu, al mateix article, va situar aquesta zona com el segon punt amb més accidentalitat de ciclistes. I el mateix informe, però dels anys 22 i 24, la situava en la novena posició més perillosa. En tot cas, està en el rànquing, diguem, eh? La solució potser seria un... Efectivament,
8: no, no, però és que és... I pels ciclistes és que és així. Quan vas en cotxe i t'has trobat algun ciclista i el portes davant, dius, apluixes perquè pugui passar per davant bé d'allò. És que segons el moment han de travessar tot el pont. Perquè, clar, els dos carrils, si vens amb sentit de l'altre, de quatre camins cap aquí, els dos carrils de la dreta són els que entren a l'autopista. Els ciclistes que venen pel tros de Palla de Sant Vicenç o allò, han de passar a l'esquerra del tot, al mig del pont. I en diràs tu quina visibilitat tens que vas per davant. En realitat, té un nou veu. Ja mires a Raül, ja, perquè ja sé que ells poden mirar... Però que és un perill, és un gran perill.
1: Però realment, sí, jo penso que allò dels ciclistes no està ben resolt.
5: No està ben resolt.
1: Perquè és que, de debò, que els ciclistes poden anar per tot arreu.
5: És que, i a més...
1: Hi ha moments en què tu van avançar. O sigui, vas per una carretera.
5: A més, no van en fila índia,
1: et trobes el ciclista. Llavors, com que els has de deixar el metro, no sé quina quantitat d'espai...
5: Sí, sí.
1: Llavors, tu t'has de retirar. A vegades invadeixes el carril contrari. Entres sí. una mica dins el carril contrari. Dius, no,
4: I
1: no ve cap
4: un altre
1: cotxe,
4: que baixa.
1: Però en veus un que se't va acostant. Sí, sí. A mi, i els veus tan fràgils, que penses, ni que sigui amb el retrovisor sense voler, li dones un cop... A mi, de debò, que em neguitegen els ciclistes. Bueno,
5: a mi
1: penso,
5: també, a mi també.
1: Poden anar per tot arreu? O hi hauria d'haver-hi uns llocs determinats on poguessin anar els ciclistes i a les vies ràpides els ciclistes no hi haurien d'anar? Perquè el pont aquest no deixa de ser una via ràpida.
5: Mira, fa 15 dies no vaig
1: sé,
5: anar...
1: No hi entenc...
8: Sí. Però el que hauria d'entendre, el metro i mig, a més, perquè has dit un cop amb el retrovisor, no, si el metro i mig també està, que tu pensa que davantar un ciclista en una carretera a una certa velocitat, si no deixes aquest metro i mig, el Raül del cotxe sí, pot tirar el ciclista. Sí, també. Pots passar a mig metro i el fas caure sense tocar-lo.
1: Però com que vas molt a poc a poc. Vull dir, quan
8: jo em refereixo a carreteres que ja van els cotxes a 80 en amunt.
1: Aquí és on t'he dit, en aquestes carreteres és lògic que hi hagin els ciclistes? No sé, potser la Unió Ciclista i a més el president és conegut meu, sí, o sigui, que a lo millor em tiraran els trastos pel cap. Però jo a vegades ho reflexiono, perquè els veig molt fràgils.
5: Ciclistes...
1: Els veig molt fràgils i vull dir, em fan patir.
5: A més, són grups, són amics, grups que diuen, va, sortim avui i anem a Santa Creu. Jo fa 15 dies, ja dic, havia d'anar a Vallvidrera i vaig anar a Santa Creu. Vaig tardar. És increïble la quantitat de biciclistes que és un barbarisme, però m'agrada molt, de biciclistes, que hi havia. Vaig tardar moltíssim. Vull dir, és que era... I a més no es posen un darrere l'altre, de vegades van xerrant i te'n trobes quatre, un al costat de l'altre, amb el que llavors és impossible avançar-los, o se'n donen compte ells mateixos de dir, a veure, ens posem diguem-ne en fila índia i deixem passar el cotxe, o no pots.
7: El reglament ha canviat i ara poden anar dos en paral·lel i a l'esquerra del que hi ha al mig un i mig més metres i esclar, això i anar d'aquí a Santa Creu, encara si has de davantar algun ciclista per la carretera i ho veus, doncs com que és pujada, puja molt a poc, però quan fan la baixada és que envaeixen el carril del que puja i coses d'aquestes, perquè a veure, audàcia és el joc, com hi havia una sèrie americana molt famosa de la visió, audàcia és el joc, com vulguem dir, si no té una miqueta de marxa, tot això, doncs perd tota la... Perquè pujar costa molt. Sí. Llavors baixar, doncs... I no solament les motos, les bicicletes, les motos també, és el circuit de Calafat 2, el que el tenim aquí,
5: sí, sí,
7: eh?
5: Sí,
8: són
5: sí.
8: més seriosos que les bicicletes.
7: Molt més,
8: encara.
7: Perquè a més fan aquestes curves amb... No toquen a terra, però els agradaria, i això, doncs, és complicat.
5: El que passa és que és una altra velocitat i llavors, aleshores potser no molesten tant.
7: No, però és una pista de proves, que de tant en tant et trobes això, et trobes motos que les proven, hi ha de vegades marques que tenen 3 i 4 motos que van a arreglar, aviam quin rendiment donen i es veu molt clar, i bueno, no... I de vegades també passen cotxes d'alta gamma, és a dir... Ferraris, sí, Maseratis, sí, etc., perquè els proven. És a dir, és una pista de proves.
5: Sí, sí.
7: I hauríem de posar alguna norma que no... Però bueno, és, està molt clar. Les balles aquelles laterals d'alumini o no sé de què són, aquelles de tant en tant les han de canviar. Sí. Per què serà? No sé.
0: Bé, en tot cas, la convivència amb els ciclistes...
1: Jo la veig.
0: Nati, la veus... Sí, complicada?
1: Jo la veig
5: complicada.
1: Jo la veig complicada.
5: I de, a vegades hi ha molt bona relació, perquè per un tema de civisme, que és el que sempre parlem, i educació, i fins i tot un ciclista pot dir passa,
1: tant,
5: ara, perquè,
1: sí,
5: perquè veu, veu el de davant, que no ve ningú, i volguem i aprofitem-ho. Hi ha com una, diguem-ne, complicitat entre ciclista i conductor.
0: Mm.
5: De, però de vegades no. I a més, si l'avances, en sobre encara et fumen una bronca, perquè resulta que potser el que deia el Josep del rebuf potser l'ha tocat una mica, però és clar, és que ja no pots anar tant a l'esquerra. És complicat, és molt complicat. Sí.
8: Però jo penso que sí. Jo quan vaig, jo hi vaig molt a Santa Creu, perquè vaig allà a la parròquia que van cuidar una mica el manteniment, i mos trobo. És d'agrair el que dius, que ja trobes molts ciclistes que com que ells ja estan a mig girabol i ja veuen,
5: exacte,
8: la carretera, fan la senyal de que passin. Però jo sempre que els he passat me'n vaig automàticament al carril de l'esquerra. Si ja veig que estic veient que no ve cap cotxe, no tinc per què deixar, si puc deixar més d'un metre o mig, el deixo dos metres, doncs deixo dos metres.
7: Però aquest ajut...
8: Perquè és el mateix passar una roda que passar les dues.
7: Sí,
8: ja,
7: sí, però de vegades tens sorpreses. Et diuen amb tota la bona fe, perquè ve una curva...
5: Passa,
7: i després et trobes un cotxe, una moto de cara, que t'ha passat a 3 centímetres del pneumàtic.
8: Jo em refereixo amb el cas de que jo veig la visió.
7: Sí
8: que és cert que també el del metro i mig és complicat amb els que baixen, perquè quan el giravolt pel que baixa és a l'esquerra, bueno, com que fan, com fas amb un vehicle que és a l'esquerra i te'n vas cap a l'esquerra, és que venen amb les rodes per sobre la mitjanera,
7: sí,
8: i a més tu em vas cap a un cantó, dius,
7: pues clar,
8: a on vols que deixi el metro i mig? Com jo no em mengi la... Clar que tu vas a la dreta, que el giravolt per tu és a la dreta, i et tanques més sobre la cuneta, però encara hi ha així, el metro i mig te'l saltes amb una carretera com Santa Creu.
7: És complicat.
8: I dius, escolta, nen, dius, a un metro i mig, però digue'm a on te'l deixaré, perquè és tu que t'estàs menjant el meu terreny.
5: Sí, sí. I Santa Creu és un circuit molt propi dels aficionats al ciclisme, el fan cada dia, i te'ls trobes cada dia. Sí.
8: Quan comencen amb el Giro,
5: la Volta
8: a Espanya, sí, és quan es veu que la gent se n'en recorda més. Jo ho dic així, perquè dic, quan ve ara el Tour, dius, vas un dia a Santa Creu i trobes molt més ciclistes que els altres dies.
5: Sí, sí, sí.
8: I dius, deu ser que ja... Llavors et posa el xip en modo bicicleta, que dius,
1: deixa-me-la despenjar.
8: No,
5: és...
8: sembla així, però és,
1: però
8: que, és la sensació que tens.
1: Aquí parlem d'un lloc concret, que és anar a Santa Creu. Però quan vas per carretera i vas fent carretera, és a dir, que tu t'estàs desplaçant d'un lloc a l'altre, que el que tu vols és anar... Si pots anar a 90, doncs vas a 90. Vull dir, no vas a 70. Perquè tu vols desplaçar-te. Aquí és on a mi em crea el problema. Perquè tu portes un ritme i dius, vaig a 90, tu trobes la bicicleta, redueix, i fins que no el pots, llavors vas creant... Per això dic que jo no ho sé, això ja t'hi hauria de parlar amb el meu amic, amb el Joaquim, de dir com es pot fer això,
5: perquè no
1: sap molt de greu que de tant en tant anem sentint això,
5: sí,
1: les persones que perden la vida per un esport, perquè cap i la fi és un esport,
5: sí,
1: sentit comú.
5: I una xarxa integral de carril bicis, i això és una utopia.
1: No, però per exemple, doncs no sé, les motos no poden anar, o segons quina cilindrada de moto no pot anar per l'autopista, em sembla. Doncs el mateix, amb segons quines vies, el ciclista no hi hauria de ser, potser. Et dic, ara...
2: El teu amic et farà pam-pam,
1: No
2: m'atreviria a dir això. No
1: per seguretat, per la seva pròpia seguretat.
2: Oh, bueno,
5: però
2: és una
5: passada,
2: cosa que ell escolleix i que ja sap amb què es trobarà. Ja.
1: Però
5: llavors, per l'autopista...
1: Ell ha perdut la vida, però la persona que l'ha provocada tampoc s'ho trobarà mai de sobre,
2: No. Bueno, però la vida està com... Té aquestes coses, no?
1: No sé trobar la solució.
2: No existeix la perfecció per ningú.
0: La setmana passada a l'autopista, Joan...
5: Per la vorera anava un cadira sí, de rodes. Sí.
0: Oh, la ronda, la ronda.
5: A la ronda era, no?
7: Vitorau.
8: Sí, sí, per l'autopista la un patinet sí que el vam veure l'altre dia. Un patinet elèctric per l'autopista. Ah, sí. I dius... És, no, és normal, això?
0: No, no, no, és, no ho és.
2: Sembla que està prohibit.
5: És que ja no hi ha la cilindrada. Si
8: ja ho sabem.
5: Sí, és veritat. Però...
7: Ahir vaig llegir, no sé en quin mitjà de comunicació, que el BOE sortirà aviat una llei que el patinet elèctric només podrà ser conduït per persones de més de 15 anys. Sota de 15, no. Bé, ja ho veurem. Potser, bueno, si només n'hi va una de persona, va bé. De vegades no trobes.
8: I quan n'hi van dues, que ho veiem molt per aquí.
7: He vist algunes amb de tres, com vulguem dir. A que no ets capaç de pujar amb dos més i tal?
5: I un patinet elèctric té una velocitat màxima permesa de 25 km per hora.
2: Van més de pressa, però van més de pressa.
5: Però hi ha 25 km per un patinet, és una passada.
7: Et poden fregir.
5: Per mi, vaja. Sí.
0: A tot això, i que els diaris no ho recullen, com dèiem, avui hi ha hagut dos terratrèmols.
2: Oh, sí. Ai, sí. El Manel n'ha viscut un.
0: Notícia impactant. De 7,2 i 7,5, en aquest cas s'ha produït a Veneçuela, al nord-oest de Veneçuela, a la zona de la Serra d'Aroa, i han causat l'esfondrament d'edificis. De fet, hi ha imatges ja a les xarxes, que déu-n'hi-do.
7: Sí.
0: També s'han registrat una vintena de rèpliques i hi ha moltes estructures amb risc de col·lapse. Això dels morts i ferits, clar, es va actualitzant perquè són les primeres hores, però en tot cas hi ha hagut afectacions molt greus a Caracas, la capital, i especialment a alguns barris de la capital, i van apareixent vídeos.
7: Chacao, sobretot Chacao.
0: Impactants de com estan a casa, es belluga tot l'edifici, o estan comprant, o a l'aeroport també, és, no sé quin aeroport era, però...
7: Maiquetia, si és al costat d'una platja. Et sembla que aterris al mar.
0: Sí.
7: Què passa?
0: Sí.
7: Hi ha alguns aeroports que els han posat o no han pogut. Molt més a la vora del mar que el de Barcelona, eh?
2: Mm-hmm. Però tu a Mèxic dius que vas viure un,
0: a Mèxic
2: eh?
0: També és una zona...
7: A Mèxic vaig tenir un, ja fa anys, eh? Però allà no hi diuen terremoto, hi diuen temblor. I estava, bueno, allà en una zona del districte federal, que ara li diuen Mexico City.
0: Sí.
7: I en un hotel... i bé, tot normal, te'n vas a dormir vaig començar a sentir xiscles i dic, hosti, què passa aquí tu? Perquè clar, dius, deus estar somiant

0: que és la zona rosa, diuen rosa, que hi ha l'àngel aquell, no sé si ho havies, aquell monument que hi ha un àngel com si fos... Bueno, en fi, és una estàtua col·locada en aquesta zona, i la gent estava després, bueno... No li van donar massa importància perquè era només de 5,5. Clar, és veritat, menys de 6 no acostuma a ser el problema ni la destrossa tan gran com sembla. Sí. El que sí és allò, és quan l'edifici té molts anys i està mal construït, cosa bastant possible, doncs van caient i això. Ara 7,5, 7,5 sí, a Barcelona, atenció, no ho desitjo en absolut.
1: Bueno, és que hi ha una cosa, és la construcció. Moltes de les zones on t'afecta moltíssim aquests rèmols
2: ja està pensat. Zones
1: més pobres, jo t'agafaria per dir un país com el Japó, que també Japó, és un país...
3: És que n'hi ha hagut un també,
1: sí,
3: el Japó.
1: Però què passa? Que allà les construccions que es fan i es fan tenint en compte aquest seisme. I llavors ja tenen una estabilitat. Hauria de ser molt gros perquè un edifici aquell caigués. Quan passa en zones així, com ha passat a Venezuela i com ha passat altres vegades, en zones més pobres, més de gent treballadora, les construccions no són el mateix sistema. Llavors allò, amb un terratrèmol una mica fort, cau. Sí. És aquest el gran problema. Si les coses estan així, el que deia el Manel, però si estàs en una zona que és bastant confortable, bastant econòmicament està bé d'allò, possiblement, i és una zona que tenen seismes, a la construcció està feta.
3: A més a més, diu que era molt a la prop de la superfície.
2: Moviments sísmics...
3: Quants molt... quilòmetres de profunditat que dius, i això és a prop?
0: Mira,
3: perquè ens deia que eren 20 quilòmetres i dius, mare...
2: Com la costa oest americana, de la falla de Califòrnia,
3: de San Francisco,
2: San Francesc i tot això, allò allà, ara ja és, a nivell de construcció està molt més pensat.
0: Va dir, a part dels japonesos, els xilens són els que ja fa 15 o 20 anys que van posar normes de construcció aquestes i no altres, és a dir, antisismo, li diuen, i encara que sigui, bueno, Santiago és una ciutat grandiosa, no? Té 3 o 4 milions de persones en allà i bueno, està tot molt, molt, molt preparat. Molt preparat. Es mou, però té una base diferent, no? I, clar, si estan mal, els fonaments estaven mal fets, tot això, doncs cau. Però allà hi pujant camp amunt, és com una espina dorsal, és Perú, després ve Ecuador, i tota Centroamèrica també. Centroamèrica també té temblores pràcticament cada dia en algun país. Sobretot El Salvador, que és un país poc recomanable per anar-hi, perquè, bueno, no ho sé...
4: Però pel que fa a la seguretat.
0: Sí, la seguretat, sí. La capital, Sant Salvador, li diuen el Valle de las Hamacas, com vulguem dir, per dormir...
3: Fora.
0: Que estiguis anant d'un cantó a l'altre. Estàs dormint i es mou.
3: Que dormissin a fora, que eres segur.
0: Sí, el Vall de les Hamaques. És curiós.
1: Es construeix de segur.
2: Que són...
1: Els moviments dels edificis, a més, el que deies ara, aquí no en tenim edificis, no. Però sí que n'hi ha. La majoria de ximeneies que encara queden, això d'antigues fàbriques i allò, si poséssim a dalt d'una ximeneia aquelles, allò es mou.
0: Clar.
1: I no ho sembla, tu veus, la que tenim aquí al molí, possiblement no, perquè no té l'alçada, però no, és veritat,
3: pel vent,
1: és cert.
3: Vols dir que pel vent? No,
1: pel vent i per tot, o sigui que tu dius, això sembla un edifici rígid, però si poguéssim pujar a dalt, veuries que es belluga a dreta i a esquerra, dius, escolta, això es mou, no és que sigui una cosa exagerada, però tenen moviment, perquè si una edificació de certes alçades fossin rígides al 100%,
3: es trencarien
1: i caurien.
3: Sí, clar, tu, mira, ha de ser una mica dúctil, no? Com perquè es pugui...
1: Un pal d'una bandera es mou.
3: Sí.
1: O una farola o un d'allò es mouen.
5: Que aquí a Molins, fa molts anys, potser fa 40 anys, que hi va haver algun una petita cosa. Estàvem dinant a casa també ho recordes?
2: Sí, recordo.
5: I la làmpara es va moure i la taula es movia una mica. Sí. I com que teníem els fills petits... Qui toca la taula? Qui li don patades a la taula?
4: Vas atribuir alguna atrapalleria del fill.
5: Perquè les atrapalleries aquestes eren molt normals. I no, llavors van aixecar. Jo no, però qui es mou alguna cosa va ser poca estona.
4: Molt subtil.
5: Però es va moure, o sigui que Molins, que no tenim res... gros d'aquestes coses fa molts anys i va passar en una hora...
2: Sí, se'n va parlar, jo ho recordo.
6: A l'hora de dinar. Em sembla que també,
2: Sí,
6: estar a casa i sentir una petita

0: moviment, vibració, que primer no saps ben bé què passa.
1: No, no.
2: Bueno, penses però que els nanos estan pagant patades.
3: Bé, però si no hi ha nanos a la taula...
0: Clar, no hi ha nanos.
4: No, més que aquí, a la Península Ibèrica estem en una zona que també hi ha moviments. Sí. I no és d'ara, és que antigament es construïa molt i es feia... que no es feien cimentacions com es fan els antics romans. Els romans ja ho feien, posaven sorra a la no era cimentació de ciment perquè no hi havia el formigó, però a sota d'un aqueducte allò el que hi havia és sorra capaç de coixir per absorbir aquests petits moviments que hi ha del terreny. Del terreny.
3: Mm-hmm. Per tant, ja eren intel·ligents amb moltes coses.
4: Jo quan estudiava per encarregat, aquestes coses havien...
3: Es posava com a exemple...
4: I dius, i sembla mentida, ja estem parlant de molts anys enrere, 2.000 anys enrere.
5: Correcte. I que, per on és, per la zona d'Olot o així, la Garrotxa, que és més propens a moviments sísmics, no?
4: Sí. Bueno, que totes les zones que són també volcàniques també
5: són zones volcàniques, clar.
1: Mm. En tot cas, les plaques tectòniques es belluguen.
3: En tot cas, 7,5, com dèiem, ja és d'impacte, i ha sigut un drama absolut.
1: No, i serà un drama, perquè a mesura que es vagin... no sé, retrobant les famílies, trobaran a faltar tots els que...
6: Han dit de sortir de 32 morts, però no tant de bo, però millor que fos aquesta xifra insuperable. Que no es pugui d'allò, però em sembla que seran bastant més, no sé.
3: Bé, i a tot això...
5: Contra la natura no es pot fer res.
6: No.
5: I els tsunamis, i llavors què pots fer?
6: El que no pot ser és que Europa sigui...
5: Et transcendeix.
6: Des de fa 15 dies té temperatures més altes que qualsevol país africà.
3: Exacte.
6: I això... Tu estàs en un país africà a 40 graus i dius, bueno, però és que aquí 40 són... És una bufetada al cap, eh?
3: Sí. Clar,
4: però és que ha arribat aquestes temperatures a París i a Anglaterra.
3: Sí, sí, correcte.
4: Sí. Que no estem parlant d'aquí, que estem acostumats també a arribar a vora els 30. Però estem de països que dius, i 30 graus, dius, escolta, no...
6: I a París, ahir es va veure a la televisió, una quantitat de gent allà per llançar-se a l'aigua, perquè, i també és una aigua que, segons va dir la seva...
3: Alcaldessa.
6: La seva alcaldessa, que és saníssima i que la pots veure.
5: La del Sena, sí.
6: Sí, veure-la sí que pots, però...
0: Sí, veure-la amb la vista.
5: Ja només veus... Ja només veus el color de l'aigua, que el Danubio Azul no ho sembla, eh?
6: No és el del...
5: La Ayuso també té 10 graus més que aquí, a Madrid, la comunitat de Madrid, perquè és tan llesta que no hi ha, pràcticament, hi ha molt poca zona verda a Madrid.
3: Bé, anirem acabant. Això del juny ha sigut un vist i no vist, perquè ja hi acabem. La setmana que ve, quan us saludem, serà juliol.
1: Què serà, 1 o 2 de juliol?
5: Ja...
0: Ah, sí? Hi haurà baixat la temperatura?
3: Serà 2.
1: 2 de juliol.
0: Què estàs dient?
3: No estic dient res. Ens quedarem al mes de juliol.
1: Haurem canviat de mes.
3: I aquest sí, el juliol és al final de juliol.
1: El darrer mes del curs.
3: Sí, però encara queda. Així que, de moment, gràcies a tots per les reflexions, per compartir aquesta estona i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Igualment
5: a tothom.
3: Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. I amb tot, també Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Passen 3 minuts de les 10.
1: Informació local.
0: L'Associació d'Amics del Museu prepara una sortida a Peralada i aniran el diumenge 5 de juliol. Abans de les vacances estivals visitaran el castell de Peralada, l'Alt Empordà, i el nou celler de vins i el museu del mateix castell, i després aniran a un restaurant just davant del castell. I van el 5 de juliol, però les inscripcions es fan avui dijous i demà divendres a la tarda, de 5 a 7, al local del museu, a la seu del museu, del carrer Pintor Fortuny. La sortida val 55 euros pels socis i 60 pels no socis, i van amb autocar, inclou també el dinar. Inscripcions avui i demà de 5 a 7 a la seu del museu. I els matussers que celebren la Diada Castellera, 24è aniversari matusser, el dissabte a la tarda, a partir de 5:45, sortirà un cercavila des de la plaça de la Creu fins a arribar al pati del Palau de Requesens, on hi haurà l'actuació castellera a les 6 de la tarda, amb dues colles més, els castellers de Cornellà i els de Sant Feliu de Llobregat. Després faran sopar de colles i després, obert a tothom, a partir de 10:45 de la nit, concert amb M&M's Band, és una banda que fa versions, al pati de l'escola al Palau, concert obert a tothom que vulgui anar-hi. Diumenge, Gospel Feelings fa el concert de final de curs, Visca la vida. El diumenge, aquest concert a les 7 de la tarda al Teatre del Foment. L'entrada val 10 euros i la podeu comprar al web Entràpolis. I dilluns que ve comença la ludoteca d'estiu a les tardes, Juga a l'estiu, que organitza l'Ajuntament a l'Escola Pont de la Cadena. És un espai de joc d'entreteniment per infants de 4 a 12 anys, que es farà des del dilluns 29 fins al 24 de juliol, cada dia amb activitats diferents, com tallers, manualitats o jocs d'aigua o jocs de taula. El preu per sessió de tarda és de 5 euros i per setmana val 20 euros. Si voleu apuntar els vostres fills o tenir més informació, podeu enviar un correu a jugatlestiu@molinsderrei.cat o entrar al web molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Xuclà, del carrer Major, número 100.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper, i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Són ara mateix les 10 del matí i 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 25 de juny. De seguida farem l'espai de preguntes a l'alcalde, amb l'alcalde Xavi Paz. Si voleu trucar, recordeu 93668-6161 i el WhatsApp de la ràdio 691-438-847 per si voleu fer qualsevol pregunta. Ara, de seguida, també recordarem de nou les vies de contacte. A les 11 parlarem de l'exposició que s'inaugura demà en el marc dels actes de Vivim el Tour, Camins, exposició que podeu veure a la planta baixa de l'edifici del Molí, del qual n'és curador d'aquesta exposició el Toni Moreno, i a les 11 ens acompanyarà per donar-nos en més detalls. Farem un repàs de com es presenta el curs al parc, les propostes pel curs que ve al Parc Natural de la Serra de Collserola, i després també amb el Josep Ferrer anirem a Roda de Barà, avui amb la maleta a la mà. Tot això fins les 12 del migdia. Però ara el que farem és una pausa amb aquest temps que tenim, que convida a escoltar ja Havaneres. Aviat vindrà la cantada de Calella de Palafrugell, això serà crec que el dissabte 4 de juliol. Anem a escoltar el Sport Bo amb aquest clàssic que es diu Mare, vull ser pescador, i de seguida venim amb l'espai de preguntes a l'alcalde.

0: Mig minut i arribarem a un quart d'11 del matí. Seguim en directe el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 25 de juny, últim dijous del mes de juny. Estem a l'equador del programa, això vol dir que anem amb l'espai polític, de seguida farem l'espai polític del dia, avui dijous, per tant, preguntes a l'alcalde, amb l'alcalde Xavi Paz, que ja el tenim aquí als estudis de la ràdio nostra. Recordeu que per posar-vos en contacte amb el programa, per si voleu fer qualsevol pregunta, observació, suggeriment, queixa, el telèfon del directe és el 93668-6161. Això per una banda. El WhatsApp de la ràdio, per si voleu fer qualsevol pregunta també, missatge de text o nota de veu, el 691-438-847, 691-438-847, o si ho preferiu, doncs també a través de les xarxes socials, a través d'Instagram, on l'alcalde en fa la retransmissió cada setmana. Si hi ha alguna pregunta, doncs també la comentarem en el transcurs d'aquests 45 minuts que tenim per endavant fins a arribar a les 11 del matí, d'un dia, on també doncs, tenim ple a l'Ajuntament, com bé sabeu, a 6:45 de la tarda, cosa que també repassarem d'aquí uns minuts amb l'alcalde Xavi Paz, que ja el tenim aquí a punt per saludar-lo. Alcalde, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia i molt bona hora.
0: Benvingut.
1: Moltes gràcies. Què tal la graella?
0: Bé. L'alcalde veig que doncs, va voltar, com és habitual, pels diferents barris de la vila, i li volíem preguntar d'entrada, a banda de com va anar, si hi ha hagut alguna incidència remarcable, si hi va haver normalitat en el transcurs de la vetllada de Sant Joan.
1: Segurament algú destacarà alguna baralla o destacarà algun conat d'incendi en un contenidor, però podríem dir que, feta la precisió de bombers, quan vam visitar el dispositiu, que era una revetlla que no queia en pont, i per tant no hi ha hagut una sortida massiva de vehicles i de veïns i veïnes que hagin anat a les segones residències en caure això entre setmanes, justament en el dia que és la meitat de la setmana, de dilluns a divendres, i que per tant veiem molta gent a Molins de Rei. Doncs el que podem valorar és que ha estat una revetlla transcorreguda amb la normalitat del que representa una nit d'aquestes, crec que respectant els horaris, evidentment, que s'havien plasmat, respectant les directrius que s'havien aportat per garantir la seguretat de tots els espais. En un any en el que vam recuperar, per exemple, la revetlla de Bonavista, que es va mantenir la revetlla de la Granja, organitzada per l'Enxuscat, però diguéssim, en presència, si més no, de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns de la Granja, on també hi havia, a més, més revetlles, podríem dir, populars, de senzillament gaudir de les taules i les cadires, no?, i de la companyia i les coques en els carrers, i, per tant, una revetlla que en aquest sentit es va desenvolupar en normalitat. I jo, en aquesta línia, sí que voldria destacar, perquè crec que s'ha de destacar, no?, quan les coses no funcionen, doncs ja hi ha gent que ho diu, quan les coses funcionen, jo vull destacar també, fa uns anys, encara me'n recordo, una típica revetlla que va caure en un dissabte o divendres, els petards i els carrers bruts fins pràcticament dos dies més tard. Crec que fet la festa, i que evidentment a les 3 de la matinada era notori com van quedar espais com la plaça Llibertat, com la Rambla de Granja, com la plaça de l'Àngel, com la Mariona, com el Canal, és a dir, que sí, que s'havia gaudit de la festa, però que les deixalles de la pirotècnia al carrer realment donaven un espectacle que, bé, és el que ja se sap que passa després de la revetlla de Sant Joan, però requereix un esforç evident molt important per part del servei de la neteja, i aquest es va produir. I el dijous, no?, dimecres, perdó, quan sortíem pel carrer, a les 10 i mitja, 11 del matí, vam veure una plaça Llibertat força neta, una Rambla de Granja força neta, un barri del Canal net, un parc de la Mariona net, i per tant això és gràcies a un desplegament important que hi va haver del servei de la neteja. I jo avui, no, feta la festa, vull agrair tot el dispositiu de la Guàrdia Urbana, dels voluntaris de Protecció Civil, dels voluntaris de l'ADF, també evidentment de la coordinació amb bombers, que no va requerir la seva presència a Molins de Rei, i alhora també dels serveis de la neteja. Per tant, una vegada més, com ens passa amb la Festa Major, com ens passa amb la Fira de Candelera, fem molts comentaris previ a la festa, però s'ha celebrat una festa amb la màxima normalitat possible del que és una revetlla de Sant Joan, i crec que els serveis han funcionat durant i sobretot després també de la revetlla. I jo això sí que avui ho vull destacar i ho vull agrair públicament des d'aquí.
0: Molt bé, amb diversos barris de la vila i, com apuntava l'alcalde, també amb alguns carrers, carrer Samarang, penso que va ser el primer any, doncs, que s'afegia també a, en aquesta revetlla popular. I va
1: sí, i crec que n'hi havia més altres, sí, algun... vaig veure el del Samarang, que sí, la gent que hi havia, bé, perquè sí, estava sí, de trànsit des de... era el moment que anàvem de Bona Vista a la granja. Sí, sí, hi havia... bueno, escolteu, la gent celebrant en sí, aquesta línia que dic, a més de que molta gent es va quedant aquí, és a dir, qui més qui menys, quan cau un dimarts, quan en cau un divendres, quan en cau un dijous, no? Doncs s'agafa els seus dies, s'agafa el pont, ja marxa potser aquesta, els veïns i veïnes que tinguin una segona residència, un altre lloc. Aquesta vegada no va ser així, aquesta vegada la gent es va quedar massivament a l'àrea metropolitana, no hi va haver, no hi va haver grans cues ahir per tornar a l'àrea metropolitana, ni de sortida el dimarts, ni d'arribada el dimecres, no? Es va quedar a l'àrea metropolitana i, per tant, la pressió d'aquesta revetlla de Sant Joan ha estat exercida sobre els serveis públics de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Bé, dijous passat ens atàvem a l'espai de preguntes a l'alcalde parlant sobre la climatització del mercat, ens va comentar el mateix alcalde al migdia. Tenim reunió amb els venedors i venedores, sí, doncs em volia aprofitar per preguntar-li també quina valoració em faria i com va anar aquesta reunió amb els venedors i venedores del mercat municipal.
1: Això depèn de qui li preguntis, no?
0: Això em diuen, sí.
1: No. En qualsevol cas, nosaltres vam donar explicacions, que és el que és la nostra funció.
0: Sí.
1: Vam explicar quin era els motius. O sigui, vam explicar, com vaig dir aquí, el que havíem fet i el que farem. I, per tant, doncs, és evident, no? No hi ha una unanimitat, perquè ens entenguem, entre els venedors del mercat, ni a... Jo crec que una part, amb tots els respectes, doncs... doncs hi ha una part que no és majoritària, doncs que, bueno, és incrèdula, critica, qüestiona i es pensa que tot ho fem perquè surt un escrit, cosa que, entre altres coses, mostra un gran desconeixement de com funciona l'administració pública, i segurament és responsabilitat nostra, que a vegades no ens expliquem suficient. Jo sempre tinc la sensació que les coses les explico moltes vegades, però és evident que s'han d'explicar encara moltes més vegades perquè arribi a tota la població, no? I la gran immensa majoria amb els que ens hem anat reunint al llarg d'aquest mandat, doncs que assumeixen, primer, que hi ha hagut un diàleg amb l'alcaldia al llarg d'aquests anys, que evidentment no els agrada la situació, tampoc ens agrada a nosaltres, i que confiaven en el fet de les mesures que havien posat sobre la taula, que recordo que són, una, la licitació de la substitució de la màquina, que aquesta licitació, doncs la presentació d'ofertes acaba aquest 27 de juny, i per tant aquest canvi de màquina i una renovació de la màquina que es va instal·lar quan es va renovar el mercat el 2007 es produirà cap a l'octubre. Vam explicar que havíem pres mesures per reforçar el que havíem fet i sobretot que en el decurs d'avui i demà, no? I per entrar en funcionament, esperem que el dilluns, doncs es posarà una màquina supletòria de gran potència que es posarà fora, es posarà en el passatge de la Sardana per refrigerar el mercat mentre no substituïm la maquinària actual. És a dir, no és una màquina que posem durant una setmana, dues setmanes, no, la posarem tantes setmanes com calgui fins que tinguem la nova màquina refrigeradora al mercat. Això s'ha començat a fer aquest matí, avui ja s'està descarregant la màquina, s'està posant, i per tant confio que no hi hagi cap problema en el decurs d'aquests tres dies, i dilluns, màxim dimarts, aquesta màquina supletòria, aquesta màquina alternativa i aquesta màquina de gran potència que ha de dotar d'aire refrigerat al mercat entri en funcionament, i per tant les molèsties cap als venedors i cap als usuaris del mercat doncs s'esmorteixin i es limitin.
0: El que sí que ha sortit de el que comportava refugi climàtic, equipaments de refugi climàtic de la vila, és la sala punt de comerç del mercat. Alcalde, pel que veig que s'ha actualitzat, diguem, ja no hi ha...
1: No hi és, perquè el que fem ara és una substitució de la... O sigui, estem preveient una substitució de la màquina gran,
0: sí,
1: que vol dir que es faran, diguéssim, circuits diferenciats per el que és les dependències del mercat i pel que és la sala de punt del comerç i la nau central del mercat. Per tant, doncs, evidentment, això es treu d'aquí. Hi ha cinc refugis climàtics igualment, i per tant doncs creiem que n'hi ha suficients i no cal posar aquest. Quan resolguem aquest ampliarem la xarxa evidentment de refugis climàtics.
0: Recordeu, Biblioteca El Molí, l'aula d'estudi del Molí Jove, sala d'actes de Can Ametller i l'oficina d'atenció ciutadana, que algú em deia que la majoria, tret del Molí Jove, són de dilluns a divendres, diguem, els...
1: I els que s'obrin el cap de setmana, que s'hauran d'obrir també, evidentment. La biblioteca, i recordo que la biblioteca el dissabte al matí està oberta.
0: Fins al 15 de juny, per tant, ja ens hem d'esperar fins al setembre.
1: Però el 15 de juny ja hem tingut onades de calor, eh?
0: Correcte. Correcte, però...
1: Hi ha una pregunta per Instagram, que és una clàssica.
0: Sí, avui no tinc les dades, per tant, l'alcalde les llegirà.
1: Aventures Mundial no sé què, 12. S'ha pensat fer alguna cosa aquest estiu per les panerols que surten amb la calor? Algun pla de fumigació, per exemple? Hem de repetir el que diem sempre. Primer, si es detecten paneroles, poden fer una instància a l'aplicatiu Som Molins. Segon, nosaltres actuem per defecte sempre a tots els carrers del poble. Hi ha una persona experta que fa aquest tractament. Tercer, si hi ha un dubte, que es transmeti aquesta incidència, perquè, evidentment, si cal, el tècnic tornarà a revisar aquest lloc. I primer certificarà si realment el problema de les paneroles és d'àmbit privat o d'àmbit públic, perquè nosaltres actuem en l'àmbit públic, i per tant actuem sempre, podem intensificar encara més aquesta actuació. Ara, també, jo torno a dir, és que no podem pretendre que no hi hagi paneroles, i són, i per això fem els tractaments, i que es truqui, que es remarqui si és que hi ha algun lloc que per alguna incidència acumula en excés. Ara, estem en un moment que surten i evidentment existeixen, i aquest any ja els tècnics ens van avisar que era un any amb més incidència d'aquest tipus.
0: Tenim una pregunta via WhatsApp que ens ha escrit la Neus. Bon dia, li podeu preguntar a l'alcalde si ell té constància de la pallissa rebuda per una noia per part de 5 o 6 nois amb la cara tapada al carrer Boters, i també una altra agressió per part dels mateixos amb un altre noi. El primer va haver de rebre cures i ser traslladat a l'hospital. Diu, ja fa uns anys que anar de nit per al poble, sobretot en dies de festa, és un perill.
1: La nit de Sant Joan?
0: Sí.
1: Jo ja he dit que alguna vegada ja pot ser que hi sigui. Jo vull posar de relleu, perquè això és una... No anava a dir cantarella, no és la paraula. És una sensació que apareix, no?, de dir, escolta, cada cop és més insegur. Anem a veure. Baralles hi ha hagut sempre. No, jo ara... això ho deia l'altre dia, llegia com... hi ha un pensament actualment que s'està posant de manifest, que ho va posar Zygmunt Bauman, no? El de la modernitat líquida també va descriure un altre fenomen, que és el de la retropia, no? Que és la nostàlgia respecte a qualsevol temps passat va ser millor. Jo vull descartar aquest pensament. I respecte a la seguretat, que ara es parla tant, jo crec que hi ha elements que ajuden a pensar que qualsevol element passat i temps passat va ser millor. I les dades no ho certifiquen d'aquesta manera. Que ara, a vegades, pot haver algun grup que mantingui actituds, no? Evidentment censurables, delictives, i que requereixen de tota l'atenció, sí. Això vol dir que no existia abans? No, abans també hi havia. Jo crec que hi ha tres fenòmens, pràcticament, doncs, que ajuden a... incrementar la sensació d'inseguretat. I parlo d'incrementar la sensació d'inseguretat, com molta gent ara diu, és que tinc por de Molins. Escolteu, a Molins no s'ha de tenir por. S'ha d'estar atent, s'ha d'estar amatent, s'ha d'estar... És a dir, no és un discurs ni de complaença, ni dir, escolta, això és horrorós. Jo crec que hem d'estar al punt mig. El punt mig vol dir, hem d'estar amatents i hem d'estar, i fem dispositius de seguretat, i hem d'estar al corrent de qualsevol cosa que passi. Ara, d'aquí a tenir por, jo vull posar que hi ha un punt mig en el que hem d'analitzar què passa. I el que passa és, entre altres coses, primer, comparat amb fa 20 anys, ara d'entrada tothom es grava i tothom arriba. Dos, hi ha partits polítics també que en fan d'això una estratègia per alentar el clima de la por i d'aquesta manera promoure el recolzament cap a la seva formació, que centra el discurs tot en la seguretat o en la manca de seguretat. I tercer, és veritat que, a diferència de la nostra època, Oriol, a nosaltres ens podien treure com a molt 20 euros. Ara, només que determinats joves vagin en un mòbil, ja porten a la butxaca un element que és candidat, no?, a sostraure i treure un rendiment en el mercat. Per tant, hi va haver una païssa. Bueno, hem de veure, nosaltres anem per denúncies, també t'ho dic. És a dir, i amb això no vull dir que no passi. I amb això el que vull dir és, si sisplau, si algú ha estat víctima d'un fet d'aquest tipus, el que ha de fer primer de tot és denunciar. Jo em remeto a les dades oficials que tenim, perquè clar, si la qüestió és he sabut, m'han dit, no, és cert que ha passat, però no es fa la denúncia, això no consta. I nosaltres, per actuar, necessitem saber les dades que constin. Nosaltres, Mossos d'Esquadra, tothom. I en les dades que nosaltres tenim de Junta de Seguretat Local any rere any, jo em remeto a les dades que continuem, estem 24 punts per sota de les dades delinqüencials de la mitjana a Catalunya. És a dir, si el que diem és, no, escolta, és que Molins ja no és segur. Bueno, no sé en què es basen per dir això. No, és que he sentit que algú... Bueno, escolti, ja, però això ja passava. No, és que... Bueno, escolta, anem a veure. Ah, no vol dir que un dia... Clar, que passen coses, clar, però és que ja passaven coses també, eh? I per això plantegem dispositius, no? Doncs, home, de reforç els divendres, els dissabte a la nit, en aquestes revetlles, clar, i després hem d'anar, evidentment, més atents en aquesta situació.
0: Gràcies a la Neus que ens ha escrit. Tenim una trucada que ha marcat el 9-3-6-6-8-61-61, que és el Mateu Ribas. Hola, Mateu, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bona hora.
2: Per fer una petita pregunta a l'alcalde.
0: Sí, endavant. Digues.
2: Mira, bon dia, alcalde.
1: Molt bon dia.
2: Una cosa, al final de Molins de Rei, quan gires a la dreta per agafar l'autopista o per anar-te cap dintre el Verdaguer, etc., al posto que hi ha la casa Ocupa, hi ha un arbre que està dintre la casa, però tot el que és les branques i tot surt a fora. Jo he vist moltíssima gent, jo també personalment, que tens que baixar de la vorera, a part que és petita, però tens que baixar de la vorera i els cotxes a sobre et passen, saps que et passen de pressa, et piten, i a veure quina solució hi hauria, perquè...
1: Però on, saps, Mateu, persona... Mateu, no acabo de veure el lloc al que em dius.
0: Ha vingut de València, saps? No?
2: Sí, exacte, al final de tot, saps quan gires que vas
1: acabar... Vale. Ha vingut de València, vale, sí. a la 13.
2: Ah, sí, exacte, correcte. Perfecte.
1: Vale,
2: pues,
1: vale.
2: Pues a la primera porta hi ha un arbre molt gran.
1: Vale.
2: I sobresurt.
1: Però és públic o està a l'àmbit de la casa?
2: L'arbre està dintre la casa, però les branques estan a fora.
1: Vale,
0: sí, amb aquella petita vorera estreta que hi ha, doncs dificulten el pas, no?
2: No, dificulten, no, és que tens que baixar, perquè jo vaig veure una senyora amb un carro,
1: okay,
2: i
1: Mateu.
2: Diu, ostres, diu, és que em fa por baixar de la vorera perquè els cotxes realment aquell tros entren que se les pelen, saps?
1: Sí, d'acord.
2: I sap greu que el dia menys pensat hi haurà una trompada com això. Personalment jo també m'he trobat,
1: baixant
2: de la vorera, i a veure si hi hauria alguna solució.
1: Bueno, haurem de fer alguna actuació per fora, perquè és evident que és una casa ocupada en el que el propietari ho hauria de fer. Això,
2: sí.
1: Aquesta actuació l'hauria de mantenir el propietari.
2: Ja.
1: En el moment en el que, evidentment, estem en una normalitat, perquè no, el propietari no se'n farà càrrec, perquè amb prou feina es pot fer ús de la seva casa, i és una casa que en el seu moment el propietari va decidir una via que no ha estat fructífera per tornar a tenir l'ús d'aquell habitatge, diguéssim, d'aquella nau. El que haurem de mirar nosaltres és per qüestions de salut, de seguretat, tal com dius, podem actuar des de fora.
2: És una cosa d'agrair, perquè és que de veritat, jo et dic, o sigui, no és que ara jo digui ui,
1: no,
2: és que hi ha vist moltíssima gent, i personalment jo, perquè a més a vegades és més còmode passar per darrere i dius, ostres, és que...
1: Ara, no, també, pots... no, tens raó, i perquè la vorera és molt estreta, a més és un recorregut que dius, i cap... d'aquí, o sigui, qui ho fa i cap on va? És estrany anar per allà normalment caminant.
2: Sí, però saps què passa? Que si aparques, per exemple, per dir, a davant de la Citroën, saps el carrer, o això,
1: és més
2: còmode passar per darrere.
1: És veritat. Bueno, hauries de... També podries anar pel barraquer i terraplè, però sí, tens raó. Depèn on vagis, si vas cap al pont de la cadena, és normal que vagis per allà. Tot i que no tens pas de vianant, però bueno.
2: No, però ja no passo, eh?
1: Vale. Escolta, passo nota i mirem a veure si ho podem arreglar.
2: Vale, perfecte.
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: Vinga, que vagi bé, adéu.
0: Gràcies per trucar. Adéu-siau, si algú vol seguir trucant. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. A WhatsApp també al 691-438-847. Si hi ha alguna intervenció a Instagram també.
1: Mira, acaben de...
0: Doncs vinga, la farem.
1: Bon dia, l'avinguda... Eduard... Perdona, és que m'he de posar les ulleres.
0: No, cap problema.
1: Eduard Grino, bon dia, l'Avinguda Barcelona, sobretot a l'estiu, però també a l'hivern, fa molta olor a clavegram que no només se sent des del propi carrer, sinó també des dels habitatges. Es tracta d'una pudor molt intensa que en altres carrers del municipi no es dona. M'hauria de dir quin espai de l'Avinguda Barcelona. Si em parla de l'Avinguda Barcelona a Passeig Maragall, tenim constància que alguna cosa va passar amb les obres que vam fer al Passeig Maragall, que és veritat que hi ha una zona del clavegram que fa una olor, com diu l'Eduard, és més intensa que altres jocs del municipi. Hem de veure com es resol això. Nosaltres recordo que també tot just ara estem licitant el pla de clavegram. I més enllà de... És a dir, ja sé que ara aprofito per explicar una altra cosa, però té a veure amb el pla de clavegram. Nosaltres dues coses... Amb això he de dir. Primer, estem fent la licitació del clavegram, per fi. Mira, veus, em diu l'Eduard Giro, diu entre el passeig Pimargà i la Mariona. Sí. És que és aquesta zona que... Dos, nosaltres, inclús pel tema de les pluges, més enllà de l'actuació del pla, de la redacció del pla de clavegram, estem fent una actuació d'urgència, no?, que se'ns va indicar l'empresa, a l'alçada del carrer Verdaguer, en plaça Ajuntament, per mirar de desviar aigua que vagi per subsol i que en comptes d'anar cap al carrer Molí, que és on es produeix, no?, els punts més baix del municipi i normalment les inundacions, doncs es derivi cap al col·lector general que transita pel Verdaguer i cap al barri de la Granja. I a més aprofitarem aquesta actuació per posar dos cabalòmetres, per mesurar el cabal, no?, i tenir més informació de com funciona això. I tercera qüestió. En les actuacions que estem preveient de reforma de carrers, estem introduint la xarxa separativa. Això vol dir que hi ha el carrer Miquel Tort que estem licitant l'obra i en el projecte que estem mirant de redactar i acabar la redacció, que la tindrem a la tardor, del carrer Elis al carrer Fassina i al carrer Canal de l'Infanta, introduïm xarxa separativa. Això què vol dir? Una xarxa única i exclusiva per la recollida de les aigües residuals i una altra per les aigües de pluja. I això és el que ens permet que, a més, en les invernals, no tinguin el sifó, que és el que a vegades ens provoca aquestes olors que l'Eduard ens estava dient. Per tant, som conscients, hem de mirar a veure com arreglem en aquest joc i a veure si podem fer alguna actuació com l'Eduard ens destaca.
0: Bé, doncs gràcies a l'Eduard, que també ens ha escrit. Per cert, que avui llegíem també, alcalde, aquesta notícia del company José Polo, parlant de la carretera, no?, en aquest cas del pont, que va morir un ciclista el dimarts al vespre. El José diu punt negre per les bicicletes a Catalunya.
1: Me'l conec molt bé, com pots entendre.
0: Sí.
1: És veritat que és una situació, pel que sembla, el ciclista va intentar fer un pas del carril dret fins l'esquerra, no? Els ciclistes, com pots entendre, si venim de Vallirana...
0: Venim de Vallirana, correcte.
1: Nosaltres normalment estem obligats a anar per la dreta.
0: Sí.
1: Evidentment, en aquell moment, si tu no tens capacitat de posar-te a l'esquerra, arriba un moment que hi ha una incorporació que els que venen de Sant Vicenç, i hi ha tres carrils, dos de la dreta que van cap a l'autopista, i els ciclistes normalment el que fem és anar pel de l'esquerra i llavors has de fer un creuament per posar-te a l'esquerra de tot. Si això no ets capaç de fer-ho a la bencinera que hi hauria a l'alçada de Sant Vicenç, normalment el que s'aconsella és esperar fins al final. En aquest cas sembla que hi va haver un creuament just en la pujada, quan el pont arriba al punt màxim, no?, on el cotxe que va venir per darrere hauria anar a la velocitat per ja anar a la incorporació a l'autopista i se'l van portar pel davant. I amb un accident traumàtic que va provocar la mort pràcticament a l'acte. Això no treu que és evident que és un punt negre, perquè és molt complex passar aquest pont, no?, diguéssim, tant pels vianants, com hem reclamat sempre, com per les bicicletes, els ciclistes, i és evident que nosaltres la solució d'això passa per el projecte de les millores, però nosaltres segurament el que ja demanem i haurem de demanar més insistència és que no podem fiar-ho tot a un projecte que no és imminent, i segurament el que hem demanat a Carreteres és que revisi aquest punt i si pot fer alguna actuació de mentres que no arriba el gran projecte, millor, perquè és un punt que utilitzen molt els ciclistes, és molt important aquest pas, no? I a vegades no hi ha aquesta sensibilitat per resoldre aquest punt, com tampoc hi ha hagut des del meu punt de vista, i soc molt crític, sensibilitat amb una obra que ha fet fa poc Fomento, i és molt bona pels conductors, des del que és l'autovia fins a la rotonda de les Ovelles de Sant Vicenç dels Horts, on abans no hi havia un creuament dels ciclistes, i ara, com que tant a la banda dreta com a l'esquerra han posat un carril per la dreta, tant d'entrada o de sortida de l'autopista, obliguen els ciclistes a fer un creuament. I, per tant, una obra que s'ha fet ara, amb criteris del segle XXI, no ha tingut en compte que és un altre dels... perquè precisament és el pont que utilitzem normalment els ciclistes si volem evitar el de quatre camins.
0: És el que permet anar cap a Torrelles, diguem, la rotonda aquella.
1: És la rotonda de les Ovelles. Sí, sí, sí, sí. Allà, ara tu vas pel pont, des de Molins, i quan creues l'autovia precisament, tu estàs pel carril del centre i et ve un cotxe sortint de l'autopista a gran velocitat per la dreta. I si tu vens des de Torrelles, tu vas per carril de la dreta i de cop i volta has de fer un creuament a l'esquerra, perquè tornes a estar en una situació que el de la dreta va a l'autopista, a l'autovia. Per tant, és evident que a vegades no hi ha prou sensibilitat de dels redactors dels projectes en el sentit que hi ha carreteres que són determinants i utilitzades pels ciclistes perquè si no tenim una altra opció.
0: Bé, 5 minuts i 3 quarts d'11, avui tenim ple i atenció, 26 punts a l'ordre del dia, sí. I a 2 quarts de 7, en comptes de les 6, que és l'horari habitual, a 2 quarts de 7.
1: Simplement per... però hi ha un motiu.
0: Per matisar, sí.
1: Ara no sé si... ja veig que no sou conscients, perquè a les 6 fem l'Assemblea General de Molivers.
0: Val.
1: Llavors, això és el que... A les 6 és com quan fem el ple de síndic de Greuges, sí. No? Pues a les 6 fem l'Assemblea General de Molivers, hi ha tots els 21 regidors que sí, són sí, membres sí. De l'Assemblea General, hem d'aprovar els comptes generals de l'any anterior i... el moment que acabem aquesta assemblea general, donarem pas al ple municipal del ple de juny, que sí, perfecte. Que té 25 punts,
0: sí.
1: Que té aspectes importants, té altres aspectes que jo crec que anirem relativament ràpids, no? És a dir, hi ha punts que en l'explicació ajuntarem, com els de l'adjudicació de les parades del mercat,
0: sí.
1: Són 4 punts que farem amb una explicació conjunta, i per tant esperem doncs, ser més o menys àgils, no? Però és un ple que acumula, ja sabeu que a vegades juny-juliol són mesos que intentes forçar la màquina per aprovar els temes i anar tant de vacances mirant de tancar més d'una carpeta, no? Vull dir, és veritat que aquí a més portem aspectes significatius, polítics des d'un punt de vista significatiu, no? Perdó, significatius des d'un punt de vista polític, sí. Que en aquest sentit doncs donem compte de l'explicació del conveni amb l'agència, amb l'àrea metropolitana pel tema residus, donem compte també del pacte d'adhesió al Pacte Nacional de la Llengua, d'una moció que hem treballat conjuntament amb Òmnium Cultural en la mateixa línia. Bueno, jo crec que són temes doncs, com dic, políticament significatius, no?
0: Modificació del pressupost, també, amb dos punts.
1: Modificació del pressupost, també.
0: Per a alguna actuació concreta?
1: Bueno, per reforçar aquelles partides que en un moment donat vam haver d'utilitzar doncs, per bé l'efecte de les ventades o per altres qüestions, no? I, per tant, reforcem el pressupost amb romanents que així es podem.
0: 103.000 euros per una banda i 138.000 sí. Per l'altra. Ah, i un altre tema que també parlàvem l'altre dia amb la Marta Espona, que és aprovar el nou règim d'indemnitzacions dels regidors i regidores sense dedicació exclusiva ni parcial. Ergo, regidors de l'oposició...
1: Només.
0: Només. Ja es cobrava per assistir al ple. Em sembla, sí. Llavors, ara es cobrarà 400 euros...
1: Això és el mateix.
0: Després, junta de portaveus es fa abans del ple, 175 euros per reunió.
1: Ja ho feien així, també.
0: I, per tant, la novetat seria 125 euros per reunió pels regidors que assisteixin a les comissions informatives.
1: Efectivament.
0: Que, doncs, s'argumentava que moltes altres poblacions ja es practica d'aquesta manera.
1: A mi ja m'agrada que vinguin a aquest punt.
0: Sí.
1: Perquè hi va haver una proposta molt més agosarada del conjunt de l'oposició. Molt més agosarada. I els hi vam dir, primer, no considerem que això no és el que toca en aquests moments, i segon, el que no acabem d'entendre és que nosaltres haguéssim fet una actualització de les retribucions dels càrrecs electes de govern, que part de l'oposició es va abstenir, i ara nosaltres haguéssim d'anar a una proposta que quan la vam presentar representava que algun membre de l'oposició podia ingressar més diners que algun membre del govern. I per tant nosaltres no consideràvem aquella proposta, no? Vam estar reflexionant, hem estat, perquè ens entenguem, intercanviant papers, no? I al final nosaltres som els que defensàvem i defensem. Perquè a mi quan em diuen, no, és que hem de dignificar la tasca del... Perfecte, és que nosaltres és el que defensem de fa temps. A la vegada és que les comparatives són odioses. Ja, quan diuen, no, és que si l'argument és que això ja ho cobren altres, sí, d'acord, però jo ara et diré una cosa, ja no parlo de l'alcalde. Però un primer tinent d'alcalde de Molins de Rei està molt per sota del que cobren municipis del nostre entorn, també. Per no dir l'alcalde, també. I aquí sembla que aleshores això... Bueno, no, clar, però és que això no... Bueno, no, però si ho comparem tot, no? I és que jo ja vinc d'un mandat i d'un període en el que sense ni comentar aquells que ara estan a favor de dignificar amb la indemnització d'un portaveus, no?, o d'una comissió informativa, doncs van rebaixar unilateralment les indemnitzacions cap a l'oposició de l'època. I parlo del 2009-2010. L'alcalde actualment està encara molt per sota de la indemnització i de la retribució que l'alcalde cobrava el 2007. Molt per sota. Perquè jo me'n recordo que des de l'oposició vaig pactar el règim d'indemnitzacions del 2007 i nosaltres estàvem a l'oposició. I ho vaig pactar, vol dir que em vaig mostrar a favor d'aquella dignificació. El que continua en la situació de la dignificació som nosaltres, que sempre hem estat a favor d'això. En el seu moment, el que no vam estar d'acord és quan se'ns va rebaixar unilateralment. Unilateralment, de manera important, a més, el 2010. I quan nosaltres proposem una actualització d'aquestes indemnitzacions el 2023, aquest inici de mandat, Esquerra Republicana es va abstenir. I ara ens demanen una proposta. No, nosaltres el que vam dir és, escolteu, aquest debat ha de ser molt més, molt més rigorós, i si s'afronta d'aquesta manera s'ha d'afrontar en la globalitat, que vol dir dels 21 regidors, govern i oposició, no només oposició. Si el que volem és, bueno, anem a fer un gest i, escolta, doncs incorporem una variable, bueno, això d'acord, però no la proposta que vam tenir sobre la taula.
0: Que era molt més agosarada, diu l'alcalde?
1: Sí, i tant. Sí, sí,
0: de quantitats econòmiques?
1: Sí, clar. Inicialment, sí. I la vam haver, amb aquestes reflexions, la vam rebaixar, sí. Clar, bueno, jo crec que s'ha d'explicar tot, no? Aquí venim i expliquem les reunions, expliquem els processos, i llavors nosaltres estem a favor d'això. Torno a dir, si és que no ho critico. El que dic és, nosaltres estem a favor de la dignificació. Ho estàvem el 2007, quan jo, com a cap de l'oposició, ho pacto. Estàvem el 2010, quan se'ns rebaixa i no estem d'acord, i se'ns rebaixa unilateralment. Ho estem quan ho proposem el 19 i el 23, i alguns s'abstenen, i ho estem ara, que és una millora només, exclusivament, per l'oposició. O sigui, nosaltres sempre hem estat en aquest punt. Els que han anat variant de posicionament són nosaltres. Ja ho explicaran. Ara, el que dic és, hi va haver una proposta conjunta de l'oposició més agosarada, i nosaltres vam dir, escolteu, està bé, però això s'ha d'agafar amb un punt més de reflexió, i ara, en un any de les eleccions, no creiem que sigui aquest moment per fer un canvi substancial. Substancial. Es pot incorporar un gest i una variable com la que farem avui. I estarem a favor, i nosaltres la votarem a favor, evidentment, perquè ho hem pactat. El que no estava en favor era de revisar profundament el règim d'indemnitzacions de l'oposició un any de les eleccions.
0: Bé, tenim també diversos punts, com deia l'alcalde, que es presentaran conjuntament, de relacionats amb el mercat. Vol dir que tindrem adjudicació de noves parades?
1: Sí, són... Bueno, és que jo crec que més enllà... Escolteu, del que hem parlat, jo crec que del que hem parlat vol dir de l'aire condicionat, no? És que el que hem parlat és que el que hem d'explicar és que també estem revisió profunda, diguéssim, i una dinamització important del mercat. I jo vull posar de relleu tota la feina que s'ha fet en aquest mandat, amb un projecte de fons europeus que ens representa unes campanyes de difusió i de comercialització importants del mercat, amb una incorporació de tecnologia com la de les guixetes refrigerades que pretén ampliar o fer més còmode la compra pels usuaris del mercat i després, evidentment, doncs, el repte que representava, primer, omplir aquelles parades que estaven buides i, dos, afrontar el règim de jubilació d'algunes de les parades significatives. Bé, jo crec que això ho estem assumint i jo diria que estem en condicions de finalitzar aquest mandat amb més mòduls ocupats que al començament del mandat. I crec que això és una bona notícia, en un moment que les notícies els darrers anys sobre el mercat és cada cop hi ha menys parades, ja i veurem què passarà quan es jubili tal parada, ja, bueno, escolteu, doncs ho estem afrontant com s'han d'afrontar les coses, amb rigorositat, amb serietat, amb ambició, amb treball conjunt, amb diàleg. Això és el que vam enfocar en aquest mandat. I crec que ens n'estem sortint més lentament, amb dificultats, clar que sí, no, jo torno a dir, sóc el primer que denuncio a vegades a l'Institut d'Administració i tal, i estem per resoldre això. Però penso que en acabar aquest mandat tindrem un millor mercat, un mercat més preparat pels nous usuaris i més mòduls ocupats que el començament del mandat. Crec que és una bona targeta de presentació pel que representa les polítiques de suport al comerç i al mercat municipal que volia afrontar aquest govern a inici de mandat.
0: Bé, el ple, recordeu, a partir de 6:45 de la tarda, esmentava i volia, que la setmana passada volia comentar també l'alcalde, aquest compromís amb la llengua de Molins de Rei, amb la llengua catalana, vaja, de Molins de Rei, amb el reforç, l'adhesió, vaja, al Pacte Nacional per la Llengua. Això va passar fa unes setmanes, que va venir el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier.

0: quan al setembre dic farem una regidoria de la política lingüística, que ningú havia proposat, ningú havia demanat, i escolta, fem aquest tema, doncs diuen, ah, bé, vale, bueno, molt bé, ara ens adherim al pacte. Bé, bueno, doncs ara hem començat a fer la diagnosi. I el que dèiem en la moció i en el pacte és adherir-nos a això per tal de tenir un pla de foment del català. I això és el que hem de tenir a partir de la diagnosi i la col·laboració de tothom que ha d'estar implicat en el foment del català. I aquest és el nostre objectiu, acabar aquest mandat amb aquest pla de foment del català, entenent que, primer, Molins de Rei, precisament, i estant a l'àrea metropolitana, no és pas precisament dels pitjors situats a l'hora de la utilització i de l'ús del català. Eh? Però nosaltres volem més. I nosaltres hem d'actuar per tal de preservar l'ús del català. Això ho sabem. I per això creu la regidoria, per donar-li un missatge polític a la ciutadania de, escolteu, per aquest govern és important el foment del català i la preservació del català. I a partir d'aquí anem a col·laborar amb tothom per tal que ens aportin les seves idees, les seves propostes, a l'hora del que siguin mesures que puguin ajudar en aquest objectiu de, escolteu, de que el català sigui la llengua, no?, preponderant, prioritària, a Molins de Rei. Ho és des de fa molt de temps per l'administració pública, per l'Ajuntament ho és des de fa molt de temps, però a més, doncs fer aquest tema.
1: Alcalde, que no n'havíem parlat...
0: M'estan dient que he de respondre alguna endavant. Cosa. Se m'ha passat, no ho sé. User, és que no sé.
1: Doncs...
0: No sé què m'està responent. Respon, sisplau, User, no sé què diu.
1: Estem mirant a l'Instagram.
0: És que m'està... Ah, l'Adri diu, les pistes d'en vol, platja. Bueno, sí, és una proposta que hi ha.
1: Hi ha una proposta?
0: Hi ha una proposta, ja ho sabem, està incorporada i estudiada en el mapa d'instal·lacions esportives municipals. No? A mi ja m'agrada que hi hagi una entitat que reclami, ara anem a concentrar-nos, primer de tot, en l'execució del nou pavelló, que era una necessitat per totes les entitats. I estaria bé que qui demana unes pistes de molt platja digui, ja que ara comencem el nou pavelló, doncs ara demanem això altre. Bueno, doncs veurem si som capaços de preveure una instal·lació d'en vol platja, no? Veurem. Ara per ara estem concentrats en això, no és un tema que tingui ni projecte encara, evidentment, i per tant ha quedat recollit dins de les reflexions del mapa d'instal·lacions esportives municipals, que en principi doncs ha de poder-se fer el debat en els propers mesos, no sé si serà el juliol o el setembre, per tal de portar-ho al ple.
1: M'agradaria que també preguntar-li a l'alcalde...
0: I hauria d'acabar avui hauria d'acabar, no t'ho he dit abans, uns minutets abans,
1: doncs però, potser ara.
0: No, digues. Però
1: no, que el procés de preinscripció a les escoles Bressol, que sí, com que s'havien introduït criteris nous, quina valoració en faria l'alcalde de com han anat?
0: Si es manté la natalitat i les llistes d'espera s'han reduït en 40, jo crec que podem qualificar d'encertada la mesura que vam proposar l'any passat, no? I una altra cosa és que algú digui, no, és que això ha comportat uns altres problemes perquè jo volia el rodó i ara no vaig al rodó. Bueno, ja, escolti, però és que, miri, sap què passa? És que tot no ho podem tenir. I nosaltres hem mirat de garantir que hi hagués aquesta qüestió. És a dir, que primer de tot tinguessin plaça les famílies de Molins. Torno a dir, han quedat fora 20, d'acord, no són 60. Per tant, la situació és millor que l'any passat. És ideal? No. Hem de continuar treballant? Per descomptat. Però jo recordant tot una màxima, que és que les llars d'infants no és un servei universal. És a dir, nosaltres no tenim l'obligació. Podem tenir l'objectiu i podem treballar per tal que tothom que demani una plaça de llars d'infants pública la pugui tenir. D'acord. Però no, d'entrada no és la nostra obligació. És a dir, és una situació que millorem any rere any. Però si em demanes quina és l'avaluació d'aquest any, doncs jo crec que em refereixo a les dades, no? És a dir, en la preinscripció, fet el sorteig, els dos últims anys hi havia 60 famílies de Molins que es quedaven sense plaça, aquest any són 20, i hem de veure quantes són de Molins les que quedin fora. Un cop es facin els ajustos a l'hora de l'inscripció, perquè ja sabeu que de les 60 també es van permetre ajustos i no va ser així. Per tant, d'entrada, el que valoro és que ha estat una preinscripció més positiva que la de l'any passat com a conseqüència de les mesures que va prendre i va decidir el govern de l'Ajuntament de Molins de Rei.
1: Ho hem de deixar aquí. En tot cas, li volia... Res, molt breu, però es confirma, tot i que era un secret de veus, que Aliança Catalana es presenta a les eleccions municipals. Quina lectura en faria l'alcalde i com valora...
0: Home,

0: això no m'ho facis dir. Bé, no m'ho facis dir,
1: doncs
0: en
1: dos minuts. Val.
0: No, escolteu, jo no seré qui negui o no, estem en un sistema democràtic, tothom es pot presentar. Si em demanes, si m'agrada que es presenti una opció amb la qual discrepo 100% dels seus plantejaments, no? Doncs evidentment no em satisfà. I si el damunt intenta passar per una opció tova del que són plantejaments d'extrema dreta, encara menys. L'únic que li demano a les forces polítiques que es puguin presentar en la propera campanya electoral és que, evidentment, no confonguin el debat electoral municipal amb el nacional. I, per tant, demano rigor i serietat a l'hora que puguem parlar tots amb Molins de Rei i del projecte que tenen per Molins de Rei en els propers 4 anys. A mi em sembla molt bé que algú es presenti i, si volen parlar, escolteu, de l'Estat català, que és el primer que el candidat, sembla que el candidat escollit va dir, el nostre primer punt és l'Estat Nacional Català. Bueno, jo d'entrada ja, no, pues si aquesta és la targeta de presentació, ja discrepo profundament a partir d'aquí, no? Però si al damunt després han de començar a parlar d'aspectes, no? Escolta, que com a debat de país poden ser molt legítims. Jo amb una cervesa a la mà parlo de política fins a altres hores de la nit. Amb una cervesa, amb una aigua, amb el que sigui. Ara, si el que estem dient és quina proposta tenim per Molins de Rei, de manera que els veïns i veïnes de Molins de Rei puguin escollir quin és la millor equip i la millor persona per ser l'alcalde i el seu equip de govern en els propers 4 anys, espero, per tant, poder parlar, no?, d'aquesta proposta i d'aquests debats per Molins de Rei. Escoltant l'entrevista de l'altre dia, no em va semblar, ja sé que potser és d'hora encara, però no em va semblar que tractéssiu cap tema concret de Molins de Rei. O sigui que vau fer un diàleg sobre el que és el país en general. Bueno, doncs, país en general, doncs, un qualsevol altre dia, que no sigui aquest espai, em convides i parlem del país general, si vols, però aquí estem per parlar del poble. I el projecte del poble. Quins serveis públics volem pel poble? Quins serveis volem i quina qualitat que operin a l'espai públic? Quins equipaments volem per Molins de Rei? Què proposarà pel repartiment de les ajudes socials el candidat d'Aliança Catalana a Molins de Rei? S'assemblarà al que és la directriu de prioritat nacional de l'altra extrema dreta que opera al Parlament de Catalunya? Jo crec que aquesta és la primera pregunta que ha de respondre. Perquè en això s'assemblen als extrems. És igual quina bandera portin, però tenen la mateixa ideologia. Jo ja sé que després aquí venen i diuen no, ens volem diferenciar de Vox. Ja, bueno, sí, es diferenciaran la bandera. En la resta, en la majoria de votacions al Parlament de Catalunya coincideixen. Per tant, si jo demano que es pronunciïn sobre Molins de Rei, la primera pregunta que faria és, i vostè, pel repartiment de les ajudes socials, quina proposta té pels molinens i molenques?
1: I hem d'acabar, ara sí, em sap greu, perquè entre una cosa i l'altra doncs hem acabat a les 11 igualment.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: A vostè.
1: Anem amb el butlletí horari. Eli, de seguida tornem amb l'última hora del programa. Vinga.
2: No consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duc ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També es reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, al Moianès els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
3: El perímetre de l'incendi que va començar A primera hora de la tarda d'ahir ja està encerclat, però el terreny dominat per cingleres dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
4: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
3: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 11.
6: Informació local.
5: La Riera Bonet continua les festes del barri. Aquest proper cap de setmana, demà divendres a 8:45, fan el sopar popular de Carmanyola i després, a partir de les 10 i fins la 1, hi haurà karaoke. Això el divendres. Dissabte, continuen la festa amb la revetlla de Sant Pere. A 8:45 tornen a fer sopar popular de Carmanyola. A les 10 de la nit, bingo popular. I a partir de les 11 i fins les 3 de la matinada, actuació del grup Los Kids de Tu Vida. I diumenge, ja de cara a la tarda i pel públic més familiar, de 5 de la tarda a 8 del vespre, tancaran les festes del barri amb jocs d'aigua i festa de l'escuma. L'activitat es durà a terme tota a la petanca de la Riera Bonet. El divendres, demà, s'inaugura una altra exposició vinculada amb els actes previs a l'arribada del Tour de França dins la programació de Vivim el Tour. Demà divendres, a les 8 del vespre, a la planta baixa de l'edifici del Molí, s'inaugura l'exposició Camins 1907-2026 amb imatges i objectes de la història del ciclisme. I també el divendres és el dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, i l'Ajuntament farà la lectura del manifest institucional demà a les 7 de la tarda a la plaça del Palau. Diumenge, la grupa continua amb les ballades d'estiu, de ballades de sardanes d'estiu, a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, en aquest cas aquest diumenge, amb la Copla Ciutat de Terrassa. I per acabar, recordem els refugis climàtics que hi ha a la vila, per si voleu passar una estona doncs, més frescos, donades les altes temperatures. El casal d'avis, 1 de maig, si podeu anar de dilluns a divendres, a la tarda. A la Biblioteca El Molí, amb l'horari d'obertura del Molí, de dilluns a divendres. A l'aula d'estudi del Molí Jove, de dilluns a diumenge, és l'únic espai on també s'hi pot anar els caps de setmana, a l'hora d'estudi del Molí Jove, al matí i a la tarda. També de dilluns a divendres, als matins, a la sala d'actes a Can Batller, i als matins també a l'oficina d'atenció ciutadana, tots aquests refugis climàtics. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Xuclà, del carrer Major número 100. Ja està.

0: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
3: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
2: En el principi, Déu.
4: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba, i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: les 11 del matí i pràcticament 9 minuts seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. D'aquí una estona parlarem amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Com sabeu, cada 15 dies ens acompanya aquí el programa. Avui parlarem de l'inici de les inscripcions del curs al parc, de cara al curs que ve, que presenta moltes novetats, sobretot perquè moltes activitats estan limitades per les restriccions per la pesta porcina africana, que ja sabeu que ens limita l'accés al parc. Després també amb el Josep Ferrer avui anirem a Roda de Barà amb el seu espai amb la maleta a la mà. Però ara us volíem parlar d'aquesta exposició que s'inaugura demà a la planta baixa de l'edifici del Molí en el marc dels actes de Vivim el Tour. L'exposició porta per nom Camins 1907-2026, s'inaugura demà a les 8 del vespre i la podrem veure fins al dia 2 d'agost. I per conèixer el contingut d'aquesta exposició, tenim aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei el curador de la mostra, que és el Toni Moreno. Què tal, Toni? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguts.
1: Gràcies.
0: Tot a punt ja per demà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, m'ha portat el catàleg, el Toni, cosa que li agraeixo. D'entrada ja et deia, amb aquest cartell, no?, que ens aboca una mica amb el groc del Tour.
1: Amb el groc del Tour, clar.
0: Està molt bé, i aquesta bicicleta. Que és el contingut d'aquesta exposició, que és el que volíem parlar més amb calma i tranquil·litat, doncs, sota el títol Camins, que és el que hi podrem veure, doncs, en aquesta exposició, Toni?
1: Bueno, el que relata és la història de la bicicleta a Molins de Rei, la història, el Camins, això d'història ha quedat. Diferents camins, jo he arribat fins al 1907, no sé si abans, segurament sí que hi hauria...
0: El punt de partida és el 1907.
1: El punt de partida és el 1907, fins ara, i partim del ciclisme, quan aquí encara, el 1907, no hi havia, que jo sàpiga, cap club, ni cap entitat, ni cap associació, sinó era que es juntava per anar en bicicleta junts. Aquest seria el punt de partida.
0: Molt bé, que, de fet, en el catàleg, el primer text... Ja ho explica una mica,
1: ho explica,
0: no? Benet.
1: És un test fantàstic.
0: Sí, de 1963, eh?
1: Sí, però després he trobat altres papers amb aquest mateix text de l'any 1960. O sigui que el van fer servir com a mínim que jo hagi vist dos cops.
0: Recuerdo muy bien, dice el actual socio número 2, que por el año 1907 existía en la localidad un numeroso grupo de ciclistas que disponía de una pista enclavada en el local que hoy ocupa Fuerzas Eléctricas, que organizaba disputadísimas carreras, incluso en circuitos urbanos, y que eran amenizadas con la correspondiente música.
1: Entenc que les Fuerzas Eléctricas és el Museu del Renaixement, no?
0: Correcte. Efectivament, a la plaça del Palau actual, eh? I en aquest cas fa un recorregut, no?, fins al 1960.
1: Un recorregut preciós, eh?
0: Sí, 1948, Agrupación Ciclista Molins de Rei, cuya entidad tuvo que disolverse por asuntos que no cabe recordar. I seguim, el 1952, celebra el 14è Campionat d'Espanya de Veterans. I el 1948 fue definitivamente fundado el Club Ciclista Molins de Rei.
1: Sí, senyor.
0: Atenció, per los señores: Llopart, Pallarès, Insenser, Prat, Escala, Ortuño, Benet, Escursell, Prunera, Castellet, Mitjans... i Bosch.
1: Poca conya amb els noms, amb els cognoms.
0: Poca conya, efectivament. Text de 1963.
1: Sí.
0: Remota evolució del ciclisme en Molins de Rei. Molt bé. I a partir d'aquí, et preguntava també fora del micròfon, si ha sigut complexa la tasca de recerca.
1: Bueno, han sigut mesos. Han sigut mesos, diguéssim, que l'exposició parteix del ciclisme com a ús social, però ve a reflectir, per dir-ho d'alguna manera, els tres grans noms del ciclisme a Molins de Rei, que són el Tena, la Sandra i la Marta, que és la gent que ha tingut una carrera, diguéssim, professional, no?
0: Sandra Jordà,
1: Sandra
0: i la
1: Jordà,
0: Marta Milà, no?
1: Marta Milà, sí.
0: Correcte. Sí?
1: Tora Milà.
0: El Torà, perdó,
1: Tora
0: perdó.
1: Milà,
0: perdó, perdó, perdó, perdó, perdó, sí, Tora, sí.
1: No,
0: la Marta Torà, sí, senyor.
1: I el Josep Tena, que són les tres carreres amb trajectòria. Això no vol dir que altres ciclistes, corredors de Molins de Rei no quedin reflexats, no? Però parteix d'aquí, de les tres estrelles, diguéssim, i anem donant la volta. Carreres que han passat per Molins de Rei. Si ha passat la Volta a Catalunya, la Volta a Espanya, la setmana no sé què, si ha passat a la Dimers, si ha passat a l'Ocaña, tot el que han pogut reflexar de corredors, grans corredors de ciclisme, que han passat pels nostres carrers, això també queda reflexat publicitats de l'època dels comerços, del moment que venien bicicletes o muntaven bicicletes, o hi ha un anunci curiós de la pastisseria Mas que diu: ciclista, no oblidis de vindre a comprar coca, que ara no sé si és exactament així, però va por ahí, no? O sigui, vol tindre un recorregut molt social.
0: Molt bé. De fet, al cartell anunciatiu ja hi poses algunes fotografies significatives.
1: Sí.
0: Amb la Marta Turà, evidentment, amb la Sandra, amb el Josep Tena, atenció, amb CAS. Caridad Natural.
1: Clar, perquè ell era de l'equip CAS.
0: Sí, senyor. La Volta Ciclista Femenina, que va passar per aquí. Això és relativament recent. I també, molt interessant, balcó del Club Ciclista sobre el bar a l'Ambra.
1: Extraordinària, que aquesta bo. Foto. Extraordinària, sí. Perquè a més es veu perfectament que és el bar a l'Ambra, sí. El que és la caixa.
0: Sí.
1: Jo no l'havia vist mai, aquesta foto.
0: Tires molt d'arxius i també d'arxius personals, no?
1: Tiro molt d'arxiu, de GenCat,
0: sí.
1: D'arxiu municipal,
0: sí.
1: arxius personals particulars de moltíssima gent, i acreditat tot allò que he pogut acreditar, perquè a nivell de fotògrafs, clar, hi ha fotos que no se sap
0: clar.
1: Ni qui és, però si hi ha sort i al costat de la foto ho posa i acreditat a tots els fotògrafs que he pogut acreditar, que són moltíssims, i els que ens hem deixat, no?
0: I hi ha Dimercs, també poses en aquesta...
1: Bueno, és que Dimercs, hi ha concretament una foto davant de la Fede quan sortia.
0: Sí.
1: Vull dir que extraordinari.
0: Correcte.
1: No has de saber molt de ciclisme,
0: sí.
1: Perquè aquests noms de Dimercs o Luis Ocaña o vinguin al cap rapidíssimament.
0: Bé, de fet, suposo que quan dius de les autories, per exemple, poses aquesta fotografia, també molt bonica, de començaments del segle XX.
1: Sí.
0: Ja? Aquí veiem un grup d'amics que es preparen la bicicleta a l'esplanada del riu Llobregat i al fons el pont de Carles III.
1: Sí, de fet, això ja ho vaig treure d'una publicació,
0: sí?
1: De l'Ajuntament de Molins de Rei.
0: Que bo.
1: Que ja estava publicada,
0: sí.
1: Vull dir, la vaig veure i vaig pensar, home, és un punt de partida excel·lent.
0: També la 17a Fiesta del Pedal. Amb el...
1: És el primer gran aconteixement que es fa a Molins de Rei.
0: 26 de maig de 1929.
1: Fort, eh?
0: Molt fort. I aquí el pont de Carles III. Que bonic.
1: Omnipresent.
0: Omnipresent, efectivament. Estem mirant del catàleg i llavors també deies fotografies...
1: És una de les primeres fotografies, sí. Ja, diguéssim, de lo que era el Club Ciclista.
0: Sortir de Gran Premi Albergue Cuatro Caminos amb Prat, Mitjans i Reventós.
1: Que eren els tres que arribaven a meta.
0: Sí.
1: Això és la sort, Oriol, de que sí. Quan algú guarda una foto a darrere... Ho posi.
0: Sí.
1: Perquè estàs perfectament situat.
0: Clar. I això no sempre passa.
1: No sempre passa.
0: 1 d'octubre del 48, en aquest cas. Proves socials en circuit urbà, també amb els mateixos protagonistes, el juny del 49. Ciclocross al carrer Torres i Bages, molt de mèrit, també. El març del 50 i diverses fotografies. Itineraris gràfics per excursiones en bicicleta.
1: Sí, però mira't, els dos reproduït, passen per Molins de Rei, amb dibuixets,
0: sí.
1: De Molins de Rei.
0: Sí. Això és del...
1: No ho he aconseguit,
0: no
1: ho posa, no hi ha dipòsit legal, no ho he aconseguit. He buscat per la xarxa i ho situa entre els 50 i 60, jo crec que és més antic i no m'hi he atrevit.
0: El preu és de 6 pessetes, aquests itineraris.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Excursió número 3 i excursió número 4, d'uns 30 quilòmetres. Molt bé. Espanya en Múnich. Aquí tenim, doncs, la...
1: Aquí ja estem, amb el Tena, clar.
0: Efectivament. Josep Tena i... Els Jocs Olímpics de 1972, efectivament.
1: Que són, aquests jocs són famosíssims per l'atemptat, no?
0: Sí.
1: Són dels que han quedat a la memòria.
0: Hi haurà alguna bicicleta
1: sí,
0: a l'exposició? Sí.
1: Sí. Hi ha bicicleta d'Altena, bicicleta d'Alessandra, la Marta no, perquè està en actiu.
0: Uh-huh.
1: I em va dir que no se sentiria representada amb una bicicleta que no fora la que ella
0: clar.
1: Fa servir. També hi ha... una altra bicicleta en relació amb Ràdio Molins de Rei.
0: Atenció.
1: Que és la del Santi Prat,
0: sí.
1: Quan feia el trànsit.
0: Trànsit local.
1: Local,
0: sí.
1: Amb la ràdio que portava. Es va fer una plataforma, sí. Per posar la ràdio.
0: Sí.
1: Tot això ho guardaven els fills.
0: Sí.
1: I, bueno, ho hem pogut posar.
0: Sí.
1: I també hi ha, que la vaig demanar, una bicicleta d'en bici.
0: Uh-huh.
1: Perquè em va semblar... que formava part del nostre paisatge,
0: sí.
1: Molinenc,
0: ja,
1: i que estaria bé tenir-la present.
0: Molt bé. Efectivament, el Santi Prat, que abans de començar el programa recorria
1: els
0: carrers de la vila, i venia aquí entre les 8 i un quart de 9 i explicava amb el Miquel com estava el trànsit.
1: He trobat al Viu Molins un text preciós que feia referència a el que feia el Santi i l'hi he adjuntat amb la bicicleta.
0: Molt bé, molt bé. No sabem quants anys temporades van ser,
1: no.
0: Però en tot cas sí que era...
1: Com no, són aquestes coses més socials,
0: sí.
1: Perquè ell era un gran aficionat i fundador, però bueno, ell no va tindre cap fita de guanyar cap cosa important o transcendent, per dir-ho d'alguna manera.
0: Correcte.
1: També està Molins de Rei, per descomptat, amb l'etapa reina.
0: Sí.
1: Vull dir que, bueno, no podria ser d'una altra manera.
0: Sí, ben actius que els tenim. Molt bé. I després, en aquest catàleg, veig que aquí hi ha les mateixes fotografies, així ampliades.
1: Bueno, són altres fotografies.
0: Sobretot també moltes de... Ah, mira, anuncis també d'aquests de
1: l'època. Sí. Intenta ser un record diferent de lo que és el catàleg. És com un book amb 10 reproduccions de fotos, de publicitats.
0: Casa Cardús. Efectivament, carrer Major. Alfonso I de Aragón, 71, eh? Ventas, cambios, reparaciones al contado y a plazos.
1: Guai, no?
0: Velomotor Miró. I aquí, sí. Impressionant. Aquests anuncis sí que tenen
1: són
0: història.
1: Són macos.
0: I després, Ciclos Castellet... Carrer Rafael Casanova, 52. Carrer de baix.
1: M'impacta, prou.
0: Sí?
1: Sí. Bueno, és al costat de casa i jo no ho tinc a la memòria.
0: Clar.
1: Ni de petit, que segur que hi era, evidentment, però no ho tinc a la memòria.
0: Ho cites d'un programa de 1951.
1: 51, clar. Digue, bueno, jo vaig néixer al 57, és probable que ja no hi fora.
0: Clar. Bé, construcció, soldadura, autògena, bicicletes, accessoris, quadros, velomotor i el quadro ja tan conocido, Supercastellet.
1: Això segur que era una referència per l'època, ara estic convençut.
0: Sí, correcte. Un al carrer Major, per tant, i l'altre al carrer de Baix, en aquest cas. També 72a Festa del Pedal, 1995. Això ja és més contemporani.
1: Sí. Però... això és foto arxiu municipal, sí. Però aquesta no estava acreditada a cap fotògraf.
0: No sabem...
1: No sé per què. És que està bé quan està acreditat... Bueno, perquè ells no ho saben,
0: clar.
1: Si no ho acreditarien.
0: Sí. Ei, aquesta també té més història.
1: Clar,
0: 1973.
1: Davant de la Fede.
0: Això és davant de la Fede, carrer Verdaguer, avall, eh?
1: Verdaguer,
0: amunt.
1: Amunt, perquè això és... anaven cap a Vallvidrera.
0: Sí. Sortida de Barri Joven a la 11a Setmana de Ciclisme Català, 1973.
1: Tenim aquesta des d'aquí, després tenim una de la Dimers, de cara, quan surt.
0: D'acord. Una del Llorenç Pros.
1: Del Llorenç Pros, bueno, perquè el Llorenç Pros i el...
0: molt actiu.
1: I el Miquel Vinyes...
0: sí.
1: Fan una mirada artística a tot el que és el món de la bicicleta. La mirada del Llorenç, per descomptat, és des de dalt de la bicicleta.
0: Sí.
1: I la del Miquel és més urbanita, d'aquest ús social de la fotografia, que no necessàriament és per competir, sinó que potser és per anar a comprar mercat o per anar a treballar, o de països que segurament la bicicleta és el mitjà de transport.
0: Aquí més anuncis, les màximes velocidades a Pirelli, el amigo del ciclista.
1: Està imprès per la impremta comercial al 51, em sembla.
0: 57, posa.
1: 57. Sí. Vull dir que fan gràcia aquestes coses quan ho veus.
0: Aquí a la volta femenina que va passar fa dos anys.
1: Una foto preciosa del Dan Costa, eh?
0: Sí.
1: Molt maca.
0: Sí. Es veu al Museu del Renaixement de fons.
1: I totes les mogudes,
0: sí.
1: Com una serp, però és maquíssima aquesta foto.
0: Sí. I després ja tenim el cartell i el cartell de Vivim el Tour.
1: El que engloba totes les activitats de...
0: Sí. I abans em passaves també que ja s'havia... o havies muntat, vaja, una altra exposició l'any 81.
1: Bueno, em fa gràcia, això.
0: Sí.
1: Perquè
0: organitzada pel Club Ciclista.
1: Sí, l'any 81 és la primera exposició no artística que a mi m'encarreguen.
0: Uh-huh.
1: I és el Club Ciclista que m'encarrega fer una exposició del seu aniversari que es fa a la Caixa, que ja era Caixa en aquell moment,
0: sí.
1: Perquè ells sabien que a sobre estava el club, i vaig fer l'exposició al hall de la Caixa del carrer Verdaguer,
0: sí.
1: Que llavors aquell hall no era com ara, era molt més gran perquè la distribució de l'espai era una altra.
0: Sí.
1: I amb tot aquell hall, crec que es diu hall, això, vaig muntar l'exposició que, bueno, Ara vist en perspectiva, em fa molta gràcia.
0: 14 de febrer del 81, inauguració de l'exposició. Trofeus, cartells, fotografies, etc.
1: El mateix.
0: El local de l'Alhambra, avui la Caixa, plaça Catalunya número 20, lloc que fou fundat el club l'any 48. Això és de l'any 81, amb el suport de la Caixa de Pensions, la Caixa, com no podia ser d'una altra manera. Hi han passat anys d'això, eh?
1: Uns quants.
0: Per tant, no es feia servir a dalt el... Això, i era la biblioteca de la Caixa a dalt o no?
1: Pues bueno, no ho sé, suposo que sí, que seria, no?
0: Tu ho vas fer, diguem, a l'oficina.
1: Jo vaig fer el hall a l'oficina, sí, sí.
0: Hi ha previst fer alguna activitat paral·lela, també, a l'exposició? S'estàs... Va, pot ser. S'està treballant.
1: Sí, sí.
0: Pot ser, eh? La inauguració és demà a les 8.
1: Demà a les 8, sí.
0: I em deixava ja pràcticament pel final. Per què Camins?
1: Bueno, primer... perquè la paraula Camins és fantàstica, perquè segurament a moltíssima gent, ràpidament ve el Gerard Quintana
0: Sopa cantant de cabra, sí,
1: aquesta cançó tan maca, no? Uh-huh. I perquè són camins fets en bicicleta. M'entens? I vaig pensar que era un títol triat, però preciós.
0: Sí.
1: Jo, de totes maneres, no hi ha una... Jo crec que el Quintana la canta sol, no?
0: És de Sopa de Cabra, de l'últim disc en estudi abans que s'apareixin.
1: No sé per què...
0: Però... també l'ha cantat sol,
1: és que l'he escoltat sol, sí. I m'arriba molt més... Va. Bueno, són...
0: Ah, mira, veig que sortim amb una foto nosaltres i tot aquí, al pas de la Volta Ciclista. La Sílvia fent fotos, la Eli fent fotos i jo. Ja t'ho ensenyaré. Això és del 2024, quan vam passar just per aquí al carrer.
1: Sí. De fet, l'exposició està incorporat el que diu la Volta de diumenge.
0: Val, d'aquest passat diumenge.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. O sigui que la gent que no sigui molt amant de la bicicleta també li pot fer gràcia.
1: Li pot agradar molt. A més, hi ha molts escrits, t'hi pots passar moltíssimes estones. Sobretot hi ha moltíssimes fotografies, moltíssimes, que no es veuen mai, aquestes fotografies. I fa molta gràcia perquè t'hi pots estar molta estona. Hi ha molts escrits d'època, molts manuscrits, alguna fotocòpia, però ja... Hi ha mallots, hi ha trofeus, hi ha cartells, sobretot moltíssims cartells d'època.
0: Tens un bon espai allà a la planta baixa, no?
1: És un bon espai per jugar, però sí. També caramet ja provoca vertigen, però sí. Molt i més.
0: Clar,
1: però bueno.
0: Perquè és molt més gran, no?
1: Bueno, és molt més gran, i això dels espais polivalents és preciós, però després resulta que no estan preparats.
0: Clar.
1: Per fer segons quines coses i li has de buscar la volta. No, estic content de com ha quedat, molt.
0: Molt bé. I atenció, fins al 2 d'agost, eh?
1: 2 d'agost.
0: Podem veure l'exposició de dimecres a divendres de 6 a 8 del vespre, dissabtes de 6:45 a 8:45, diumenges de 11:45 a les 2. I inauguració demà a les 8. Alguna cosa més, Toni?
1: No, agraïu-s'ho sempre.
0: Doncs animem a la gent que a partir de demà pugui anar a aquesta exposició. Camins, que n'és el curador del Toni Moreno. Moltes gràcies, Toni.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per venir-nos a explicar. Hem d'acabar d'aquesta manera. Sopa de Cabra, Camins, ara tornem.

Sopa de cabra des del disc Plou i fa sol, això és de l'any 2001, en què el disc s'obria amb aquesta cançó, Camins, que hem volgut recuperar a aquesta hora del matí. Hem sentit els senyals horaris ja de 11:45, per tant anem ja encarant la recta final del programa, i el que farem ara és l'espai de col·laboració quinzenal que compartim amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

0: Avui, doncs, en aquest espai quinzenal que compartim amb els amics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, parlarem de l'inici de les inscripcions del curs al parc. Amb novetats respecte a aquest curs, perquè doncs, hi ha moltes activitats que s'han d'adaptar a la nova realitat, marcada per la pesta porcina africana i les restriccions que tenim en aquests moments al medi natural. I en volem parlar amb la Teresa Canyelles, que és la responsable justament del Centre de Recursos Educatius del Parc Natural, que la tenim ja al telèfon. Què tal, Teresa? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
0: Un plaer, gràcies per acompanyar-nos. De fet, condiciona, diguem, la situació pel curs que ve, però ja us ha condicionat des de la passada tardor, no? Novembre, de desembre. No sé si ha sigut molt complicat haver-vos d'anar sobreposant a aquesta realitat des de novembre-desembre amb totes les activitats que teníeu programades.
1: Sí. Sens dubte hem de dir que ha estat com molt complicat. Des del 28 de novembre, que va aparèixer el primer cas d'afectació amb un senglar a la zona, fins a llavors haver del desembre anul·lar totes les activitats que en aquell moment era, mira, setmana a setmana què fem? Anul·lem. Setmana a setmana anem anul·lant. Vull dir que i contactar amb les escoles, i què fem, i deixem de fer, i com ho fem, i ara si paguem, si no paguem, i llavors fins al moment ara, que és el d'ara, que ja és anul·lades ja, sense saber fins quan les tornarem a fer. Mm-hmm. Per tant, hem acabat el curs amb aquesta anul·lació absoluta de dos trimestres, de dues terceres parts del curs, i ara intentar engegar al setembre doncs amb una oferta adaptada, no un tancament total com hem hagut de fer fins ara, sinó sí, una oferta, si més no adaptada, perquè puguin venir escoles a Collserola a educar-nos tots plegat.
0: Per tant, com es planteja el curs que ve, Teresa, amb aquesta, diguem, aposta adaptada? No sé si heu hagut de modificar molt les propostes que fèieu fins ara amb un curs convencional.
1: Sí, cal adaptar. Cal adaptar-nos i veure que si hi ha dos equipaments, el Centre d'Informació i Can Coll, Centre d'Educació Ambiental, farà l'oferta a escoles, i és el programa que en diem el curs al parc, sí, no? L'oferta a les escoles, començarà a l'1 de juliol, les escoles ja ens poden trucar, ja poden fer la reserva online per la web, etc.
0: A partir de la setmana que ve, per tant,
1: propostes que teníem. Sí, aviat.
0: Molt bé.
1: Llavors, de les 20 propostes que teníem, doncs, oita, si ara hem de concretar que seran 6 les propostes que podrem fer a Can Coll, perquè es faran semblants i ara adaptades a la nova situació, perquè també són les que podem fer perquè són zones perimetrades. Parlarem i serem i treballarem la granja, a l'hort, etc. I llavors són zones que estan perimetrades. Les activitats de bosc, aquesta realitat tan tangible de Collserola, que és el bosc, no? Aquesta no, que no la podrem fer. Però intentarem dins de l'hort, dins de la granja, dins d'aquestes herbassars que estan delimitats, doncs una mica intentar fer els mateixos continguts. I llavors encara hi haurà una altra proposta també, que aquesta sí que és del tot nova, no és adaptada a les que teníem, sinó nova, que aquesta es farà amb el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, que aquest, com que serà dins del museu, sí que intentarem a veure si ja es pot fer. En la mesura que totes aquestes restriccions s'aixequessin, nosaltres llavors reservem programes, reservem espais per tornar a la normalitat que era abans i tornar a fer tots els altres. Però si no, comencem d'aquesta manera que t'explico.
0: Són, diguem, propostes per tots els cicles d'educació, Teresa?
1: Sí, d'aquestes 6 propostes, les de Can Coll, més una, la de allà al Museu d'Història de Barcelona, el museu que era la residència del mossèn Cinto Verdaguer, davant del Centre d'Informació. D'aquestes tindríem que hi ha propostes des de I3, educació infantil a partir dels 3 anys, fins a primer d'ESO. Vull dir que hi ha totes aquestes. I encara també n'hi ha una de les que fem a Can Coll que s'adreça a estudiants universitaris. Estudiants universitaris que seran mestres, seran professors, seran educadors ambientals, etc. Que aquesta també la podem fer, que en diem sessions de didàctica. Doncs aquesta també és una de les 6 que a Can Coll podem fer.
0: Llegia també, Teresa, que incorporeu una nova activitat al programa educatiu, que és un bosc de paraules, natura i poesia a Collserola. Explica'm com serà aquesta activitat.
1: Mira, aquesta és la que et deia que és nova, nova, sí. Que no és tant una de les que ja fem i de les que tenim superconsolidades, tot i que ara hagin d'adaptar-se per la PPA. Hi ha una de nova, totalment nova, que és aquesta de, que dius un bosc de paraules, natura i poesia, Collserola. Ens fa molta il·lusió perquè s'adreça també a l'etapa educativa de més grans, que són 5 a 6, 10, 12 anys, també primer d'ESO, i també ens fa especial il·lusió que siguin aquests nivells i alhora que sigui una col·laboració amb el Museu d'Història de Barcelona, que és aquest centre que està davant del Centre d'Informació del Parc, que és aquesta que abans havia estat residència de mossèn Cinto Verdaguer i que ara és un museu molt important sobre la literatura, sobre natura i molt amb èmfasi amb aquest escriptor tan, tan important, no? Llavors, com que serà una activitat combinada amb aquesta entitat, que és el Museu d'Història, i nosaltres, el Consorci de Collserola, també ens fa molta gràcia aquest, crear aliances en aquest sentit, no? Però serà a partir del març, eh? Vull dir que els mestres que parin l'orella avui hauran de tenir en compte que sí, a partir de l'1 de juliol podem començar a fer reserves, però no serà fins al març que començarem a tastar aquesta nova proposta.
0: Molt bé, que a més hi ha a nivell, si ens escolta algun mestre o responsable, a nivell més pràctic econòmic, veig que també hi haurà alguns canvis a l'hora del preu públic de les activitats, no?
1: Sí. Sí. El curs al parc és aquest programa que fa tants anys que fem de tensar les escoles al parc i ja comptava amb un descompte cap als centres d'alta complexitat, a centres d'educació especial. Aquest descompte enguany s'amplia. Ja hi havia un descompte d'un 50% per dues activitats, ara el descompte puja a la gratuïtat per dues activitats. Que és un compromís més amb aquest fenomen de centres que necessitin un més suport amb temes socioeconòmics o d'educació especial, etc.
0: Molt bé. Aquest curs que tanquem, evidentment, ja ha estat condicionat per la PPA, com dèiem, Teresa, però amb un, per exemple, el curs 24-25, és a dir, un curs convencional, us poden visitar molts centres en el transcurs de tots els mesos de curs aquí als equipaments de Can Coll i participant del curs al parc?
1: Sí, l'oferta que tenim del curs al parc s'omple amb tot el que nosaltres podem fer i si poguéssim encara arribar més lluny doncs arribaríem a més centres, però agafant per exemple les dades d'enguany que ens hem pogut fer un trimestre, doncs estaríem dient que si podem atendre uns 150 grups en un any, és una aproximació, perquè pot anar variant i depèn com que poden passar coses, estaríem això de l'ordre de 150 grups que poden arribar a 150 escoles, depèn, perquè si ve més d'un grup, doncs són menys centres, tant al centre d'informació com a Can Coll. I, clar, aquest any només ha sigut que poguessin venir un terç o menys de tots aquests.
0: Molt bé. Teresa, alguna cosa més que vulguis afegir respecte doncs, a les perspectives del proper curs?
1: A part dels desitjos de que tot això vagi sí. menys, oi? De que aquest tema de la PPA vagi a menys i que, malgrat la problemàtica que és, hem intentat també fer-ne fortalesa, no?, del que és aquesta problemàtica i que hem intentat doncs, adaptar programes per, si l'escola no puja a la muntanya, nosaltres hem anat als centres i hem intentat fer també aquest mateix missatge i aquesta educació ambiental important, fer-la als centres, però està clar que el valor important és aquest de poder fer l'educació vivencial i fer-la en el bosc. Per tant, el desig aquest de que tot això vagi a menys i es vagin alleugerint aquestes restriccions i tota aquesta problemàtica que quasi que va més enllà, és un problema que va més enllà del medi natural, vull dir, és un problema més de sistema socioeconòmic, no?, segurament, i per tant ens ha tocat el rebre els educadors ambientals i volem que això tot això, a veure si ho podem anar repartint mica en mica, no?, vull dir, continuant fer bons missatges positius i que podem fer a les nostres activitats en el bosc, que és el que totes les escoles, tots els nens i les nenes necessiten i volen, vull dir, manifesten que volen fer-ho, no? Sí, i una altra cosa, et puc
0: sí,
1: explicar encara una
0: altra
1: cosa?
0: I tant, per favor, endavant.
1: Gràcies. Doncs que la setmana passada jo sóc la responsable del Centre de Recursos Educatius, sí. I això vol dir que estem a l'aguait de que les escoles, inclús altres equipaments culturals de la zona, etc., ens adrecen a nosaltres amb projectes singulars. Nosaltres diem, quan veniu a Can Coll, fem la granja, fem l'hort, però al centre de recursos educatius del Parc de Collserola ens hi podem adreçar a fer alguna pregunta diferent, no? Som una escola amb un projecte de medi ambient que volem treballar el reciclatge o l'ambientalització del centre. Com podem lligar a Collserola amb aquest projecte nostre? O, no sé, som la classe dels esquirols, per dir alguna altra cosa, no? Doncs com ho podem treballar d'alguna manera? El centre de recursos educatius està una mica per això, per aquests projectes més a mida, no? I en aquest sentit, la setmana passada el Centre de Recursos Educatius, Centre de Documentació del Parc, vam estar fent una trobada d'àmbit estatal al Montseny, on altra gent que té també aquests objectius com nosaltres, vam estar allà debatent com podem treballar amb les nostres escoles, amb la ciutadania en general, tots aquests temes. I va ser la biodiversitat, van ser les dones rurals i va ser l'art i natura, els temes monogràfics i en els que vam posar-hi com a l'ull per anar fent aportacions amb tot això, que són tres temes com molt importants.
0: Molt bé, doncs avui hem parlat de les inscripcions del curs al Parc, pel curs que ve, sobretot. Recordeu, a partir de l'1 de juliol, per tant, a partir de la setmana que ve, de dimecres que ve, doncs ja les escoles poden començar a fer les reserves, no?
1: Sí, a la web.
0: A la web, correcte.
1: Anem a la web i fem la reserva online. Aquest és el tercer curs que estem amb aquest sistema, de que entrant a l'hora que vulguis poder fer aquesta reserva. I amb les indicacions precises doncs, de com fer-la, i ja es veurà allà, es veu ressaltat aquests 6 programes més la poesia que farem. I també la informació dels altres per quan puguem i s'aixequi tota aquesta problemàtica que també ens envolta.
0: Molt bé. Avui ens ho ha explicat la Teresa Canyelles, com dèiem, responsable del Centre de Recursos Educatius del Parc Natural de la Serra de Collserola. Moltes gràcies, Teresa, per acompanyar-nos i fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu-siau, bon dia i bona hora. Dilluns, a l'Espai de Cultura Popular, que compartim un cop al mes amb el Xenxo, amb el Sergi Domingo, parlàvem de moltes festes majors que comencen aquest cap de setmana, o estan a l'entorn d'aquest cap de setmana, de la festivitat de Sant Pere. Una d'elles és Sant Cugat del Vallès, població veïna. Avui comença la festa major de Sant Cugat i tenim diversos concerts destacats. Avui, per exemple, tenim els Ginestar a partir d'un quart de 12 de la nit, una mica tard si demà es treballa, al Parc de Ramon Bernils, al Parc Jove. Ginestar, que s'ha consolidat, expliquen, com un dels grups imprescindibles del pop català. També els vam tenir aquí a Molins de Rei en el marc de la festa major fa un parell d'anys, els germans Júlia i el Pau Serrasolses, que van enlluernar amb Vida meva el 2024, i a partir d'aquí doncs destaquen que ha publicat el seu nou disc precisament aquest 2026, que porta per nom Gira tot igual però diferent. Si els voleu veure, és concert gratuït i és a un quart de 12 al Parc de Ramon Bernils de Sant Cugat del Vallès. Anem a escoltar-los i de seguida tornem amb el Josep Ferrer.
2: T'ho vull dir ja, però vull trobar la manera més maca.
0: La cançó es diu Un piset amb tu.

Els Gin està amb aquesta cançó en col·laboració amb la Niña Polaca, que ens ha situat a 12 minuts per arribar a les 12 del migdia.

recuperant una cançó de l'any 2013 del projecte del Molinenc Sergi Carós, com a Et Tulipa, perquè just en la Festa Major de Sant Cugat, que hem esmentat que avui tenim el grup Ginestat, doncs també hi actuarà amb el projecte Et Tulipa, el Molinenc Sergi Carós, el Xiringuito, a la plaça de l'1 d'octubre, de Sant Cugat, el proper dissabte 27 de juny, aquest dissabte, demà passat, a les 10 de la nit, al Xiringuito de la plaça de l'1 d'octubre. Doncs d'aquesta manera i amb aquesta cançó, Anna, de l'any 2013, tanquem el bon dia i bona hora d'aquest dijous 25 de juny. Us hem acompanyat des de les 8 del matí Eli Arjona i un servidor, l'Oriol Romeu. Ara us deixem excepcionalment amb la remissió del programa Ona Rainbow. A partir d'aquí, a 12:45, el programa Cairós. A la 1, restes... Perdó, l'etapa reina, la remissió de l'etapa reina. Ja me n'anava dilluns i no, avui és dijous, eh? I recordeu que a 6:45 farem la modificació de la programació per fer la retransmissió del ple del mes de juny des de la sala de sessions de l'Ajuntament. Nosaltres tornem demà a les 8. Que vagi bé.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts una setmana més a On Arribo, el vostre altaveu de llibertat, orgull i informacions ben interessants aquí al 91.2 FM Ràdio Molins. Ens fa una il·lusió immensa obrir els micròfons un dia més aquí, servidora Mari que us saluda, i al meu costat tenim la ment i la veu que posa llum a cada racó d'aquest espai. La Helena, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia a tota la comunitat d'oients que ens acompanya setmana rere setmana. Avui tornem a la càrrega amb un programa de cases que considerem absolutament imprescindibles. I és que avui ens proposem desmuntar mites, trencar prejudicis i obrir una finestra cap a una realitat sovint desconeguda o directament distorsionada pel filtre eurocèntric occidental.
0: Doncs sí, Helena, avui parlarem de la diversitat sexual i de gènere dins les societats musulmanes o de tradició compartida. Tot un tema ben complex, però alhora fascinant i ple de matisos, que de ben segur us sorprendrà a molts de vosaltres.
1: I tot, com sempre, molt ben acompanyat d'una selecció musical que va com anell al dit al tema d'avui. Us portarem unes propostes que fusionen la tradició musical d'aquestes regions amb l'orgull, la dissidència i la modernitat pop de la mà d'artistes com Yasmin Hamdam, Majru Leila i Gaye Su Akyol. Espero haver-les dit bé i pronunciat bé. Nosaltres avui venim amb moltíssima empenta i ja estem ready per començar. Així que quan diguis, arrenquem.
0: Massa sovint, quan els mitjans de comunicació convencionals parlen de les persones LGTBQ+, al món àrab, islàmic o en països de convivència multireligiosa com Turquia o Egipte, es limiten exclusivament a la crònica negra, a les lleis repressives i al patiment.
1: I, evidentment, aquesta realitat dura existeix i no la defugirem, però si ens quedem només aquí estem fent invisible tota una història mil·lenària de tolerància, d'expressió poètica i de tradicions culturals riquíssimes amb un activisme modern que lluita des de dins amb codis propis.
0: L'origen d'aquest programa neix en part de la inspiració sorgida de la lectura d'un assaig d'opinió magnífic publicat a la columna Queer Letter del País amb autoria de l'escriptor i periodista Pablo León. Volem analitzar com s'estructura la família, el gènere i l'afecte en aquestes societats i també com el colonialisme europeu va imposar lleis homòfobes que abans no existien en aquells territoris.
1: A més, farem una revisió de l'expressió de la identitat queer avui dia en aquestes societats, a través d'eines tan potents com el cinema. Farem un viatge que ens portarà de la poesia de l'Àndalus i l'Imperi Otomà fins a les pantalles de cinema del Caire o d'Istanbul. Així que us convidem a obrir la ment, a desprendre-us de les idees precebudes i a viatjar amb nosaltres.
0: Per començar aquest viatge hem de fer un exercici de memòria històrica necessari. Quan pensem en la religió, en la relació, perdó, entre Islam i la diversitat sexual, la majoria de la gent imagina un bloc homogeni, tancat i històricament intolerant. Però la història ens diu exactament tot el contrari.
1: Durant l'edat mitjana i l'edat moderna, mentre l'Europa cristiana perseguia de manera implacable i cremava la foguera qualsevol persona que fos LGTQ+, el món islàmic clàssic mantenia una relació molt més fluida, oberta i codificada amb l'homoerotisme. De fet, la literatura i la poesia d'aquella època en són el testimoni més clar.
0: Trobem la poesia homoeròtica que va florir a l'Àndalus, a Pèrsia o al Caire Mameluc, que ens aporta obres d'una bellesa impressionant, escrites per grans intel·lectuals i teòlegs de l'època. Són versos dedicats a l'amor entre homes o a la bellesa dels joves efebs, escrits sense cap mena de vergonya ni voluntat d'ocultació.
1: Autors cèlebres de casa nostra, de l'època andalusina, com Ibn Guzmán o el mateix rei poeta de Sevilla, Al-Mutamid, cantaven obertament el desig masculí. L'homoerotisme estava perfectament integrat en la cultura cortesana de l'època, i no només a l'Àndalus. Si mirem l'Imperi Otomà, que va governar gran part de la Mediterrània Oriental, els Balcans i el Nord d'Àfrica durant segles, la realitat de gènere i orientació era d'una riquesa aclaparadora.
0: L'any 1858, l'Imperi Otomà va despenalitzar completament l'homosexualitat dins les seves reformes legals conegudes com a Tanzimat. Estem parlant de mitjans del segle XIX, dècades abans que la majoria de països europeus eliminessin les seves lleis punitives. A més, en la societat otomana existeixen figures com el Kozek, joves ballarins que adoptaven una estètica andrògina, es vestien amb robes femenines i actuaven davant del públic de manera totalment acceptada en la vida cultural i festiva d'Istanbul.
1: Aleshores, Mari, la pregunta que es faran molts oients d'Ona Rainbow és, si la història era així, què va passar? Com es va passar d'aquella tolerància estètica i literària a la situació de persecució legal que veiem avui dia, en molts d'aquests països? I aquí és on hem d'introduir un element crític, històric i educatiu fonamental, i és l'impacte de l'imperialisme i el colonialisme occidental.
0: Exacte. Aquest és un dels punts clau que sovint s'oblida. Durant els segles XIX i XX, les potències colonials europees, principalment l'imperi britànic i l'imperi francès, van ocupar gran part del nord d'Àfrica i de l'Orient Mitjà. Els europeus van portar amb ells no només els seus exèrcits, sinó també els seus codis penals de tall victorià i fortament puritans.
1: És paradoxal, oi? Els europeus que es consideraven portadors de la civilització van veure la fluïdesa sexual del món oriental com una prova de la seva suposada degeneració i de la seva debilitat moral, i van imposar lleis homòfobes estrictes per reconduir aquestes societats cap a la moralitat cristiana i burgesa de l'Europa de l'època.
0: I quan aquests països es van independitzar a mitjans del segle XX, molts d'ells van mantenir aquelles estructures jurídiques colonials en els seus nous codis penals nacionals. Per tant, gran part de la persecució legal que avui veiem al món àrab no prové d'una arrel islàmica antiga, sinó de l'herència directa del puritanisme europeu colonial que va infectar aquests territoris.
1: En moltes d'aquestes societats, les identitats no es construeixen de manera tan individualista com a Occident. La identitat es defineix a través del col·lectiu, de la nissaga o del clan familiar. I així és com històricament s'han generat espais de convivència on el gènere i l'afecte trobaven vies d'escapament o d'acceptació social sense necessitat d'adoptar les etiquetes occidentals de gay, lesbiana o bisexual.
0: Per exemple, en diverses tradicions del nord d'Àfrica i de l'Orient Mitjà, les relacions afectives i sexuals íntimes entre dos homes o dues dones han estat acceptades o tolerades socialment mentre no entressin en conflicte amb l'obligació social del matrimoni per procrear. És a dir, es mantenia una distinció molt clara entre l'acte o el vincle afectiu privat i el rol públic social.
1: A més, hi ha costums tradicionals que permeten una gran solidaritat econòmica i afectiva. En algunes comunitats de l'Egipte rural o de regions compartides, les relacions properes i de llarga durada entre dos homes, que per motius de vulnerabilitat econòmica o manca de recursos no poden assumir el manteniment d'una esposa o d'una estructura familiar tradicional, eren compreses per l'entorn com una forma de supervivència, suport mutu i germanor profunda.
0: No es jutjava des d'una òptica de pecat o de desviació, sinó des del pragmatisme de la cura compartida, esdevenint així una visió totalment diferent que posa el focus en el benestar del grup i que demostra que la rigidesa que ens arriba a través de la geopolítica actual és només una capa fina que tapa una realitat històrica molt més flexible, acollidora i humana.
1: I per il·lustrar aquest diàleg entre la tradició oriental, la riquesa cultural d'aquestes societats i la identitat dissidencial actual, ens anirem a la nostra primera pausa musical d'avui de la mà d'una figura artística absolutament enlluernadora i que ha captivat l'escena internacional.
0: Parlem de Yasmine Hamdan, cantant, compositora i actriu libanesa que ha estat una de les grans icones de la modernització de la música àrab independent, que a més és cofundadora de Soak Kills, un dels primers grups de música electrònica de l'Orient Mitjà a Beirut.
1: La seva música té una forta càrrega poètica, sensual i lliure que desafia els cànons conservadors. Anem a escoltar el seu tema Ballad, una cançó vibrant que critica les estructures de poder rígides i la corrupció de la societat des d'un art lliure i profundament independent. Amb tots vosaltres, Yasmine Hamdan, amb Ballad.

0: Tornem a una Rembo i si acabeu de sintonitzar el programa, avui us direm que estem analitzant la diversitat sexual i de gènere en societats musulmanes o de convivència compartida. I en aquest segon gran bloc del programa volem posar damunt de la taula una reflexió teòrica i humana que ens toca molt de prop.
1: Ens inspirem en l'assaig superinteressant de l'escriptor Pablo León, publicat a la capçalera digital Queer Letter, titulat «L'homosexualitat no destrueix la família, però el seu rebuig sí». I posa el dit a la llaga d'un dels arguments més utilitzats pels sectors conservadors de qualsevol religió o cultura, ja siguin cristians, jueus o musulmans.
0: Sempre repeteix el mantra que l'existència de les persones LGTBQ+, o el reconeixement dels drets del col·lectiu, suposa una amenaça directa, una mena de bomba atòmica que ve a destruir la institució de la família.
1: És que quan una família expulsa un jove de casa, o quan l'obliga a viure una mentida sota l'amenaça del càstig o de la pèrdua de l'estima, és la intolerància la que està dinamitant aquest nucli d'amor. I aquesta premissa adquireix una dimensió encara més profunda i un gran paral·lelisme quan l'analitzem dins el context de les societats musulmanes i compartides com Egipte, Líban, Marroc o Turquia, on, com dèiem abans, la família ho és absolutament tot.
0: En aquestes cultures, la pressió per mantenir l'harmonia familiar és enorme. Però l'activisme queer autòcton d'aquests països està utilitzant precisament el concepte de la família com a una trinxera de resistència i de transformació.
1: I és que a Occident sovint hem tingut una narrativa d'alliberament molt basada en l'individualisme. Jo surto de l'armari, jo trenco amb el que calgui i visc la meva vida d'una manera independent. Però en molts contextos orientals, el trencament amb la família significa la mort social absoluta. La pèrdua de qualsevol xarxa de protecció en països on l'Estat no ofereix cap ajuda social.
0: Per això, els col·lectius LGTBQ+ islàmics o d'aquests països defensen un camí diferent, un camí de negociació interna, de pedagogia intrafamiliar, de buscar escletxes on l'amor mater o pater acabi guanyant la partida al dogma religiós o social. És que molts sociòlegs és el que molts sociòlegs anomenen sortir de l'armari de manera negociada.
1: I aquí és on connectem amb el paral·lelisme històric que esmentàvem en el bloc anterior. Hi ha tradicions on l'ajuda mútua entre persones del mateix sexe que conviuen s'ha normalitzat històricament dins el teixit familiar ampli. De fet, si dos homes es donen suport, mantenen la casa i cuiden dels avis, la comunitat local sol fer la vista llarga respecte a la naturalesa íntima de la seva relació.
0: L'afecte i el suport es valoren per sobre de la rigidesa de la doctrina oficial. Per tant, el missatge ressona amb força a tot arreu. L'amor i el suport mutu salven famílies. El fanatisme les destrueix. I aquest enfocament és clau per evitar caure en el parany de la islamofòbia o del racisme cultural.
1: Sovint des d'Occident s'utilitzen els drets LGBTQ+, com una eina d'arrogància per atacar aquestes societats en el seu conjunt, titiant-les de bàrbares o endarrerides. És el que la filòsofa Jasbir Puar defineix com a homonacionalisme. Utilitzar l'agenda dels drets queer per justificar discursos xenòfobs contra la població migrant o musulmana.
0: Però la realitat ens demostra que dins del teixit social d'aquests països hi ha una lluita diària, silenciosa, d'una valentia incalculable que busca redefinir la tradició i la religió des de l'empatia i el respecte familiar. Una lliçó de vida que ens recorda que a tot arreu, sota qualsevol cel, la tendresa, la cura mútua i la sang que ens uneix tenen la capacitat de triomfar sobre les normes imposades per la por.
1: I per acompanyar aquesta reflexió tan profunda, la nostra segona tria musical és d'aquelles que posa la pell de gallina. Ens anem a conèixer el treball de Majru Leila, una de les bandes de rock independent més importants, influents i revolucionàries en la història recent de l'Orient Mitjà, nascuda a Beirut, al Líban.
0: L'any passat, i durant tota la seva trajectòria, el seu líder i vocalista Hamed Sino, obertament gay, ha estat un referent absolut per a milions de joves queer del món àrab. Les seves lletres parlen d'amor lliure, de l'opressió social, de la política i de la llibertat de viure sense amagar-se.
1: El tema que escoltarem es titula Taif, que significa espectre o fantasma. Una cançó bellíssima i melancòlica que neix com un homenatge a un club nocturn LGBTQ+, que va ser tancat per les autoritats de Beirut. Tot un cant a la resistència de la memòria afectiva. Amb tots vosaltres, els grans Majru Leila amb Taif.

Continuem endavant i arribem al nostre tercer gran apartat d'avui. Ara toca analitzar una de les eines més potents, suggestives i transformadores que tenen les societats modernes per mirar-se al mirall i qüestionar-se per canviar les mentalitats. I parlem del cinema.

0: Volem posar el focus en com el cinema contemporani d'aquestes societats compartides i de tradició islàmica està abordant amb una valentia sorprenent la temàtica queer i la diversitat sexual i de gènere. Comencem parlant de Turquia, un país que es troba literalment a la cruïlla entre l'Orient i l'Occident, un estat laic però de majoria social musulmana, on la convivència cultural és complexa.
1: Doncs bé, el cinema turc compta amb grans referents de la visibilitat LGTBQ+, com per exemple la figura del gran director Ferzan Özpetek, establert a Itàlia, però que manté les seves arrels ben vives. Les seves pel·lícules, com El bany turc, Amam o Le Fait Ignoranti, són obres mestres que exploren el desig lliure, la identitat andrògina, la sensualitat dels espais tradicionals, com els baixos públics i la creació de famílies escollides.
0: A més, al cinema turc més endeurant o d'autor recent ens trobem amb documentals i llargmetratges d'una duresa i tendresa brutals. Pel·lícules com Zen Dancer, que narra la història real del viatge d'un ballarí andrògin tradicional d'Istanbul i el destí tràgic d'un jove gay assassinat pel seu propi entorn, van obrir debats massius als mitjans turcs sobre els crims d'honor i la protecció de la comunitat.
1: També el cinema més recent aborda la realitat de les persones trans de manera molt digna, com el treball de directors com Kurtuk Ataman. El cinema esdevé aquí una eina de denúncia política directa que connecta amb la joventut urbana de ciutats com Istanbul o Izmir.
0: I si ens desplacem cap al nord d'Àfrica, cap a Egipte, el cor cultural de la indústria cinematogràfica del món àrab, la història és igualment fascinant. Egipte ha tingut històricament el que s'anomena el Hollywood de l'Orient Mitjà. I malgrat la censura estatal estricta, la temàtica de la diversitat de gènere ha estat present a les seves pantalles des de fa dècades, sovint codificada, però clarament intel·ligible pel públic.
1: Com oblidar l'impacte monumental de la pel·lícula L'edifici Jacobian de l'any 2006, basada en la famosa novel·la de Alaa al-Aswan. Aquesta pel·lícula va marcar un abans i un després, ja que presentava el personatge d'un intel·lectual, un periodista d'èlit obertament gay, tractat amb gran dignitat i amb una profunditat humana que trencaven completament amb el tòpic del personatge còmic o caricaturitzat, molt més habitual en el cinema nord-àfricà.
0: El film explora les seves relacions afectives, la corrupció de la societat egípcia i com la hipocresia política utilitzava la moralitat sexual per oprimir la població. Malgrat les intencions de la censura, la pel·lícula va ser un èxit de taquilla massiu al Caire, obrint les comportes a debats de sobretaula a milions de llars egípcies.
1: Un altre exemple bellíssim és el cinema del Marroc o d'autors de la diàspora magribina a Europa. Pensem en el cineasta Nabil Ayouch i la seva multipremiada pel·lícula Majlobet, que retratava la realitat de les treballadores sexuals al Marrakeix, incloent-hi personatges andrògins i gais, d'una fragilitat i un realisme colpidors.
0: O el treball de Maryam Touzani, amb la pel·lícula El blau caftà, una obra mestra de sensibilitat que ens parla d'un sastre d'alta costura tradicional al Marroc, casat amb una dona que està malalta i que s'enamora del seu jove aprenent. Aquesta pel·lícula és pura poesia visual i enllaça directament amb l'assaig de Pablo León que comentàvem abans. Mostra com la dona del sastre, lluny de rebutjar el seu marit, entén la seva naturalesa íntima i la respecta.
1: S'estableix un triangle d'amor, de cura, de respecte i de tendresa absoluta que redefineix el concepte de la família davant l'amor de la dona. La pel·lícula ens ensenya que la santedat de la família és per preservar i elevar precisament gràcies a l'acceptació de la diversitat de cadascun dels seus membres. Un film aclamat internacionalment i que demostra la maduresa del cinema marroquí actual.
0: Totes aquestes obres ens recorden que la pantalla gran és un pont d'empatia únic. Quan un oient a Molins de Rei o un espectador al Caire mira els ulls d'aquestes històries, és capaç d'entendre que darrere del dogma religiós, de la propaganda política o dels prejudicis colonials hi han éssers humans que estimen, que pateixen i que tenen dret a veure la seva identitat en plenitud.
1: I per celebrar aquesta riquesa cinematogràfica, l'art visual i el diàleg que connecta la modernitat estètica amb la tradició andrògina, farem la nostra tercera pausa musical del matí. Ens apropem a la cultura electrònica urbana de Turquia, amb un grup que ha capgirat les llistes d'èxits independents i que s'ha convertit en tot un fenomen de culte que barreja rock psicodèlic turc dels anys 70 amb elements electrònics moderns de llibertat queer.
0: Parlem de la formació Gaye Su Akyol. Aquesta artista d'Istanbul és una autèntica activista visual i sonora. El seu estil estètic trenca les fronteres del gènere, unint elements de la tradició anatòlica amb robes futuristes i una actitud del punk interestel·lar. El tema que escoltarem es diu Istikarli High Team, espero haver-ho dit bé.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, que es tradueix La meva vida estable, una cançó hipnòtica, psicodèlica i que serveix com un manifest de llibertat personal, de resistència de la comunitat artística d'Istanbul davant el conservadorisme i d'afirmació de la pròpia veritat.

0: I amb aquestes sonoritats tan potents i psicodèliques que ens arriben des de les ribes del Bòsfor, anem enfilant els últims minuts del nostre programa d'avui aquí a Ona Rainbow.
1: Ha estat un autèntic aprenentatge que ens serveix per adonar-nos que no hi ha una única manera d'explicar o viure la lluita pels nostres drets, que cada comunitat i cada cultura té les seves pròpies resistències, les seves pròpies històries d'amor i el seu propi camí cap a l'alliberament.
0: Volem donar les gràcies a tots vosaltres que ens obriu les portes de les vostres cases, dels vostres cotxes o dels vostres llocs de treball durant aquesta mitja horeta. Recordeu que podeu recuperar aquest programa i tots els monogràfics anteriors a la carta a través de la web de l'emissora i seguir-nos a les xarxes socials.
1: També agraïm de tot cor la incansable presència als comandaments tècnics d'Eli, que sense ella res sonaria tan bé com sona. I ara sí que ens marxem. Fins a la propera. Cuideu-vos molt.
0: I fins aviat.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Esteu escoltant a Ràdio Molins de Rei el programa Kairos de l'Església Evangèlica. El control tècnic, Eli Arjona. Conduint el programa, Dolors Prieto. Molt bon dia, Dolors.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: I Joan, qui us parla. Avui ens acompanya Jonathan Serrano. Molt bon dia, Jonathan.
2: Com esteu?
0: Molt bé. Espero que estiguis bé. I avui, aquest dijous, ens parlarà de l'esclavatge que poden exercir les xarxes socials. No és la primera vegada que el tenim. Ja ens acompanyen molta estona, encara no es cansa de nosaltres. I perquè has estat col·laborant amb nosaltres des del març de 2023. O sigui, estem a 2026, ha passat una estona. I si encara no us en recordeu de qui és, la Dolors ens el presenta.
1: Doncs el nostre convidat avui, Jonathan Serrano, és president d'Esclavitud 21 des del 2020 i és un dels socis fundacionals. Es declara deixeble de Jesús, és psicòleg, terapeuta sexual i de parella. Està casat, té dos fills i l'associació que presideix el nostre convidat, Esclavitud 21, neix l'any 2008 per iniciativa de l'Aliança Evangèlica per afrontar el tema del gran nombre de persones traficades a Espanya. Aquesta associació lluita contra tot tipus d'esclavitud, tràfic de persones i prostitució. Mm-hmm.
0: Doncs comencem amb l'entrevista. I tots alguna vegada hem escoltat aquest poema de Ramon de Campoamor que diu: "Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira." Així que si estem parlant de si les xarxes socials són bones, són dolentes, o com diu del poema, depèn de com ens ho mirem?
2: Doncs sí. Bueno, jo crec que realment estem en un món cada cop més digital i jo crec que per als adults no hi ha cap problema. Els adults hem de prendre les nostres decisions. Jo faig servir les xarxes socials, però crec que sobretot jo vull donar atenció als nens, no? Jo recomano molt enfàticament que evitem al màxim que ho facin servir els nens. Per què? Doncs perquè hi ha diversos motius, no? Però sobretot pensem que els nens, el cervell s'està formant i bé, hi ha molts directius i enginyers de tecnologia, de gran tecnològiques, que ells mateixos diu, expliquen que reconeixen que les xarxes socials i les aplicacions i videojocs estan dissenyats per maximitzar el temps d'ús, vull dir, per enganxar sobretot a tothom, però sobretot als nens, no? Llavors hi ha tècniques que són similars a les que fan servir les apostes, no? Els scrolls, vull dir, que al final tots hem vist nens enganxats que estan allà tot el dia. Això no és casualitat, no és que, a veure, quan nosaltres érem joves, un nen podia jugar una estona a un joc i després que passava a l'altre, o s'avorria, o sortia amb els amics. Ara volem veure nens tota la tarda, tot el dia, enganxats a un videojoc, a una pantalla, i és que això està dissenyat, vull dir que està dissenyat. Llavors, els mateixos que ho creen ho reconeixen, no? I hi ha altres motius que a mi m'agrada explicar, per exemple, explicar sobretot, hem vist ja que a nivell legal alguns països com Austràlia, el 2024, ja va treure una llei per prohibir, sobretot, moltes xarxes socials als menors de 16 anys, no?
0: Sí.
2: I ho justificaven després d'investigar i de veure que hi havia un problema de salut mental. Que no són problemes secundaris, sinó per problemes de salut mental, per protecció, per el risc d'addicció, també d'assetjament, perquè molts nens pateixen assetjament de forma molt senzilla, i perquè és perjudicial, vull dir que l'exposició al contingut o també per l'addicció que genera, no? I fins i tot aquí a Catalunya el govern també ha anunciat moltes restriccions després de veure el que està passant, no? Jo vaig treballar algun temps en una escola com a professor i tothom parlava, hi havia els dubtes, no? Però aquest any enrere passat ja s'ha prohibit, sobretot en tot el que és no només primària sinó secundària, no? Perquè hem vist que havia caigut el rendiment acadèmic, perquè hi havia moltes distraccions, hi havia molta dependència digital i l'atenció ha caigut. Llavors, al final, veiem que està sent realment perjudicial, no? Després de molts estudis. Jo sempre explico que els nens els estimula molt el so, les imatges, les caretes, algun tipus de... Sobretot tot el que té a veure amb els videojocs i les imatges ràpides, tot el que ens proporcionen les pantalles, no? Mm. Llavors és molt fàcil que un nen es faci addicte a això, no? Sobretot, per mi és terrible veure els nens petits que els hi posa el pare un iPad o un mòbil perquè estigui entretingut, no? Llavors jo crec que hi ha de sobres motius per veure que està fent mal, sobretot els nens. També els grans, però els grans ja som grans i podem decidir. Però els nens no tant. Crec que hem de prendre decisions pels nostres fills, sobretot.
1: Parlem dels podcasts, Jonathan, que bueno, ja sabem que és una publicació d'àudio o de vídeo sobre alguna temàtica concreta i que es pot escoltar en diferents plataformes. I creus que els podcasts són un bon mitjà per arribar amb un missatge de qualsevol temàtica a les persones que el veuen?
2: Sí, jo crec que hi ha una diferència. Per mi el podcast és un principi una bona eina. Sobretot com a adult. Jo he fet un podcast i ho trobo interessant perquè són
1: xerrades, bueno, no?
2: Sí, és un programa, i està bé perquè és un programa que jo puc estar escoltant un podcast d'una hora i mitja, perquè té una temàtica que m'interessa. Per mi és comparable a veure una bona pel·li, o una pel·li que t'interessa, o un documental. Llavors, és un tema molt diferent. Llavors, un bon podcast està bé, perquè és informació, i és informació. Evidentment, hem de vigilar també si tenim fills o adolescents, hem de vigilar el que consumeixen, no? Però jo no veig que aquest sigui el problema. Fixa't que jo he anat observant, sobretot com a psicòleg, i m'he trobat aquí a la consulta, no? Que m'he trobat d'adolescents i joves, no? Que m'he trobat que els he recomanat una pel·lícula i no he pogut veure-la. I això ja ho he observat no només amb joves, sinó que ho he observat també a la meva família. Alguns adolescents i joves que no poden veure una pel·lícula. I dius, però això sí, què està passant? I acostumen a ser joves que estan molt enganxats a les xarxes i estan tan acostumats a totes les imatges que t'arriben i a aquest bombardeig d'imatge, de so i de missatges, que llavors un missatge llarg, o sigui, mantenir l'atenció al final, els avorreix i no poden estar-s'hi. Llavors, veure una pel·lícula o escoltar un podcast realment o una cosa una mica que passi més d'un minut és molt difícil. Llavors, per mi un podcast és una bona eina, però ja dic que el problema està en que els reels o la sobreestimulació que ens dona la tecnologia i xarxes socials que no tenen tant que veure amb això. Llavors crec que hem de veure una diferència important.
1: D'acord.
0: Tanmateix, a les xarxes socials o a internet hi ha més que podcasts o missatges d'influencers. Què penses de plataformes com OnlyFans? Explica'ns primer una miqueta de què va aquesta plataforma o aplicació.
2: Sí. Bueno, OnlyFans és una plataforma de subscripció que va ser creada el 2017 i al principi estava pensada per creadors de contingut, no? Persones que volien monetitzar i explicar les seves històries, però sobretot a partir del 2020 sobretot es va especialitzar en contingut sexual i pornogràfic. I es va, perquè permet monetitzar-ho de forma relativament fàcil i directa. Llavors, s'ha normalitzat molt ràpidament i s'està normalitzant la sexualització, la idea de vendre la intimitat i la pornografia com a feina digital. Vull dir, al final permet que qualsevol nen o nena, perquè sí que es pot accedir a una edat, però els joves és molt fàcilment s'usalten això. I al final és molt fàcil que qualsevol persona jove acabin venent la seva imatge i acabin venent contingut sexual i l'ha normalitzat. Vull dir que és una cosa que està fent però molt mal a molts joves, nois, tant nois com noies. Crec que realment està, per mi és un problema social important aquest, el que ha generat. No només són OnlyFans, hi ha altres plataformes que fan coses similars.
1: Jo pensava, Jonathan, que OnlyFans està més adreçat a dones, a... No és així.
2: Sí, en principi, la sexualitat, al final, pues sí, sempre, tot el que té... Però bueno, hi ha de tot, eh? Però tot el que té que veure amb la compra i venda de serveis sexuals, quasi sempre, la major part de les persones explotades o que venen el seu cos...
1: Són dones, eh?
2: Acostuma a ser dones.
1: Sí, sí.
2: Però cada cop més les barreres estan difuminant. Per exemple, el consum de pornografia. Abans, fa anys, era majoritàriament masculí. I ara cada cop més hi ha més dones que consumeixen pornografia. Vull dir, això està... Aquestes barreres... Però sí, la veritat és que s'estan fent servir.
1: Vale.
2: Tristament.
1: Doncs parla'ns ara de com les xarxes socials operen per captar nens. Com ho fan per captar nens, adolescents, joves o fins i tot adult, no? Però l'última vegada que et vam tenir amb nosaltres, tu ens vas posar l'èmfasi en fer un programa precisament com el que estem fent avui era pel tema dels nens, no? I la captació i el món aquest de l'esclavatge sexual. Parla'ns una mica d'això.
2: Clar, perquè la captació de... A veure, tradicionalment, que una persona arribés a la prostitució era una cosa, d'alguna forma, estranya, una cosa difícil que toqués a casa, vull dir que t'havies de ficar amb gent en el món de les drogues, al món de la nit, amb companyies estranyes, i pots acabar, qualsevol pot acabar en qualsevol lloc, no? Però era difícil. Però què passa què passa avui dia? Doncs que les xarxes socials arriben a tothom i arriben sobretot al jovent, perquè estan orientades sobretot per captar sobretot nens i adolescents. Llavors, a casa nostra es pot entrar de forma molt senzilla, i sobretot aquí poden realment captar, doncs sobretot en nens i adolescents vulnerables, aquells que tenen necessitat d'atenció, que tenen necessitat de validació, de la pressió estètica, la pressió de que estan formant la seva personalitat. I també hi ha promeses de diners fàcils. Llavors, és molt fàcil que un nen, un adolescent, que no té gaire atenció familiar, perquè els pares treballen, perquè està sol, perquè té una família desestructurada, sigui captat per qualsevol d'aquests programes o xarxes socials, no? Hi ha estudis de la salut mental que assenyalen que la frontera entre cada cop ser una influencer sexy i l'erotització i la pornografia, doncs cada vegada està més difusa, no? Per exemple, a l'infant se't demana l'edat, però és molt fàcil saltar-te això o usar documents falsos, no? I llavors és molt fàcil caure amb la hipersexualització, amb l'addicció a validació i a aconseguir diners. És molt fàcil que la pressió emocional i l'exposició pública o que podem després tenir dificultat per eliminar el contingut. Vull dir, al final, és molt fàcil que un nen arribi un adolescent arribi a ser captat d'alguna forma i elaborar algun tipus de contingut sense ser conscient de tot el que implica això. I que hi hagi explotació i assetjament sexual, no? Llavors, una dada que nosaltres tenim alguna equips que estan dins de prostíbuls i que investiguen i que coneixen les noies que hi ha allà dins, i ja hem trobat moltes noies, a més espanyoles, que havien estat captades a través d'OnlyFans. I això està passant els últims anys. Sí. Fa molts anys que treballem i que hem entrat a prostitutes i no ens havien trobat això. Era trobant noies, sobretot la prostitució i el tràfic de persones afecta... Tradicionalment hi havia un 90% de dones que eren estrangeres, però ja et dic que estan entrant a la prostitució i acabant en un bordel noies que van començar amb OnlyFans. I això pot afectar qualsevol de casa nostra. Perquè l'OnlyFans i aquest tipus de plataformes pot entrar a casa de forma molt senzilla. Llavors, ens hem trobat tot això. També trobem que quan hi ha exposició precoç a la pornografia, perquè també parlem d'una banda d'OnlyFans i de xarxes socials, però sobretot també ens pot afectar per addicció a la pornografia o arribar a continguts eròtics, continguts sexuals a temprades edats, no? I ens afecta amb conductes sexuals inapropiades. M'he trobat, jo ja com a psicòleg, he trobat persones amb trastorns obsessius, amb problemes de trastorns de tipus sexual, i hi ha persones que s'estan afectant la seva sexualitat, i persones amb problemes sexuals perquè es porten anys consumint o pornografia o consumint programes d'alguna forma que els han modificat, els han afectat el que seria un erotisme natural, no? I això m'ho trobo molt, ho estic trobant molt, realment.
0: En el cas de que haguem estat captats per qualsevol xarxa social i devinguem víctimes de l'esclavatge sexual, què podem fer?
2: Bueno, quan hem entrat, la veritat és que un cop una persona ha entrat aquí, no és fàcil sortir-ne. Perquè, ja dic, si acaba una noia amb un bordel, imagina't per arribar aquí, vol dir que ha venut el seu cos, que va començar aquesta, que van començar OnlyFans, fins a arribar aquí, la veritat és que és difícil de sortir-ne. Hi ha molt poques persones, sobretot noies, que deixin quan entren al món del tràfic de persones i la prostitució i l'explotació sexual. És molt difícil, perquè s'ha creat unes dinàmiques, hi ha una forma d'aconseguir diners, hi ha una forma de... la personalitat ja està trencada, i és difícil de... realment, és molt complicat. Llavors jo sempre... el que parlem sempre sobretot de la prevenció, sobretot amb els que tenim fills a casa, els que són pares, sobretot la prevenció. Que una de les nostres fills o filla arribi a un nivell de prostitució, segurament ningú no ho pensa, i pensa que és una cosa que no té a veure amb nosaltres, però de veritat hem de fer servir la prevenció. Sobretot, vigilar molt el que consumeixen els nostres fills, passar molt temps amb els fills. Vull dir que les noies, sobretot, no solen ser conscients que estan sent explotades, perquè es va atacant i es va destruir la seva identitat. Llavors, es va mercantilitzar el cos i la sexualitat, i al final la persona desconnecta, la persona del cos. I ja dic que s'està veient com un treball, bueno, com un tipus de feina digital, una feina digital més, no? On el que estan venent és el seu cos i s'estan despullant davant d'una càmera. I a més, també ja dic que sobretot els adolescents i adolescents no són conscients de tot aquest perill. No són conscients de que potser fan una imatge i graven i després seran assetjats per tot això. I que quan una cosa està gravada a internet ja no es pot esborrar. És molt difícil d'esborrar. A vegades és impossible. No? Llavors, bueno, també hi ha un altre problema, que és el que potser que té a veure amb tot el que està venint ara, no? Tecnologia, etc. Tot el que està venint. Vull dir que no només és xarxes socials, sinó que tenim la tecnologia està evolucionant massa ràpid.
1: Sí.
2: Massa ràpid.
1: Sí, sí, i aquí ve la propera pregunta, no? Els reptes que tenim davant de nosaltres amb la intel·ligència artificial, no? Que per una banda ho veus com una cosa pues, que pot ajudar, però per una altra et dones compte que això potser ens sobrepassa, no? Ens està sobrepassant. Què en penses d'això?
2: Sí. Sí, perquè la intel·ligència artificial, fixa't que en tot el que és... Hi ha una indústria, per molta gent desconeguda, però que és molt potent, que és la indústria del sexe, i que sempre s'ha avançat amb la tecnologia. Vull dir que tot el que és... Per exemple, tot el que té a veure amb webcams, i hi ha una tercera part del tràfic d'internet, és pornografia. I parlem de xifres i d'empreses multimilionàries, sí, perquè mouen molts diners. Llavors, sempre s'ha avançat. Ara ens hem trobat que ja s'estan fent en noies virtuals, i s'estan creant noies virtuals amb intel·ligència artificial. Vull dir que hi ha molta gent que està seguint i que tenen com una actriu porno o una nòvia artificial que s'ha creat per intel·ligència artificial. I jo ja m'he trobat casos de... Això, sobretot, sobretot les imatges són més atractives pels homes, acostumen a ser-les, però i m'he trobat casos ja d'alguna dona que havia tingut un romans i que havia tingut un problema de parella perquè s'havia enamorat d'una intel·ligència artificial, vull dir que està xatejant amb un programa. I jo ja m'he trobat casos d'aquest tipus. I això que estem començant una mica, l'intel·ligència artificial, vull dir que està en un moment de creació totalment, no? O sigui que s'estan creant noies fictícies, noies, relacions sentimentals amb intel·ligències, que pot tenir un impacte sense precedents i molt negatiu, perquè no sabem com dominar tota aquesta indústria que ve, no? I que està creixent de forma... Sí que evidentment que tots estem fent servir la intel·ligència artificial i que té utilitats, però quan parlem ja de relacions sentimentals i de que aconsegueixen imitar també una relació sentimental, sí, sí. I aconsegueixen tractar també i aconsegueixen realment establir relacions afectives amb les persones, i això ho estem començant a trobar. Vull dir que això és de cara al futur.
1: Sí, clar, i si la intel·ligència artificial et fa una anàlisi de la teva personalitat, doncs pues, clar, t'encuentra en tu media naranja clavada, no?
2: Clar, està passant això, i ho saben fer molt bé. Saben fer molt bé, saben fer servir les paraules, saben fer servir... És clar, una màquina pot saber exactament la paraula que t'ha de dir, pot conèixer els teus gustos, el que t'agrada... O sigui, fa por de lo perillós que és. I és molt atractiu, per sobretot per persones persones solitàries, persones que estan creant la seva identitat. Ja dic, potser l'èmfasi per mi, crec que tots, qualsevol adult, podem caure en una addicció, qualsevol adult pot caure en la pornografia, qualsevol adult pot caure en una relació sentimental, en una intel·ligència artificial, que això està començant, però hem de protegir molt els nens i adolescents perquè ells no poden entendre el potencial que hi ha aquí al darrere. I aquí apuntaria jo sobretot això, a la protecció sobretot dels menors. Sobretot. Per mi és el principal.
0: Hi ha una frase, un verset de la Bíblia, no?, que Jesús va dir que és: coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures. I aquesta veritat, o aquest jo soc, que és jo soc el camí, la veritat i la vida, no?, i la veritat és la coneixereu i us farà lliures. Com pot alliberar Jesús de Natzaret a una persona de l'esclavatge sexual? Perquè, clar, això ho va dir ara fa 2.000 anys i la IA quedava molt lluny, no?, del que podríem entendre llibertat i aquesta nou esclavatge digital.
2: Sí, sí. Bueno, doncs jo crec que Jesús va dir això fa 2.000 anys, però Jesús està viu. Està viu ara, de veritat. Llavors, quan ell diu jo soc el camí, la veritat i la vida, això és un present. I és el camí, la veritat i la vida també avui. I ell està completament viu. Llavors, realment he conegut moltes persones que han estat alliberades per Jesús. De tot això que estem parlant ja, sobretot d'esclavitud sexual, de pornografia, d'altre tipus d'esclavitud, vull dir, hi ha moltes esclavituds on realment hi ha moltes persones que s'han trobat en Jesús i han trobat un canvi total a la seva vida. Vull dir que realment continua estant viu, i jo recomano a qualsevol que tingui una addicció, qualsevol que estigui atrapat en qualsevol problema de qualsevol tipus de la vida, no?, perquè estigui en una situació que no sap on sortir, que cridi a Jesús, i Jesús que li digui que pugui cridar i que pugui experimentar la realitat d'aquesta vida.

0: família, per gaudir amb persones. Jo ho veig molt amb la sexualitat, no? Que molta gent que comença amb la pornografia i amb una sexualitat virtual, al final això afecta la seva vida i les seves relacions. Llavors hi ha molta gent que s'està tancant a casa seva i que estan consumint, estan tot el dia mirant pantalles, mirant ordinadors, mirant el mòbil, i que estan perdent-se el bo de la vida, el bo del dia a dia. I la capacitat de gaudir d'un bon gelat, dels amics, de ballar, de la música. I el bo és que tot el que està creat de forma natural no té efectes secundaris, no? Ni hi ha indústries que estan generant aquests programes per captar i per crear addictes, no? Pensem que sobretot que tot el que té a veure amb la tecnologia, hi ha un interès econòmic al darrere. Al final, totes les tecnologies el que volen és persones que siguin enganxades.
1: Consumidors.
0: Enganxar persones. Ja sigui per la publicitat, ja sigui per vendre'ls, o perquè és com funcionen aquestes empreses. O sigui, no són empreses que t'ofereixen oci a canvi de només donar-te una mica de diversió i ja està. El que ells volen és capturar persones. I sobretot, l'enfoc principal són els nens i els adolescents. Llavors, jo crec que Jesús ens diu, ens pot alliberar, però hi ha una cosa que ens ha donat, que tenim tots, els que creiem, els creients i els no creients, tenim tots, normalment, venim tots d'alguna família. Jo crec que Déu va crear l'estructura de la família i on va donar els pares. I els pares jo crec que són sobretot els responsables principals de tenir cura dels fills. Hem d'alimentar-los adequadament i no ens podem arriscar a que empreses alienes t'omplin la imaginació, els somnis i la forma de jugar i els valors o els desitjos dels nostres fills. Vull dir que realment seria una cosa totalment irresponsable, no? Llavors, en aquest món tan canviant i tan desconegut on es porta la tecnologia i la intel·ligència artificial i les xarxes socials, els pares i la família hem de protegir els nostres fills. No és una opció. És dir, que ja al principi parlava de que hi ha hagut països que estan limitant i estan prohibint els menors de 16 anys perquè estan veient els efectes. Jo els diria a qualsevol que estigui escoltant aquest programa, de veritat, si teniu nens petits, allunyeu-los al màxim de la tecnologia, o sigui, si fan servir tecnologia, que la fem servir junts amb ells, acompanyem-los. I sobretot que tinguem una bona relació amb els nostres fills, vull dir, que és la forma més bonica de protegir els fills és tenir una bona relació amb ells, tenir una relació on podem conèixer el que els passa, on podem entendre amb qui estan xatejant, si, quins amics tenen per les xarxes socials, quin tipus de programa consumeixen, poder acompanyar-los, perquè si els arriba qualsevol, sobretot als nens, sempre els explico als pares que els expliquin sobre sexualitat i sobre el problema del grooming, no? D'aquestes persones que es poden fer servir, passar per persones d'una altra edat per tenir contactes sexuals moltes vegades amb els fills. Tot això és un món molt complicat, tot el que ens ofereix la tecnologia avui dia, però els pares podem estar al costat i hem d'acompanyar. Llavors, la tecnologia està bé fer-la servir, té un ús molt interessant, però és massa perillosa pels nens i els adolescents. Llavors jo sobretot animaria a pares a dir, escolta, si minimitzar el temps que els fills facin ús de qualsevol programa i mirar-ho amb ells, no deixar els nens sols a l'habitació mirant bé a saber què i que poden acabar molt fàcilment addictes a qualsevol cosa, sinó acompanyar-los, gaudir junts amb ells i acompanyar-los i minimitzar, fer una mica el que fan els principals productors i creadors de tecnologia de Silicon Valley, que al final la major part d'ells estan limitant o prohibint la tecnologia i xarxes socials i fins i tot el mòbil als seus fills. Vull dir que hem d'aprendre d'això i hem de tenir cura d'això. Llavors jo crec que Jesús ja realment ens pot alliberar i podem clavar amb ell i ell se'ns allibera, però una cosa que tenim tots és la creació, el que Déu va crear. I Déu va crear la natura, va crear les relacions i va crear la família, i aquí hem d'establir aquests ponts i hem d'establir les eines que tenim com a pares i com a responsables, o com a avis, per protegir i cuidar els nostres joves, sobretot. Perquè la tecnologia és massa, massa complexa, fins i tot per nosaltres com a adults, i no ho podem deixar en mans de nens massa joves. Nens no som conscients de tot el potencial que hi ha aquí i els perills que n'hi ha.
2: Molt bé, Jonathan. I ja per acabar, fem una miqueta d'esperança dintre de tot això, per la teva experiència, la teva experiència professional, com a la teva associació. Coneixes persones, casos de persones alliberades?
0: Sí, i tant. Ja he dit que sobretot les persones que acaben en tràfic o en prostitució és difícil, perquè és un molt, molt fort.

0: però coneixem casos de persones alliberades i de noies que van entrar en el que he explicat abans del OnlyFans i plataformes digitals, noies que van començar per internet i que al final van quedar amb persones i que al final van ser explotades i que al final o sigui, hi ha històries boniques al final de que han pogut contactar amb associacions com la nostra i que van poder sortir. O sigui, jo he conegut noies que han refet la seva vida i que han sortit. Però ja dic, sobretot animo els pares a que siguin que facin més prevenció, perquè malauradament és una minoria, no? I sobretot jo veig moltes persones ja dins de la meva consulta doncs alliberades de sobretot de la pornografia i tot el que té a veure amb això, de les addiccions. Hi ha molta gent que està patint l'addicció de la pornografia i altres addiccions que tenen que veure, no? Aquesta última setmana també hi havia gent addicta a jocs d'azar. És a dir, que hi ha... El que és la tecnologia ens ofereix, hi ha moltes empreses que ens ofereixen. La sexualitat és un reclam dels principals, que genera addicció, però també els jocs d'azar o altre tipus de... Ja dic, últimament m'he trobat també relacions sentimentals amb intel·ligència artificial, vull dir, és tot un món. I, evidentment, que es pot sortir d'aquí. Però millor... La millor
1: no entrar-hi,
0: forma
1: de, no?
0: Lluitar és no entrar-hi. I prevenció, fer prevenció. Això és la meva recomanació principal.
1: Molt bé.
2: Molt bé, Jonathan. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest matí.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Passem als anuncis i recordem que els diumenges tenim culte a les 11, els dimecres a les 7 de la tarda l'estudi bíblic i oració, i ens podeu contactar amb el correu kairos@evangelica.org. Ens veiem el proper dijous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat ja 164 morts i més de 1.000 ferits, segons les darreres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas lluny de l'epicentre d'aquests sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà o ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns del neurodesenvolupament o problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen d'una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès en aquest cas 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir precisament durant la Revetlla al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també tots els implicats. I pel que fa al temps, la situació es manté estable i assolellada amb alguns núvols prims i possibilitat d'algun ruixat puntual, sobretot al Pirineu Occidental, durant la tarda. També reforçarà el vent marítim a la Vall de l'Ebre, al sud de Ponent i a la Costa Brava.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
2: La Riera Bonet continua les festes del barri. Aquest proper cap de setmana, demà divendres a 8:45, fan el sopar popular de Carmanyola i després, a partir de les 10 i fins la 1, hi haurà karaoke. Això el divendres. Dissabte, continua la festa amb la Revetlla de Sant Pere. A 8:45 tornen a fer sopar popular de Carmanyola. A les 10 de la nit, bingo popular. I a partir de les 11 i fins les 3 de la matinada, actuació del grup Los Hits de Tu Vida. I diumenge, ja de cara a la tarda i pel públic més familiar, de 5 de la tarda a 8 del vespre, tancaran les festes del barri amb jocs d'aigua i festa de l'escuma. L'activitat es durà a terme tota a la petanca de la Riera Bonet. El divendres, demà, s'inaugura una altra exposició vinculada amb els actes previs a l'arribada del Tour de França dins la programació de Vivim el Tour. Demà divendres, a les 8 del vespre, a la planta baixa de l'edifici del Molí, s'inaugura l'exposició Camins 1907-2026 amb imatges i objectes de la història del ciclisme. I també el divendres és el dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, i l'Ajuntament farà la lectura del manifest institucional demà a les 7 de la tarda a la plaça del Palau. Diumenge, la grupa continua amb les ballades d'estiu, de ballades de sardanes d'estiu, a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, en aquest cas aquest diumenge, amb la Copla Ciutat de Terrassa. I per acabar, recordem els refugis climàtics que hi ha a la vila, per si voleu passar una estona doncs, més frescos, donades les altes temperatures. El Casal d'Avis, 1 de maig, si podeu anar de dilluns a divendres, a la tarda, a la Biblioteca El Molí, amb l'horari d'obertura del Molí, de dilluns a divendres, a l'Aula d'Estudi del Molí Jove, de dilluns a diumenge, és l'únic espai on també s'hi pot anar els caps de setmana, a l'Aula d'Estudi del Molí Jove, al matí i a la tarda, també de dilluns a divendres, als matins, a la Sala d'Actes de Can Ametller, i als matins també a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tots aquests refugis climàtics. La farmàcia de Guàrdia avui dijous és la Xuclà del carrer Major número 100.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Linterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
2: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: ja no
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Terrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Aquest programa s'emet en segona audició. Benvinguts al podcast oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Això és l'Etapa Reina.
4: Benvingudes i benvinguts al podcast oficial de la Volta Ciclista de Catalunya femenina. Quina volta, gent, eh? Quina volta amb victòria històrica i gran participació catalana, amb etapa per la que segurament és la millor ciclista de la història, Marian Bos, ahir a Barcelona, amb una etapa reina que va fer-ho esclatar tot pels aires i amb moltes altres coses que comentarem durant aquest programa, aquest podcast ciclista amb el Roger Castillo. Què tal?
5: Molt bé, molt content d'estar aquí. Extraordinàriament bé, després d'aquesta volta que m'ha deixat esgotat, eh?
4: Vaya ressaca tens de volta.
5: Home, entre que fa calor, sí, que fa molta calor, sí, excessiva calor,
4: no
5: hauríem de prohibir.
4: Bé, no?
5: No, evidentment que no la tolero bé.
4: Sí?
5: A partir de 12 graus jo ja estic malament. I que hi ha hagut aquesta dedicació absoluta a 3 dies a la volta, queda un buit que podríem dir emocional.
4: Marc, com està el teu buit emocional?
6: Bueno, una mica millor, la veritat, de venir en bona forma i...
4: Sí.
6: S'ha superat bé aquestes tres etapes, s'han gaudit i superat.
4: La preparació és molt important, Sergi, no?
7: S'ha d'estar preparat i s'ha d'entrenar,
4: sí,
7: per la calor. Per exemple, ara ve el Tour, ho hem vist a la volta. Totes aquestes ciclistes,
4: sí,
7: han d'entrenar amb calor per estar preparades, perquè no et vingui un cop de calor.
4: Una bossa de basura amb un forat i allò...
7: No,
4: que...
7: això que es feia abans...
4: Per disfressar-se de Sant Jordi.
7: Bueno, a veure, tot són maneres, no?, d'acostumar del cos, però aquesta realment és una aquesta mica...
6: No. Animal.
7: No és la millor, eh?
4: Vale. Elisabet Arjona, les vies de so d'aquí de Ràdio Molins de Rei, des d'on emetem aquest podcast oficial de la Volta Ciclista a Catalunya, que començarem escoltant, com sempre, el Llum Rajola, el Quintí.
6: El Quintí.
4: Som-hi! Fem una mica de repàs ràpid, breu, de les tres primeres etapes de la volta. Qui vol començar?
5: Jo. Ah,
4: vinga.
5: Home, és que vaig anar a Santa Susana,
4: sí,
5: a veure la sortida de l'etapa, de la primera etapa. La tenia ganes, també va fer bastanta calor.
4: Feia fresca, Santa Susana.
5: Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí.
5: Amb el passeig marítim, sí, podies anar amunt i avall, anar amb els ciclistes. Bé, ens ho vam passar força bé. I deixa'm dir que l'etapa va començar amb aquest punt de nervi inicial, perquè sempre la Volta a Catalunya, quan comença, no saps com anirà el primer dia. Hi ha hagut anys que doncs, el primer dia ja ha estat etapa que les favorites s'han fet seu, altres anys doncs, han garantit una mica l'espai per les sprinters o per les velocistes. Hi havia un dubte, perquè tenia un cert punt muntanyós al primer tram d'etapa que podia generar escapades, i vam tenir escapada amb la Laura Molinar, amb la Constant Valentín, amb l'Aranza Villalón, es van escapar. Després la Laura les va deixar enrere. L'Ingrid Ruiz, algun moment, també ho va intentar.
4: Sí, sí, sí.
5: Però la Laura va fer 40 quilòmetres sola. I es va quedar a 6 quilòmetres de meta. La van caçar a 6 quilòmetres de meta. Va fer una exhibició, Laura Molinar, que ens alegrem moltíssim, perquè just vam parlar amb ella abans de començar l'etapa i estava amb ganes d'aquesta volta. I finalment, doncs sí que aquest grup va aconseguir aplacar aquesta escapada. I vam tenir un sprint d'aquells amb caiguda a poc de meta, a un quilòmetre, una miqueta, que va acabar de trencar el grup. Per tant, van arribar amb espai, diguem-ne, amb força més espai del que és habitual en una etapa arribada a l'esprint massiu, i un Visma que des del primer dia va dir: les arribades ràpides, si n'hi ha, són nostres, perquè va fer un doblet primera-segona, en aquest cas Nienke Vanhoven i Marian Bos com a segona. Hi havia la sensació que potser Marian Bos va deixar guanyar la seva companya d'equip, que no tenia cap victòria aquesta temporada encara. Marian Bos, que et deixi guanyar Marian Bos, jo crec que és de treure's el barret. De fet, la Nienke Vanhoven, les declaracions de després,
6: eren
5: agraïment pur i dur de que tant l'equip com la seva companya Marian Bos li hagués regalat aquest moment a Santa Susana. Jo crec que va estar molt, molt bé.
4: En aquesta primera etapa, és que clar, el Visma també tenia, per exemple, un altre velocista que, bueno, pot plantar cara amb aquest tipus d'arribades, com per exemple la Martina Fiança. És a dir, l'equip venia amb un equip arrufat.
6: L'equip del Visma era un equip que, si te presenta potser el Tour no, perquè evidentment ja Ferran Prevot, que no estava, però a una carrera World Tour consolidada i tu creus, sí. Perquè veníem la millor corredora de la història, Marianne Vos, veníem amb Benhoven, que ho ha fet molt bé aquest any, veníem Bonel, que va dir la Vuelta i que l'any passat ja va ser segona, era un equipàs, i ja ho hem comentat en el podcast previ a la Volta, però que aquests equips top, com el Visma, et vinguin a més amb les corredores top, no només amb l'equip B o C, amb les corredores top,
5: sí, sí.
6: Per una prova 2.1, com és la Volta, no ho sé, hauríem de mirar calendari, però no sé si hi ha moltes voltes 1.1 al calendari on tenen noms de guanyadores d'etapes, com de general, del nivell que tenen tirar la Volta, perquè és noms de la categoria ja no mundial, categoria històrica.
2: Sí, no només aquest any, sinó que tots els, si repasses tots les 9 etapes, diguem-ne, d'aquestes 3 edicions de la Volta, tots són noms molt destacats. La segona etapa, què? La vam veure mentre fèiem un cercatasca nosaltres.
5: Sí, teníem un compromís local, diguem-ho així, amb aquests actes que estem fent sobre el pas del Tour de França, però vam estar molt atents, sí. Sí que vam estar més mirant que no pas menjant, podríem dir, perquè sí que volíem saber com anava aquesta etapa des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una etapa que Nienke van Hoven mateix es va posar el primer sprint intermedi, a guanyar una mica de segons per aquesta classificació de la regularitat. També ho va fer Evita Music, que vam pensar, ostres, doncs potser Evita Music al Coll de la Creueta serà un dels noms a controlar i a vigilar. L'etapa va sortir amb molt de ritme, escapada costava de fer-se i finalment ja al Coll de la Batallola no hi havia escapada, era el grup de favorites, van anar passant, de mica en mica doncs el va coronar Ashley Mulman al davant, Mireia Benito tercera, l'Age Insurance que va fer un control d'etapa molt interessant en tota aquesta aproximació cap al Coll de la Creueta i els primers quilòmetres, però quan va arribar la part més dura de l'ascensió, que això, Sergi, tu ara ens podràs dir algunes coses, jo crec que es va anar imposant la lògica. Ara bé, deixa'm dir que la lògica no va ser d'aquells dies que tu tens una favorita, arrasa i s'acaba l'etapa. No va anar així. O sigui, el guió, i ho explicava molt bé la guanyadora d'etapa a l'acabar, va ser d'aquells dies que aprens que el ciclisme et pot jugar a favor, però que també de vegades has de remar molt en contra de situacions tàctiques que et poden deixar en un desavantatge clar, malgrat ser la que té les millors cames. Això és el que li va passar a la Paula Blasi, que va haver de, doncs això, entre que bufava el vent i que tenia altres rivals amb ganes de provar-se, doncs havia de sortir atacs, havia de sortir coses, havia d'intentar-ho i les altres la seguien. I llavors vam tenir uns quants quilòmetres d'incertesa real,
2: sí, sí,
5: sobre si Paula Blasi no estava gastant més del compte en moments que no tocaven, per entendre'ns, tot i que era la seva obligació fer-ho, perquè si no, si deixes a certes ciclistes anar endavant amb el nivell que hi havia, era perillós. També hem de dir que quan va arribar el moment clau, Paula Blasi se'n va anar primer amb Celia Geri a Roda, i que hi ha un moment que Celia Geri fa una espècie d'esclatada d'aquestes que veiem de vegades en muntanya, després es recupera molt bé, però hi ha un moment que en 2-3 minuts ha perdut més de mig minut respecte a Paula Blasi.
2: Una esclatada com les que fem nosaltres.
5: Sí, un afalliment pur, perquè ja no pots més, és aquell punt que et treuen de punt. I res, se'n va ja Paula Blasi, va agafant avantatge, Roda de meravell als quilòmetres finals de Coll de Creueta, i Roda, diria, encara millor, els trossos aquests de fals pla que hi ha a dalt fins a la Molina, aquest tram final una mica més obert, Paula Blasi no deixa anar res i entra a meta doncs, amb un avantatge considerable sobre totes les seves rivals.
7: Mirant l'Strava, aquesta aplicació doncs, que al final doncs, pots veure els temps, pots veure el recorregut que has fet, la velocitat, etc. I, ostres, evidentment Paula Blasi doncs, s'ha situat al capdavant de la majoria de segments, d'aquests trams cronometrats, diguem, que doncs, a través de GPS. I en el cas de la Creueta, sobretot si ens hi fixem en els darrers 5 quilòmetres, que hi ha un segment, bueno, treu un minut i mig a la segona, diguem, ciclista femení, i és que també es situa a poc més de mig minut dels millors homes en carrera, quan van passar per allà el 2023, que clar, no va passar sola com la Paula, amb vent en contra,
5: clar.
7: Perquè el Coll de Creueta queda molt obert i evidentment allà com tenti el vent en contra és bastant dur, i no va sola, sinó que ells van passar amb un pilot, segurament un pilot reduït, però de gent de molta qualitat, i per tant vas més protegit i pots anar més ràpid, per tant molt de mèrit, molt de talent. I agafant el fil del que deies, a la baixada, aquest tram doncs, fins a arribar a la Molina, bueno, doncs uns temps idèntics als que van fer els nois en aquesta mateixa etapa, per exemple, doncs fa 3 anys. Per tant, destacar el nivell sobretot de la Paula, de la resta de ciclistes també, no? Però en aquest cas el que ens va impressionar més és això, no? Aquestes exhibicions, doncs, que ja ens té la Paula acostumat a fer, en solitari, en pujada, aguantant esforços llargs i amb, bueno, amb moltíssim nivell, i veurem, no?, que al final és una ciclista, doncs,
2: però quin sostre té,
7: jove,
2: no?
7: i veurem, i amb altres diguem situacions, amb altres rivals, amb altres curses que s'apropen.
2: aviam, perquè el que està fent molt bé la Paula Blasi ara mateix és, moltes vegades parlem de ciclistes que pinten molt bé, però com que són nous, diguéssim, com que acaben d'esclatar, doncs no rematen i no guanyen encara. I llavors parlem de que, hòstia, té molt de mèrit que arribi i faci un podi, o que arribi i faci top 5. És que la Paula ha arribat i està guanyant. I això és el que crida més l'atenció de la Paula, no? I el que està aprofitant ella mateixa.
6: No, i una cosa que la Paula ens va dir ja quan va ser la presentació de la Volta fa uns mesos, és que ella ha hagut de batallar una mica dins l'equip que la deixessin venir la Volta, perquè al final ella potser sí que començava l'any amb una corredora de segon nivell a l'equip, i per tant segurament, doncs, això era la seva petició, doncs endavant, aquí vens com a líder o com a co-líder, i la resta de calendari el que et diguem. Però clar, el moment que fa l'explosió a l'abril i internament ja passa a ser una de les cap de files, clar, aquí ella va de batallar, perquè si, com s'ha confirmat, ella mateixa va confirmar el darrer dia, també anirà al Tour de França, entenem que no com a líder, però en tot cas hi anirà, aquí l'equip potser li diu, ostres, doncs la Volta no et convé, perquè has de descansar, portes molta càrrega, has de preparar bé el Tour, el que sigui, i malgrat això aconsegueix venir el Tour.
2: A la Volta,
6: i això vol dir, i ho demostra, les ganes, la il·lusió,
2: la implicació,
6: perquè malgrat ser una carrera menor per puntuació i per història també, a la Vuelta, però ja no et dic a l'Amstel, ella, jo crec que és que li fa tanta il·lusió o més que aquestes altres dues guanyar-la, perquè és la Volta a casa seva, perquè es coneix les carreteres, perquè té amics i familiars animant-la, perquè es treu l'espina de la primera participació fa 2 anys amb el Massi, on per culpa d'una caiguda no pot brillar, i fa com un tancament de cercle que ella quan ho expressa, hosti, és que mostra una felicitat comparable a la que mostra a l'Amstel i a la Vuelta, malgrat ser una carrera molt més menor a nivell de calendari. I això jo crec que és un regal, que la Paula hagi pogut venir, l'hagi pogut guanyar i hagi pogut mostrar a tota l'afició qui és la Paula i com és la Paula i com l'ha guanyat. Jo crec que això és un regal per tots els aficionats.
2: Deixa'm dir que tenim al telèfon a la directora de la Volta, Patricia Ortega, el dia després de la Volta. Patricia, com estàs?
8: Molt bé, molt bé.
2: No sé si ens estaves escoltant. Estàvem fent repàs d'etapes, ens falta la tercera, però clar, estem parlant d'aquesta manera de la Paula Blasi, campiona i guanyadora de la Volta Ciclista a Catalunya. No sé, explica'ns com has viscut tu com a directora aquesta Volta, la primera Volta que guanya una catalana.
8: Doncs per nosaltres ha sigut molt especial. Bé, jo a la presentació, quan vaig parlar amb vosaltres, ja us vaig avançar que potser aquest any teníem sorpresa de les catalanes, perquè ja venien en un molt bon estat de forma, que evidentment la Paula ha fet una Volta espectacular, però no ens hem d'oblidar de la Mireia, no? Que, ostres, que evidentment doncs, no ha guanyat la Volta, però va estar allà, no? Aguantant tot el possible. Bé, jo anava al cotxe de l'adjunt que anava amb l'escapada i vaig poder veure, no?, en primera persona, doncs, l'esforç que van fer totes dues, i per nosaltres ha estat molt especial, no?, que les catalanes hagin mostrat aquest nivell, no?, a la Volta de casa. I com dèieu, que la Paula li dona la mateixa importància a les curses anteriors que ha guanyat, igual que a la Volta de casa, que a la Volta a Catalunya, no? I això, doncs, evidentment, ens fa especial il·lusió, no?, també.
2: Tant la Paula com la Marianne Vos, tenia la Marianne Vos a la Volta, és un luxe, però tenia la Marianne Vos a la Volta elogiant el que és la Volta Ciclista a Catalunya, el que és el recorregut i el que és l'organització, això és brutal, no?
8: Sí, sí, evidentment, ha repetit. Això vol dir que pensa que la Volta, doncs, és una gran cursa, i al final doncs jo parlo molt amb les corredores perquè de fet fa relativament poc que m'he retirat, no? I amb moltes d'elles han estat companyes meves d'equip o bé he compartit pilot i tot el feedback que tinc de les excompanyes d'altres corredores és positiu, no? Sempre el retorn és que l'organització és espectacular, que els recorreguts són durs però que estan molt bé, sobretot també ens parlen positivament de la seguretat, que darrerament doncs, és un punt de mirada que es té molt en compte, no? I això doncs ens agrada, no?
2: No sé si volia preguntar-li alguna cosa a la Patrícia Ortega, algú de vosaltres dos? Marc, Sergi...
5: No, mira, jo sí, sobre el fenomen Paula, ja que hi hem entrat, diguéssim, no deixar-ho anar, no sé si és una il·lusió també el fet aquest que sigui referència, amb això, en molt pocs mesos, del que volta projecció internacional, referència internacional, que ja ve la volta com a l'estrella, no? Dèiem el podcast previ de la volta, de dir, al final la favorita, si pensem en vets i uts realistes, no?, del que ha passat fins ara, és Paula Blasi. No sé si aquest punt de tenir una projecció d'una superestrella aquí també ajuda a que la volta, no només aquest any sinó de cara al futur, encara pugui créixer més fàcilment arreu del món com una prova d'importància internacional.
8: Sí, sí, de fet les mirades, estic segura, no?, que estaven sobre la volta perquè al final, Paula, ja ho heu dit, en poc temps ha fet una projecció espectacular i al final això evidentment que ajuda a la prova, no?, a fer que tingui doncs més visibilitat, no?, i que se li doni més importància, però al final no ens hem d'oblidar que la Volta a Catalunya masculina és la tercera volta per etapes més antiga després de Tour i Giro i ja té, diguem, un espai al calendari masculí. Evidentment, doncs, el femení queda molta feina per fer i tant de bo la puguem posar algun dia al mateix nivell que la masculina i aconseguim que sigui una prova World Tour, però tot i no ser World Tour, els equips que participen doncs són molt bons i això doncs és una mostra de que la prova doncs ja comença, no?, a tenir el seu espai al calendari.
6: Ara que treus el tema, Patri, d'això et anava a preguntar també. Ara que ja tenim tres edicions fetes, una prova certament consolidada i amb unes guanyadores d'elit mundial, bé, això ho podeu ficar en un dossier, no?, i d'aquí en endavant. No sé si us plantegeu ja de cara al proper any o a propers anys ja fer una nova passa endavant, ja bé sigui amb alguna jornada més, ja bé sigui amb un augment de categoria, o teniu algun pla a curt, mig termini de creixement de la volta?
8: Doncs aquest any està clar que ha estat l'any de consolidació. Ara és moment de seure, de reflexionar, fer una balança dels pros i els contres d'augmentar en dies o de pujar de categoria, perquè clar, pujar de categoria doncs, faria que potser la participació doncs, fos millor, però per altra banda no ens hem d'oblidar que llavors deixaríem de donar oportunitat a tots aquests equips, aquests clubs, no?, o que gràcies a la volta doncs, poden participar amb les millors corredores, com per exemple la Paula. No? És a dir, fa dos anys la Paula va tenir la sort de disputar la volta i si hagués ha estat una prova World Tour, doncs si no l'hagués seleccionat la selecció espanyola, doncs la selecció catalana ja no té lloc, no? Llavors al final és una cosa que hem de pensar, hem de valorar, evidentment doncs som ambiciosos, volem créixer, però hem de valorar moltes coses i també saber si tenim els recursos necessaris per créixer a... bé, perquè no volem fer les coses malament, les volem fer bé i penso que així ho farem, no? Encara no n'hem parlat, vull dir, tot just ha passat un dia de la volta i espero que aviat doncs podem valorar tot això.
7: De cara a l'any vinent, la Vuelta femenina es desplaça segurament després de la Vuelta masculina, per tant queda un espai de calendari allà que potser es pot ocupar. En tot cas, s'estan veient com dos formats també dins del World Tour, no? Com va ser, per exemple, el cas de Suïssa, que el que feien era fer coincidir en el temps, per dir-ho així, els mateixos dies, la volta femenina i la volta masculina, o bé aquest format de la volta del Giro, del Tour que ja ha vingut fent alguns anys, de fer-ho a continuació, fer el masculí i després el femení. T'agrada alguna d'aquestes dues opcions?
8: Bé, doncs, clar, des de fora potser no, no es percep, no? Però tota la feina d'organització que suposa organitzar aquest esdeveniment és molt gran, no? I fer dues proves seguides, imagineu-vos el que pot suposar, no?, a nivell de preparació. Llavors, creiem que com a entitat, perquè no heu d'oblidar que la Volta és una entitat que és difícil, no?, que pugui assumir, doncs fer les dues proves seguides, bé, segurament serà una altra cosa que valorarem, no?, perquè, clar, amb els canvis del calendari, doncs sempre ens hem d'adaptar i trobar la millor opció. Aquest any ja ens hem adaptat, ens hem mogut un cap de setmana perquè, si no, coincidíem amb el Giro. Com us deia, ara és moment de seure i veure, doncs, què fem, no?, si aquesta data ens va bé o, aprofitant que hi ha moviments del calendari, podem trobar un altre espai, però canviar de data tampoc és tan fàcil, no? Nosaltres no podem escollir, és a dir, s'ha de fer una petició a la UCI, és a dir, tot té el seu procés, no? Sembla fàcil, però s'han de tenir en compte moltes coses, no? Així que no puc parlar en aquest sentit sobre si canviarem de data o no, perquè s'ha de veure una mica, doncs, com queda el calendari finalment i valorar altres aspectes.
2: Canviar el calendari, no sé, la meteorologia estaria bé que no faci tanta calor, perquè fent molta calor aquests dies. No, ara és broma. Mira, per deixar-te ja tranquil·la, perquè després d'aquests dies de Volta m'imagino que també vols descansar. Abans parlaves dels equips, diguem-ne, petits, no professionals encara, de ciclistes que estan intentant fer el pas. Aquí a la Volta en venen molts i és una bona oportunitat per conèixer ciclistes. M'agradaria que ens expliquessis, ja per acabar, alguna anècdota, algun feedback que donin aquests equips, aquestes ciclistes, competint a la Volta. No sé si t'has trobat amb alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció i que vulguis compartir.
8: Doncs mira, sí, vull compartir que em va agradar molt el podcast que vau fer sobre les debutants de la selecció, perquè algunes històries les coneixia, però altres no, i realment, doncs, són veritat, no? I penso que s'hauria de conèixer més sobre aquesta realitat. I bé, sí que és veritat que us puc dir que estaven una mica, pues, angoixades, amoïnades, de mostrar el nivell suficient com per no quedar-se fora del temps de control, no? Que això sempre es parla, no? Mm. Però així com a anècdota, doncs, penso que us puc explicar, doncs, coses que he pogut percebre, no?, des de dins de la cursa, no? Al final heu de pensar que aquests clubs majoritàriament estan formats per corredores que tenen poca experiència, no? I, ostres, segurament ahir, a l'escapada, hi havia una noia de l'equip de la UCI que segurament era la primera vegada que entrava una escapada, no? I te n'adones, no?, de que, ostres, és una gran experiència per ella, de parlant amb la seva auxiliar, que vam compartir aquí fa uns anys, doncs amb ella, és que a l'avituallament ella no sap, no?, que ha de venir a buscar-me el bidó i que jo no puc anar cap a ella, és a dir, fixeu-vos en petits detalls, no?, que dius, ostres, doncs això passa, no?, que s'ajunten aquestes diferències entre les professionals i les noies, doncs, debutants, no?, però penso que l'equilibri és bo. Les noies, doncs, tenen l'oportunitat de debutar amb les millors i bé, mai se sap, no?, aquesta noia que ha corregut aquí a la Volta, doncs, com acabarà en un futur.
2: Marian Bosch, Damie Bollering, Paula Blasi, aquest és el palmarès de 3 anys de Volta. Enhorabona, Patricia Ortega, per tota la feina que esteu fent.
5: I gràcies, eh? Gràcies per deixar-nos gaudir de ciclisme d'alt nivell a casa, també amb aquestes històries més petites, que les veiem passar pels nostres pobles. Això és un goig i és un gaudi.
8: Sí. Gràcies a vosaltres per fer difusió del ciclisme femení, que de debò que fa falta i ho feu superbé. Encantada.
2: Moltes gràcies, Patricia. Va, ens veiem aviat.
8: Una abraçada.
2: Que vagi bé.
5: Adéu.

0: que ens hem quedat a mitges amb el repàs de les etapes, la tercera etapa entre Mira, Mataró i Barcelona.
1: Anava a dir, abans de la tercera, només recalcar, per si algú no ha estat massa atent a la volta, que és la segona la que marca la general. És a dir, que és la segona la que els llocs de l'arribada a la Molina de mica en mica, allò de goteig, doncs és el que acaba marcant aquesta general final de la Volta Ciclista a Catalunya, amb Paula Blasi, Celia Gueri, la Sinis Beringa, després Evita Músic, Mireia Benito, tots aquests noms que van entrar allà, l'última etapa, i aquí ja t'agafo el peu, et dona doncs, que hi hagi joc, que hi hagi escapada, que hi hagi nervi, però també estava pensada perquè segurament tot hagués quedat resolt a l'alta muntanya com finalment va passar. Jo crec que l'etapa entre Mataró i Barcelona amb un sprint intermedi a Molins de Rei, que mai s'ha de menys tenir, no?
2: En Inge Benhoven és una corredora que potser, i aquí hi ha la meva culpa, vam passar una mica massa de puntetes a la prèvia.
1: L'hem citat,
2: tu la vas citar després, em vas esmenar una mica aquest error, però que bé, té podi a una clàssica Voltura aquest any, a la Pane, vull dir que és una corredora molt jove i amb molt talent als sprints.
0: Sí, és com el present i el futur dels sprints del Visma, no? Estaven allà. Molt bé, anem a parlar de... Si us demano tres noms, tres grans noms d'aquesta volta, segurament és una pregunta bastant fàcil, no?
1: A veure, jo crec que ens podem quedar directament amb les tres guanyadores d'etapa. Perquè, clar, una et guanya la general més l'etapa de muntanya, i les altres dues, que és Bos i Benhoven, et guanyen i et fan primer i segon lloc en altres etapes. Llavors, amb això es podria quedar resolt. És veritat que hi ha altres noms, els que han pujat al podi. La Mireia Benito mateix. Equips que ho han fet molt bé, millor del que segurament esperàvem. Per citar algú, la Laura Gómez, que fa un top 15 en una general d'una volta a Catalunya amb el nivell que hi havia. És a dir, jo noms me'n puc quedar 50. Ara, si em dius 3, jo em quedo amb les guanyadores d'etapa.
0: De catalanes m'agradaria parlar després una miqueta només de catalanes, perquè també no hem parlat de la Laura Rodríguez, que a la primera etapa també va estar entre les primeres, la ciclista del Massi. Doncs si els tres noms són aquests, la Nienke, la Mariane i la Paula, quins noms sorpresa. Fiquem una sintonia per ficar noms, per conèixer les sorpreses o els noms que més ens han cridat l'atenció d'aquesta Volta Ciclista
2: Fantàstic.
0: A Catalunya.
2: Fantàstic.
0: Vinga, som-hi.

0: vaig lliscant.
1: Doncs tenim unes quantes sorpreses, no, Marc?
2: Sí, he escollit 5 noms que poden ser més conegudes o menys conegudes, però que a priori no valoràvem que tinguessin un paper massa destacat en aquesta volta, i l'han tingut. Per tant, jo crec que això els hi dona el nom de ser sorpreses. M'agradaria començar per, si mirem el podi, per les dues acompanyants del podi de Paula Blasi.
3: Certament.
2: La primera és Celia Geri. És una corredora que sí que vam citar al podcast previ. És una corredora que té 20 anys, recordem, és una corredora de la generació d'aquesta de Kat Ferguson, de Paula Steed, d'aquestes corredores amb tant de talent, però és una corredora que ja ha demostrat, de fet, al World Tour, que com a Turbo Grimpaire, com a corredora d'esforços curts, és ja una corredora top i que se l'ha de tenir en compte. Però jo crec, i he repassat una mica els seus resultats des d'aquest professional, no havia demostrat aquest nivell que va demostrar la volta amb una pujada llarga, llarga i dura com la creueta.
3: Correcte.
2: Per tant, a mi, que Celia Geri sigui la segona a la Volta a Catalunya, amb Evita Music, amb altres escaladores de més talent demostrat, amb Marion Bonel, per mi és una sorpresa, en positiu, perquè ja la mirarem una altra mirada, no només com a talent prematur en les carreres trencades i les clàssiques, sinó també com a possible gran futur a l'alta muntanya.
3: Absolutament. Em va recordar una mica Marian Bosch guanyant a la Molina fa 2 anys, que jo no l'esperava, amb una pujada d'alta muntanya, però clar, un nivell molt diferent, perquè Marian Bosch sí que l'hem vist al llarg de la seva carrera fer exhibicions en tots els terrenys, però Geri, una descoberta en aquest àmbit, jo crec que està molt bé, i més tenint en compte això que dius, que l'equip tenia altres noms, mm-hmm, amb més bagatge en les pujades, que a priori havies de confiar més en elles que no pas en la jove, i escolta, increïble.
2: Molt bé, Celia Geri, primera sorpresa. Segona sorpresa, la tercera d'aquesta Volta a Catalunya, Sydney Sviringa. Si dèiem que Celia Geri era jove, doncs Sydney Sviringa encara més, perquè és una corredora del 2007, primer any de professional, saltant directament de juniors, on va ser una de les millors corredores del món com a júnior, especialment quan la carretera picava cap amunt. Per tant, no és una sorpresa que ho faci bé a la muntanya, és una sorpresa que en una volta, amb el nivell que hi havia en el seu primer any de professional,
3: escoli el podi.
2: Això, com dèiem, no? Davant d'altres noms molt més consolidats. Si encara no la teníem al radar, doncs ja us aviso que la poseu, oients, al radar de l'alta muntanya. Sydney Sviringa.
3: Molt contenta, més, d'aquesta exhibició que va fer el segon dia. Estava, o sigui, quan la tenia als mitjans, que ell mateix estava sorpresa, diu, hòstia, estic tercera una volta a Catalunya. Estava molt contenta, sí, sí.
2: Tercera sorpresa, aquesta sorpresa relativa, perquè l'hem citat i ja n'hem parlat d'ella, perquè ens encanta, perquè és una gran corredora, però a mi sí que em va sorprendre que estigués tan a prop de la victòria, perquè realment va ser així. Laura Molinar, a la primera etapa, no va estar gaire lluny de la victòria. Jo crec que és una corredora que sabem que és una corredora ràpida, sabem que és una corredora molt combativa, sobretot. Jo crec que és la característica que més la defineix, la combativitat, però ser capaç de mantenir un pols tants quilòmetres amb un pilot llançat, tirat per Visma, amb l'equipàs que portava, amb Cofidis, que tiraven per Fortin, que va ser segon, finalment, per a la França DG també, perquè tenien a Lee Wollaston, que si tinguéssim categoria de decepcions, potser aquí l'hauríem de ficar. I malgrat això, doncs gairebé guanya aquest duel, i en aquest sentit doncs la posem en aquesta categoria, perquè visca la Laura, perquè ens encanta la seva manera de córrer.
3: Sí, a més venia a fer un top 15 al Tour dels Pirineus, estava en plena forma, ens ho va dir a la sortida de Santa Susana, i després ho va demostrar el mateix dia.
1: De córrer i de ser. Tenim més sorpreses?
2: Tenim més sorpreses.
1: Veure,
2: hem dit 3 noms més coneguts, potser més coneguts com a mínim pels oients del programa. Sí. Anem a dir 2 noms una mica més desconeguts, d'aquests que són més divertits. Si mireu el top 10 d'aquesta volta, són noms que ja ve perquè venen amb un talent demostrat de júnior a sub-23, o bé perquè ja estan consolidades en el primer nivell, doncs en sonen. Equips World Tour. Però hi ha una corredora que no és World Tour, tampoc és continental, sinó que és d'un equip continental no professional.
1: Sí.
2: Que és una corredora ucraniana que es diu Olya Kulinich. Aquesta corredora ha sigut la desena d'aquesta volta. És una escaladora petitona. I malgrat que aquest any no és professional o no competeix amb un equip professional, va estar un parell d'anys en el filial del Fènix. Per tant, sí que estava en una estructura professional. Bé, pel que sigui, malauradament no es hauria poder guanyar el lloc en el primer equip en aquest any. Ha hagut de fer una passa enrere per competir aquest 26, però jo crec que amb l'ENICAT, el club de l'estat espanyol, jo crec que ha sigut una bona posada en escena, quedar la desena en aquesta volta.
1: Espectacular.
2: Jo, si fos un equip professional, la trucaria.
1: És que segur que ahir ja algú va contactar amb ella.
3: Molts quilòmetres, de la creueta del coll al grup de la Mireia Benito. És a dir, va aguantar fins molt, molt lluny.
1: Sí, sí. I l'última, no?
2: I l'última corredora que volia destacar era la corredora que ha citat abans el Roger quan parlàvem de la tercera etapa, que era la Oda, la Noruega, no tinc el cognom perquè m'ha desaparegut de davant i no el tinc apuntat. Però és una corredora de 19 anys, val? Per tant, també, igual història que l'Esveringa, del 2017, però ve directament de juniors, i és una corredora que està corrent a un equip de segona categoria, procontinental, el Hi-Tech, però és una corredora que ja ho ha fet molt bé aquest any. Ja, per exemple, va quedar tercera, només iniciar l'any a la Pionera Race de Castelló, una prova també professional, i l'any passat va ser, dins de júnior, bronze, tant amb l'europeu com el mundial, contrarrellotge. Per tant, és una corredora molt potent i que jo crec que també trigarà poc, si segueix aquest nivell, a fer el salt a un equip amb més prestigi, amb més caché.
3: Recordeu el nom, Oda Giesinger.
1: Escolteu, que ens posi una sintonia al tècnic de so, que ara tenim el David, ha marxat l'Eli, i que parlem de les catalanes, a la Volta Ciclista a Catalunya.
3: Per favor.
1: Vinga, som-hi.

0: Ja hem parlat molt de la Paula Blasi, s'ho mereix. Però anem mirant avall, no? Anem
1: hem dit que la Paula Blasi en dos mesos ha guanyat 7 victòries.
0: És la tercera ciclista amb més victòries de la temporada ara mateix.
1: Ho hem dit prou, això.
0: No s'ha dit prou. No s'ha dit prou, però és que s'hauria de dir cada... Hauria de sortir al diari cada dia. I hem dit prou que la Mireia Benito, que apuntava que venia a la Volta Ciclista sense haver estudiat, diguem-ne. Sí. O sigui, en una mala forma.
2: Tornada,
0: o no,
2: venia de tornada.
0: Sí, sí, bueno, clar, havent-li canviat els plans amb el tema del Giro i tal. És a dir, és la típica que no estudia i després et treu un 10 a l'examen. Sí, doncs sí. La Mireia Benito, top 5 a la Volta Ciclista a Catalunya, és una cosa que té molt de mèrit.
1: Sí, home, sí.
0: Molt de mèrit amb una Volta Ciclista muntanyosa, com és la Volta Ciclista a Catalunya. Ahir vaig estar passejant una mica amb ella per la zona dels busos, diguéssim, després del podi.
1: Ella... Pensava que havia anat a la tarda a passejar allò...
0: amb un parc.
2: Segurament sí, sí. Tenia milles coses a la Mireia ahir a la tarda.
0: No. Doncs ahir vaig caminar una mica, passejar, perquè anàvem
1: sí,
0: caminant i parlant per la zona després del podi, perquè recordem que la Mireia i la Ginsura ens van ser el millor equip d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya, doncs des de tornar des del podi fins a on tenia el seu autobús, diguéssim, no sé el que vam arribar a trigar i no estava massa lluny perquè tothom volia una foto, tothom volia parlar amb la Mireia, tothom volia regalar-li alguna cosa a la Mireia, no només aficionats sinó gent de staff de molts altres equips, i això t'explica veient-ho allà qui és la Mireia Benito en el pilot internacional. No només és una tia superrespectada sinó també una tia molt, molt estimada. Ja quan marxava dic, calla, que no li he fet cap pregunta pel podcast.
1: Calla, que faig un podcast.
0: I li vaig preguntar...
1: Perdó, això ens passa molt, eh?
0: No, això ens passa massa, molt. massa sí, això.
2: Sí. L'emoció ens pot, a vegades.
0: Li vaig preguntar, Mireia, estàs contenta amb el resultat que ha fet l'equip?
3: Bé, veníem amb un equip una mica barrejant, no, això? Corredores molt, molt jovenetes, que és la primera vegada que correm així en World Tour, i corredores més velles, o no tan jovenetes, en l'equip del Corbin Clock. I bé, el nostre objectiu aquí era, sobretot, doncs, trobar una bona col·laboració com a equip, no? Transmetre'ls molt el sentiment aquest d'unió, de conjunt, de prioritzar l'equip per sobre de les gestes individuals, i estic super orgullosa de la feina que han fet totes. Ha sigut realment molt increïble. Jo crec que aquesta, bueno, crec no és la millor cursa a nivell grupal que hem fet mai com a equip. Llavors és una cosa que passi això a la Volta a Catalunya, em fa moltíssima il·lusió. I bé, la veritat és que han sigut 3 dies, jo diria que durs en general per la calor, per la climatologia, però bueno, això ja hi contem bastant. A mi és una cosa que m'agrada prou, molt més que el fred, molt més que el fred. I he de dir que l'organització de nou ha estat excel·lent, excel·lent. Cada dia, tot, sortides, arribades, recorreguts. Crec que ha tingut una mica de tot per tothom i bé, doncs realment amb moltes ganes de repetir l'any que ve.
0: També, moltes ganes també de que repeteixis l'any que ve i aviam si fins i tot, si no has estudiat aquest any, a veure si estudies una mica i ja guanyes la Volta Ciclista a Catalunya, Mireia. Parla'ns una mica de les catalanes, va.
3: I bé, poder estar aquí també a nivell individual, no? Tenir dos corredores catalanes en aquest top 5, crec que és increïble, no? Ens fa molta il·lusió. A mi em fa molta il·lusió que la Paula estigui rendint d'aquesta manera, perquè realment crec que, bueno, obre els ulls, no? Obre els ulls de Catalunya al món, podríem dir, perquè al final la gent es fa preguntes, no? Quan veus una corredora amb una trajectòria tan curta però tan espectacular, no? Ha sigut com una bomba. I bé, la veritat és que em fa molta il·lusió i també no negaré que una de les coses que més em motiva és pensar que serem companyes de selecció pròximament aquest any. I bé, per mi apuntar, o sigui, plantar-nos en uns mundials pensant en una possible victòria, evidentment no és per posar-hi cap tipus de pressió, simplement és que realment té la capacitat per fer-ho. Per mi com a gregària també és una cosa que em faria molta il·lusió, llavors és una motivació extra que tindrem, i jo crec que això podrà estar en la batalla segur. I bé, sentirem Paula durant molt de temps, molts anys, i crec que això ajudarà, no?, en aquest ciclisme femení català, sobretot, a veure que ja no som el segon pla de res, sinó que també hi pot haver protagonistes una mica en diferents àmbits, no? Vam veure també una Laura Rodríguez, que va estar posant-se per allà a l'esprint també a la primera etapa, la Laura Gómez ahir, que va estar també molt endavant en una etapa tan i tan dura. O sigui, crec que els nostres noms ressonen més perquè a nivell mediàtic potser tenim més atenció, però crec que val la pena també remarcar doncs, aquests noms que han estat brillant durant aquests dies, i realment crec que és un esforç increïble i demostra que hi ha talent, hi ha cantera, i espero que això doncs, cada vegada vagi a més.
0: Com pot ser que la Mireia sigui capaç de amb un atraco d'aquest tipus...
1: Després d'haver acabat una volta, després d'haver acabat una etapa...
0: Tenir la capacitat de fer aquesta anàlisi, de pensar en tothom... És que per això és la Mireia Vito.
1: Bueno, i tant, i tant. Mm. I ho fa molt bé perquè, això, la Paula, el focus es mereix, ella, evidentment, també, però també les altres.
0: Sí.
1: O sigui, les altres que van creixent per sota i que això genera aquest punt d'esperança que, escolta'm, la base cada vegada és més àmplia, i cada vegada més forta. I això és una cosa que fa 5 anys era difícil de preveure.
0: Sí. Dintre d'aquestes històries de la volta de ciclistes catalanes, de ciclistes que no són professionals encara, però que potser ho acabaran sent, com és el cas de la Paula Blasi, que va fer l'explosió després de participar a la volta, deixa'm dir alguns noms molt ràpids, i tenim una protagonista. Vull anomenar l'Andrea Soldevilla. L'Andrea sí. Soldevilla, jo crec que a nivell mental, psicològic, és de llarg la ciclista més forta d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Enhorabona pel resultat que has fet en aquesta volta. Una abraçada enorme, Andrea. Després també hi ha la Jenny Torreguitart, que rebia també un missatge de la Mireia Benito,
1: sí.
0: Elogiant el que estava fent, que no es menystingués el fet de no poder acabar una etapa, no? I una altra història de la volta, la parlarem amb la seva protagonista. Ahir estàvem veient a Molins de Rei el pas de les ciclistes, va passar el pilot i van passar uns quants minuts. Llavors nosaltres ja estàvem esperant el cotxe escombra, diguéssim. Mm-hmm. I de cop i volta ens va sorprendre, perquè a mi em va sorprendre, l'arribada de dues ciclistes. Eren dues ciclistes del Massi que anaven, diguéssim, bastant lluny del pilot, que estaven separades per temps del pilot, que és l'última etapa, i són dues ciclistes molt joves, dos ciclistes que estaven lluitant, perquè eren dos lluitadores, que estaven lluitant per acabar la seva primera volta ciclista a Catalunya. Això també és aquest esport. I això és el que mentalment et fa gran de cara a propers anys. Alba Codony, com estàs?
4: Hola, bones, molt bé.
0: Bé? Cansadíssima d'ahir o què?
4: Sí, una mica rebentada dels 3 dies, la veritat, però bé.
0: Com has viscut la volta des de dintre, Alba?
4: Doncs mira, ha sigut tal i com m'ho esperava, la veritat. 3 dies intensos, durs tant físicament com mentalment, però ho he disfrutat molt, molt i molt.
0: Poc descans des de la primera fins a la segona etapa, no?
4: Sí, i després, això es va notar.
0: I després la muntanya.
4: Sí, sí. Sí, sí, però mira que jo sóc una persona de muntanya, eh? Vull dir, a mi m'agraden aquestes coses, però la vaig patir bé, eh?
0: Explica'm una mica com vas veure l'etapa d'intraval, la segona etapa, l'etapa reina d'aquesta volta a Catalunya.
4: Doncs jo, jo al principi anava jo amb la Laura Gómez, que intentàvem posicionar-nos bé a la general, perquè és això, jo sóc una corredora de muntanya, les pujades em van molt bé, i fa poc vaig córrer la clàssica dels Alps i vaig anar molt bé, i l'objectiu era una mica aquest, però bueno, no sempre les coses surten com pensem, i bueno, no he estat en els meus... Ara mateix aquest cap de setmana ha sigut un dels meus millors moments. No he portat gaire bé el tema d'alimentació i això, i m'ha passat una mica de factura amb la calor i tot, però bueno, vaig a fer l'etapa, o sigui, pensant que potser podria estar no tan endavant, evidentment, com per lluitar a la general, però estar allà, i quan vaig començar a pujar al port de la Molina ja em vaig dir, oi, avui no és el teu dia. Però la veritat és que també ho vaig passar bé. Al principi va ser molt dur, vam anar des de bon principi molt ràpid. Recordo els primers 30 o 40 quilòmetres que mentre es volia fer l'escapada hi havia atacs constants, anava estirant el pilot, no podies descansar bé allò, saps? Mm. Llavors vam passar el primer port, el Coll de la Batallola, que el vaig passar amb el grup, una mica justeta, però... però vaig passar i ja anava molt justa de forces i després vaig aguantar ben bé fins peu de Port de la Molina i quan em començar a posar vaig dir o paro una mica i menjo i em recupero o no arribo dalt.
0: I vas parar a fer una fideuà?
4: Quasi, quasi. No, no, va ser això, parar una estona, recuperar-me una mica les cames, menjar algun gel, beure molta aigua, i llavors ja vaig enganxar un grupeto i fins a dalt amb el grupeto.
0: Molt bé, i ahir què va passar? Perquè veu passar les dues amb la Laia Puig de Fàbregas?
4: Amb la Laia, sí. Ahir, bueno, vista la situació, com que jo ja no anava a fer res a la general, ja no tenia cap sentit fer res per mi mateixa. Llavors l'objectiu era ajudar les que sí que tenien opcions, tant a l'Sprinter, que és la Laura Rodríguez, com a la Laura Gómez, que va fer una etapa increïble el dissabte, i l'objectiu era conservar la posició de la Laura Gómez i intentar posicionar bé la Laura Rodríguez i ajudar-la amb el que fos perquè pogués fer un bon sprint. Uns 40 quilòmetres de meta, just quan vam girar, veníem d'una carretera molt ampla, com de dos o tres carrils, i vam girar a l'esquerra, que passàvem com per mig d'un camp de golf i tot, i allà de cop la carretera s'estrenyia, i hi havia bots i forats, hi havia coses de la carretera de reduir la velocitat i aquestes coses, i sí. La Laura Gómez va tenir una avaria mecànica a la seva bici. I clar, vull dir, en aquell

0: arribar vaig tardar una estona. I jo res, vaig empujar la Laura, vaig fer el que vaig poder per ajudar-la a entrar al pelotón, però amb lo valenta que està la Laura, la veritat...
1: No li va costar gens, no? Va tirar però com una moto, no?
0: I,
1: i en aquell moment, en aquell moment no penses, bueno, ara jo ja plego, em pujo el cotxe, però no, bueno, vosaltres dos que... seguiu.
0: Sí, és que saps què passa? Que, no sé, nosaltres ens feia molta il·lusió acabar l'etapa. I arribar a Barcelona. A mi feia especial il·lusió arribar a Barcelona a l'última etapa a Plaça Espanya. No sé, ho trobava... No sé, una ciclista com jo que no sóc... és que diria no sóc res comparada amb altres perquè ja sóc una ciclista així petita, amb un equip així, amb un club que tingui l'oportunitat d'arribar a Barcelona, al centre de Barcelona, amb aquella meta i d'aquella manera, la veritat és que se't posa la pell de gallina. I sí que, evidentment, per algun moment, per al meu cap, va passar la idea de, ostres, ara ja igual pleguem, no? Però també tenir la Laia allà al costat de suport i nosaltres anàvem fent, vam fer el que vam poder, perquè a més teníem un aire de cares.
1: Clar.
0: Que bueno, ens va costar, ho vam patir fort, la veritat.
1: És que psicològicament ha de ser duríssim, perquè, clar, jo quan us vaig veure passar, que, clar, no us esperava, de cop i volta et vaig veure, et vaig reconèixer, però no em va sortir de dir-te, Alba.
2: Vaig visc a Olot!
1: Sí, sí. Imagina't el que hi ha dintre la meva ment. Això, escoltàveu els aficionats i la gent que estava al carrer animant-vos especialment?
0: Això la veritat és que hi va fer-hi molt, eh? O sigui, dona una energia moral que sembla que no, però ajuda moltíssim. O sigui, és molt diferent estar pedalant... Clar, és que això ens va passar 40 de meta. Ens hagués passat a 20 o 10 i dius, bueno, o sigui, ara ja acabem, saps? Però 40 quilòmetres...
1: Estirar molt de
0: cop, eh? I d'això, la veritat, feia una mica de mandro. Però...
1: No, però això...
0: Però no.
1: Tant per l'equip, tant com per la unió que farà també a partir d'ara. Aquestes coses uneixen molt. Amb la Laia, ara...
3: Clar, clar, inseparables.
1: No, però sí que és cert, aquestes coses, hòstia, al final són les que van sumant en una carrera esportiva. I això de que no ets ningú, tampoc era ningú la Paula fa 2 anys, eh? O sigui que...
3: No, i a més, yeah. com a equip, Alba, jo crec que heu fet una molt bona volta. O sigui, crec que podeu sortir supercontentes, sí. Perquè això, si us ha hagut d'ajudar... a les que estàveu millor o pitjor, a les altres, perfecte. La Laura, com he fet un top 15 a la general, que ho trobo espectacular. La Laura Rodríguez, el primer dia a l'esprint. O sigui, crec que, hosti, podeu sortir com molt, molt, molt contentes d'aquesta volta.
0: Sí, sí, no, ho estem.
1: Amb qui comparteixes habitació, tu, Alba?
0: A veure si ho endivines.
1: Amb la Laia?
0: Sí.
1: O sigui, ho heu fet tot juntes, aquesta volta.
3: Ja ho havíeu parlat abans.
1: Ja havíeu parlat.
0: Sí, havíem parlat. Bueno, va, l'últim dia ja no tenim res a perdre, ens escapem les dues, no sé què, i arribem juntes escapades, no? I quasi ens va sortir. Hem arribat a pas per darrere, però bueno.
1: Molt bé, enhorabona. I ara què? Què tens pensat fer? Els estatals?
0: Sí, ara tenim la setmana que ve els campionats d'Espanya. Faré la crono i la ruta. I després a descansar una mica, que em convé, i a preparar futures carreres que vindran més tard de l'estiu.
1: Molt bé, doncs moltíssima sort en aquests propers objectius. Quan vulguis tens les portes d'aquí de la Tapa Reina obertes i vens a xerrar una mica.
0: Gràcies.
1: Clar, vindràs amb la Laia, clar.
3: Clar, que les dues. Clar,
1: haurem de reservar 2 cadires, no? O què?
0: Sí,
1: Doncs, Alba, enhorabona per lluitar fins al final en aquesta Volta Ciclista a Catalunya.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Apa, adéu.

0: tanquem paradeta, eh?
1: Home, és que el temps passa, eh?
0: Sí, sí, sí. Clar, quan tu passes bé...
1: Quan tu passes bé, se sap. Quan tu passes
2: volant, bé... Portem gaire una hora parlant de la volta i...
0: Sí, sí.
2: Ara he mirat el rellotge i dic, hòstia,
0: doncs, què ha passat aquí?
2: Què ha passat aquí?
0: Doncs res, doncs baixem ja la persiana. Ja fins l'any vinent, perquè clar, la volta masculina va acabar, vam fer els nostres podcasts aquest any, a sobre, en vam fer un cada dia, per sí, si no sí, en teníeu sí, prou, sí. I de la volta ciclista...

0: Catalunya femenina, doncs pràcticament el mateix. Ja està. Què?
1: Molt contents, jo crec, de les dues voltes. Si hem tingut dues voltes de traca i mocador. És que de debò, fa il·lusió veure aquest nivell ciclista a Catalunya i amb gent que organitza les coses ben fetes. Vull dir que fantàstic.
2: I que cada cop hi ha més gent al carrer,
1: sí.
2: Jo crec.
1: Sí.
2: Jo crec que sí.
1: Sens dubte
2: més. A la masculina, però sobretot a la femenina, eh? Jo crec que veig la més diferència, la veritat.
1: Sí, estic d'acord.
0: És que a la femenina, a la masculina s'hi ha d'anar, però és que a la femenina s'hi ha d'anar encara amb més motiu, perquè és que són tan properes les ciclistes, t'expliquen tantes coses, és que disfrutareu molt l'experiència si aneu a, i us apropeu a les ciclistes de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Visca el ciclisme.
1: Sempre.
0: I visca la Volta. Adeu, adeu.
2: Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1.000.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'Hockey Lliga i el Barça de Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
8: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
0: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
11: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
12: Ara, que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de l'hidrofuites, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
11: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cada cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
3: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
13: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
1: Notícies en xarxa.
0: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
15: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
3: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
4: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
3: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
18: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
3: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
4: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
3: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
1: Notícies en xarxa.
0: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
19: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
0: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
3: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
20: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
3: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
0: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel pa en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
21: Jo els he de dir que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
5: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
0: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
23: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
22: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
0: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
25: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció... Però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
24: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels Ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
26: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin tacadoli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
24: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 Ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 Ateneus que estan federats.
0: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
27: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Veseli, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
28: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
27: D'altra banda, la Sisa Joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades de la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
2: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
27: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta Hockey Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga, els de Javi Rodríguez, jugant a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades com més busques menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una Marieta.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans i això també fa que cal encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1.000.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet, edita 10 al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Civic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
11: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, a la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
12: Un objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques i incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
11: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
1: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
13: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de la Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
9: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça la xarxa local de refugis climàtics municipals.
1: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ENS supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
15: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
14: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
2: Notícies en xarxa.
1: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
5: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
18: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
19: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home al Canal, Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
4: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
4: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
20: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
4: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta d'Alesne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
5: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
4: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
21: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
1: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
0: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
6: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
22: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdics QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos.
0: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
4: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
4: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
1: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
4: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
1: Arriba la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries, jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
26: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
25: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
1: I arriben els esports.

0: i avui a la CAC que ens hem posat amb debilitat per sota del marcador ja no hem sigut massa, hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
2: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur ens sabrà treure el màxim profit.
1: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de la Lliga. Juga 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
3: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
4: Bueno, pues la clave no desconectarnos. No desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
5: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el pla Plus Ultra. Identificar els seus responsables donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis d'on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per allotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià i a de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera per cobrir el tram afectat. S'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: L'Associació d'Amics del Museu prepara una sortida a Peralada i aniran el diumenge 5 de juliol. Abans de les vacances estivals visitaran el castell de Peralada, l'Alt Empordà, i el nou celler de vins i el museu del mateix castell, i després hi aniran a un restaurant just davant del castell. I van el 5 de juliol, però les inscripcions es fan avui dijous i demà divendres a la tarda, de 5 a 7, al local del museu, a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny. La sortida val 55 euros pels socis i 60 pels no socis, i van amb autocar, inclou també el dinar. Inscripcions avui i demà de 5 a 7 a la seu del museu. I els matussers que celebren la Diada Castellera, 24è aniversari matusser, el dissabte a la tarda a partir de 5:45, sortirà un cercavila des de la plaça de la Creu fins a arribar al pati del Palau de Requesens, on hi haurà l'actuació castellera a les 6 de la tarda, amb dues colles més, els castellers de Cornellà i els de Sant Feliu de Llobregat. Després faran sopar de colles i després, obert a tothom a partir de 10:45 de la nit, concert amb M&M's Band, és una banda que fa versions, al pati de l'escola al Palau, concert obert a tothom que vulgui anar-hi. Diumenge, Gospel Feelings fa el concert de final de curs, Visca la vida. El diumenge, aquest concert a les 7 de la tarda, al Teatre del Foment, l'entrada val 10 euros i la podeu comprar al web Entràpolis. I dilluns que ve comença la ludoteca d'estiu, a les tardes, Juga a l'estiu, que organitza l'Ajuntament a l'Escola Pont de la Cadena. És un espai de joc d'entreteniment per infants de 4 a 12 anys que es farà des del dilluns 29 fins al 24 de juliol, cada dia amb activitats diferents, com tallers, manualitats o jocs d'aigua o jocs de taula. El preu per sessió de tarda és de 5 euros i per setmana val 20 euros. Si voleu apuntar els vostres fills o tenir més informació, podeu enviar un correu a jugalestiu@molinsderrei.cat o entrar al web molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Xuclà, del carrer Major, número 100.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil.
3: Yuhu!
1: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
4: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
6: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda, oients de la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei. Comencem el programa número 502 de música en 8 mil·límetres. Avui tindrem, entre d'altres, bandes sonores com La Comunitat de l'Anell, Deep Paul, The Warriors, Ave César i 9 temes més. Tenim el David preparat ja davant de la taula de so. Tenim tot a punt, David? Sí? Doncs vinga, va, som-hi.

Bé, i comencem, doncs, amb la pel·lícula En què pensen les dones. És una comèdia dirigida per Nancy Meyers a l'any 2000 i que en el repartiment hi van ser Mel Gibson i Helen Hunt com a parella protagonista. Un executiu de publicitat arrogant i xauvinista adquireix màgicament la capacitat d'escoltar el que pensen les dones. Tu t'imagines, David? Si sapiguéssim el que pensa aquella senyora, aquella altra... seria brutal, eh? Tot i que la pel·lícula és imperfecta, no és avorrida i estona és molt divertida, com el ball de Nick al seu apartament. De la seva banda sonora escoltem el tema Beach, que ens interpreta l'estatunidenca Meredith Brooks.

Bé, i ara seguim amb la pel·lícula Pollock, La vida d'un creador. És un drama biogràfic dirigit per Ed Harris a l'any 2000, i on hi sortiren el mateix Ed Harris, Marcia Gay Harden, Jennifer Connelly en el repartiment. Nova York, anys 40, Jackson Pollock i Lee Krasner, pintors i amants, es troben al centre del món artístic novaiorquès. Quan contrauen matrimoni, es traslladen al camp. Ell abandona el seu treball per lliurar-se en cos i ànima a l'art de Pollock, que comença a crear una obra extraordinàriament original que el converteix en el primer pintor modern dels Estats Units. La banda sonora és de Jeff Beal.

I ara anem amb la veu, amb Frank Sinatra. Bé, la pel·lícula és Wolf, és un thriller d'acció de l'any 2024 que ha dirigit John Watts i que ha comptat amb el següent repartiment: Brad Pitt, George Clooney i Amy Ryan. Un professional de l'encobriment de crims és contractat per una fiscal del districte per netejar una relliscada ocorreguda en una habitació d'un hotel de Nova York, i així tapar el cas. Però quan apareix un altre professional encarregat del mateix tipus de treballs, contractat pel mateix hotel, tots dos llops solitaris es veuran obligats a treballar junts i la nit es descontrolarà de manera inesperada. Escoltem un track de la seva banda sonora, que és ni més ni menys, com he dit, My Way, que interpreta Frank Sinatra. I la pel·lícula la teniu a la plataforma Prime Video.

AB César és una comèdia de les anomenades cinema dins del cinema. Ha estat dirigida pels germans Coen l'any 2016 i el repartiment ha estat per Josh Brolin, George Clooney i Scarlett Johansson. Una paròdia del vell Hollywood, alhora un homenatge. És cínica i és tendra, i té tant de crítica com d'enyorança. La sàtira està servida, però no gaire més enllà, es queda a la superfície. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa Carter Burwell, i la pel·lícula la teniu a la plataforma Netflix.

Bé, seguim amb La meva estimada senyoreta. És una pel·lícula estrenada aquest mateix any, 2026, i que ha dirigit Fernando González Molina, amb Elizabeth Martínez, Ana Castillo, Paco León i Nagore Aramburu com protagonistes. No és tan remake de la pel·lícula de Jaime de Armiñán, del 1972, com actualització, ampliació o apurant separata. I malgrat la seva lleugera proclivitat per la sobreexplicació, molt brillant. La nova versió d'un clàssic del cine espanyol està feta des de l'afecte, mai des de la rancúnia, encara que hi hagi dolor. De la seva banda sonora escoltem el tema La llum que vindrà, que ens canta Zahara. I la pel·lícula la podeu veure ja, a la plataforma Netflix.

La força de l'efecte és un melodrama dirigit per James L. Brooks a l'any 1983, amb un repartiment de luxe, eh? Debra Winger, Sidney McLean, Jack Nicholson, Danny DeVito i Jeff Daniels. Sidney McLean i Debra Winger són una mare i la seva filla, la relació de les quals, al llarg de les seves vides, travessarà per tot tipus de moments, bons i dolents, tendres i cruels, en què s'enfronten i s'estimen. Per si tot sona massa familiar, no es preocupin, també hi surt el genial Nicholson robant cors i plans. Va guanyar 5 Oscars, eh? Millor pel·lícula, millor director, millor actriu per Sidney McLean, millor actor secundari per Jack Nicholson i millor guió adaptat. La banda sonora de la que escoltem un track és de Michael Gore.

I anem amb El tinent corrupte. És una pel·lícula policiaca de l'any 1992 que va dirigir Abel Ferrara, i en el repartiment hi eren Harvey Keitel, Víctor Argo i Frankie Thorne. Dura i polèmica pel·lícula sobre la corrupció policial. Un policia aclaparat pels enormes deutes contrets en el joc i que comet tota mena d'abusos d'autoritat, decideix replantejar-se la vida i la professió quan investiga el cas d'una jove monja que ha estat violada. Escoltem un dels temes de la pel·lícula que ens interpreta Johnny Ace.

Bé, hem arribat a la secció Blanc i Negre i avui tenim El Conformista. És una coproducció Itàlia-França de l'any 1970, dirigida per Bernardo Bertolucci. I en el repartiment hi van ser Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sand i Gaston Moschin com protagonistes. Obra mestra. Poques pel·lícules descriuen de manera tan precisa la culpa d'un país, Itàlia, i d'un continent, Europa, incapaç de refer-se a cadascuna de les seves misèries, les seves complicitats i els seus feixismes. És la pel·lícula més valenta i expressiva de Bertolucci. La banda sonora l'ha signat Georges Delerue.

L'efecte papallona és un thriller fantàstic dirigit per Eric Bress a l'any 2004, i en el repartiment hi eren Ashton Kutcher i Emmy Smart com parella protagonista. La trama gira entorn de l'Evan Treborn, un estudiant de psicologia, que un dia descobreix que llegint els diaris que ell mateix va escriure d'adolescent, per recomanació del seu psiquiatre, pot tornar al passat i canviar les coses. Escoltem de la seva banda sonora un tema interpretat pels Beatles anomenat Real Love, Amor de Veritat. I la pel·lícula la podeu veure encara a la plataforma Netflix.

Bé, doncs ja tenim grans bandes sonores de la història i avui tenim El Senyor dels Anells, La Comunitat de l'Anell, que és de la trilogia, eh? És una pel·lícula de l'any 2001 que va dirigir, com les altres dues, Peter Jackson, amb Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen i Sean Bean com protagonistes. Dic que és una coproducció Nova Zelanda-Estats Units. Una trilogia màgica que es talla des d'aquesta primera entrega, assombrosa, impecable, un relat al temps èpic i sutil, gigantesc i emotiu, una autèntica meravella. 4 Oscars a millor fotografia, millor banda sonora, millors efectes visuals i millor maquillatge, i també 13 nominacions. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa Howard Shore, i la pel·lícula, encara les podeu veure, a la plataforma Netflix.

Deadpool és una pel·lícula d'acció del gènere fantàstic que va dirigir Tim Miller l'any 2016. I en el repartiment hi van ser Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein i Gina Carano. La comèdia o paròdia es basa en uns diàlegs molt àgils amb gràcia per a tota mena d'espectadors i alguns destinats particularment als aficionats del gènere. La pel·lícula es revela com una broma molt provocativa, molt obscena i molt divertida sobre el món dels superherois. Escoltem de la seva banda sonora un track que ens interpreta Juice Newton, anomenat Angel of the Morning, que seria Àngel del Matí, i la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Disney+.

The Warriors, els amos de la nit. Quina por que fa això, eh? És una pel·lícula de culte de l'any 1979 que va dirigir Walter Hill amb Michael Beck, David Harris, James Remar i Brian Tiller com protagonistes. Una batalla de proporcions gegantines va tenir lloc als baixos fons de la ciutat de Nova York. Els exèrcits de la nit, amb més de 100.000 integrants, quintupliquen els efectius de la policia, s'enfronten als Warriors, una banda de carrer a qui acusen injustament de l'assassinat del líder d'un grup rival. És una història d'un món insòlid, de subcultures, de guerrilles, entre bandes nocturnes, des de Coney Island a Manhattan, passant pel Bronx. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa a l'estil Alan Parsons, diria jo, perquè m'ho recorda molt, Barry de Borzon.

Bé, i acabem doncs ja amb Theater Camp, és una comèdia musical de l'any 2023 que va dirigir Molly Gordon i Nick Lieberman, amb Noah Galvin, Molly Gordon, Ben Platt i Patty Harrison com protagonistes. Theater Camp és una d'aquelles poques paròdies que fa riure els espectadors des de la primera escena fins que apareixen els crèdits. Fa que la gent se'n vagi a casa amb un somriure a la cara. Repleta de cançons i balls, resulta una adorable i enginyosa aportació al gènere del fals documental. Escoltem un dels temes de la pel·lícula, com és aquest interpretat per Thelma Houston. I la pel·lícula la podeu veure a Disney+.

I final del programa d'avui, que esperem hagi estat de l'agrat de tothom. El podeu tornar a escoltar el proper dissabte d'una a dues de la tarda o sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat. Gràcies, Eli. Sí, sí, Eli Arjona. I començat amb el David, el que té la ràdio, i ara acabo amb l'Eli. Magnífica davant les vies de so, i a vosaltres, oients, gràcies també per ser-hi una vegada més. Acabeu de passar una bona tarda i fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada

0: La prematura de la calor extrema enguany.
1: Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: I és que les dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, com estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballen l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc, que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.
2: Informació local. La Riera Bonet continua les festes del barri. Aquest proper cap de setmana, demà divendres a 8:45, fan el sopar popular de Carmanyola i després, a partir de les 10 i fins la 1, hi haurà karaoke. Això el divendres. Dissabte, continuen la festa amb la Revetlla de Sant Pere. 8:45 tornen a fer sopar popular de Carmanyola. A les 10 de la nit, bingo popular. I a partir de les 11 i fins les 3 de la matinada, actuació del grup Los Kids de Tu Vida. I diumenge, ja de cara a la tarda, pel públic més familiar, de 5 de la tarda a 8 del vespre, tancaran les festes al barri amb jocs d'aigua i festa de l'escuma. L'activitat es durà a terme tota a la petanca de la Riera Bonet. El divendres, demà, s'inaugura una altra exposició vinculada amb els actes previs a l'arribada del Tour de França dins la programació de Vivim el Tour. Demà divendres, a les 8 del vespre, a la planta baixa de l'edifici del Molí, s'inaugura l'exposició Camins 1907-2026 amb imatges i objectes de la història del ciclisme. I també el divendres és el dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, i l'Ajuntament farà la lectura del manifest institucional demà a les 7 de la tarda a la plaça del Palau. Diumenge, la grupa continua amb les ballades d'estiu, de ballades de sardanes d'estiu, a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, en aquest cas, aquest diumenge, amb la Copla Ciutat de Terrassa. I per acabar, recordem els refugis climàtics que hi ha a la vila, per si voleu passar una estona doncs, més frescos, donades les altes temperatures. El Casal d'Avis, 1 de maig, si podeu anar de dilluns a divendres, a la tarda, a la Biblioteca El Molí, amb l'horari d'obertura del Molí, de dilluns a divendres, a l'aula d'estudi del Molí Jove, de dilluns a diumenge, és l'únic espai on també s'hi pot anar els caps de setmana, a l'hora d'estudi del Molí Jove, al matí i a la tarda, també de dilluns a divendres, als matins, a la sala d'actes a Can Batller, i als matins també a l'oficina d'atenció ciutadana, tots aquests refugis climàtics. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Xuclar, del carrer Major número 100.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
7: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei i benvinguts un dijous més a aquest programa que m'encanta fer-ho, cada setmana m'encanta més i que porta per títol l'aventura de cuinar. Avui us hem preparat un programa que crec que us agradarà molt, als altres també, però avui és un programa especial. Tenim un convidat que ens explicarà unes coses que us serviran en un moment donat que el dia que no voleu guisar, doncs ho podeu aprofitar. Que esteu interessats en saber qui és? Doncs d'aquí uns moments us el presentaré.

0: Doncs bé, voleu saber qui tenim avui per convidat? Doncs tenim a un noi que és xef i, a més, que fa un any i mig va obrir aquí a Molins de Rei un restaurant que porta un nom molt curiós, la Taula d'en Bernat. Que on està la Taula d'en Bernat? Doncs està a la plaça del Mercat número 10, cèntric. Quan aneu a comprar, doncs li doneu una ullada perquè té molt bona pinta. I què podeu trobar a la Taula d'en Bernat? Doncs una cuina exquisita, però no la típica d'un restaurant, no, no, millor, perquè fan uns entrepans d'autor que no us podeu arribar a imaginar. No us penseu una truita ni un fuet, no, no, és algo magnífic. També podeu trobar cerveses d'aquestes internacionals i uns postres casolans que us faran llepar els dits. I perquè ens expliqui més coses sobre la Taula d'en Bernat, tenim aquí el seu xef,
1: Hola.
0: I un dels socis, que es diu Bernat Besany. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estàs, Bernat?
1: Bé, doncs mira, he acabat de treballar i he vingut cap
0: aquí. Sí, m'agrada, eh? Ja s'ha tret el davantal i bé, corrents aquí a la ràdio, perquè estem molt interessats en saber això, no? Aquest tema dels entrepans d'autor. Mm. Què vol dir un entrepà d'autor?
1: Bueno, un entrepà d'autor és un nom que, com bé indica, és una mica diferent a el que et puguis trobar habitualment. No són entrepans d'embotits i això, que està molt bé, però nosaltres volem oferir una cuina de xup-xup, però dins del nostre entrepà, no?
0: Això del xup-xup m'ha agradat molt perquè em recorda que en aquest programa sempre la paraula xup-xup sona molt. Es veu que una cuina sense xup-xup no és cuina. Ens podries dir, per exemple, quines tapes o quins entrepans són els que més surten, el que més demana la gent?
1: Mira, nosaltres tenim 12 entrepans, si no m'equivoco. Tots són molt diferents. Les bases, per exemple, poden ser pollastre rostit, pot ser galta estofada, tenim pulled pork, salmó marinat, calamars fregits. Llavors, hi ha molts d'aquests que les coccions són de 2, 3 o 4 hores, inclús.
0: No em diguis que per fer un entrepà d'això que has dit, per exemple, del pulled pork aquest, 2 o 3 hores de cocció, Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la gent em demana l'entrepà a les 12 i fins a les 4 no li puc posar.
0: Què dius? Mare meva, mare meva. També teniu una selecció de cerveses, perquè amb un bon entrepà també és aconsellable una bona cervesa, no?
1: Clar, nosaltres volem cuidar-ho tot. En el sentit de que la gent ha de tenir un bon assortiment tant d'entrepans, pues, que també s'ha de ser amb begudes. Llavors les cerveses t'hauré de corregir perquè al principi havies dit internacionals, però són artesanes.
0: Artesanes.
1: Artesanes, però són totes catalanes.
0: Això m'agrada, eh? Producte d'aquí, de proximitat, eh?
1: Sí, sí.
0: També jo m'he estat informant aquests postres casolans. Explica'ns els postres casolans que feu.
1: Doncs mira, són uns clàssics, la veritat. Jo t'haig de confessar que abans d'obrir el restaurant no sabia fer postres. De fet, m'havia negat sempre a fer-ne, perquè és algo que els cuiners... És com que ens agrada molt improvisar i ara hi ha el xup-xup, no? Doncs ara li fico això, ara li fico l'altre. Amb la pastisseria no funciona així. És una ciència exacta. I a mi sempre se'm donava molt malament. Però a l'hora de fer un restaurant vaig tenir clar que les postres havien de ser de casa. I vaig aprendre a fer postres. I en aquest cas és el pastís de formatge.
0: Que bo, no?
1: El brownie de xocolata, tiramisú i melimató, perquè al final hem de tenir algú d'aquí a casa.
0: Que bo, no?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: A la gent li agrada.
0: Jo et volia preguntar, per què vau decidir apostar precisament per entrepans d'autor en lloc d'una carta d'un restaurant normal? Per què vau decidir això? Volíeu ser diferents de la resta de restaurants?
1: Correcte. Al final, nosaltres, com ho hem explicat altres vegades, comencem, som dos socis. Llavors, jo estic a la cuina i el meu company, l'Adrià, està a la sala. Llavors, entre els dos, havíem de donar servei a vegades a 40 o 50 persones. I això, un cuiner tot sol, diguéssim que és bastant complicat fer, jo què sé, un turbot, fer arrossos i tot això.
0: Sí.
1: És difícil. Llavors vam trobar aquesta fórmula que agafa, òbviament, el que dèiem, el xup-xup que porta 4 hores, no el faig al moment, sinó que ho fem uns dies abans, no? Ho preparem tot això i ho porcionem. Llavors, el dia del servei, doncs ho tens tot preparat per poder fer els entrepans de manera més ràpida. I el bo és que ara, aquí, que estem a Molins, doncs tenim més personal i podem donar una resposta molt ràpida al client. I la idea sorgeix això, per al final donar un producte acabat de qualitat, però a la vegada que es pugui vendre a un preu correcte i a l'abast de tothom.
0: O sigui que el servei sou vosaltres dos, els socis, i tres persones més.
1: Sí, correcte.
0: No han dit el dia d'obertura. El dia d'obertura teniu dos dies festa, no? Que és el dilluns...
1: Diumenge i dilluns descansem, de moment, tot i que pot ser que canvi. Després de l'estiu ens havíem plantejat la idea potser de també donar els partits de futbol del Barça.
0: Oh, que bé, no? És que hem de recordar que el lloc de la taula d'en Bernat, que era l'antic bar Reixac, té una part de dalt que és un menjador, que abans hi havia un karaoke, que allà es pot veure el futbol espectacular, eh?
1: Correcte.
0: Amb pantalla gran i ben acomodat, i a més amb un bon entrepà, eh?
1: Sí, al final nosaltres ja tenim tot el que és pugui acompanyar un partit, doncs ja ho podem donar.
0: Bueno, de moment és un projecte, però ho teniu molt bé, molt clar, no? Que a partir del setembre o de l'octubre podeu donar també aquesta opció, no?
1: Sí.
0: Es necessitarà cita prèvia o...?
1: Ja veurem. Clar, al final, aviam, el que ens costa acabar d'encaixar, potser, clar, nosaltres ja omplim normalment tant la majoria de vespres. I omplim les dues sales i la terrassa. Llavors, amb el futbol, clar, seria reservar una sala, que seria la sala de dalt,
0: sí,
1: només pel futbol. Llavors, és possible que, clar, hi hagi demanda, llavors s'hagi de reservar.
0: Ja saps que quan hi ha futbol o el Mundial com hi ha ara, la gent, escolta, es menja tot, eh?
1: Sí.
0: Un bon entrepà allà, gaudint, i si guanya Espanya encara millor, no? Parlarem ja més endavant dels tipus d'entrepans que feu, però també m'agradaria saber a quin tipus de clientela s'ha acostat aquí a la taula d'en Bernat.
1: Doncs la veritat és que és molt àmplia. Vull dir, tenim tant grups de joves com gent més gran, famílies, amics, de senyores. Al final, és curiós, per exemple, els dijous al vespre acostumen a ser grup de dones.
0: Què dius?
1: Sí, sí, hi ha dies que són 90%.
0: Venen a
1: sopar. Venen a sopar, a xerrar i a allargar-se a la taula i sí, sí, al final... El bo que, com que tenim tantes cerveses, vins catalans, també, còctels, doncs, no sé...
0: Això del còctel és perillós, amb les dones és perillós, perquè ens posem a xerrar i no parem,
1: Sí, sí.
0: Per cert, no t'he dit l'horari, quin horari feu aquests dies?
1: Bé, nosaltres, excepte el dimarts, que només obrim la tarda vespre, a la resta de dies, tant de dimecres a dissabte, fem migdia, tarda, nit. No tanquem la cuina durant la tarda... Llavors,
0: o sigui, obriu a les 12 del migdia?
1: Des de quarts d'una fins a les 12, aproximadament.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Poden xerrar molt, aquestes senyores,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Del dijous. Una altra cosa, què valora més el client quan entra per la porta? L'ambient que hi ha, la decoració que heu fet, el tracte del tu a tu, una bona carta... Què és el que valora més el client?
1: Jo suposo que el client li satisfà una mica en global tot, perquè ja et dic, igual que la carta, doncs, està treballada no només la de menjar, sinó la de beguda. També vam decorar el local que fos agradable, posem l'aire condicionat quan toca, la calefacció, els lavabos els netegem cada dia, òbviament.
0: És important això, eh?
1: Sí,
0: molt
1: sí.
0: Important, eh?
1: I, bueno, cuidem tots els detalls. Al final, tant el meu soci com jo portem 20 anys en el sector. Hem estat en estrelles Michelin, restaurants d'alt nivell. Llavors, el moment que tens el teu propi local, ho vols fer... Vull dir, encara que la gent es gasti 15 euros, és igual, ha de sortir encantada i perquè vulgui tornar, perquè al final es tracta de que la gent torni.
0: Aspireu alguna vegada que dintre d'uns anys teniu una estrella Michelin aquí a la taula d'en Bernat?
1: Home, jo crec que no serà el cas, perquè al final, bueno, quan coneixes aquest món, saps com està construït i el que es demana per tenir una estrella. I la nostra oferta no va encaminada cap aquí. I no ens cal, la veritat.
0: Bueno, el que interessa és que la gent vagi a provar almenys una vegada a la seva vida aquí, que vagi al restar a la taula d'en Bernat, que m'encanta aquest nom. A més, hi ha una dita que abans ho hem comentat, que vosaltres heu canviat, perquè la dita deia a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no és convidat, no és comptat. En canvi, vosaltres heu dit que l'heu canviat. I a quin, què heu posat vosaltres?
1: Sí, doncs nosaltres diem que a la taula d'en Bernat tothom hi és comptat.
0: Això m'agrada més, eh? Hem parlat abans de que heu fet molts menús i tal. Quin és el mitjà de menús que feu habitualment de dimarts a dissabte?
1: Canvia molt del migdia al vespre. Als migdies doncs, podem fer unes 15-20 persones aproximadament. Potser algun festiu o alguna cosa així, doncs, potser 30 o 40. Però després a la nit...
0: La gent surt més de nit.
1: Sí, perdó. Sí, a la nit, especialment al cap de setmana, doncs estem parlant de mínim 50-60 persones.
0: Déu-n'hi-do, eh? I sou dos només? Bueno, dos i els altres.
1: No, al cap de setmana sempre som 5 a la nit, després ens anem combinant, ens anem tornant, hi ha serveis que som 2, hi ha serveis que som 3, però els serveis que sabem que seran forts normalment som 5. I el nostre rècord crec que són 102 persones.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I tu ets l'únic cuiner o l'únic xef d'allà?
1: No, som dos cuinant.
0: Som dos.
1: Sí, en Joan i jo.
0: I qui cuina millor? Perquè algú és, a vegades, un és bo amb un entrepà o amb una especialitat i l'altre és més bo amb altres coses, no?
1: Sí, la veritat és que al final som una mica com una fàbrica, no? Perquè, clar, quan fas tanta gent... Doncs cadascú fa el seu i anem molt compaginats. I falta que ens trobem i cadascú faci el seu plat, no? Jo precisament, la meva especialitat solen ser els arrossos, però aquí no en faig.
0: Home, tardaries molt en fer, eh?
1: Sí.
0: I un entrepà d'arròs que crec que no seria molt bona opció, eh?
1: Hidrats, amb més hidrats no és una bona idea.
0: Vosaltres sou aquests que dieu, que us porten aquí la comanda, dieu, oído cocina, ho dieu, això?
1: Sí, sí, sí.
0: I sou dos?
1: I som dos.
0: O us dieu, tu fes això i tu fes l'altre, no? Esteu coordinats perquè surti
1: sí,
0: el servei el més ràpid possible.
1: Sí, al final... tot i que depèn del servei, perquè hi ha vegades que t'arriben 30 o 40 persones a les 8.
0: Uf.
1: I, clar, en aquell moment doncs, potser es col·lapsa una miqueta, però ens acostumem a treure la feina ràpid. I llavors, bueno, com a tots els restaurants, es reparteixen uns plats els fa uns altres plats els fa l'altre, i a la que t'entren les comandes, doncs, pim-pam, pim-pam, anem fent.
0: Déu-n'hi-do, un dia tinc que vindre, a la taula d'en Bernat.
1: Home, i tant.
0: Vindré així, discretament, i em prendré nota, eh? Però jo crec que sortiré molt satisfeta, però no podré provar tots els entrepans, eh?
1: La idea és que et quedis amb ganes de tornar a provar l'altre, no? Perquè al final, ja et dic, són 12 diferents, i quan els comences a explicar, tothom diu, ostres, no sé quin demanar. Diu, bueno, comença amb aquest, que normalment és el Nàpols o el Provença.
0: Ah, sí, perquè és curiós el nom que els hi heu posat, els entrepans, eh? Perquè aquests noms així una mica no estrambòtics, diferents.
1: Bueno, al final, la taula d'en Bernat sap molt bé on està, no? Que estem a Catalunya i tenim una història. I llavors, al final, juguem una mica amb la història dels almogàvers i les seves conquestes. Llavors, cada entrepà té una part del nostre país, no? Del que vam ser.
0: Llavors, ostres, és curiós que diguis, posa'm un almogàver, i tu dius, ostres, et quedes una mica parat. Ara que entrem amb els noms dels entrepans, sí que et voldria dir que, per exemple, quin és l'entrepà que més ho sol·licita la gent? Aquell que diu, ostres, és que aquest no pot faltar a la nostra carta perquè ens el demanen sí o sí. Quin és aquest?
1: Mira, normalment, com he dit, el d'entrada sol ser... pels menys atrevits, o pels que no es volen arriscar molt, és el Provença, que és el de pollastre rostit.
0: Déu-n'hi-do, que bo, eh?
1: Aquest ara li posem una salsa de ceps, porta formatge i un chutney que fem de ceba confitada amb guanciale.
0: Tu creus que, a part del producte que és de qualitat, també té que veure molt el pa que li poseu, no? Perquè si l'envoltori, que és el pa, no està a l'altura, per molt que li poseu a dintre, quin pa utilitzeu vosaltres?
1: Nosaltres utilitzem... Tenim tres diferents. Tenim un panet... se li diu un panet de llet, però no és el típic... No és el del súper, ja. Que aquest, bàsicament, l'utilitzem per l'hamburguesa i pel Sardenya, que és el de calamars, perquè és més tubet. I això. L'altre és un pa de barra, però és una barra que ens hem d'imaginar com una baguette francesa, d'una molla més gruixuda, més densa. I després també tenim pa de coca, d'oli.
0: Ah, aquesta també està molt bona, també tenim que tocar el tema de la cuina vegana i vegetariana, perquè, clar, tots els clients no, sempre tenen alguna cosa especial. Et pregunten, escolti, hi ha alguna cosa vegà? Què teniu de
1: doncs,
0: vegà?
1: Doncs mira, fem una hamburguesa vegana casolana, que la fem nosaltres. Que aquesta, la veritat és que me la vaig trobar en un llibre de receptes libanès que vaig trobar, un llibre de cuina 100% vegana o vegetariana, i en aquest cas l'he extret d'allà, després l'he anat retocant. Però, per exemple, tenim aquesta hamburguesa, tenim bastantes tapes, ja siguin les patates braves, tenim una croqueta que també és vegana, tenim moniatos, tempura de verdures...
0: Tot això un vegà ho pot menjar, o igual que un vegetarià, o no?
1: Sí. En aquest cas, nosaltres tirem més pel vegà, no? Perquè al final és el més difícil, no? Sí, de que trobi una alternativa. I inclús també tenim pa sense gluten, que això no ho he dit. Però, clar, com que la idea és que pugui venir tothom, doncs si una colla d'amics hi ha un vegetarià o un que no pot menjar gluten, doncs no s'hagi de quedar a casa.
0: A la carta que teniu d'entrepans ja ho poseu, no? Perquè n'hi ha moltes que posen totes les indicacions. Suposo que o teniu una carta diferent pels vegans.
1: No, és tot.
0: És la mateixa, l'únic que poseu que és vegà i tot això.
1: Correcte.
0: Aviam, hem dit dels entrepans, aquest de la Provença, no? Que és pollastre rostit, formatge de brie i ceba confitada.
1: Sí.
0: Molt bo, no, això?
1: Bueno, sí.
0: I també en teniu un que es diu el València.
1: El València,
0: aviam,
1: també.
0: Aviam, de què és el València?
1: El València és amb una botifarra blanca amb pernil, que de fet és del Cardús, que és d'aquí de Molins.
0: Ni tant.
1: Aquesta no la faig jo.
0: Són molt bones, eh?
1: Sí, per això la vam escollir. I l'acompanyem amb una... Bueno, li posem també pebrot escalivat, salsa romesco i el pa amb tomàquet.
0: Escolta, m'han dit que les patates braves teniu un secret amb la salsa.
1: Bueno, no és cap secret. Al final és una salsa brava, però és com un sofregit de tomàquet, una mica, especiat, ceba i pastanaga.
0: Però algun secret tindrà, no? L'elaboració o algun ingredient secret que no vulgueu dir, perquè m'han dit que està molt bona.
1: Està molt bona. El que potser no especificaré és les quantitats, no?, de la salsa.
0: Bueno,
1: el secret, sobretot, que les braves, la patata, ho has de fer com un belga, que el belga la cuina dues vegades. No? Primer la talles, la deixes amb aigua perquè perdi una mica l'almidó, i després li fas una primera cocció, la deixes putxada, que en diem. I després, a l'hora del servei, quan te la demanen, doncs li fas l'última fregida.
0: Et demanen molt, les patates braves.
1: Molt, faig... Vaig comptar, no sé, ja havia fet com 2 tones o així.
0: Però el secret està amb la salsa, perquè tu vas a molts llocs i dius, ostres, estan bones, els altres no estan tan bones, perquè també depèn del tipus de patata. Quin tipus de patata feu servir?
1: Nosaltres utilitzem la patata àgria, perquè és una patata que fregida queda molt bé. De fet, només serveix per fregir, perquè per puré i això no serviria, però en canvi queda molt cruixent per la brava.
0: Ara et vaig a proposar que em facis un menú ideal per una parella. Imagina't una parella que va a la taula d'en Bernat i diu, escolti, vull una demostració de tot el que feu, què ens recomana? Què recomanaries tu?
1: Doncs mira,
0: per una parella,
1: Sí, per una parella jo recomanaria un entrepà cadascú, ¿vale? Però De primer, doncs, mentre esperem l'entrepà, doncs, fer, per exemple, unes braves, perquè això li agrada pràcticament a tothom. I l'altre és el salmó suque, que és un salmó marinat que fem amb pesumole. També ens ho hem inventat ara fa poc.
0: Amb pesumole?
1: Pesumole, perquè abans ho fèiem amb guacamole. Però tothom coneix el guacamole.
0: Sí.
1: I jo, la veritat, que m'agrada molt el guacamole, em feia una mica de cosa que gastar-ne tant i que ve de molt lluny i és un producte que al final no és de proximitat. I llavors ens vam inventar el pesumole, que és una recepta similar però amb pèsols i anacards.
0: I ha anat bé, no?
1: Sí, va bé. Ja qui li sorprèn, eh? És una mica diferent.
0: Home, pesumole no ho havia sentit mai jo, eh? El guacamole sí, però el pesumole no,
1: eh? Pesumole, sí, sí.
0: Això... Doncs són coses que tiren, no? Aquesta curiositat de provar una cosa nova, no?
1: Exacte.
0: I que el gust t'agradi, i a més, bé...
1: I després, com a entrepans, per exemple, et podria proposar el Nàpols, que és l'altre també que tira molt pels nouvinguts, que és el de galta de vedella estofada.
0: Galta de vedella estofada. Prengueu atenció, eh? Galta de vedella estofada, eh?
1: Sí, sí.
0: Que això quant tardeu en fer-ho, això?
1: 4 hores. 4 hores al foc.
0: Al foc.
1: Més la feina d'abans.
0: Imagineu, eh? No ho feu a casa, eh? Aneu a la taula d'en Bernat, que allà ho tindran tot preparat. Sí. Imagina't, m'ha sortit un rodó. Ara imaginem que ve un grup de persones, 4 o 6 persones, eh? I us venen així, sense reservar ni res. Què els hi aconselleu?
1: Doncs una mica el mateix. Al final és que es collin unes tapes al principi per anar fent boca i després cadascú el seu entrepà. Nosaltres, per grups encara més grans, també proposem un menú que és el menú família o el menú colla, que un porta més tapes que l'altre.
0: Menú colla o menú que has dit?
1: Família.
0: Família. Escolta, i del tàrtar de salmó o tàrtar de fuet, què és això?
1: Tàrtar de fuet. Mira, això és del Joan, del meu company, que també un dia em va dir, ostres, perquè a mi, jo amb els meus amics, faig molt el tàrtar de fuet. I me'l va explicar, dic, home, doncs és una bona idea.
0: Tàrtar de fuet, que tampoc l'havia sentit jo mai, eh? Sí. L'hem de provar. I després aquestes tires de pollastre arrebossades, també sí. Molt bo, no?
1: Sí, és senzill, entre cometes, però al final, sobretot per la gent que ho vulgui fàcil, que no es vulgui complicar la vida, que no vulgui gustos estranys, doncs no passa res, també tenim aquestes opcions.
0: També aquí hi ha una cosa que diu el Mallorca, pel toc de sobrassada i mel.
1: Correcte.
0: Això que és formatge... una tapa, això?
1: No, no, el Mallorca és un altre dels
0: entrepans. Un altre entrepà.
1: Amb formatge de maó, semicurat.
0: Escolta, aquí, segons en diuen, per veure un parell de porrons de vida a la casa. També teniu vida a la casa o què?
1: Tenim vida a la casa, no amb porrons, no els servim amb porró.
0: Home, seria un toque, eh?
1: Sí, sí, però després has de netejar la taula, que no tothom en sap veure, eh?
0: També tens raó. O una ronda de les cerveses artesanes d'importació.
1: No, importació no.
0: Importació no.
1: Catalanes. Els vins també, catalanes.
0: Escolta, i ja hem parlat dels entrepans que més ho sol·liciten, però la gent sempre una bona cerveseta fresqueta en aquesta època. Quina és la que et demanen més a tu?
1: Mira, de fet, nosaltres tenim, per exemple, una que ens la fan per nosaltres, que és la Hiperespai.
0: Hiperespai.
1: Hiperespai. És una cervesa tipus Múnich...
0: Sí.
1: Així lleugera, una mica floral també, amb poca graduació, perquè em sembla que té 4 i pico.
0: 5,3.
1: Ah, 5,3.
0: Imagina't, eh? I a més no té gluten.
1: No, exacte, sense gluten.
0: Imagineu aquí una que s'informa, eh?
1: Sí, sí.
0: O sigui, quan vagi al vostre restaurant ja ho sabré tot, eh? També hi ha una altra que es diu xampú. Pot ser?
1: Sí, la xampú és de la 1640, vale? Són uns de Lleida que vam introduir fa poc, és de les últimes incorporacions a la carta, i llavors tenim 3 referències seves. Aquesta xampú és la seva cervesa rossa, tipus lager, però que hi afegeixen també suc de llimona, suc, no dic Fanta.
0: No, no, suc de llimona ecològica.
1: Ecològica, sí, perquè em van explicar que al costat tenen uns italians que fan limoncello i llavors ells aprofiten el limoncello el fan amb les pells, llavors ells aprofiten la resta.
0: Ostres, està molt bé. I després n'hi ha una altra que és la Sant Roc.
1: Sí.
0: Que que és
1: de
0: també...
1: Castelló.
0: És una cervesa torrada aromàtica intensa.
1: Sí.
0: No, jo em quedaria amb la shampoo, que amb això, amb aquest toc de suc de llimona, té que estar molt bona.
1: Bueno,
0: no?
1: Després tenim de mango, tenim de ipes, tenim...
0: Déu-n'hi-do, Jo poder i tindré que anar una setmana sencera, per provar-ho tot. Hem parlat dels postres, no? Has parlat del pastís de formatge, però també del tiramisú, no?
1: Sí.
0: És un també dels postres que us demanen o us demanen tots, perquè ho feu molt bo.
1: La veritat és que els demanen tots. Hi ha dies que surt més una cosa i hi ha dies que surt més una altra. Però al final tots agraden, tots surten i després a l'estiu hi afegim també uns quants gelats.
0: Ah, gelats també?
1: Sí, sí, sobretot pels més menuts, però... Bueno, també
0: però gelats en copa o gelats en got?
1: Sí, són els tipus... Bueno, són de la menorquina.
0: Ah, molt bons, sí.
1: I, per exemple, una novetat és un tipus calipo, però amb gin xoriguer, de pomada.
0: A mi m'està entrant una gana, jo no ho sé, però m'estan entrant ganes d'anar aquesta nit allà al teu restaurant i provar totes aquestes coses. I jo crec que els nostres oients s'estan quedant una mica sorpresos d'aquesta varietat de lo que pot donar de si un entrepà.
1: Sí,
0: un entrepà que no deixa de ser un entrepà senzill, però depèn també de lo que li poses dintre, no? Del treball que hi ha dintre de l'entrepà. Ah, jo crec, de veritat, Bernat, que has obert una porta aquí a Molins de Rei.
1: Sí, sí.
0: Havíem parlat de les tapes, també,
1: sí.
0: Però diu que hi han unes croquetes veganes de trompeta de la mort i moniato, que has parlat tu, no?
1: Sí, sí, això és una altra de les possibilitats que tenen els vegans per
0: que
1: menjar...
0: Poden... Sí.
1: També tenim de pernil, tenim de cua de bou. Ara també hem trobat unes de bacalla amb ceba caramelitzada, sense gluten, vale? per aquests que... Perquè a vegades ens demanaven, ostres, unes croquetes sense gluten, doncs mira, les hem trobat.
0: Sí, que a vegades demanem coses,
1: Sí.
0: Sempre demanem. I també moniatos fregits, servits amb una suau salsa de iogurt grega.
1: Correcte.
0: Moniatos amb iogurt grec.
1: Sí.
0: No ho havia sentit mai,
1: Sí, això també surt molt, la veritat. Sí.
0: Bueno, després hi ha les carxofes fregides, no?
1: Sí, durant l'hivern. Ara mateix no...
0: Sí, ara no és època, sí. No, de les carxofes. Mm. Escolta, m'encanta, tot el que ens ha explicat. Voldria saber, que porteu un any i mig aquí oberts, quin és el balanç que fas a dia d'avui des que vas obrir les portes de la taula d'en Bernat?
1: Doncs la veritat és que és un balanç molt positiu. Al final, la resposta ha estat molt bona i acollidora, i des del primer dia, perquè de fet aquí la Ràdio Molins ja hi vaig ser just abans d'obrir, que vam obrir la Candelera d'aquest any, no, l'anterior, i molts ens deien que érem uns bojos, però... però ens agraden els reptes i va sortir molt bé i la veritat és que, bueno, hi ha, com sempre, hi ha mesos més fluixos, sobretot a l'hivern, i hi ha mesos més bons i ara estem a la cresta de la onada.
0: Alguna idea d'un nou entrepà d'autor que tingueu en ment, de dir, escolta, això ho afegirem a la nostra carta perquè ens agrada innovar també?
1: Sí, la veritat és que la carta no va ser així al principi. Al final... Nosaltres tenim, diguem-ne, l'entrepà del mes, no? Que, per dir-ho d'una forma, que és l'almogàver. Que així com tots els entrepans, es diuen Catalunya, Mallorca, València, Nàpols, eren les conquestes dels almogàvers, no? Llavors l'almogàver és aquell que va per aquí i va per allà. I ara, bueno, algunes d'aquests almogàvers que hem anat fent han tingut tant d'èxit que al final els hem mantingut a la carta de forma fixa. I ara, per l'alt proper, estàvem pensant en un de pastrami.
0: Pastrami. Déu-n'hi-do, I com ho fareu, això?
1: Doncs, mira...
0: Explica'ns una miqueta, un spoiler, no?
1: Al final, el pastrami, per sort, no l'haig de fer jo, això ja és com una espècie de roast beef, per qui no ho conegui, que és de vedella, i llavors això ho acompanyarem amb una mica de parmesà, amb una salsa, segurament una maionesa de cítrics, i una mica d'amanida. És un entrepà fresc.
0: Perquè jo et volia preguntar, Bernat, a part de tot, tu ets cuiner, tu has estudiat, o és experiència dels anys que has treballat en cuines?
1: Bueno, jo vaig estudiar cuina, però al final l'experiència la guanyes treballant, treballant, treballant.
0: Sí, perquè no tot és saber-ho de memòria, sinó també la pràctica i l'experiència, no? I també posar-hi ganes.
1: Sí, clar, al final, qui es queda 20 anys a l'hostaleria...
0: És perquè...
1: O és un boig, o és perquè li agrada.
0: No, perquè, a més, amb els altres companys d'aquest programa hem dit que la cuina és paciència i carinyo. Perquè es nota també quan un dia tens un mal dia i fas un plat, ja no et surt igual. Mm-hmm. Tu ets d'aquesta opinió?
1: Sí.
0: Un dia que estàs enrabiat ja no...
1: Bueno, al final, lo bo, per què vaig escollir la cuina? Perquè això ho vaig escollir una mica quan era adolescent. Al final... No saps molt bé per on tirar la vida. Et diuen, no, has d'estudiar, has de fer això. Dic, vale, però què vull estudiar? Perquè, bueno, el ventall és molt ampli.
0: Uh-huh.
1: I al final, un dia mirant la llista de formació professional, vaig veure cuina. Dic, home, doncs cuinar m'agrada, perquè ja ho feia. Jo ho feia a casa i, la veritat, feia bastantes reunions d'amics, sopars i així. I vaig dir, bueno, doncs ho provo. I al final, el que és els estudis no tenen res a veure amb el que és la vida real, però...
0: Bueno, vaig servir de base, també.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, vas compaginar, diguéssim, l'estudi de l'hostaleria, de la cuina, amb la teva pràctica. Sí. Perquè si no haguessis tingut pràctica ni ganes, tampoc ho haguessis seguit, no?
1: Sí, sí, surts de l'escola i ets un nen, no?, una mica verd.
0: No et preguntaré els anys que tens, que ets molt jove.
1: Sí.
0: Escolta, avui som dijous. Què fareu aquesta nit? Què teniu preparat?
1: Bé, aquesta nit...
0: Oi, avui vindran les senyores.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, avui vindrà molta gent perquè, a més, l'haver-se acabat els col·les...
0: Sí, i tant.
1: La gent té els nens a casa, no sap molt bé què fer-ne.
0: I venen cap al restaurant.
1: Sí, sí. Llavors, bueno, nosaltres estem preparats per el que pugui ser.
0: Escolta, vols que fem una pausa musical i després continuarem ja?
1: Sí, home, i tant.
0: Doncs ara el David ens posarà una música que complementa aquesta entrevista que li estem fent amb el Bernat. Aviam què ens ha posat. Escoltem-la.
2: Menja't una cama!

0: ara, bé, doncs ara farem l'espai de les postres gentilesa de la pastisseria Arenas, que ens ha deixat la Montse Arenas. Aviam què ens recomana avui.
1: Bona tarda. Doncs avui us convidem a descobrir un dels tresors més elegants de la pastisseria tradicional, les pastes de te, també conegudes com a pastes seques. Potser no tenen la popularitat mediàtica dels croissants, les mones o les coques de Sant Joan, però formen part de la nostra memòria gastronòmica. Petites, delicades i plenes de sabor, les pastes de te continuen sent sinònim de qualitat artesanal. Però què són les pastes de te? Doncs les pastes de te són unes petites peces de rebosteria elaborades principalment amb mantega, sucre, farina, fruits secs i ous. De vegades també poden portar la mateixa massa, xocolata, i moltes vegades van banyades amb xocolata de diferents sabors, blanca, negra, llet, i també amb marmelades de diferents sabors. La seva característica principal és que es conserven molt bé durant uns dies i es mengen habitualment acompanyades de te, cafè, xocolata o infusions. Aquestes petites mossegades són pensades per degustar sense presses. El seu origen el trobem a les corts europees del segle XVII i XVIII. A Anglaterra es va popularitzar molt el costum de prendre cafè a mitja tarda i anava moltes vegades doncs, acompanyat d'aquestes petites galetes. A França, Àustria i Alemanya també van desenvolupar una gran tradició d'aquestes galetes fines i pastes elaborades amb mantega. Inclús moltes vegades diem aquestes galetes alemanes, no? A Catalunya i a Espanya aquestes influències van arribar als obradors artesanals i es van adaptar doncs, als gustos locals. Amb el temps, les pastes seques, les pastes de te, s'han convertit en un producte habitual de les pastisseries més prestigioses. Durant molts anys, regalar una capsa de galetes era un símbol de distinció. Quan una família visitava parents o amics, era habitual portar una safata o una capseta d'aquestes pastes variades. Eren protagonistes de batejos, comunions, casaments i també durant les festes familiars. Era una manera d'oferir als convidats un assortit de sabors i textures diferents. Avui en dia, una bona safata de pastes artesanes continua transmetent aquesta elegància i bon gust. Però quines són les més populars? Doncs, per exemple, populars tenim els cigarrets russos. Probablement són una de les pastes més conegudes. Tenen una forma allargada i prima que recorda a un petit cigar. S'elaboren amb massa molt fina a base de mantega, sucre, farina i clara d'ou. El resultat és una textura extremadament cruixent i lleugera. Moltes vegades es presenten sols, però també es poden banyar amb xocolata, inclús doncs, farcir de vegades amb torró. El seu origen sembla inspirat en la rebosteria centroeuropea i s'han convertit en un clàssic imprescindible de qualsevol assortiment. Un altre dels grans clàssics són els ametllats. Com indica el seu nom, l'ametlla és la protagonista absoluta. Es preparen amb ametlla molta, sucre i clara d'ou. A l'exterior presenten una textura lleugerament cruixent, mentre que l'interior és tendre i humit. Una altra de les grans estrelles d'aquests assortits de pasta de te són les llengües de gat. No confondre amb les llengües de gat de xocolata, vale? Aquestes són de pasta de galeta. Vale? Són fines, allargades i lleugerament corbades. El seu nom prové de la seva forma, perquè semblen llengües de gat. Estan elaborades amb mantega i tenen una textura lleugera que es fa a la boca. Moltes vegades es combinen amb xocolata negra o xocolata blanca i són especialment apreciades pels amants dels sabors suaus. Les pastes de mantega són probablement també les més representatives en aquestes safates. Es fan a massa rica en mantega que es treballa amb màniga pastissera per crear formes diferents. Podem trobar rosetes, estrelles, anelles o espirals. Poden anar decorades doncs, amb fruita confitada, ametlles, xocolata, sucre i marmelades de tot tipus. Són les reines indiscutibles també d'aquestes safatetes de les pastes de te. També hi ha una altra de les pastes també que destaquen moltíssim, que són les de coco. El coco ja sabem que agrada o no agrada, no? Però hi ha realment molts amants del coco, per tant, sempre ocupen un lloc destacat en aquestes safates. I són peces que estan elaborades, com dèiem, amb coco, ofereixen una textura humida i aquest aroma tropical a coco, i són especialment apreciades doncs, aquells que busquen aromes tropicals i sabors diferents. Un altre dels protagonistes són les roques de xocolata. Tot i ser una incorporació més moderna, s'han convertit ja en un clàssic, combinant xocolata amb fruits secs, com ametlles, avellanes o nous, i la seva aparença irregular és precisament el que els dona el nom de roques. No confondre les roques de xocolata amb el que són les virutes de Sant Josep, que les virutes de Sant Josep també són un altre clàssic de la nostra rebosteria i de la pasta de te, que són com anelles de pasta de te, que un cop surten del forn i estan tovetes, les girem, vale? I fem com si fossin un llaç. Llavors, també van amb ametlla, vale? I després, quan estan ja fredes, es suquen en cobertura de xocolates diferents, normalment de xocolata negra. I per últim, m'agradaria destacar els carquinyolis, aquest postre tan tradicional nostre que moltes vegades ens ha acompanyat en tants cafès, sobretot també a restaurants i a moltes cases i reunions familiars, no? Una de les grans virtuts d'aquestes pastes és la diversitat. Quan obrim una capsa mai trobem dues peces iguals perquè són elaborades artesanalment. Cada forma, cada textura i cada aroma ofereixen una experiència diferent. És gairebé un petit viatge gastronòmic. Precisament aquesta varietat és una de les raons per les quals continuen agradant tant als clients. Durant dècades, aquestes pastes han format part de molts moments importants, es servien després dels àpats de Nadal, sobretot acompanyant doncs, el cafè, estaven presents a les comunions, estaven també a les reunions familiars el diumenge i, per tant, formen part de la nostra memòria col·lectiva. Quan tastem una pasteta de mantega o un ametllat, sovint recuperem records de la infància. No? Això ens passa moltes vegades quan fa temps que no mengem un carquinyoli, sobretot. No? És aquest record de, ostres, el carquinyoli. En un món cada vegada més industrialitzat, les pastisseries artesanes doncs, continuem defensant aquest ofici. Moltes receptes, com ja sabeu, es transmeten de generació en generació i alguns obradors, com el nostre, encara elaborem aquestes pastes manualment respectant els processos tradicionals. I la veritat és que elaborar algunes d'aquestes receptes és bastant complicat perquè la pasta és bastant dura i a l'hora d'escudillar, de formar la forma de la màniga a la safata, doncs la veritat és que costa molt, que has de fer molta força. Per això cada cop més doncs, s'està industrialitzant més aquest procés d'elaborar aquest tipus de galetes. Però bueno, per fer aquesta inversió doncs, has de tenir un volum i nosaltres doncs, crec que no arribem doncs, a un volum per començar a treure tantes galetes. No? Aquest és el valor afegit doncs, que diferencia la pasta artesana d'un producte industrial, el fet que el fem manualment i es fa una per una i cada una, evidentment, doncs és diferent. Com dèiem, les pastes de te són exquisites i són petites obres d'art. No necessiten grans dimensions ni decoracions espectaculars. La seva grandesa es troba en la senzillesa, en la qualitat dels ingredients, amb la tradició que representen i, sobretot, en poder-la compartir amb la millor companyia.

0: Bé, queden pocs minuts per acabar aquest programa i he de dir, Bernat, que m'ho he passat molt bé, he après moltes coses i m'has fet agafar moltes ganes d'anar al teu restaurant. Però ara ja amb aquests minuts finals farem unes preguntes una miqueta més personals. Volem conèixer més com és el Bernat, no? Sí. I llavors et faré preguntes però amb respostes també curtes. T'agrada delegar feines importants?
1: Potser al principi em costa, però ho puc arribar a fer, si confio en la persona.
0: Val. Què valores més, la lealtat o la utilitat?
1: Lleialtat.
0: La lealtat. Ets de guardar secrets o de dir les coses clares?
1: Les dic bastant clares.
0: Prefereixes treballar en equip o sol?
1: Bé, normalment m'agrada treballar sol, però quan tens un restaurant t'has de moure amb equip, sí o sí.
0: Inverteixes en projectes a llarg termini?
1: Sí, aquest n'és un.
0: Aquest és a llarg termini, o sigui que hem de suposar que et jubilaràs aquí a la taula d'en Bernat, no?
1: Sí, sí, aquesta
0: encara és la idea. Encara que queden bastants anys encara,
1: queden
0: molts.
1: Tinc tres fills, és un altre projecte.
0: Bueno,
1: allà.
0: Però és un tindràs un canvi generacional, no? Perquè algú dels teus tres fills poden seguir també lo teu, no?
1: Poden seguir. La idea és fer més arribar a la taula d'en Bernat a més localitats de Catalunya.
0: Això està molt bé, va fort el Bernat,
1: Som ambiciosos.
0: Vas molt fort, Comences per Molins, Sant Feliu, Pallejà, o el teu destí final és Barcelona?
1: Sí, Barcelona no és de les primeres destinacions, perquè és molt... Soc de Barcelona, però és una plaça dura.
0: Exacte.
1: Arriscada.
0: Home, i has pensat també en la Costa Daurada?
1: També. Viles importants.
0: Viles importants, sí. Molt bé. Et costa dir no a la gent?
1: No em costa dir que no.
0: Home, això, si ve algú i et diu escolta, em pots fer això en 5 minuts, li hauràs de dir que no pots.
1: Bueno, depèn. Jo sol ser bastant flexible.
0: Què t'agrada més, tenir raó o tenir pau?
1: Pau.
0: Perfecte. T'interessen els debats filosòfics?

0: És possible que em puguis canviar
1: l'opinió. No es mulla el barret. Sí, sí. Et fas responsable dels errors dels teus companys?
0: Bueno, quan és una feina d'equip, sí. A vegades aquests errors dels companys poden ser també errors meus.
1: Ai, que bo que ets per mat, eh? De veritat. Compenses els altres quan tu ets el que fas l'error?
0: Si els compenso?
1: Sí. De dir, ostres, m'he equivocat i ha anat malament la cosa. Com els compenses? Bueno, els hi dones un dia festa?
0: Sí, he regalat coses, he regalat materials, he regalat cerveses, he regalat...
1: Ah, molt bé,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però, bueno, hi ha clients també, clar, si m'he equivocat jo, doncs l'has de compensar. Sí, sí.
1: T'afecten les crítiques dels altres?
0: Depèn. Si són raonades, n'aprenc.
1: Escolta, jo crec que amb aquestes preguntes que li he fet amb el Bernat el coneixem una miqueta més. Una persona que jo tot just la vaig conèixer l'altre dia, em vas caure molt bé, Bernat. T'agraeixo molt, molt, de veritat i de tot cor, que hagis vingut aquí, que t'hagis obert, encara que no ens has explicat el secret de la salsa de les patates braves. I ara sí que m'agradaria també que ens diguessis el nom dels teus companys, perquè també es mereixen un espai en aquest programa.
0: Sí, sí, tant. Doncs mira, començant pel meu soci, que m'acompanya des del 2022 en aquest projecte, és l'Adrià, però ja havíem treballat junts amb la Carme Ruscalleda, quan estàvem a Barcelona, a l'Hotel Mandarín. Després hi és el Víctor Guerra, que és d'aquí Molins, que també està des de que vam obrir el restaurant aquí Molins, a la sala. Està l'Eduard Mustieles, que també està a la sala. Ha estat mitja jornada compaginant una mica amb els estudis i ara també ens porta una mica a les xarxes socials. I després està el Joan, que és l'última incorporació, però bueno, ja porta més de 6 mesos amb nosaltres.
1: Doncs també un agraïment a tot el teu equip i a tu, especialment Bernat, per estar acompanyant-nos en aquest espai que es diu l'Aventura de Cuinar. Gràcies i fins aviat, perquè t'espero, eh?
0: Sí, sí, aquí
1: estarem. I també ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve i espero que visiteu la taula d'en Bernat, plaça del Mercat, número 10. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. El control tècnic del programa i garantint que això rutlli. I tenim l'Eli Arjona. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més. Amb ell al capdavant de l'espai, comencem un nou episodi amb el veritable honor de rebre a l'estudi algú que personifica el propòsit o el propòsit que vol tenir aquest programa, que és portar a tot arreu el còmic i defensar el mitjà i prestigiar-lo tant com puguem, i ell ho fa magníficament, tant com està a les seves mans. Avui és d'aquells episodis que jo vinc amb paper i bolígraf perquè aprendrem moltíssim, no només per qui tenim ocasió de rebre l'estudi, que sí, evidentment, sinó per què ens presenta, que és el seu darrer assaig. Una obra que, en paraules de la Noelia Ibarra, divulgadora de referència,

0: València, l'estat espanyol, vol traçar un panorama conceptual i alhora històric que ha de permetre al lector situar-se de forma ràpida en els principals debats i controvèrsies que han condicionat la consideració negativa que ha tingut el còmic fins a èpoques recents, per arribar a conèixer les tendències actuals més rellevants. L'obra es titula Còmics, una immersió ràpida, i avui tenim el privilegi de tenir a Ràdio Molins el seu autor, Jordi Ojeda, molt benvingut.
1: Què tal? Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Un plaer que estiguis aquí. Parlàvem de la Noelia Ibarra, una divulgadora de referència, i el Jordi Ojeda és un altre divulgador de referència. Sí. Moltes gràcies per venir a parlar.
1: Bueno, la professora Noelia Ibarra és la presidenta de la Societat Acadèmica d'Estudis del Còmic, i és tot un honor que ella m'hagi fet aquesta ressenya en la contraportada del llibre.
0: Doncs, esteu de tu a tu, i en tot cas, molt contents de que ella s'hagi prestat a fer aquesta, sí, aquesta ressenya.
1: Ha sigut molt amable, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs, bueno, gràcies per venir a parlar de còmics a Ràdio Molins i per venir a parlar de còmic, en majúscula.
1: I tant.
0: Ara ve un moment difícil, que és aquell que pretén resumir en poc temps la biografia del, en el teu cas, no?, del convidat, del Jordi Ojeda.
1: Ui, que rotllo!
0: Exacte. Per posar en context els oients i les oients. En el teu cas, bueno, és un esforç de síntesi impossible, ja t'ho avanço. En tot cas, tu corregeix-me el que m'hagis de corregir i jo faré el que pugui amb aquest esforç de síntesi. El Jordi Ojeda Rodríguez és doctor en enginyeria industrial, especialitat en producció automatitzada i organització de la producció. Actualment professor del Departament de Tecnologia del Tecnocampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.
1: Correcte.
0: Vinga. És també expert en còmics, molt expert, també expert en robòtica i també expert en ciència-ficció. Compagina la seva activitat professional exercint de divulgador de ciència i tecnologia utilitzant el còmic com a instrument pedagògic. Aquesta activitat l'ha conduït a col·laborar en diverses ocasions amb el Saló del Còmic de Barcelona, pel qual doncs, ha comissariat diverses exposicions i també ha col·laborat amb el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dins del Tecnocampus dirigeix el projecte de divulgació Cultura, Ciència i Tecnologia, una iniciativa nascuda l'any 97, a punt de fer 30 anys, en deies abans, dins de la càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura, amb l'objectiu de difondre la ciència i la tecnologia, utilitzant els còmics i el cinema també, com a instruments pedagògics. Vaig avançant, em salto moltes coses. Premi Popular 2010 a la divulgació de la historieta en el 28è Saló Internacional del Còmic de Barcelona. El 2012, menció d'honor del jurat de la 13a edició del concurso internacional Ciencia en Acción per l'activitat Ciclo de Lectures del projecte Còmic Ciència i Tecnologia. Sí, sí. Premi ACE del 2017 concedit per l'Associació d'Autores de Còmic d'Espanya en reconeixement per la labor de divulgació i recolzament al còmic espanyol.
1: Aquest em va agradar molt, perquè eren els propis autors qui van donar aquest premi.
0: Molt bé, merescut. Col·labores a Catalunya Plural, la publicació digital de drets i pensament crític amb articles dedicats a l'anàlisi de còmics, de diferents obres, sí, de còmic, sí. Per tant, diguem còmics en minúscula, però també de còmic en majúscula, perquè parles del que és el còmic en si.
1: Sí.
0: Ets part de la Junta i responsable de comunicació de la SAEC, la Societat Acadèmica d'Estudis del Còmic.
1: Correcte.
0: Una iniciativa conjunta de la Universitat d'Alacant, la Universitat d'Alcalá de Henares i la Universitat de València, correcte, que té com a finalitat promoure la investigació i l'ensenyament acadèmic en l'àmbit de la historieta. Sí. I aquí sí que hi ha, dic, un llarguíssim etcètera de projectes d'innovació docent vinculats a l'ús del còmic i d'altres recursos gràfics i cinematogràfics per la divulgació de la ciència i la tecnologia, ponències a congressos internacionals, conferències, xerrades, taules rodones, publicacions, llibres, articles, exposicions, al canal de YouTube... Us asseguro que el llarguíssim aquí no és exagerat.
1: Per tant, bueno, he arribat a unes 1.000 publicacions més o menys en aquests 29 anys.
0: Doncs preteneu, sí, sí, sí, que ho resumeixi això en res, és impossible.
1: Sí, sí, sí.
0: Avui és d'aquelles entrevistes que, estirant d'un tema o de l'altre, podria donar per 3 o 4 programes. Ho dèiem fora de micro, potser la cosa és que fem aquests 3 o 4 programes.
1: Bueno, algun dia.
0: Però avui tenim mitja hora. Posa't còmode, si us plau, perquè tenim molt per aprendre amb tu.
1: A veure.
0: O sigui, comencem. Jo, abans de res, i segueixo parlant, però abans de res, deixa'm agrair-te l'elaboració d'aquest llibre. El vaig llegir, l'he acabat fa un parell de setmanes, sentint que expressava el que pretenem en aquest petit espai, quan defenses el mitjà, com el defenses, quan compares la repercussió mediàtica que té respecte a la d'altres sectors, respecte a la d'altres fets noticiables, diguem, quan transmets dades, dates, xifres, aquesta mescla de rigor, però també d'accessibilitat, no? És a dir, de fer-ho, sí, proper. Jo pensava, mentre ho llegia, jo voldria que aquest El Parlem de Còmics expressés el que expressa aquest llibre.
1: Exacte. Molta gràcia, molt agraït.
0: No, gràcies a tu, de debò, per fer-lo. Tot l'assaig, diguem, parteix d'una defensa ferma i contundent del mitjà, és a dir, més enllà del que és en si l'assaig, I això no ho necessiten altres disciplines artístiques. No. La primera que llenço és per què? Per què el còmic necessita una defensa?
1: Bueno, jo crec que és algo molt circumstancial a la història de les últimes dècades a Espanya. Vull dir, això no passa en altres països. Jo crec que per diferents motius que estem analitzant des de l'àmbit acadèmic, als anys 80 el món editorial no va acompanyar en el creixement els seus lectors i els va com abandonar. I llavors vam passar de gent que eren infants als anys 70 i que llegien a Bruguera, llegien a TVO, etc., i que potser de milions de persones que eren lectors de còmic, doncs vam passar a milers, diguem-ne, quan vam arribar doncs, a partir dels 16, 17, 18 anys, i aquesta baixada tan brusca costa molt recuperar, ha costat moltíssim en recuperar, i s'ha perdut. I llavors aquesta mancança de lectors també es tradueix en el món dels mitjans de comunicació. És a dir, que la gent que està a les seccions de cultura, amb tot el meu carinyo i tot el meu respecte, doncs també van deixar de ser lectors de còmic, i llavors això s'ha traduït en que durant moltes dècades els còmics han desaparegut de les seccions de cultura dels mitjans de generalistes. No? Jo en el llibre em queixo que és una queixa que he fet durant moltíssims anys i per tant ara ja fa temps que no ho miro amb aquest detall, però abans sí que em preocupava molt, però quan es fan, per exemple, les llistes a final d'any dels llibres més venuts, les pel·lícules més vistes, els discos més venuts, el teatre més de no sé què, els còmics no surten, o sigui, no hi ha una llista de còmic, no? Ara fa unes setmanes va haver-hi Sant Jordi i no es parla de quins són els còmics més venuts. Hi ha el Saló del Còmic. Jo vaig ser responsable de les presentacions de les jornades comiqueres durant molts anys, que es feien a l'FNAC i SD, i que jo pensava, dic, hòstia, hi havia autors internacionals, que jo pensava, dic, hòstia, hauria d'estar els mitjans de comunicació haurien d'estar a l'aeroport veient com baixa aquest senyor de l'avió i arriba aquí, està 4 dies i no hi ha ningú que li faci cap pregunta, no hi ha cap entrevista, no? I, o sigui, amb tot l'esforç econòmic i de gestió que ha suposat portar amb aquest autor que a França seria una persona cercada per tothom, arriben aquí i estan 4 dies de vacances perquè no hi ha ningú que els hi faci ni una entrevista, no? I pensava, hòstia, com hem arribat aquest extrem. Llavors, la meva inquietud durant aquests quasi 30 anys que porto amb aquest tema de la divulgació, la meva inquietud és intentar arribar especialment a un públic que no està acostumat a llegir notícies de còmic o a llegir directament còmics, no? Llavors, aquest perfil és un perfil que sempre m'ha interessat, de gent que menysprea el còmic perquè no el coneix o pensa que això és per nens i coses per l'estil, no? I tinc tantes anècdotes divertides, no? Per exemple, recordo quan érem els meus fills petits i fèiem festes d'aniversari a casa i venien els pares dels nens, no? Del cole, i em deien, hòstia, sí que tenen còmics els teus fills, però clar, si tenen 4 anys, com és que tenen tants còmics? No? Pensava,
0: és que són meus.
1: És que són meus, clar. I bueno, doncs, aquest és un exemple, no? Això fa, ara els meus fills ja són grans, però vull dir que això és un exemple de com la societat valora aquest tipus de publicació, no? I això ho estem veient doncs, en els tiratges, estem veient en les notícies, estem veient en la repercussió d'events importants o de premis importants, o estem veient-ho doncs, en l'àmbit acadèmic. Ara, per exemple, estàvem parlant de la Societat Acadèmica d'Estudis del Còmic, que és un gran que hi hagi una societat de científics, però això que té una part positiva, la part negativa és que fa un any que existeix. Clar, es va crear el 2025,
0: sí.
1: Dic, és molt recent, i no s'ha creat abans pues, perquè estava mal vist a Espanya que es creessin aquestes coses, no? I aquesta és la realitat, o sigui, la realitat és que hem hagut de treballar en unes condicions molt dures durant molts anys.
0: Tu fas un símil en el, crec que és a la introducció mateixa, el símil aquest respecte a un esdeveniment futbolístic,
1: per exemple, no?
0: I parles de imagineu-vos què passaria.
1: Bueno, perquè una cosa que em molesta moltíssim és aquesta notícia que apareix molt als mitjans, sobretot de televisió, en què hi ha el Saló del Còmic, llavors entrevisten a gent disfressada al carrer, i el discurs que hi ha darrere i la forma de gravar-ho sembla com si el tractessin per enfotre's d'aquestes persones, i ja està, i s'acaba la notícia, i penso, bueno, però quins convidats hi ha, qui ha guanyat el premi, quan dura, on es fa, i això, per exemple, quan hi ha un partit de futbol que la gent també va amb la cara pintada i va vestida de l'equip i tal, no es fa d'aquesta manera, no es fa amb aquests menyspreu, i els dos són igual d'honorables, diguem-ne, els dos aficionats són igual d'honorables, però en el cas del còmic no ens assabentem exactament de quina és la notícia, no? I aquest és un exemple de que, bueno, espero amb aquest llibre i amb altres contribucions que faig habitualment, doncs intentar anar picant, com en diuen en català, sobre ferro fred, no? I anar picant, anar picant, anar picant, i a veure, de mica en mica, a veure si omplim la pica.
0: Doncs entrem en matèria. L'assaig forma part d'una col·lecció, que és una immersió ràpida, una col·lecció de Tibidabo Ediciones, i, clar, com sempre que convidem a algú que publica una obra, hi ha aquesta pregunta obligatòria, però abans em permeto l'atreviment de demanar-te que ens expliquis breument en què consisteix aquesta col·lecció.
1: Aquest és el número 45 d'una col·lecció promoguda fa 10 anys per Tibidabo Ediciones, amb la idea de tractar temes socials, polítics, científics, d'una forma rigorosa però molt divulgativa, o sigui, que no tinguin una component acadèmica que sigui farragós llegir-lo, i que tingui, diguem-ne, un tamany d'assaig de butxaca, que sigui relativament ràpid de llegir i que no hi hagi, diguem-ne, dintre no hi hagi moltes imatges, sinó que el text sigui molt concís, divulgatiu, i que sigui, com el seu nom indica la col·lecció, una inversió ràpida, no? Llavors aquesta col·lecció, després de 44 números, el meu és el 45, doncs és, entre cometes, el més friqui, per dir-ho així, de tots, perquè els altres està fet per experts, diguem-ne, a nivell nacional i internacional, de currículum molt brillant, de temes polítics i científics, diguem-ne, molt interessants, i va sorgir, aquesta idea va sorgir del director de l'editorial, l'Antoni Comas, que havia estat inclús president de FICOMIC durant molts anys, i em va conèixer llavors, i me recordo que em deia, ostres, que aquest llibre fa 8 anys que l'estem gestionant, vull dir que me'l va demanar l'any 2017, i em deia, ostres, dintre d'aquesta col·lecció m'agradaria que hi hagués un llibre dedicat als còmics, no? I aquest subtítol m'agrada molt, que diu tot el que volies saber sobre els còmics, les novel·les gràfiques i els mangas, i no t'atrevies a preguntar. És un subtítol que diguem, no trobo fantàstic, perquè és exactament el que vull, no? Jo he fet durant molts anys, i encara ho faig, però bueno, durant molts anys he fet moltes xerrades a escoles, instituts i biblioteques, però sobretot quan faig cursos a escoles i instituts, a professors que no tenen ni idea. O sigui, em diuen, escolta'm, els meus alumnes no paren de parlar-me de superherois o no paren de parlar-me de mangas, i això què és, no? Un lector, per exemple, que va comprar el llibre el dia de Sant Jordi, em va dir una setmana després, em va dir, escolta, ara per fi llegint el teu llibre he entès quina diferència entre un anime i un manga. Que això és molt fàcil, perquè buscant per internet és molt fàcil però vull dir, és aquesta sensació de que tens un mare mànum de paraules, de no sé què i tal, i que bueno, els teus alumnes parlen d'uns personatges, no, i tal, que si el One Piece i no sé què, i això què és, no? Doncs com que aquesta xerrada les he fet durant molts anys en molts llocs, doncs vaig pensar que ja era hora de tot això posar-ho en paper per escrit, i aquesta oportunitat jo crec que va ser un gran encert, i estic molt content ara de que acaba de sortir, perquè va sortir a principis del mes d'abril a les llibreries, que ara la lluita, que està dintre d'aquesta lluita que parlem del sector del còmic, la lluita és, fixa't, la lluita és perquè aquest llibre arribi a les llibreries de còmics.
0: Sí, això em deies.
1: Perquè aquest llibre té molta distribució en llibreries generalistes. Perquè a mi també m'agradaria que estigui a la venda en llibreries de còmics. Diguem, a Barcelona sé que està a la llibreria Universal, sé que està a la Norma Còmics, i a veure si puc aconseguir que arribi a més llibreries.
0: Ha d'arribar. No. Ara, de fet, estaves avançant molts temes que et volia anar demanant, perquè, clar, exactament què hi trobaran els lectors dins d'aquest assaig?
1: És un assaig amb una mida de llibre de butxaca, és a dir, que té una limitació a l'espai important, en què faig un petit recorregut sobre el concepte de què és un còmic, i després explico una mini història, per dir-ho així, en Estats Units, en Europa i en Japó, no? I amb una miqueta de Sud-amèrica. Però bàsicament seria els tres grans mercats que és el mercat americà, el mercat europeu i el mercat japonès, que són els que realment són el motor del còmic a tot el món, no? Llavors hi ha un capítol específicament de la història del còmic en Espanya per acabar, diguem, el llibre parlant de nosaltres, però la idea és fer aquest recorregut també des d'una vessant que m'interessava molt, des d'una vessant industrial, no? Entendre per què passen les coses des d'un punt de vista empresarial, no? I per què va cap aquí, per què va cap allà, amb les limitacions de l'espai que teníem, però jo crec que era important entendre, no només des d'un punt de vista artístic, sinó també des d'un punt de vista industrial, per què passen les coses, no? Aquesta és una miqueta la idea.
0: Jo afegeixo, diguem, la meva valoració, la meva impressió, que és com un breu assaig, perquè sí que és veritat que dius tu, que està brevetat, no? Aquesta concisió que heu estat capaços de plasmar, sí. En què ets capaç de condensar i destilar tal quantitat de dades i dates, sí. Que la meva perspectiva, la meva impressió és que res important ha quedat fora. I que segurament tu dius, no, he hagut de deixar fora això o altre i tal. Però la sensació és que res important, és a dir, tot el que és important explicar dins del món dels còmics i tal, està recollit aquí.
1: A tu ara, això.
0: Sí. Història del còmic, repàs, com deies tu, els diferents mercats, defensa, no?, aquesta defensa a ultrança del mitjà. A mi el que em sap greu, evidentment, és que sigui tan curta, ja et diria, no, doncs fes un segon volum, no? Però res, vull dir que dic això en tot cas.
1: També per una connotació industrial també és la mida, perquè al final, diguem, fa que sigui un preu més assequible, clar. En part també perquè té aquesta mida, no? I també perquè és una inversió ràpida, o sigui, si féssim el doble de pàgina ja no seria ràpida, seria més a fons.
0: No, totalment d'acord, i crec que funciona precisament...
1: Jo crec que la gent que s'ho ha llegit i tal, penso que està funcionant de veritat.
0: Jo crec que o sigui, i el que crec és que es converteix en una obra essencial pels que estimem aquesta disciplina artística i també per aquells, que, i crec que aquí va lligat també amb el que pretén el llibre, amb aquells que vulguin aquesta ràpida immersió, de dir, bueno, és un tema que no conec, vull immergir-me ràpidament amb això, com promet el títol.
1: I bueno, de moment, qui se l'ha llegit i m'ha dit alguna cosa, és gent que li agraden els còmics i estic molt content perquè m'han dit, he descobert moltíssimes coses que no sabia.
0: Clar, exacte.
1: I per tant, ostres, ja arribarà gent que no té ni idea, però de moment els que s'han llegit i m'han fet comentaris, estic molt orgullós.
0: Però crec que és molt important això també, no? El qui no el conegui, crec que hem de convidar els oients i les oients a entrar-hi, perquè permet també descobrir per què el còmic mereix aquesta consideració de nouvè art, que això és una cosa que entre nosaltres és una cosa que ens sembla fantàstica i, diguem, immediata, però hi ha gent que diu, bueno, el còmic, vols dir? I aquí està molt ben
1: explicat
0: i molt ben defensat, per què. Més enllà d'aquesta immersió ràpida, quin és el propòsit a nivell de a qui es vol adreçar, com vols arribar? Arribarem després, parlarem de l'estructura.
1: Bueno, bàsicament, aquests dos perfils que he comentat, que seria, un, buscar la complicitat dels aficionats al còmic i al manga en general, diguem-ne, que vulguin conèixer, doncs, la meva particular visió de la història i que descobreixin, doncs, títols i també curiositats i una forma determinada d'explicar-lo. I després el segon perfil és aquest que dèiem de gent que no coneix res, no? És a dir, gent que professionalment li pot interessar l'àmbit de l'educació, que tracti, diguem-ne, amb lectors i no sàpiga ben bé, o gent que treballi en l'àmbit de biblioteques, etc. Jo crec que poden ser, o gent de l'àmbit de la cultura, per exemple, no? Vull dir que siguin, el que dèiem abans, no? Vull dir que, escolta'm, si obres els teus ulls i, escolta'm, portes una secció de cultura i no tens ni idea de còmics, doncs, escolta'm, aquí tens una oportunitat de tenir una pinzellada que permetrà donar un salt molt important en aquest sector, diguem-ne.
0: I una cosa que apuntaves tu, crec, no sé si ho diu el llibre mateix o està en la publicitat del llibre, que és recuperar aquells ex-lectors, aquells antics lectors, no?
1: També, bueno, això seria genial, perquè diguem-ne, jo sóc d'una... Jo ja tinc ja uns anys, diguem-ne, uns quants a cada peu, i la idea seria que tota aquesta gent que estic dient que els anys 70 o 80 eren lectors de còmic, de TVOs, i que en algun moment determinat van deixar de ser-ho, intentar recuperar-lo seria una cosa magnífica. El dia de Sant Jordi va venir un senyor i em va dir que li feia molta il·lusió comprar aquest llibre perquè feia molt de temps que no llegia, i escolta, doncs a mi això em va honorar moltíssim. Va ser molt maco.
0: I tu deies que t'hi poses amb el 2017, però això neix bastant abans del 2017, no? De fet, no, arrenca amb una investigació que...
1: Bueno, el meu projecte de divulgació arrenca l'any 97, amb un projecte també d'encàrrec per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, en què ens demanen nosaltres ens demanen fer alguna cosa de cultura i nosaltres proposem amb el meu company l'estimat professor Francesc Soler Parellada, que ens va deixar justament ara fa un any, doncs amb aquest senyor que tenia una col·lecció de còmics molt important, de còmic antic, doncs la idea era veure com s'albirava la tecnologia de l'any 2000 en els còmics dels anys 50, com que l'any 97 no sé si te recordes que
0: l'efecte 2000
1: deien l'efecte 2000, que deien que l'any 2000 doncs s'acabava el món, doncs vam dir, ostres, com es veia els anys 50, com seria el futur des del punt de vista tecnològic, però no per enfotre'ns per la ingenuïtat del que deien els autors, sinó per analitzar la percepció de la tecnologia. O sigui, a mi el que m'agradava era pensar, mira, una cosa que per exemple va passar després, no? Quan es van començar a vendre els primers mòbils, no va caler explicar-li a la gent que era un mòbil, perquè ja ho havíem vist a les pel·lícules. Clar. Doncs, diguem-ne, la ficció permet percebre la tecnologia d'una manera que facilita la seva incorporació a la societat. Doncs, clar, si tu veies en un còmic dels anys 50 algú parlant amb el rellotge,
0: Dick Tracy.
1: Doncs, Dick Tracy, per exemple, doncs en el futur, doncs quan el dia que tinguem, que ja tenim aquests rellotges que tenen connexió a internet i tal, doncs ja ho veurem com una cosa normal, no? Pensa que en una pel·lícula tan important com és Blade Runner, que és de principi dels anys 80 i que és de bé, diguem, a principi dels 2000, en Blade Runner no hi ha mòbils. I, de fet, hi ha un moment de la pel·lícula que hi ha una trucada, és una trucada en videoconferència, i ell para amb una màquina, truca, i li contesta la replicant a casa seva. No? Però vull dir que en una pel·lícula de principis dels anys 80 que parla del futur, doncs no surten mòbils. I llavors, en aquesta feina de l'any 97 vam començar a treballar sobre aquest tema i això va ser molt èxit. Va ser una exposició que la vam portar per 20 ciutats d'Espanya, d'Andorra, i vam fer moltíssimes conferències, vam fer un llibre, vam fer molts articles, i que encara trec informació d'aquella... I arrel d'això vam elaborar aquest projecte de còmic, ciència i tecnologia, amb el concepte de divulgar la ciència i la tecnologia, amb un objectiu bastant maco, que és doble. Per una banda, fomentar el debat de la ciència a partir de les vinyetes i els còmics, o sigui, fomentar el debat de la ciència a la societat, i un segon objectiu que era fomentar els estudis de ciència i tecnologia en el jovent, perquè també hi ha estudis que demostren que a partir de les lectures o a partir de la ficció en general...
0: Ens quedem sense temps. Sí que avui, això, no?, que el que parlaves del còmic no és només oci, sinó aquest instrument pedagògic, i justament això que comentaves ara, perquè desenvolupa aquesta capacitat cognitiva, creativa, de síntesi, tot això que crec que està molt ben explicat aquí i en altres fòrums en els quals t'expresses. Per acabar, sí que dues cosetes. Estem a tocar de la presentació oficial del llibre.
1: Correcte.
0: Això és dimarts, dia 12?
1: El dimarts, 12 de maig, a les 18:30, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, al carrer Hospital de Barcelona. És un lloc emblemàtic i per mi tot un honor que poder fer la presentació del llibre a la Biblioteca Nacional de Catalunya amb retransmissió en directe per YouTube, però vaja, estareu benvinguts si veniu a acompanyar-me, serà un dia molt emocionant.
0: Molt bé, i serà el Jordi Pastor convidant, diguem...
1: El Jordi Pastor serà i la Pepa Mayo, els dos, que seran les dues persones que m'entrevistaran, amb aquesta idea de tenir la Pepa Mayo, que és escriptora, i el Jordi Pastor, que és autor de còmics. Són dues persones, una del sector del còmic i una alia al còmic, perquè me'n puguin entrevistar per tenir les dues visions de la que jo volia, diguem-ne, de com ha sigut la lectura d'aquest llibre.
0: Que bo, doncs això és d'aquí 4 dies, o sigui, dimarts vinent. Breument, proper projecte, perquè crec que m'apuntaves fora de micro que ja tens un a punt de sortir també.
1: Bueno, perquè el tema de publicar llibres és molt complicat i al final, mira, si una mala sort, o la sort, no ho sé, de que sortiran dos llibres molt seguits en dos editorials molt diferents. Tinc previst publicar aquest estiu un llibre en l'editorial Otaedro, que porta el suggerent títol d'Un còmic per a cada persona. És un llibre molt diferent d'aquest, en què el que analitzaré, diguem, uns quants còmics molt diferents entre si, i còmics molt concrets, que són novetat dels últims anys, per persones de tot tipus i per gent de totes les especialitats que els interessi.
0: Una frase que subscrivim al 2000%, que ens encanta aquesta frase, aquest títol que li has posat, i que això, no?, que lliga amb aquest allò que deia quedem, que tant de bo aquest programa ens poguéssim expressar com t'expresses tu. Ja no ens queda temps de més, però no podem deixar el programa sense demanar-te les recomanacions. És a dir, les persones que passeu pel Parlem de Còmics, volem que ens doneu dues obres de còmic. Un clàssic que et sembli imprescindible, sí, i una obra que, diguis injustament, poc reconeguda.
1: Mira, el clàssic, tenint en compte la bronca que foto en el llibre als mitjans de comunicació, i tenint en compte, diguem-ne, lo crític que sóc, diguem-ne, amb aquests mitjans, uh-huh, el que et volia proposar és el llibre d'Astèrix, que es diu La Chichania, d'Uderzo i Goscinny, que és el guió de Goscinny, és un guió magnífic, però diguem-ne, aquesta sensació de que jo crec que part del malestar dels valors que hi ha avui en dia en la societat són culpa dels mitjans de comunicació, i jo crec que aquesta ira, no? Vull dir que vas al cine i sembla que acabaràs a hòsties amb tothom, i a classe a vegades tinc por de que dic, hòstia, a veure què passa, no? Vull dir, vas pel carrer, vull dir, hi ha una ira, no? Ara venint aquí en tren, no? Hi ha una ira que jo crec que ho transmet també amb els esports, no? Hi ha tota una violència que, diguem-ne, aquest seria un... jo crec que és una bona lectura en aquesta època.
0: Ens agrada el clàssic. Sí, i sí, sí. L'obra desconeguda...
1: Bueno, no sé si és desconeguda o no, però m'agradaria parlar d'una novetat d'una autora novel que acaba de publicar la seva primera novel·la gràfica, que m'agrada moltíssim, la vaig llegir fa molt poc i m'agrada moltíssim, que és La fàbrica de paper, de Maria Keischer, de Marta Keischer, que fa una... No, ho publica el segell de Lumen i és superinteressant. Fa una novel·la gràfica en què barreja la història en el còmic, més una investigació a la seva família, perquè està basada en la història de la seva família, de l'avi, el pare, i diguem-ne, coses que va descobrint, i també barreja fotografia, barreja escrits, cartes, documentació que va trobant, i he trobat una primera obra magnífica.
0: Jo el tinc pendent perquè és d'aquestes que m'ha cridat molt l'atenció a nivell expressiu, és a dir, no? Aquests recursos gràfics i...
1: Bueno, però són aquestes novel·les que, bueno, moltes són totalment invisibilitzades pels mitjans, però aquesta, com que he trobat d'una qualitat excelsa, doncs per dir, ostres, doncs, l'haig de comentar.
0: Doncs em sembla fantàstic. Per últim, d'aquesta temporada us estem demanant un nom, el nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulgueu reivindicar-la o vulgueu reivindicar la seva feina per alguna raó concreta. La raó la podeu donar o no, això ja és cosa vostra, però un nom...
1: Home, jo, diguem-ne, en el meu àmbit de divulgació, els meus mestres, diguem-ne, un que ja no hi és amb nosaltres, que és el Luis Gasca, aquest és una persona que he llegit tota la vida i que el vaig conèixer ja de gran, fa uns quants anys, i vaig mantenir una amistat fins que es va morir, i després, diguem-ne, que encara hi són i que mantinc l'amistat, jo diria l'Antoni Martín i l'Antoni Altarriba. Diguem-ne, jo crec que aquests tres són per mi els meus mestres, hem tingut altres amics divulgadors, en tinc molts, però aquests tres per mi han sigut els meus mestres, que m'han format, diguem-ne, que els he estudiat moltíssim, els he llegit molt, he parlat molt amb ells i em sento molt orgullós d'haver-los conegut i tractar-los com a amics.
0: Doncs encantats d'apuntar aquests tres noms. Ara sí, ja s'ha acabat. Moltíssimes gràcies, Jordi Ojeda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per venir, ha estat un autèntic plaer. Tenim programes pendents, és a dir, aquí hem obert molts melons i clar, més que n'haurem d'obrir,
1: o sigui
0: que
1: sí,
0: properament et convidarem. Ara sí, fins aquí aquest 30è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies, Eli Arjona, com sempre, per fer possible aquest programa. Un luxe als oients i les oients. Moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu Còmics, una immersió ràpida del Jordi Ojeda.

0: 2:15 de la tarda d'aquest dijous 25 de juny. Comencem a aquesta hora la retransmissió del ple ordinari del mes de juny, mitja hora més tard del que és habitual, perquè a les 6 de la tarda hi ha hagut Assemblea General de Molivers, on, sabeu, hi assisteixen els 21 regidors i regidores del consistori. I a partir d'aquí, doncs, ara sí començarà aquest ple, que, atenció, té 26 punts a l'ordre del dia, que ja hem anat comentant als espais polítics del Bon Dia i Bona Hora aquests darrers dies, i que té punts interessants. I, de fet, dues mocions, una que presenta Esquerra Republicana de Catalunya i l'altra que presenta Ara Molins, amb diversos decrets, donar comptes, perdoneu, la fórmula tècnica, com, per exemple, un de important, que és aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB per la transició del model de residu mínim cap al nou model de recollida de residus en 5 fraccions, per tant, la incorporació del contenidor groc, que és el punt 7. Tot i que el ple en principi ha de començar amb una declaració institucional de l'Ajuntament per la promoció del català i la garantia del seu accés universal. Els regidors i regidores ja seuen als seus corresponents llocs, l'alcalde també ho acaba de fer en aquest moment, hi ha públic també, força públic, a la sala de plens, i en principi ha de començar d'un moment a l'altre aquesta sessió ordinària, com dèiem, del mes de juny. L'alcalde a punt de donar introducció, entrada en aquest ple del mes de juny. A veure si el podem escoltar, ens arriba la senyal i estarem atents, doncs, al desenvolupament d'aquests punts. No sabem quan acabarà el ple, per tant, doncs, estigueu atents a la programació de la ràdio nostra. Ara sí que comença el ple.
1: Bona tarda. Molt bona tarda a tots i totes. Benvinguts a regidors i regidores, evidentment a tothom que està al públic, en aquest ple ordinari del mes de juny. I ho dic, sé que hi ha diversos col·lectius que avui anirem avançant les mocions, perquè no espereu al final del ple, però primer sí que hem de fer un parell de temes abans d'avançar els temes de ple. El primer de tot, i malauradament, és de nou la lectura de la declaració institucional de rebuig als atemptats masclistes com a conseqüència de les dones assassinades des del ple del mes de maig en aquest ple del mes de juny. I per acord de portaveus, en aquesta ocasió la lectura d'aquesta declaració la fa la companya regidora Cesc Herrera. Endavant.
2: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes. El consistori molinenc condemna i manifesta una vegada més el seu condol i solidaritat amb els familiars i amics de les dones assassinades aquest 2026, concretament en aquest període de juny. Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i cadascun dels seus àmbits, perquè cal treballar amb més força que mai contra aquesta violència masclista estructural que malauradament segueix present en la nostra societat. Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i desenvolupar plegats un marc natural d'igualtat. Així, i davant dels fets ocorreguts, l'Ajuntament de Molins de Rei manifesta: primer, la condemna enèrgica d'aquests assassinats i de qualsevol forma de violència masclista. Segon, expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania molinenca. Tercer, reafirmar el rebuig de les violències masclistes en totes les seves formes i fer públic el nostre compromís en l'erradicació de la violència masclista. Procediré a la lectura dels noms de les dones assassinades víctimes de violència masclista confirmades aquest mes de juny. El 2, Patrícia, de cognoms desconeguts, de 48 anys, de Callosa de Segura, Alacant, Comunitat Valenciana, que va ser assassinada per la seva parella. El 5, Victòria, Vicky, de cognoms desconeguts, de 51 anys, de Màlaga, Andalusia, assassinada pel seu marit. I el dia 9, Àngela MR, de 20 anys, de Gerena, a Sevilla, Andalusia, assassinada pel seu pare.
1: Moltes gràcies. Ara passaríem al punt 1, dictaminat per la Junta de Portaveus, que en aquest cas és la declaració institucional de l'Ajuntament de Molins de Rei per la promoció del català i la garantia del seu accés universal. I la presenta la regidora de la Política Lingüística, la senyora Nino García. Endavant.
3: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i totes els que ens acompanyeu avui a la sala de plens, especialment als companys d'Òmnium, perquè aquesta declaració que llegiré avui doncs és una feina que hem fet conjunta, la llegiré jo, però la subscrivim, l'hem treballat conjuntament, per tant, jo simplement el que faré serà donar veu a la declaració que hem acordat. Declaració institucional de l'Ajuntament de Molins de Rei per la promoció del català i la garantia del seu accés universal. L'Ajuntament de Molins de Rei, com a institució compromesa amb la cohesió social, la cultura i els drets de la ciutadania, manifesta la voluntat compartida de promoure el català com a llengua de trobada, convivència i oportunitats. En un context en què l'ús del català presenta reptes importants, especialment entre els joves i en determinats àmbits com el digital, el laboral o el lleure, considera imprescindible reforçar les polítiques públiques i les iniciatives socials que en garanteixin l'aprenentatge i l'ús efectiu. El català és un dret de la ciutadania i una eina fonamental per la inclusió i la igualtat d'oportunitats. Cal, per tant, garantir que totes les persones que viuen a Catalunya, i en particular a Molins de Rei, puguin accedir a la llengua i utilitzar-la amb la normalitat de la seva vida quotidiana. Amb aquesta finalitat, reconeix el valor del Pacte Nacional per la Llengua com a marc estratègic del país, així com la iniciativa Català per a Tothom com a instrument per fer efectiu, des de la proximitat, l'accés universal al català. Els ajuntaments, com a administracions més properes a la ciutadania, tenen un paper clau en aquest àmbit. Des de la proximitat, poden impulsar polítiques transversals que facilitin tant l'accés a l'aprenentatge com l'ús efectiu del català en tots els àmbits de la vida municipal: serveis públics, educació no formal, cultura, esport, comerç i espais comunitaris. En aquest sentit, el Consorci per la Normalització Lingüística, del qual l'Ajuntament és membre, mitjançant el Centre de Normalització Lingüística del Baix Llobregat Nord i el Servei Local de Català de Molins de Rei, esdevé l'eix vertebrador de les tasques d'ensenyament i de foment de l'ús social del català al municipi. En aquesta línia, l'Ajuntament de Molins de Rei ha començat a treballar per la creació de la Taula Local per la Llengua com a espai de coordinació amb els agents del municipi. Aquesta taula ha d'estar orientada a la detecció de necessitats i oportunitats en matèria d'aprenentatge i d'ús del català, i es preveu que esdevingui un instrument clau per impulsar accions compartides i adaptades a la realitat local. Des de la col·laboració institucional i el compromís amb el territori, volem avançar cap a un model de municipi on el català sigui present i accessible en tots els àmbits: en els serveis públics, en l'educació no formal, en la cultura, en el comerç, en l'esport i en els espais de socialització. Compromisos. Per tot això, l'Ajuntament de Molins de Rei acorda impulsar les actuacions següents. 1. Impuls institucional i coordinació. Treballar conjuntament pel reforç del paper del català com a llengua de cohesió i convivència, i constituir i desenvolupar la Taula Local per la Llengua com a espai estable de coordinació amb el teixit associatiu, educatiu, cultural i econòmic del municipi. 2. Accés universal a l'aprenentatge. Afavorir l'ampliació de l'oferta formativa del català al municipi en coordinació amb el Consorci per la Normalització Lingüística i la resta d'agents competents. Continuar identificant les necessitats locals d'aprenentatge per adaptar millor els recursos disponibles. 3. Creació d'oportunitats d'ús. Impulsar espais per a la pràctica del català accessibles i gratuïts, especialment en entorns comunitaris, i fomentar iniciatives que facilitin l'ús de la llengua en la vida quotidiana. 4. Promoció de la llengua en tots els àmbits. Fomentar l'ús del català en els serveis municipals, activitats culturals, esportives i educatives, i promoure la seva presència en el comerç i en l'activitat econòmica local. 5. Inclusió i cohesió social. Garantir que totes les actuacions es desenvolupin amb criteris d'accessibilitat, inclusió i igualtat d'oportunitats, i vetllar perquè ningú no quedi exclòs per raó de llengua. 6. Sensibilització i compromís ciutadà. Impulsar accions de sensibilització per reforçar el valor social del català i promoure la implicació activa de la ciutadania en la seva promoció i ús. Aquesta declaració expressa la voluntat de l'Ajuntament de Molins de Rei i Òmnium Cultural de treballar per garantir un futur en el que el català sigui plenament accessible, viu i compartit per tota la ciutadania.
1: Moltes gràcies, regidora. No sé si és una declaració conjunta, jo crec que no. No sé si volen intervenir, ho tenen pensat, o ho fem en el Pacte Nacional de la Llengua, i en aquest cas donem veu a Òmnium, com vulguin. Dic com vulguin. Dic, volen parlar? No. Diguin.
4: L'engego? Perdoneu, bona tarda.
3: El dubte era que, en tot cas, la intervenció que nosaltres tenim preparada sí que té relació amb un punt que s'esmenta en la declaració i en canvi, no té a veure amb el punt del Pacte Nacional per la Llengua. Llavors, potser és més encertat intervenir-hi ara, malgrat que, evidentment, ja poso de manifest que hi estem a favor, està clar. Però...
1: Endavant.
3: Sembla un joc de tenis, una partida de tenis. Bé, en tot cas, la intervenció que volíem fer nosaltres és la següent. Nosaltres, com a grup municipal, doncs, no sé si som el principal interessat, però en tot cas estem molt interessats a donar suport a totes les iniciatives que tinguin a veure amb l'objectiu de promoure l'ús del català com a llengua pròpia nostra, que és... I, a més, en aquest cas, amb la particularitat que la iniciativa prové de la societat civil i, per tant, aquí és una manera d'involucrar-nos tots des de l'administració, però també doncs, des de la societat. Som fermament defensors de les mocions o de les declaracions perquè creiem que impulsen canvis. De fet, el mes de maig de l'any passat, el nostre grup municipal en presentava una precisament per adherir-nos com a Ajuntament al Pacte Nacional per la Llengua, i aquest mes de juny doncs, s'ha signat la declaració formal del pacte. Durant el darrer trimestre de l'any passat es va crear la regidoria de política lingüística i ara s'aprova o s'aprovarà aquesta declaració amb els 6 àmbits d'actuació i els 12 objectius a assolir. Per tant, creiem que podem estar satisfets també per l'evolució que ha seguit tot plegat amb un recorregut de temps relativament breu. Aquesta declaració ens marca doncs, 12 objectius i el nostre grup municipal podeu tenir la certesa que farà tot el que estigui de la seva part perquè es compleixin i perquè el que aprovem avui no quedi en una simple declaració de bones intencions, sinó que tingui doncs, una feina feta al darrere. Tenim la base sobre la qual s'ha de sustentar la política lingüística a la nostra vila, que és la regidoria corresponent, i la complicitat d'una entitat capdavantera en la defensa català com és Òmnium, a banda d'altres organismes que fa molt de temps que també hi treballen. Però no volem començar amb mal peu, i aquest era en tot cas la pregunta que volíem adreçar cap a l'equip de govern, perquè en la reunió de portaveus vam demanar si ens podien aclarir la situació de la taula local per la llengua, perquè apareix en el... és l'objectiu 2 del primer dels compromisos del primer àmbit de la declaració, però en canvi en la proposta de l'acord de ple es parla de la taula local, en un moment es parla com que està en vies de formar-se i en un altre punt es parla com que ja s'ha format i que ja s'està tirant endavant l'execució que sigui. Clar, nosaltres vam comentar que aquesta informació no la teníem i per tant que sisplau doncs, ens la fessin arribar, i ha arribat al ple, en tot cas, aquesta informació no la tenim, per tant, doncs ens agradaria que ens aclarissin si la taula començarà a rodar a partir de la signatura de la declaració o si doncs, ja tenen previst alguna cosa o com està. Gràcies.
1: Més intervencions? Doncs nosaltres respondrem després en el següent punt. Entenem que és una declaració i, per tant, si els hi sembla, hem de fer una votació. Això sí, m'apunta la secretària, que si el que volem és donar veu als acords, s'han de votar. I, per tant, si els hi sembla, farem la votació, donem veu a Òmnium, que ha vingut a estar present a la sala, i tancaríem aquesta primera declaració institucional. Per tant, vots en contra d'aquesta declaració institucional? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Doncs s'aprova per unanimitat. I ara em diuen que és el Josep Maria, sembla, no? Endavant, Josep Maria. Espereu un moment al micròfon. I és el vostre torn.
4: Doncs ha sigut una immensa satisfacció i molt contents de que s'hagi aprovat això. Voldríem deixar clar que això és una declaració institucional de l'Ajuntament de Molins de Rei. Òmnium no apareix. Aquí simplement va haver un dia que estem preocupats per això, vam demanar de parlar amb l'Ajuntament, es va rebre i simplement doncs, ha acabat sortint això, que ja estava en marxa, com has dit tu, hi havia moltes coses ja en marxa. No? I per tant, i això simplement és manifestar que nosaltres aquí A partir d'ara, això em sembla que és un punt, un començament, precisament, de la taula, que és la que haurà de treballar, juntament la taula que serà amb l'Ajuntament i totes les entitats, i Òmnium estarà com una entitat més, entitats i associacions, com una entitat més, d'on sortiran les iniciatives, etcètera, etcètera. I això em sembla que és així. Llavors, a mi simplement, nosaltres sí que em sembla que aquest ha sigut el punt de partida, fent ja d'aterrar aquest pacte que hi ha hagut nacional per la llengua i tal, aquí, localment, i per tant aquí, a partir d'ara, suposo que serà el setembre o així, es començarà ja, es convocarà la taula amb les entitats i es començarà a treballar. Em sembla que aquest és el punt i per tant, no sé, em sembla que ens hem de congratular tots. Moltes gràcies.
1: Així serà i així continuarem i ho entenem d'aquesta manera. Un punt d'inici que no el fem sols. El fem de manera compartida i per un objectiu comú, que és el foment de l'ús del català. No hi ha cap altre. I aquí ens trobarem tots i totes. Es poden quedar, però no cal que es quedin. Jo sempre faig aquesta broma. Ara aniran passant els diversos col·lectius. Si ara, si voleu... Si la vostra opció és marxar, podeu marxar. I ens emplacem ben aviat a parlar. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Ara sí que vosaltres també podeu prendre lloc, que vindrà el vostre torn. Molt bé, ara, si els hi sembla, sí que passem al punt 2, abans d'avançar aquests punts, que és aprovar l'esborrany de l'acte del ple ordinari 6/2026, de data 28 de maig del 2026. Alguna qüestió? Alguna observació? Doncs donaríem per aprovada l'acte del ple anterior, de data 28 de maig, i ara sí que tindríem dues mocions, que com que els col·lectius afectats... estan avui presents i, com és costum, el que faríem és avançar el debat i la votació d'aquests punts. Primer de tot, hi ha la moció, el punt 23 de l'ordre del dia, que és la moció conjunta, i esmeno a l'ordre del dia perquè no està correcta, és moció, senyora secretària, recordo que és moció conjunta de tots els grups municipals en suport als treballadors i treballadores de Metallic Parts del grup de manufactura Moderna de Metales i en defensa de la indústria a Molins de Rei. I sí que jo només faig una prèvia, els hi vaig explicar i després tindrem temps d'allargar l'explicació. Com saben, sí que hi va haver un grup municipal que va presentar una moció, en aquest sentit es va fer la reflexió i tothom estava d'acord, per tant que això tenia més força. En algun moment havíem tingut l'experiència de fer declaracions institucionals també, o es pot optar per la moció conjunta, que és al final el que vam decidir. Per tant, en una moció conjunta podria parlar tothom, com que és veritat que qui va presentar aquesta moció va ser el grup municipal d'Esquerra, jo convido que el grup municipal d'Esquerra faci la presentació d'aquesta moció. En el fons, els demano un posicionament a tots, perquè tots són ponents d'aquesta moció, per tant els demanaria que no entréssim en debat, sinó que cadascú marqui el seu posicionament i passaríem, si els sembla, la votació, i després de la votació vosaltres també ho podreu dir la vostra si voleu parlar, evidentment. Endavant, senyora Marta Espora.
5: Gràcies. Bé, en tot cas, el posicionament nostre és la presentació de la moció, per tant, jo no iniciaré aquí cap debat, el que sí que faríem doncs, és la lectura de la moció, perquè en tot cas, a part de les persones que assistiu aquí al ple, doncs la resta de persones que el segueixen puguin saber en què consisteix la moció i sobretot doncs, per què i quins acords doncs, té dintre, no? La moció doncs, diu el següent: l'empresa Metallic Parts, que forma part del grup de manufactura Moderna de Metales, històrica empresa ubicada al polígon El Pla de Molins de Rei des de fa dècades i vinculada al teixit industrial i social del municipi, ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació d'extinció que comportarà l'acomiadament de 34 treballadors i treballadores i el tancament de la seva activitat productiva al municipi. Aquest nou expedient arriba després d'un primer ERO executat el febrer de 2025 que ja va afectar una quarantena de persones treballadores. La situació actual evidencia un procés de desmantellament progressiu de la producció industrial a la planta de Molins de Rei, mentre s'ha anat traslladant a altres centres productius del grup situats a Romania i Mèxic. La decisió empresarial afecta greument desenes de famílies de Molins de Rei i del conjunt del Baix Llobregat, moltes de les quals acumulen més de 25 anys de trajectòria professional a l'empresa. A més de la pèrdua dels llocs de treball, preocupa especialment la situació d'incertesa econòmica denunciada pel comitè d'empresa, provocada pel fet que l'empresa pretén o deriva, ja directament, en aquell moment pretenia, ara ja deriva, el fons de garantia salarial, el pagament de les indemnitzacions i fins i tot de les liquidacions pendents. Des de tots els grups del consistori considerem inacceptable que una empresa amb una llarga trajectòria al municipi afronti el tancament sense garantir unes condicions dignes per a la plantilla ni assumir plenament les seves responsabilitats laborals i socials. Alhora, aquest cas posa de manifest la necessitat de defensar el teixit industrial de proximitat, l'ocupació de qualitat i l'arrelament empresarial al territori davant processos de deslocalització que debiliten l'economia productiva del país. Per tots aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Molins de Rei adopta els següents acords. Primer, expressar el suport i la solidaritat de l'Ajuntament de Molins de Rei amb els treballadors i treballadores afectats per l'ERO de Metallic Parts, del grup Manufactura Moderna de Metales i amb les seves famílies. Segon, instar la direcció de Manufactura Moderna de Metales a mantenir una negociació real i transparent amb el comitè d'empresa per garantir una sortida digna per tota la plantilla afectada, que asseguri el pagament de les liquidacions, salaris pendents i indemnitzacions corresponents. Val a dir que, clar, en el moment de redactar la moció que s'ha de registrar dies abans, després hi ha hagut uns esdeveniments que quasi acabareu de comentar vosaltres. Això queda una mica com ha passat, això. Tercer, rebutjar qualsevol procés de deslocalització empresarial que comporti la destrucció de llocs de treball industrials al municipi i al conjunt del país. Quart, instar el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a fer seguiment del procés d'ERO, vetllar pel compliment dels drets laborals de la plantilla i activar mecanismes d'acompanyament i reindustrialització. Cinquè, oferir des de l'Ajuntament de Molins de Rei suport institucional i coordinació amb els serveis d'ocupació i promoció econòmica municipals per acompanyar les persones afectades en la recerca de noves oportunitats laborals. I finalment, sisè, traslladar aquests acords al Comitè d'Empresa de Metallic Parts, a la direcció de l'empresa, al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Marta. Els proposo a la resta de grups fer de menys a més, si és que han de dir alguna cosa. Per tant, no sé si senyor Marc López vol intervenir. No? Senyor Lucas, endavant.
6: No vull ser excessivament redundant amb el text de la moció, que evidentment compartim plenament. Ja sabeu que jo milito en una formació política que veu de forma molt crítica els processos de tancament industrial que ha viscut el nostre país, de deslocalització, en el vostre cas, encara per determinar o com a mínim per qüestionar, no? Creiem que és evident que aquests processos moltes vegades no responen a criteris econòmics de la planta, sinó a altres criteris de competitivitat global i de voluntat de deslocalització. I per tant, desitjar-vos molta força. Sabem que és un cop molt dur, que és difícil de gestionar personal i col·lectivament, que cal batallar-lo, i per tant cal assumir que és un procés que té un desgast personal i col·lectiu, però que l'hem d'entomar amb força, i desitjar-vos tota la vostra força per poder-lo sostenir, per poder-lo portar endavant. Creiem, pel que hem llegit i pel que tenim, que teniu una posició que us ha de permetre com a mínim negociar amb força i exigir bona fe a l'empresa en aquesta negociació, i per tant estem a la vostra disposició per allò que necessiteu, per contribuir, com fem avui, jo crec, també a fer públic i a traslladar pressió a l'empresa i a exigir que com a mínim hi hagi una negociació de bona fe que reconegui els drets col·lectius que us pertanyen com a treballadors de l'empresa. Res més i moltes gràcies per ser avui aquí.
1: Moltes gràcies. Tinc que senyor Ramon Sánchez, endavant.
7: Moltes gràcies. Molt bona tarda. lamentar enormement la vostra situació. Jo crec que, no sé si va ser el 2022 o el 2023 que vam visitar l'empresa, vam veure que l'empresa estava en un procés de transformació, que estava implicada en nous reptes, i que una empresa que va néixer el 1944, doncs 82 anys més tard, tanqui, és evident que no és una bona notícia ni per Molins de Rei, ni per Catalunya, però evidentment no és bona notícia per vosaltres. I això és quelcom que estic orgullós, permeteu-me això, que el punt 5è d'aquesta moció ens impliqui a nosaltres i ens interpel·li, que intentarem buscar alguna solució des del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament per tal de donar-vos alguna sortida. Molins de Rei històricament ha tingut un component d'una indústria important, també vinculada molt al sector de l'automòbil. Malauradament el sector de l'automòbil avui en dia ens està portant per uns derroteros que no són els que esperaríem, i això ha tingut afectacions en moltes altres variants i en moltes fàbriques. De fet, l'acord que hi havia perquè desaparegués el cotxe que coneixem, ho hem conegut a la nostra història, el 2030 va tenir que suspendre aquella decisió a nivell europeu, perquè si no això que us ha passat a vosaltres passaria a Alemanya amb un índex enorme, i això realment ens està afectant. Per tant, com deia el Lucas, jo crec que

0: les persones que malauradament estem en aquesta situació, i esperem que d'aquí ens en sortim el més ràpid possible. Per tant, molta força i molts ànims.
1: Moltes gràcies. Tancaré aquesta ronda en representació del grup i de l'Ajuntament sencer, i us diria el mateix que us vaig dir quan ens vam reunir. Crec que en la vostra situació hi ha un doble dany. El dany, evidentment, econòmic i d'estroncament de vida professional que estàveu fent, però el que vam parlar sobretot és que hi havia un dany també relacional, perquè si a mi també em fan dir si alguna empresa del municipi estaria en aquesta situació, amb aquest tracte, no aquesta situació, sinó amb aquest tracte, l'última que dic segurament és aquesta. Perquè, com ha dit el senyor Sánchez, és una relació amb una empresa amb la que tenim relació i per tant coneixem el propietari, i per tant és el que no t'esperes aquesta situació. Nosaltres esperem que això es recondueixi, si més no, en el tracte personal. Això és el compromís que nosaltres i que jo personalment he rebut per part de la família propietària de l'empresa. Tenim una feina al davant, que vol dir que vosaltres tingueu màximes garanties, com a mínim que s'exerceixin els vostres drets, i que aquella situació que dèiem d'un mig mes, una paga extra que afecta les vostres economies i la vostra situació familiar, s'esmorteixi al màxim. I per tant això ja sabeu que farem tot el possible perquè això sigui, amb la intermediació, amb els serveis que pugui prestar l'Ajuntament, i amb allò que sigui, per primer de tot mirar de limitar al màxim el dany, segon, que la vostra reivindicació tingui una visibilització, una visualització, i en aquest sentit, doncs, amb un diàleg permanent, comprometre'ns a que ja sabeu que qualsevol cosa que necessiteu estarem nosaltres allà i tot el que puguem fer ho farem. I després jo crec que hi ha una reflexió en general. Estem en un moment contradictori i en una vida contradictòria, cada cop més. Sentim que l'economia va bé en termes generals, però també comencem a veure amenaces d'empreses que la cosa no va tan bé com sembla que hauria d'anar. I per tant crec que nosaltres sí que haurem d'estar preparats, perquè en un moment donat la situació que hem tingut fins ara, que ha vingut causada per crisis globals com han estat Covid o guerres, no? Ara el que és la transformació segurament del nostre model productiu pot afectar a casos concrets que a nosaltres ens haurà i ens exigirà moltíssim, a la societat en global. Per tant, jo crec que aquí ve el segon repte. Ara anem a concentrar-nos en el primer, que sou vosaltres, i que per tant esperem que aquesta situació vagi avançant més positivament que no pas com ha començat. I des d'això, des d'aquest sentit, teniu evidentment el recolzament, però sobretot l'ajuda tota que puguem prestar nosaltres. És moció, per tant l'hem de votar tots, i ara, com diem, doncs també podeu parlar vosaltres en el moment que ens votem. Vots en... ja sé que és un perogrullo perquè és moció conjunta, però vots en contra no n'hi ha cap, abstencions no n'hi ha cap. Secretària, s'aprova per unanimitat. I ara, no sé si és l'Antonio o si volia... No? No sé si teníeu pensat parlar o no, que tampoc és... Bueno, endavant.

0: Bé, de moment no ens arriba el so del micròfon autònom, del micròfon inalàmbric de la sala.
1: L'únic que volem és el suport i agraïm molt tot el que esteu fent per nosaltres, de veritat, ho diem de cor. I, bueno, que gràcies. És l'únic que podem dir. Gràcies.
2: Dic el mateix que l'anterior. No esteu obligats a quedar-vos tampoc. Escolteu, doneu-vos per saludats, nosaltres continuem, d'acord, i estem en contacte. Gràcies.

0: I ara, regidors, regidores, si els hi sembla, passem al punt 24, que és la moció del grup municipal Ara Molins en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris i per la dignificació de les seves condicions. Senyor Sánchez, endavant.
1: Gràcies. Moltes gràcies. Doncs, efectivament, hem presentat aquesta moció que ens va venir precisament d'una de les persones que avui ens acompanya, la Montse Soler, una veïna de Molins de Rei que ara malauradament viu fora, però que sí que és molinenca de pro, i per tant ens va convidar a intentar posar aquest problema sobre la taula, i així volem expressar-ho. Els anomenats bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya formen part essencial del sistema públic d'emergències del país. Són bombers integrals, actuen en qualsevol tipus d'emergència i són indispensables per garantir la seguretat del territori, especialment en municipis de l'àrea metropolitana, amb simultaneïtat dels serveis diàriament. Aquests bombers fan les mateixes tasques d'intervenció i estan integrats en el dispositiu sota el mateix comandament que els bombers funcionaris. Assumeixen els mateixos riscos i intervenen a les mateixes crítiques que la resta del cos. Tanmateix, la seva realitat és profundament precària. Els bombers anomenats voluntaris han sofert un procés d'uberització, de professionalització encoberta. Tal com denuncien públicament, no tenen reconeguts drets laborals, no cotitzen per la seva feina ni estan donats d'alta a la Seguretat Social, no disposen d'una cobertura sanitària adequada, no tenen reconeguda la prevenció de riscos laborals, reben una compensació econòmica precària, aproximadament 10 euros l'hora en intervencions a foc, amb les corresponents retencions d'IRPF. Han de complir un mínim de 650 hores anuals, són activats mitjançant una aplicació mòbil, assumeixen les responsabilitats operatives plenes sense les garanties corresponents. Aquesta situació és una contradicció estructural. El mateix sistema públic d'emergències del país descansa en part sobre un col·lectiu que no té reconeixement laboral ni garanties bàsiques de protecció. A Molins de Rei no només han vingut a actuar en diversos serveis als parcs de bombers voluntaris propers, focs d'indústria, vivenda, forestal, assistències tècniques en períodes de ventades i aiguats, etc, etc, etc, sinó que en altres ocasions s'ha activat la intervenció de personal d'altres regions per la necessitat de servei. Un exemple és la recerca d'un veí de Molins de Rei fa uns anys, on el grup Caní de Recerca, amb personal funcionari voluntari, va actuar els dos dies fins a la seva localització. En un context d'emergència climàtica, amb un increment sostingut del risc d'incendis forestals i episodis meteorològics extrems, no es pot sostenir un model que depengui de la vocació mentre es nega el reconeixement. La seguretat pública no pot basar-se en la precarietat. La dignitat dels anomenats bombers voluntaris és una qüestió de justícia laboral i de seguretat col·lectiva. Els bombers són un servei públic essencial per a la societat. Tots els bombers són treballadors i mereixen respecte. Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, tenen la responsabilitat política de posicionar-se quan un servei públic essencial es troba en una situació d'injustícia estructural. I és per això que es proposen els següents acords. Primer, manifestar el suport explícit de l'Ajuntament de Molins de Rei a les reivindicacions dels bombers precaris, anomenats bombers voluntaris, i reconèixer públicament la seva tasca essencial en la seguretat del municipi i del territori. Punt segon, instar el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a reconèixer els drets laborals dels anomenats bombers voluntaris, a garantir cobertura efectiva de seguretat social i sanitària amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, a implementar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals, a revisar el model retributiu actual, adequant-lo a la responsabilitat i risc assumits, seguint el criteri que fa igual feina, igual salari. Obrir una mesa de negociació amb representants del col·lectiu per establir un nou marc estable, digne i amb garanties. Exigir que es posi fi a la situació de precarietat estructural que pateix el col·lectiu. Traslladar aquests acords al Departament d'Interior, al Parlament de Catalunya i a les associacions representatives dels bombers voluntaris. I fer arribar públicament el reconeixement institucional del municipi, els bombers voluntaris que donen servei al nostre entorn. Aquesta és la moció, que és una moció que nosaltres entenem que és de justícia, i per això l'hem portada, per un col·lectiu que durant aquesta època de l'any el tenim molt present i afortunadament doncs el tenim entre nosaltres, no? És evident que hi ha un greuge comparatiu amb una altra part dels bombers, i per tant crec que mocions com aquestes ens han d'ajudar a intentar que aquesta desigualtat doncs s'acabi revertint. És evident que hi ha, i això també vull deixar-ho clar, aquí en aquesta moció no es demana la funcionalització dels bombers voluntaris, no és aquest l'objectiu d'aquesta moció, i per tant el que sí demana o el que sí posa de relleu aquesta moció és realment aquest reconeixement de molts drets que possiblement després, com la seva intervenció que ells tindran, posant-se a la taula i posant molts exemples de com s'estan doncs menys tenint.
0: Moltes gràcies, senyora Marta Espona, endavant.
2: Gràcies, bona tarda. En tot cas, no tornaré a repetir els greuges que patiu, però el que sí, en tot cas, esmentaré el que per mi va ser una sorpresa, en tot cas, en buscar doncs informació sobre la situació del cos, i si no vaig errada, el que vaig trobar és que Catalunya té dos cossos de bombers, per una banda el de Barcelona, que té 7 parcs, i els bombers de la Generalitat, que es divideixen en professionals amb 74 parcs i els voluntaris amb 76 parcs. És a dir, hi ha més parcs de voluntaris que no pas de professionals. És a dir, que tenim el sistema fonamentat bàsicament en la figura dels voluntaris, que potser nosaltres associem amb els ADFs i no és el mateix, i per tant aquí sí que cal doncs aquest compromís de reclamació que deia el regidor Sánchez, no? És a dir, que realment per la feina que es faci doncs tingueu doncs els drets que toquen i els deures també, evidentment. Per tant, jo no m'extendré més. En tot cas, sí que creiem que feu una feina que és imprescindible i que per tant doncs aquesta feina ha de tenir la remuneració i ha de tenir el reconeixement i ha de tenir també doncs les seves contrapartides com la resta dels bombers. Sort.
0: Moltes gràcies, senyor Lucas Ferrandà.
3: Moltes gràcies. Ja anticipo que no comparteixo tota la moció, però en tot cas volia començar per fer alguns reconeixements. En primer lloc, evidentment, a la vostra tasca. Vaig tenir la sort al Parlament de poder visitar alguns parcs de bombers voluntaris i de conèixer molt de prop la seva feina, i creiem que és una dedicació no només no exempta de risc, sinó que exigeix moltes hores i molta vocació per exercir-la durant tota una vida. Segon lloc, el reconeixement de la necessitat i d'allò positiu que té que la ciutadania participi de les tasques de protecció del territori, que no és una qüestió només catalana, no? Sinó que és una qüestió de molts països del món, on en la protecció civil, en les tasques de bombers, en les ADFs, en moltes entitats i institucions, la ciutadania assumeix un rol actiu en moltes tasques de defensa del territori com vosaltres. I el tercer reconeixement, i és aquí on hi ha la nostra discrepància, és en reconèixer que viviu una anomalia i que aquesta uberització que planteja la moció és certa, fa anys que dura, i a més és una dinàmica que va en augment, però que nosaltres veiem des d'una posició diferent. Creiem que l'anomalia a casa nostra és que els bombers voluntaris assumeixen tasques estructurals, i de fet el que planeja constantment sobre la moció i la proposta de moció és que es reconeixi que entre els bombers voluntaris i la Generalitat hi ha una relació laboral no reconeguda. I és aquí on nosaltres discrepem de la proposta que fa la moció, que és laboralitzar els bombers voluntaris. Perquè, bueno, és fer el reconeixement laboral de la tasca de bombers voluntaris. Nosaltres creiem que la proposta ha de virar en un altre sentit, que és que la Generalitat hauria de valorar estructuralment quants bombers professionals es necessiten en aquest país, perquè és aquesta l'anomalia. A Catalunya hi ha la meitat de bombers professionals que hi ha a Alemanya, que hi ha a França, països que tenen molts bombers voluntaris. A Alemanya, més del 90% són bombers voluntaris, però els bombers professionals són més del doble per cada 1.000 habitants dels que tenim a casa nostra. I creiem que aquest és el greuge, i que aquesta uberització de la tasca de bombers voluntaris el que reflexa és que hi ha un dèficit estructural de bombers professionals a casa nostra. I aquest és el greuge que s'ha de resoldre. No reconeixem drets laborals als bombers voluntaris, sinó convocant les places de bombers professionals que mereixen el nostre país al conjunt de territori, i que permeti una segona qüestió, que sí que compartim, que és reconèixer i valorar la tasca dels voluntaris en la cobertura i les assegurances que mereixen, també en les indemnitzacions, si considerem que són necessàries, en els drets fonamentals que han de tenir, per exemple, el de poder abandonar la seva feina quan hi hagi una emergència, sense que això tingui cap tipus de represàlia, i no en aquesta lògica d'estar disponible constantment i d'haver de fer unes hores anuals totals, perquè això el que mostra és que s'està cobrint una carència estructural. I per tant, creiem que el que s'ha de regular és quines prestacions i com regulem la feina de voluntari, però que la carència no està en reconèixer drets laborals aquí, sinó en ampliar plantilles i en dotar el territori, al conjunt del territori, dels bombers professionals que necessita aquest país. I és aquesta diferència d'accent, que sabem que parteix d'un problema comú i d'un reconeixement comú a la vostra tasca, el que fa que no compartim, en aquest cas, el punt segon de la moció i que demanarem vot diferencial. Res més i moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs, des del grup municipal socialista, una mica en la línia del que ha dit el senyor Lucas Ferro, és a dir, una primera precisió, i ho dic també com a vicepresident executiu del Parc de Collserola, per tant ja m'entendran per on vaig. Estem molt més tranquils quan hi ha societats amb voluntaris de Protecció Civil, amb voluntaris de l'ADF i amb voluntaris bombers, perquè sabien que si tinguéssim només els professionals no tindríem suficient. Dit això, és veritat que quan es planteja el debat, i el va plantejar el senyor Ramon Sánchez, doncs un pregunta i comença a descobrir coses, descobrir no, sinó que el debat és ampli i que hi havia dues mocions molt semblants per la mateixa temàtica. Una temàtica que cal dir tampoc és nova. No és de fa dos anys. És una situació de relació entre la SADF i bombers que és històrica, de la relació entre els bombers voluntaris i bombers professionals, que també és històrica, no? I benvinguda sigui el moment en el que es plantegen totes les reivindicacions, com ara també el plantegen comunitats educatives, metges, etc. Alguns pensem que tant de bo això hagués existit fa temps també, i no que vinguin totes les reivindicacions de cop i ara, però benvingut sigui el debat i nosaltres no defugim el debat. Ara, a partir d'aquí, és veritat que hi ha dues mocions en la que són pràcticament semblants i segurament estem d'acord en el fons que plantegeu, en el fet que, i tal com parlava aquest matí amb el senyor Ramon Sánchez, quan jo li he ensenyat l'altra moció, dèiem, escolta, pues és que si hi ha un accident en un servei, vostès han d'estar coberts. Això cap mena de dubte, i això està recollit a la moció. I el suport cap a la vostra feina hi ha d'estar, i en determinats moments que això compti per la jubilació... Cap problema. És veritat que quan es veu l'altra moció, el punt primer dels drets laborals és el que és la discrepància. I per tant nosaltres, davant això, hem demanat que es retirés aquest punt per trobar-nos tots còmodes. No s'ha acceptat, i no ho dic amb tota crítica, ho dic, no s'ha acceptat. A nosaltres ens posa una situació més difícil perquè ens sentiríem més còmodes amb l'altre, és a dir, mostrant el suport, entenent l'objectiu i veient el gruix i el 80% de la moció. Si això es retirés, estaríem d'acord. Si no es retira, és veritat que demanaríem també aquest vot per separat, perquè no volem tampoc que el nostre posicionament algú pogués malinterpretar que no estem d'acord amb l'essència del que feu. I per tant, voldrem expressar el nostre vot a favor en les reivindicacions i en la mostra de suport de tot el que feu. Ara, és veritat que el punt 2 de la moció, que seria, de fet, només seria el punt 2.1 i 2.4, de fet el 2.2, 2.3 i 2.5 també estaríem d'acord, i el 3, el 4 i el 5 també estaríem d'acord, i entenent, insisteixo, que a vegades quan les votacions tenen això, quan és sí o no, llavors nosaltres ens agradaria que tothom pogués estar còmode, perquè entenem que hi ha un objectiu comú, que és que vostès surtin amb el màxim suport possible d'aquesta sala plens, i no haver de posicionar-nos dient, però és que, no? Perquè no es malinterpreti, ja els hi avisem, si nosaltres no s'accepta el vot per separat, ens costarà votar que no, perquè no volem donar un missatge equivocat, però tampoc podem estar a favor. Per tant, demanaríem que es considerés aquest vot per separat.
1: Escolti'm, jo ara faig el meu torn d'intervenció. Celebro que el senyor Lucas comenci a aproximar-se als ambients de Junts. Possiblement això deu tenir alguna cosa a veure amb com evoluciona la política, però l'altra moció ve dels entorns de Junts. Per tant, que estigui d'acord amb Junts, em sobta. Ja va començar la legislatura d'una altra manera i, per tant, potser està veient la llum. És així. En tot cas, nosaltres el que hem portat és una moció, com molt bé deia, portada per la Montse, que és aquesta moció. Evidentment, hi han dos àmbits d'emocions, un que ve d'un altre entorn, que defensa precisament una part important i no posa en això dels drets laborals, que diuen que no els hi agrada, però que crec que són drets que, com explicarà, jo crec que ara molt bé els companys, que són qui millor podran defensar això, són de justícia. I no em val que em digui abans en la intervenció de la moció anterior que família d'un partit que doncs garanteix els drets dels treballadors i que aquí doncs uns drets d'uns voluntaris, doncs no, d'uns voluntaris no els vegi de la mateixa manera com els drets d'un treballador. Perquè vostè i jo podrem convenir en que la tasca que desenvolupen és una tasca, doncs home, que si ells no hi fossin, doncs aquest país s'enfonsaria. O aquest país, quan hi hagués un incendi, doncs no tindria la capacitat d'arribar a tot arreu. Per tant, és evident que aquestes demandes, que ja han estat judicialitzades i que algun jutge haurà de dir si tenen o no tenen raó, és evident, i per tant obligarà o no a la Generalitat a posicionar-se, doncs és evident que té per mi un aspecte de fons, que així ja ho va recollir el síndic de Greuges amb el seu informe el 2019, on ja posaven el seu punt cinquè revisar el paper dels bombers voluntaris. I deia, cal revisar el seu paper, atendre les demandes que siguin compatibles amb el servei que presten, dignificar la seva situació i normalitzar i potenciar el funcionament del Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya. Tanmateix, i per mi això és important, caldrà adoptar decisions sobre el model de bombers que es vol per Catalunya i fer-ho a més en el marc d'una reflexió més àmplia sobre el voluntariat. Perquè això no només afecta els bombers, afecta els agents rurals, afecta a les ADFs, afecta a molta gent també de Creu Roja. Per tant, és un problema que afecta el sistema d'emergències del país. I aquí va de si ens volem o no ens volem que aquest sistema d'emergències, que jo crec que és pioner a l'Estat, perquè al final vivim en un país o en una comunitat, per alguns, que lidera aquest àmbit del voluntariat. Ho vam veure no només amb les Olimpiades, on jo crec que a partir de llavors les Olimpiades del 92 ja van començar a haver-hi voluntaris a totes les Olimpiades, però és evident que aquest país sempre ha tingut la capacitat d'arribar on la gent ho necessitava. I això en aquest país crec que només ho tenim aquí i crec que al País Basc. La resta d'Espanya això doncs no hi existeix. Per tant, aquesta singularitat que té Catalunya l'hem de continuar mantenint molt viva. I moció com aquesta ens permet poder defensar això. I els drets laborals van des de tenir una cobertura sanitària digna, des de, com explicava la Montse, alguns casos que els hi ha passat, de qui l'atén si té un accident, el CAP no l'atén perquè és un servei que està prestant vostè una feina i per tant l'ha de cobrir la mútua dels bombers, i els bombers li diuen no, és que vostè no és una treballadora bombera i per tant i ha de mentir perquè algú li curi el seu dit. Doncs això aquest país no s'ho pot permetre. I això és el que s'ha de solucionar. I aquesta moció, més ben enfocada o amb menys encert, crec que posa de manifest el que alguna cosa hem de fer amb els bombers voluntaris. Perquè el que no és de rebut és que sobre les seves esquenes recaigui, jo crec, el sistema d'emergències del país. Jo, prenent-me la llibertat, i ara els miro vostès, jo faria el vot diferenciat perquè, com a mínim, gran part de la moció pugui tirar endavant, i aquest punt, si no el volen votar el govern a favor, doncs que no el votin. Però jo això és el que em digueu. Jo amb això sí que, si vosaltres voleu que la votem conjunta, la votarem conjunta, i si la voteu que fem aquest vot separat en aquest 2.1 i 2.4, que té a veure més amb els drets laborals, que jo crec que no s'han acabat d'entendre, que no va, com he dit a la meva exposició inicial, de posar funcionaris per la porta del darrere, sinó que va de reconèixer aquestes necessitats que pateixen els bombers voluntaris, jo crec que seria una bona posició per, com a mínim, gran part d'aquesta moció que tirés endavant. Si us sembla bé, ho fem així. Per tant, acceptaríem aquesta votació dels punts separats.
4: Ho agraïm.
0: I només una consideració, no posi al mateix sac agents rurals, ADF i Creu Roja. Agents rurals és un cos professional i amb els seus drets laborals. És que és precisament això, aquesta la diferència. Doncs passaríem, si els sembla, a la votació. Fem la votació de tots els punts, primer de tot, menys el punt 2.1 i 2.4, si no recordo malament.
1: Sí, sí.
0: És 2.1 i 2.4, eh? No, en aquest, 2.1 i 2.4. Per tant, vots en contra d'aquests punts? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. S'aprova per unanimitat el conjunt de la moció menys els punts 2.1 i 2.4. I ara passarem a la votació dels punts 2.1 i 2.4. Vots en contra dels regidors de govern. Abstencions? No n'hi ha cap. S'aprova a favor dels grups de l'oposició, per tant no quedarien aprovats i s'aprovaria el conjunt de la moció amb tots els punts menys el punt 2.1 i 2.4. I ara sí que tenen ocasió de parlar. Entenc que, Montse, parlaràs tu? Endavant.
5: Aval. Mira més gent. Bueno, primer de tot, bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Per mi és tornar a Molins de Rei. És important. Veure cares conegudes és molt maco. És quan veus que dius, uah, m'he fet gran. Llavors, per mi és important venir a Molins de Rei. Jo ara estic vivint a Maçanet de la Selva, per temes de vivenda, per temes de... Doncs vaig anar a parar a Girona. I aquí tinc l'exemple de dos companys, l'Israel, amb el qui vaig començar com a bombera voluntària al parc de Santa Coloma de Cervelló, que actualment estan a Sant Vicenç dels Horts, i el Miquel, que estem a la regió d'emergències de Girona, al parc de Tossa de Mar. Llavors, agrair-los també, doncs, bueno, el que estiguem aquí tots tres. Sí, estem en lluita. Estem en un punt en què agraeixo de debò totes les intervencions. De fet, teníem ara un company que volia intervenir i ha sigut com, no el truquem, i va dient, quan entro? I és com, perquè no volem entrar en baralles, no volem entrar en política. O sigui, la nostra presència aquí és perquè ens veieu com a Israel, com a Miquel, com a Montse, que cadascú té la seva feina. Jo sóc funcionària, sóc mestra, doncs estic amb l'altra lluita, amb la de docents, i amb la... I sóc bona persona, eh? No considero que vulgui lluites i guerres, i... però al final hem de dir prou. Arriba un punt en què diem, ostres, potser ens estan prenent el número. Jo vaig entrar com a bombera l'any 2005 i llavors érem voluntaris. Jo he sigut voluntari a Creu Roja, he sigut voluntari d'ADF, Puigmedrona, Olorda, he sigut voluntaris 2000 als Jocs Olímpics de Barcelona. O sigui, crec que la meva essència, que parlo com a Montse de voluntària, la porto a dins. Però ara ha arribat a un punt en què dius, ens estan prenent el número, perquè ara ja no som voluntaris. Portem l'aplicació a sobre. En el moment en què estàs disponible, ara tots tres estem amb no disponible, perquè estem aquí. Si estàs a parc, has d'estar en presència. I si estàs a casa teva i dius, doncs, si surt algun servei, em poden trucar, hi ha la disponibilitat immediata, que 15 minuts has de ser a parc, i hi ha la disponibilitat diferida, que tens mitja hora. Però obligatòriament no et passis, perquè estàs dient que estàs en disponibilitat. Jo, a més de bombera voluntària de l'escala activa, que és que puc anar a qualsevol servei, de fet, el meu primer servei va ser aquí a Molins de Rei, on hi ha el Lidl, i tots aquells blocs de pisos hi havia una fàbrica, no recordo el nom, Can Iborra, no sé si el recordaràs. Vam venir a tirar molta aigua, perquè hi havia, estava ocupat, va cremar, i vam venir a tirar molta aigua i a fer tot el que es podia. I es va tirar molt de funcionaris, perquè estàvem en una regió que teniu molts parts de bombers funcionaris, però també n'hi ha de voluntaris. Però és que venim de la regió de Girona, que hi ha molts voluntaris, i a Lleida ja no us explico. Sort dels voluntaris. De fet, quan vam fer, no sé si tinc un marge de temps, perquè jo tinc pel·lique per rato, però és que m'agradaria que us em portéssiu... Que... És que em fa mal quan algú insinua que volem entrar de funcionaris. No és la lluita. Tots, és això, eh? Tenim una edat, tenim la nostra feina. Qui ha volgut ha intentat entrar de funcionari, qui ha pogut entrar, qui no, doncs no ha entrat, però no és la idea. Al final és dir que si em faig mal, que algú em miri. I això no està passant. I li comentava amb el company, agraeixo molt el grup que bueno, m'heu ajudat a entrar a l'emoció. A mi m'ha passat. No ha sigut greu, però em va passar això de que vaig haver de mentir i no entra dintre del meu tarannà mentir. I primer em va agafar la CPEllo amb un entrenament, em vaig trencar la falange del dit perquè me'n vaig. A part de bombera voluntària d'escala activa, soc del grup Caní de Recerca des de l'any 2010, amb la qual jo no he de fer 650 hores, jo n'he de fer 900 l'any. Són moltes hores, a part de les meves com a mestra. Perquè totes són fora de l'horari laboral, no em treuen de la feina. Jo faig de mestra i quan acabo m'incorporo a les altres feines. Vaig estar aquí a Molins de Rei, el pare d'una companya que treballava aquí a l'Ajuntament. D'acord? Llavors, han especialitzat el grup Caní, però no sempre hi ha gossos especialitzats per segons quina feina. I en aquell cas hi havia gossos d'avanteig, però feia falta un gos de rastre, que és el meu. Llavors, que un voluntari, que la casa, que la direcció general depengui en molts moments de voluntaris, és el que estem dient, que potser ja n'hi ha prou. I que hi depengui, nosaltres sortirem igualment, eh? O sigui, ja ens agrada ser-hi, ens agrada... Som bombers, que quan diuen que hem d'entrar per la porta al darrere, som bombers, tenim un nomenament, tenim un parc d'inscripció, hem passat una oposició i hem passat l'escola a l'Institut de Seguretat Pública. Mateixos mòduls, mateixos formadors que els bombers funcionaris. Simplement no hi ha una vinculació laboral, no hi és. Però quan la Direcció General ens imposa una aplicació per veure quan ets, on ets, quan puc dirà de tu, ens paga uns imports irrisoris, 10 euros bruts per anar, incendi d'indústria, foc de vivenda, recerca, accidents de trànsit, 10 euros bruts, en els quals hem de fer la declaració de l'IRPF. I com deia el company, cada any hem de fer una complementària, perquè com que ens paguen els últims, perquè primer hem de cobrar els funcionaris, i com que no és la nostra feina, no passa res, no és la nostra feina, cadascú té el seu sou. Però clar, que et diguin que cobraràs a 4 o 5 mesos vista, a vegades dius... No sé, jo la feina l'he fet, però val. Però com que ens paguen amb retrasos, sempre hem d'acabar la declaració de renta fent la complementària dels diners que la Generalitat ens ha pagat amb concepte de remuneració. O sigui, al final no ens ho hem inventat nosaltres, ens ho ha imposat la Generalitat. Llavors, ara arriba un punt que ja diem, posem ordre. I quan parlem de drets laborals és perquè quan estem fent de bombers, estem treballant. Tenim que ser professionals, no parlem de funcionaris, hem de ser professionals, ens obliguen a fer unes formacions, unes pràctiques per estar, que tots hi estem d'acord en passar-les, però tots són obligacions, tots són obligacions, perquè tot és fora de l'àmbit nostre laboral. Llavors, ara simplement hem dit, no pareu d'exigir, potser que o no exigim tant, i tornem al model de l'any 2005, en el qual jo era voluntària i jo anava al parc quan volia, que hi estàvem sempre, perquè teníem tantes ganes que sempre érem al parc, però després ve quan tens família, la vida passa, i ara hem començat a veure que havien d'exigir per tenir més disponibilitat de les persones. No sé el motiu. Però la qüestió és que és el que dèiem, que si jo em faig mal i per sort és lleu, que no hagi de mentir perquè m'atenguin. Perquè, evidentment, què va passar quan vaig arribar a la CPEllo? I des de la direcció, o sigui, des de la regió d'emergències, van trucar a la CP, jo dient, Montserrat Soler i Montnem, codi de bombera, Romeo 297, vindrà perquè li ha passat això. I quan jo vaig arribar allà i van posar el meu DNI, van dir, no, no, és que aquí diu ensenyament. I dic, sí, però és que sóc bombera voluntària. Però és que aquí posa ensenyament. I deia, espera, que no ens sortim d'aquí. I al final me'n vaig haver d'anar i vaig anar al CAP i no diguis que t'has fet mal en un entrenament del grup caní de recerca. Vaig arribar allà, mira, m'he fet mal, noto aquest dit, si em podeu fer una radiografia, no sé si hi ha alguna cosa trencat, però callant d'on tu havies fet. Llavors, va una mica per aquí. Va una mica de que la Generalitat potser ha de mirar-s'ho. I si ens hi volen amb exigències, doncs potser hi ha d'haver una contra. I si no, tornem a la part del voluntariat i eliminem aplicacions, hores obligatòries, que sí que és veritat, que llavors és quan dius hi ha gent que desapareix i puja amb un camió de bombers i no podem garantir la seva resposta. Si no ha passat formacions o no ha passat pràctiques o no ha passat... No sabem on està l'equilibri. Però a dia d'avui, amb exigències i amb pagar IRPFs i amb estar mirant, com jo els hi deia amb alguns companys, és que arriba el 31 de desembre i plores, literal. Costa molt fer les hores a nivell personal i familiar. I quan t'arriba el 31 de desembre a les 12, fes el que vulguis, Aquella aplicació es posa tot a zero que dius, torna a començar. Ja està. Gràcies.
0: Escolteu, gràcies pel testimoni, per la feina i que tots plegats aconseguim resoldre aquesta situació. I com en els altres tres, dos col·lectius us dic, no cal que us quedeu tampoc, tot i que us podeu quedar. Gràcies. Doncs fet l'apartat de mocions, ara passaríem a coneixement de l'acció del govern municipal. Primer de tot, donar compte dels decrets d'alcaldia. No sé si hi ha alguna observació, alguna qüestió. Doncs si no hi ha cap, passem, si els sembla, com vam dir, al punt 4 i al punt 5, que són dos d'unes comptes, el ple de la transferència de crèdit, primer una... 1/2026 i l'altre 2/2026 del fons de contingència. I fa l'explicació d'aquest punt el regidor de Finances, senyor Miloszavaz. Endavant.
4: Gràcies, alcalde. Bé, és el donar compte de... Vam tenir la incidència de la ventada, vam utilitzar una sèrie de recursos que estaven en una sèrie de partides diverses del pressupost municipal i el que vam fer a posteriori és utilitzar el fons de contingència per revertir a les mateixes partides que havíem utilitzat per fer les reparacions de les ventades, que bàsicament van ser actuacions al mur de l'escola Maduro que va caure, una reparació de la carpa del pont de la cadena, un trencament de dues cobertes, la de la Fede i del Molí, i per una altra banda l'arranjament de la carpa de la Mariona, que es va trinxar pràcticament, ja venia trinxada i amb la ventada es va acabar de trinxar. Vam utilitzar unes partides del pressupost ordinari, el que fem ara vam fer amb un decret, i el que fem és donar compte d'aquest decret per a utilització del fons de contingència, que en aquests moments amb aquesta transferència quedaria amb 192.632 euros de partida.
0: Moltes gràcies. Obrim el debat, senyor Vinyets, endavant.
6: Hola, bona tarda a tothom. Com bé ha explicat el regidor de Zaragoza, aquestes transferències del fons de contingència van per tot els desperfectes de les ventades de dijous gras. Com que és un donar compte i evidentment és un punt que no passa a votació, sí que des del grup d'Esquerra Republicana volíem manifestar que evidentment estem d'acord amb l'utilització del fons de contingència per fets com aquest.
0: Més intervencions? Senyor Ramon Sánchez, endavant.
1: Gràcies. El fons de contingència el vam crear per això, per aquelles coses que són sobrevingudes, que no tenim la capacitat de preveure, doncs les puguem dur a terme sense tenir que tenir d'una altra figura que ens permet el pressupost, que és la fixació de romanents. Però en aquest cas sí que és veritat que les ventades es van produir 12 de febrer i ho portem ara. Possiblement amb el tema sobretot de la carpa Mariona, possiblement ho haguéssim pogut portar abans, ja que sabíem que que era una de les inversions que volíem reposar o que volíem, ja s'havia comentat crec que en les diferents informatives que era d'aquells àmbits que volíem refer, no? I per tant això potser ho haguéssim pogut portar abans, tot i que evidentment és un punt que és positiu perquè en definitiva vam arreglar una carpa que ja feia molt de temps que anàvem fent nyaps i que necessitava una remodelació completa com així s'ha acabat fent. Per tant, celebrar que es faci aquesta remodelació de la carpa que ha pogut permetre, entre altres coses, que poguessin haver-hi doncs, diferents aconteixements en el municipi, ja sigui com el berenar que fan des de la sessió primer de maig i també el que fem cada any de la Constitució del Dia de la Mare dels Paraguaians.
0: Moltes gràcies, senyor Zarauza. Si vol dir alguna cosa, endavant.
4: Sí, sí, que avui donem compte. No estem fent transferència, això ja ho vam fer. És a dir, torno a explicar que crec que és bo explicar el concepte. No? L'actuació la vam fer. Vam utilitzar partides que ja teníem a l'Ajuntament de diferents llocs que vam aprovar el pressupost 26 per fer les reparacions. El que fem a posteriori, perquè són partides ordinàries que estaven previstes utilitzar per altres situacions, és reposar aquelles partides a través del fons de contingència. Vam fer un decret, que el vam fer, està executat, i el que fem avui és donar compte. No fem, avui no aprovem res perquè els diners ja hi són. Ho dic perquè no és que estiguem arribant tard. Els diners i el fet ja el vam fer quan vam fer les ventades. No sé si m'explico. Si se'ls poden recordar, el mur del Josep Maria Madurell vam començar a arranjar-lo el dia després. De quina partida la vam utilitzar? D'una que ja teníem, d'escoles. Què hem fet perquè no es perdin aquests diners que estaven previst per fer una cosa? Una transferència del fons de contingència, que efectivament, com vostè ha dit, està per això, reposar aquests diners que vam utilitzar d'emergència perquè els diferents departaments d'esports, de cultura i en aquest cas d'educació puguin dedicar els diners que tenien previstos a allò que tenien previst. És una mica el que fem i el que avui fem és el donar compte del decret.
0: Moltes gràcies. Ens donem per assabentats i passem al punt 6è, que és un altre donar compte de la signatura d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. Senyora Irina García, endavant.
7: Gràcies, alcalde. El Pacte Nacional per la Llengua és un projecte promogut per la Generalitat de Catalunya que implica institucions, partits polítics, entitats socials, sindicats i ciutadania, que inclou en els seus eixos l'increment de persones catalanoparlants o el reforç del català com a llengua de treball i de formació professional, entre d'altres. El passat 3 de juny, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilia, va visitar Molins de Rei per formalitzar l'adhesió a aquest pacte, una voluntat que ja vam mostrar l'any passat amb una moció d'Esquerra Republicana. L'adhesió referma la nostra voluntat de continuar desenvolupant polítiques actives de promoció lingüística i de treballar conjuntament amb el teixit associatiu, educatiu, cultural i econòmic de la vila per fomentar l'ús del català. A més, aquesta signatura va coincidir amb una sessió de treball que es va fer amb directius i caps d'àrea de l'Ajuntament, en què es va abordar els principals reptes, oportunitats i línies d'actuació per continuar promovent la llengua catalana al nostre municipi. Abans d'acabar, enllaço amb la intervenció que ha fet abans la portaveu d'Esquerra Republicana, el tema de la taula del català, la taula de promoció del català. Encara no està formalitzada, encara no hem començat a treballar, segurament estarem en disposició de constituir-la el mes de setembre.
0: Moltes gràcies, doncs, sobre intervencions. Senyora Marta Espon, endavant.
2: Bé, en tot cas, gràcies per l'aclariment. En tot cas, el dubte venia per un redactat d'un document i, per tant, doncs, ens semblava adient que realment poséssim el tema sobre la taula, com que la taula local del català apareixia en el punt anterior, per això ho hem fet. Nosaltres, com en altres novetats que l'Ajuntament ha incorporat o que el seu equip de govern ha incorporat, com la regidoria de discapacitats, per exemple, o ara aquesta regidoria nova, entenem doncs, que són positives sempre que doncs, hi hagi un pressupost al darrere, una estructura al darrere que realment pugui treballar per tot plegat i realment pugui, doncs, d'una manera sistemàtica i ben planificada, doncs, pugui tirar endavant amb tots els objectius que componen cada un d'aquests temes. Aleshores, l'interès de la pregunta anterior precisament és per això, perquè doncs, fins ara no hem tingut tampoc potser prou informació també ha passat poc temps, però creiem que és important que d'una manera sistemàtica doncs, també sapiguem per on van els trets. Per tant, celebro doncs, que al setembre, ja tornarem a preguntar si no la veiem, doncs que estigui prevista doncs, ja la creació. Gràcies.
0: Més intervencions? No? Doncs acabem aquí aquest punt. És un donar compte, per tant, no hi ha votació. Passem al punt setè. Donar compte al ple del decret d'alcaldia número 1379, de data 12 de juny del 2026, en el que es resol aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Molins de Rei i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la transició del model residu mínim cap al nou model de recollida de residus en 5 fraccions: form, paper cartró, vidre, resta, envasos i residus d'envasos. I fa aquesta explicació el senyor Lucas Ferro. Endavant.
3: Bé, com ja hem parlat en diferents espais, en comissió, en portaveus, crec que el primer que ens toca dir és que Molins de Rei viurà un canvi en el model de gestió de residus. No? I que aquella pregunta que molts veïns de Molins, especialment els nouvinguts, es fan quan arriben a Molins, que és on està el contenidor groc, doncs a partir del 2027 tindrem el contenidor groc a Molins. Jo el primer que volia fer és fer una defensa del residu mínim. Nosaltres ens veiem obligats, perquè hi ha hagut un canvi normatiu a la Unió Europea, a abandonar el model. Però considerem que el model del residu mínim no és un model antic, al contrari, és un model que va ser pioner i que per nosaltres posa el focus en dues qüestions que no només són importants, sinó que avui segurament són més importants que als anys 90. En la necessitat de separar la matèria orgànica de la fracció inorgànica i en la centralitat que té que separem la matèria orgànica al model de reciclatge, i en traslladar l'esforç de la ciutadania als productors de residus i a la tecnologia de separació. Per tant, que hi hagi dues fraccions, no?, com a proposta ideal, no?, que la ciutadania faci aquest esforç i es centri l'esforç ciutadà en la separació de matèria orgànica i es centri l'esforç dels productors d'envasos en finançar el triatge. Creiem que aquest model era un model molt pioner, que no només va impregnar les primeres lleis de residus, sinó que allà on s'ha implementat, entre ells a casa nostra, ha tingut sempre millors dades de recuperació de residus que el promig. Però, com bé sabeu, hi ha hagut una normativa europea que, de facto, veta els models humitxec, que es diuen a nivell comunitari. Nosaltres hem tingut tots els municipis afectats a Catalunya diferents reunions amb l'Agència de Residus de Catalunya, inclús amb el Ministeri, amb diferents operadors, perquè, a més, hi ha una qüestió sobrevinguda en això, que des de la llei i el temps de carència que dona, doncs les empreses que gestionen envasos, en el nostre cas Ecoembes, ja no financia els envasos recuperats en la fracció inorgànica com a envasos reciclats, sinó com a envasos recuperats de la resta. Això té un impacte econòmic que fins avui ha estat cobrint l'Àrea Metropolitana de Catalunya. I aquest és l'objecte del conveni, amb un doble o amb un triple objectiu: donar una solució de futur a la planta de triatge de Molins de Rei, fins ara dedicada a la FIRM, a la fracció inorgànica, cobrir els ajuntaments durant aquesta transició dels ingressos que deixen de percebre per la recuperació d'envasos a la planta de triatge, i en tercer lloc, finançar la transició. Per tant, hi haurà una primera dotació de 500.000 euros de suport als ajuntaments durant aquesta transició i una segona dotació de 2,5 milions d'euros que han d'anar a finançar la transició de model de recollida selectiva. Compra de contenidors, camions, campanyes d'informació, estudis, etc, etc. Nosaltres estem treballant, estem tenint les últimes reunions amb l'empresa que ens fa, l'entitat que ens fa l'estudi de residus. En breu se'n parlarem. Com bé sabeu, aquest estudi, aquest primer estudi, s'ha d'enviar a l'àrea metropolitana per la seva aprovació i perquè pugui ser objecte d'aquest conveni. Per tant, tindrem aquest mes de juliol per parlar-ho també amb vosaltres, i a partir d'aquí, evidentment, abans del 31 de desembre del 2027, hi ha d'haver aquesta transició de model.
0: Moltíssimes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Senyor Carvinyets, endavant.
6: Mira, mentre preparava aquest punt d'avui, he escoltat al migdia a la ràdio el senyor alcalde, que deia que hi ha punts a donar compte, que al final són de contingut polític i aquest evidentment ho és, no? Llavors jo aquesta intervenció la centraré en tres punts. Un és el model residu mínim, un altre és l'estat actual del servei que tenim a Molins de Rei de recollida i l'altre és la planificació del nou horitzó que ens ve al davant. Començant pel que és el model de residu mínim, bé, crec que és un model que a Molins de Rei ens el sentim molt nostre i que crec que la població hi creu fermament. En vam ser pioners a final dels 90 i hem estat un referent perquè hem estat el municipi més gran que va imposar aquest model. Realment és un model d'èxit, crec que les xifres ho han demostrat al llarg dels anys i és evident que segurament aquest model no és un model que agradi a depèn quins jocs. Ens hem parlat aquí de Coembes, m'imagino que és un model que no agrada als despatxos de Coembes, igual que tampoc ha agradat a l'Agència Catalana de Residus. I abans que aquí ja faig un petit parèntesi, abans diran vostès a l'Esquerra Republicana va portar l'Agència Catalana de Residus fins fa poc, no tenim cap problema en dir que al final nosaltres la nostra visió és local i si en alguna cosa no estem d'acord amb la visió del partit en àmbit nacional no tenim cap problema en sortir públicament i dir que no estàvem d'acord amb aquesta opinió de l'Agència Catalana de Residus. I bé, segurament és el model que ben executat, estic convençut que en aquesta sala de plens tots estaríem d'acord en que ens agradaria mantenir-lo. Però és evident que ens obliguen a canviar i que tenim molt poc marge de maniobra en aquest aspecte perquè som petits. I per tant, doncs, abans d'acabar aquest primer punt de la meva intervenció, doncs, deixi'm trencar la darrera llança doncs, en favor d'aquest model de residu mínim que crec que és un èxit i crec que molts molinencs i molinenques ens l'hem fet nostre i evidentment doncs, un agraïment per tots aquests anys i sobretot a entitats com el CEPA que han estat darrere i sobretot lluitant perquè no el perdéssim. Si passem al que és l'estat actual, bé, l'estiu passat vam gastar uns 219.000 euros en renovar contenedors i actualment jo crec que hi ha un consens, crec que inclús reconegut pel propi govern que han estat com d'impàs, tot i que jo repassant a Maroteca quan precisament preparant aquest punt i buscant la notícia del Viu de quan es va fer la implementació l'estiu passat en cap moment es parlava d'aquest impàs, o sigui, ha estat un discurs que ha aparegut ara més recentment, però bueno, sigui o no un model d'impàs és evident que és un model que haurà tingut una vida de 2 anys i mig i és un model, el dels nous contenedors, que és evident i crec que reconegut inclús pel propi govern de que no ha estat el més encertat de tots. Evidentment un any més tard tornem a tenir contenedors trencats, tornem a tenir contenedors moltes vegades bruts, però també ens trobem en que són uns contenedors que el dia a dia de la gent també ha existit una certa queixa amb mancances importants com fets com la manca de pedals o el fet de que amb el forat superior, quan tu tires la brossa, doncs, evidentment el queda ple quan realment no està tot ple. Però bé, més enllà d'això, passem al que és sobretot el que més ens interessa, que és aquest nou horitzó. És evident que cal celebrar i els felicitem que tota aquesta transformació al final assumeixi aquests 2,4 milions des de la Generalitat. És evident que és un model que ens obliguen a canviar i que menys que sigui la Generalitat la que tingui que assumir aquest canvi. Però bé, ara si tenim aquests diners evidentment no hi haurà excuses i en aquest nou model no podem errar. No podem errar perquè al final aquesta implementació serà la implementació del proper mandat, vull dir, al final crec que ha de ser una decisió de consens, una decisió realment de vila. Ara estem en un moment de cruir de camins per triar el model. Sí que és veritat que, com bé ha dit vostè, regidor Ferro, doncs ara hem de passar una sèrie d'informació per quin és el nostre calendari d'execució d'aquí en el futur. Pel que ens van dir, no hem de dir ara exactament quin és el model, però és evidentment que si el volem implementar l'any que ve, evidentment no, quan tu compres, depèn quines coses, un camió o el que sigui, no te'l serveixen el mateix dia. Per tant, crec que és una decisió que hem de s'ha de donar presses i crec que això, no, que insisteixo, crec que ha de ser des del consens, no una decisió presa des d'una part només del ple. I aquí una petita reflexió que volíem fer, que és que hi havia senyals de que ens volien suprimir aquest model de residu mínim era evident, ja fa temps que estem lluitant contra aquesta lacra i per tant jo creiem des d'Esquerra que paral·lelament a aquesta defensa que s'ha fet del model de residu mínim, que us hem recolzat plenament, crec que ja s'hauria d'haver començat a treballar en el pla B de quin model o quina decisió podríem tindre com a alternativa. Ara ens trobem que estem en el punt zero, quan si ho haguéssim treballat en paral·lel haguéssim guanyat alguns mesos de temps respecte a quin model o com volem decidir això. Per tant, i amb això ja acabo, no em vull allargar més, la recollida de residus afecta el dia a dia de la gent i creiem que tindre un consens és bàsic. En aquesta solució de l'any passat, així com que s'ha definit com provisional, creiem que van anar com a govern una miqueta sols a la tria i crec que ara no, això no toca. No? Crec que ara sí que és el moment de tindre, insisteixo, un consens d'aquesta sala de plens. I bé, una vegada més lamentar la fi del model d'èxit, com un model pioner que funciona, i evidentment en aquest aspecte hem estat una miqueta, permeti'm, una miqueta de paral·lelisme, com el poblet de l'Astèrix, no?, que ens hem quedat sols, envoltats de campaments romans, i doncs, bueno, al final som petits, ens han deixat sols i ofegats i sense alternativa. Insisteixo, torno a celebrar també que el finançament d'aquest canvi vingui en gran part finançat per la Generalitat i res, insisteixo, consens de vila perquè, això afecta a tothom. Dos, perquè això, torno a insistir, i no és menor, serà una implementació del proper mandat i evidentment doncs és una implementació que probablement no se sap qui podrà gestionar. Pot ser que el regestioni l'actual govern o es gestionin des d'altres partits, dels quals, evidentment, serà la nostra voluntat.
0: Endavant, senyor Ramon Sánchez.
1: Gràcies. Crònica d'una mort denunciada. Ja ho sabíem, que això tenia que passar. I miri, celebro no estar al govern perquè possiblement, com ha dit el company Ricard Vinyets, vull dir, ens ha cedit a la pressió dels lobbies, alguns que sempre ens fotien la bronca de que cedíem a les pressions dels lobbies. Per tant, com a mínim, els que van impulsar el model de residu mínim són els que el tanquen. I en aquest sentit, doncs, garantir que aquest ha estat un model que ha funcionat molt bé, que possiblement no han tingut la capacitat de poder-ho introduir amb les persones nouvingudes a Molins de Rei, que a vegades ho hem comentat amb una comissió informativa, a l'eco que vèiem quan anàvem al contenidor de l'orgànica, doncs era evident, però en tot cas hem de veure com treballarem per aquest nou model. El model que a partir d'ara doncs, comenci a implantar-se, haurem de, com ha dit el Ricard, crec jo que treballar-ho conjuntament, crec que amb això el govern sí que ha manifestat la seva voluntat de poder-ne parlar i de treballar-ho conjuntament, per tant, és un fet que els hi agraïm. I poca cosa més. Possiblement podem dir que estem contents de que ens donen 2,5 milions d'euros, però no sabem si són molts o pocs. Sabem que ens en donen 2,5, però no sabem quin serà el cost de la transformació. El que tenim molt clar és que la recollida d'escombraries no ens costarà més diners i que, per tant, la taxa d'escombraries pujarà segur. Això és l'únic cert que hi ha del que avui donem compte. Per tant, crec que hem de preveure molt bé, que hem de treballar de manera intensa perquè aquest canvi de model i aquesta nova transformació s'ajusti al màxim a les nostres necessitats, que encertem en el model, que això ens obligarà a comprar camions i a comprar doncs, nova maquinària, que ens situem amb els contenidors que tenen al nostre voltant, que jo crec que són dignes d'altres municipis, i per tant que aquí donem un pas endavant, però sobretot que vetllem com a partir d'ara també l'àrea metropolitana ens ajudarà en el dia a dia. Perquè no és el mateix tenir la nostra fàbrica, la nostra empresa, on podríem tenir la nostra recollida selectiva, que ara tenir que portar-ho a segons quins diferents parts. Per tant, tot això que tindrà una despesa, i parlem molt de sostenibilitat, però això és el menys sostenible del món, doncs resulta que això ara ens costarà una barbaritat més, perquè les litros de benzina que gastarem doncs, inflaran la compte d'explotació d'aquest nou concepte. Per tant, en el ple que fèiem a les 6 parlant de 6 milions, doncs no sé quan pujarà quan haguem de fer aquest nou model de recollida selectiva, no? Per tant, com deia al principi, crònica de la mort anunciada, podríem dir que potser els que són de fora ens han guanyat els que som d'aquí, vull dir, perquè al final la falta d'implementació o de voluntat d'entendre aquell model ens ha portat per aquí, però en tot cas sí que és cert que això ve d'una directiva europea, que són ells els que ens han acabat decidint que això ha de fer aquest canvi, per tant que ens unifiquin. En parlar amb la regidora, els resultats que hem anat obtenint de la recollida selectiva han funcionat durant uns anys i per tant crec que el model ha sigut un model que ha funcionat molt bé. Veurem si aquest nou model dona els resultats que teníem fins ara o no són aquests resultats. Però si no aconseguim les dades que marca la Unió Europea, és evident que tindrem uns problemes i grossos, sigui quin sigui el model. Per tant, ara ens toca treballar tots, animar que hi hagi aquesta voluntat d'anar plasmant un tot a la sala de plens per tal d'arribar a un consens i obtenir el millor traspàs cap a un nou model de recollida selectiva.
0: Senyor Lucas Ferro, endavant.
3: Moltes gràcies. I el Ricard, que hem sigut referents, jo crec que tenim el repte després d'aquest bloqueig que hem tingut durant aquests anys de tornar-ho a ser, i és veritat que és una batalla perduda, però és veritat també que ens hem de plantejar com

0: evident que era un model d'una petita Gàl·lia resistent, que tenia molta animadversió en diferents sectors i que, evidentment, no diré l'excusa, la llei no és una excusa, no? Però davant l'oportunitat alguns de tancar la porta d'aquesta excepció, doncs no l'han volgut desaprofitar i ens trobem aquí. Per tant, jo el que crec és que tenim per davant una discussió que serà intensa, com sempre ho són les discussions de model de residus, que creiem que hauria de ser alguna cosa més que tenir uns contenidors millors i que per tant ens hauria de permetre tenir una discussió a fons, no? Una revisió integral del nostre model de residus i quines oportunitats podem construir, quins diferents models podem construir per millorar els resultats i el reciclatge a casa nostra. Deia el Ramon, són molts pocs diners o són pocs? Ull, perquè quan compartim números veureu que tot val molts diners, és a dir, i amb això estic d'acord, no és una pluja de milions, però sí que ens dona una cosa important, que no ens hagués donat i que per nosaltres era fonamental. Per nosaltres el pla A era el residu mínim i el pla B era negociar la transició, perquè ens dona una cosa que d'altra forma hagués sigut molt difícil, que és com a mínim tenir capacitat inversora per construir un nou model, no? I per fer alguna cosa més que un altre canvi de contenidors i poder plantejar un debat de fons. Ens finançarà el 100%? No. Tindrem més costos estructurals? Sí. Però almenys tindrem suficient capacitat inversora per poder pensar en gran com fem aquest nou model de residus. Res més i moltes gràcies per les vostres intervencions.
1: Pues moltes gràcies. Si recordo que encara estaven al punt dels donar comptes, per tant no hi ha votació. I ara sí que passem als aspectes dictaminats per les comissions informatives. En primer lloc, la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia, amb el punt 8è i el punt 9è, que el faríem conjuntament, si li sembla al regidor. Primer és aprovar l'expedient de modificació del pressupost general de l'exercici amb un suplement de crèdit 2/2026 i el punt 9, que és aprovar el segon crèdit extraordinari de l'any 2026 amb aplicació d'aquest aquesta modificació de pressupost. Per tant, senyor Zaragoza, endavant.
2: Gràcies, alcalde. Bé, doncs, com ha comentat l'alcalde, en realitat són dos punts. Un, el suplement de crèdit, el que seria és reposar generar uns altes de diners en diferents partides, en concret 18.000 euros a la partida de mobilitat, 26.397 a les millores de la via pública, 47.795 als parcs infantils i 10.675 euros per indemnització de regidors de l'oposició que va vinculat al punt 10 que en teoria aprovarem després. Això per una banda. I la modificació del pressupost, que és creació de partida, de 120.000 euros, 120.570 per la desviació del cost de la piscina. Penseu que vam fer una actuació a la piscina municipal d'urgència aquest hivern, que amb un cost aprox d'un milió i mig d'euros, i una vegada feta la liquidació del pressupost, la diferència del cost, que no arriba al 10% del cost que efectuat, és de 120.570, i l'altra d'un extraordinari per desbrossament de parcel·les de 18.150 euros. En tot cas, si n'hi ha algun dubte, entrem en el detall. Si no, serien aquesta, això finançaríem amb el romanent líquid de tresoreria i actualment ens quedarien 1.055.000 euros de romanent.
1: Molt bé, moltes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Sí? Senyor... M'estava així, senyor Joan Fabra, endavant.
3: Se'n creu ja... i aixecaré el braç per sobre de l'espatlla al professor. Sí, gràcies, alcalde. No, ja que ha interpel·lat, no sé si hi havia algun dubte sobre els punts, jo només en tinc un, i és si podria arribar a ser despesa subvencionable, com ho va ser la resta de l'import de la reparació d'aquest vas de la piscina, aquesta desviació de menys del 10% que hi ha hagut amb les obres, no?, per part de la Diputació amb aquests fons d'emergència que té, si s'ha explorat aquesta via i en cas que no s'hagi fet, si es pot explorar, perquè bueno, tampoc és molt important, però tu, escolta, sempre és ben rebut per l'Ajuntament de Molins de Rei, pels seus habitants, doncs, rescabalar una part d'aquests fons.

0: doncs, per part de la AMB.
1: Moltes gràcies, senyor Falsa.
0: Sí, bé, sí, sempre, nosaltres sempre estem a l'evidentesa de que altres administracions ens financin actuar fet, i el que segurament i el que estem treballant en paral·lel, tot i que hem demanat, és finançament finalista per a alguna altra obra.
1: Doncs moltes gràcies. Ara sí que passarem a la votació, si no hi ha cap intervenció més, passant a votació per separada. Primer de tot, del punt 8è, amb aquest segon suplement d'aquest, vots en contra. No hi ha cap, abstencions? No hi hauria cap, s'aprovaria per unanimitat. I passaríem a la votació del punt 9è, que és aquest crèdit extraordinari 2/2026. Vots en contra? No hi ha cap, abstencions? No hi ha cap, doncs s'aprovaria per unanimitat. I passaríem al punt 10 de l'ordre del dia, que és aprovar el nou règim d'indemnitzacions dels regidors i regidores sense dedicació exclusiva ni parcial. I fa l'explicació el senyor Miguel Zaragoza. No.
0: El títol, com sempre, diu bastant, no? És, vam fer un debat inter a portaveus a una proposta dels diferents grups de l'oposició de que, efectivament, les indemnitzacions que reben els regidors que no tenen dedicació a dins de l'Ajuntament no estaven actualitzades des del 2023. Vam rebre una proposta, l'hem treballat conjuntament amb els grups de l'oposició, i aquesta és una mica, diguem-ne, l'acord que nosaltres hem arribat per intentar dignificar i posar al dia les indemnitzacions que nosaltres, que l'Ajuntament de Molins de Rei pues fa als regidors que estan a l'oposició. I aquí el que fem en base a això és crear una quantitat que és aquesta, la que surt a l'acord, val? Per tot el tema de les comissions informatives que fins ara no estaven retribuïdes, val? I una millora també de les retribucions de la Junta de Portaveus.
1: Doncs entenc que ara fan un torn, no? S'endrecen vostès, comencen, senyora Marta, endavant.
2: Sí, molt, molt breument, en tot cas, com que és un tema que ens afecta als tres partits actuals de l'oposició, doncs és una intervenció conjunta dels tres. En tot cas, sí, per endavant, doncs, mostrar l'agraïment. Veure, totes les negociacions sempre tenen, doncs, estones, doncs, de explicar-se millor i trobar el punt de consens, però crec que hem d'agrair també, doncs, la bona predisposició de l'equip de govern. En definitiva, la proposta que vàrem plantejar nosaltres és perquè creiem que l'exercici de la política en l'àmbit municipal té molta més dedicació del que segurament la gent en general es pot pensar. Compaginant les nostres feines particulars amb la responsabilitat que hem adquirit a partir d'unes eleccions, els regidors i regidores de l'oposició també dediquem temps i esforç a l'estudi d'expedients, a l'assistència a comissions i reunions diverses, a atendre la ciutadania, a elaborar propostes, assistir a actes, etc. Fem, doncs, igualment una tasca essencial per al funcionament correcte de les institucions i per garantir la pluralitat democràtica. Per aquest motiu, aquesta actualització ha d'entendre's com una mesura de normalització i reconeixement institucional als regidors i regidores que també formem o formaran part del consistori, tot i que fora de govern.
3: Creiem que una democràcia local forta requereix que totes les funcions representatives siguin valorades i respectades. I en aquest sentit, aquesta actualització contribueix a dignificar el treball de l'oposició i a reforçar la qualitat de la nostra vida democràtica. Econòmicament parlant, aquestes dietes no han experimentat cap modificació des de fa molt de temps, mentre tots hem estat testimonis de l'increment generalitzat del cost de la vida i que altres compensacions econòmiques sí que s'han regularitzat. Creiem, doncs, que també és just adoptar aquests barems per a les dietes dels regidors i regidores de l'oposició.
4: Però no ens ha mogut l'interès particular a l'hora de defensar aquesta modificació econòmica de les dietes. El nostre objectiu és que es reconegui i es dignifiqui la feina que fem els regidors i regidores de l'oposició per ara i per al futur. Nosaltres també hem estat escollits per la ciutadania i el nostre deure és respondre en tot moment a la responsabilitat que hem concret. Moltes gràcies.
1: Doncs, senyor Zaragoza.
0: Totalment d'acord. Jo crec que si tirem una estoneta a l'inici del ple amb la intervenció que hem tingut dels bombers voluntaris, sense voler entrar en comparacions, perquè aquí sembla que quan vols comparar determinades coses, doncs cadascú té la seva idiosincràsia. Nosaltres sempre ho hem explicat, no? Quines són les hores que li dediquem. Perquè, clar, aquí parlem dels regidors de l'oposició, però també parlem de regidors que estem a govern que no tenim plena dedicació. De fet, de plena dedicació, si no recordo malament, n'hi ha 3 regidors. La resta tenim dedicacions parcials, tenim la nostra feina fora, i el que dediquem, tant nosaltres com els regidors de l'oposició, és temps del nostre temps, per dedicar-nos a allò que ens hem compromès socialment. I crec que això s'ha de posar en valor. I ara faig un passet més. És que abans hem fet l'Assemblea General de Molivers, però alguns dels que estem aquí són membres de la Junta General. Els membres de la Junta General tenim responsabilitat legal i responem amb el nostre patrimoni de les decisions que prenem a la Junta de Molivers. I no cobrem ni un euro, ningú, ni de govern, ni de l'oposició, que són membres. En aquest cas el Marc és oient, però també pot assistir, però la resta és que hi som, i responent a la nostra responsabilitat. Crec que és important explicar això i fer pedagogia. Que la gent no es pensi que venir aquí a fer política és venir a fer discursos, i que, bueno, i que tota la gent ens escolti, és molt més seriós. És parlar dels problemes de la gent i és assumir la responsabilitat que tenim i que la fem perquè ens agrada, perquè ens motiva la política i perquè és el poble on vivim. I que el nostre interès és millorar el poble en el que vivim. I jo crec que val la pena que sempre intentem defugir de la demagògia populista que vol anar en contra dels polítics, siguin que siguin, però sobretot tenir en compte que la política local és molt sacrificada, i que moltes vegades és molt incompresa. I crec que això, el que fem avui, és això. Simple i llanament.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Si no hi ha cap intervenció, passarem a la votació d'aquest punt. Vots en contra? No hi ha cap. Abstencions? No hi ha cap. Doncs s'aprovaria per unanimitat. Passem al punt 11 de l'ordre. Passem al punt 11 de l'ordre del dia. Aprovar la contractació de l'empresa adjudicatària del sistemes digitals corporate SL de 53 equips d'impressió i de multifunció en la modalitat d'arrendament. S'han agafat l'explicació també, senyor Zaragoza. Endavant.
0: Gràcies, alcalde. Canviem de xip. Bueno, i no tinc dedicació. En fi, bé, aquí el que fem és una contractació. Per què ho portem a ple? La normativa diu que qualsevol contracte que passi de 4 anys, en aquest cas està comptabilitzat 5 anys, és el ple el que ha de fer la contractació, val? Nosaltres aquí el que fem és adherir-nos a la central de compres de l'AFM i fem una modificació de l'actual contracte de repografia que tenim a l'Ajuntament, ens adherim a aquest contracte, l'hem d'aprovar aquí, tot i que, insisteixo, perquè és per 60 mesos, i això en aquests números, tot i que és veritat que qui li toqui governar doncs gaudirà d'aquesta rebaixa, suposo que ningú estarà en contra, la rebaixa, l'adjudicació és per 191.170 euros i l'estalvi que tindrem en 5 anys és de 187.592 euros.
1: Obrim el torn d'intervencions. Sí, senyor Ramon Sánchez, endavant.
3: Moltes gràcies. No, em va sobtar quan vam veure el dictaminar el punt al ple, que deia que s'escollia aquesta empresa perquè la primera pàgina s'imprimia més ràpida que els altres components, les altres empreses licitadores. No? Clar, llavors he vist en l'informe que hi ha 3 empreses licitadores, no? I que aquesta és la que té el preu més econòmic. Per tant, de les 3, n'hi ha una que s'elimina, amb la qual no estic d'acord, però veig que el meu grup m'he quedat l'únic, perquè, clar, no parlem del reciclatge d'unes màquines. És a dir, aquesta queda exclosa perquè volem que totes les màquines siguin noves. I, en canvi, no sé si s'ha fet l'exercici, si s'ha fet, no he estat capaç aquest dematí de trobar l'informe que així ho acredités, de que les màquines que estan no tenen aquesta vida útil com per continuar, perquè sembla que avui en dia tot hagi de ser nou. I dius, home, potser hi ha màquines que podrien tenir una vida perquè hi ha moltes màquines que no fa tant que les tenim. I en aquest sentit, aquesta oferta sí que era més econòmica. També és veritat que amb el còmput dels 4 anys era aproximadament 20.000 euros i per tant no era una exageració, eren 5.000 euros. però un euro és un euro. I per tant, voler saber si, si aquest informe econòmic, o, perdó, aquest informe de dir, escolta, doncs les màquines que tenim tenen ja 5 anys o tenen molts anys i per tant sí que ja demanda un canvi total. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Zaragoza, endavant.
0: Bé, el concurs no el fem nosaltres, el fa l'ACM, com la qual les condicions del concurs el posa l'ACM. Un matís, les màquines que tenim no són nostres. I com no són nostres, no n'hi ha, clar, és un renting, és a dir, són de l'empresa que va guanyar l'anterior concurs. Com la qual cosa, quan s'acaba aquest concurs, les màquines se'n van a l'empresa i la que ve ara pues posa unes altres màquines, no són propietat municipal. Això té pros i contres com tota la vida. Els pros bàsicament és que ells fan tot el manteniment i la reposició de les màquines. I això és la gran avantatge que té en aquest sentit. Ja fa uns anys que fem operacions de renting des del punt de vista tecnològic, ens passen ordinadors i demés, intentem anar a aquests sistemes perquè, clar, al final pues, les màquines que ens posen ara pues, segurament jo no dic que no n'hi hagin algunes que potser no han tingut prou vida útil com per analitzar-lo. És veritat que nosaltres el que hem fet en aquest contracte és reduir el número de màquines, perquè hem fet és analitzar aquells espais que consideraven que podríem aglutinar. També és veritat que el moviment que hem fet de diferents departaments de la casa, d'aglutinar llocs que estaven repartits pels diferents llocs, ens ajuda que potser, si abans tenies 10 màquines que depenien de l'àrea d'AVE, doncs ara AVE no necessiten 10 màquines, perquè en 3, 4, doncs ja tenim, i això ha fet aquesta rebaixa. Però insisteixo, és un renting i evidentment doncs, la propietària actual se les emportarà.
1: Moltes gràcies, doncs passaríem a la votació. Vots en contra? No hi ha cap, abstencions? No hi ha cap, s'aprovarà per unanimitat. I ara passaríem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori amb el punt 12 de l'ordre del dia, que és aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità en la pastilla d'equipaments i parc urbà vinculat a la Porta Sud. I fa la presentació d'aquest punt el regidor d'Urbanisme, senyor Ivan Mustiles. Endavant.
5: Gràcies, alcalde, regidora, regidors. Bona tarda a totes les persones que s'acompanyeu a la sala de plens i ens escolteu a altres canals. Bueno, aquest punt d'aquesta aprovació de la verificació del text refós ho van comentar a la comissió informativa, també l'anterior van informar que ho portaríem a aquest ple, perquè sí que s'han fet que el document que es va aprovar provisionalment, hi han que fer 4 prescripcions que hem d'incorporar en el document final, no? Al final, si voleu, ens demanen fer 4 incorporacions. Un és l'informe del Consell Català de l'Esport, lògicament això es va demanar al març i van rebre al finals del maig, per tant ho portem a aquest ple, l'informació és favorable. També ens van dir que havien de definir l'ús esportiu exclusiu per als sòls destinats a acollir el nou pavelló. Lògicament, abans el primer document s'havia posat uns metres quadres globals i hem tingut que diferenciar entre l'ús docent i l'ús esportiu, en aquest cas en el pavelló. També el tercer punt que hem tingut que fer incorporat és un apartat normatiu que van decidir que havien de fer un apartat normatiu complet amb un articulat propi. S'identifica l'objecte de la modificació que es tramita, l'àmbit, documentació inclosa i aspectes necessaris per a la correcta regulació de la proposta. Hi ha 5 capítols que s'articulen amb les urbanístiques, però bueno, això està a l'informe i si ho puc explicar, però entenc que com ens queden molts punts, ho comentem, si no, després comentem. I per últim, complementar l'informe de sostenibilitat econòmica, que s'ha completat aquest informe a l'apartat 2.7 de l'agenda i avaluació econòmica. Són els 4 punts que sí que ens van demanar incorporar, ho hem fet, ho tenim ja incorporat des del 26 de maig, i lògicament, quan s'aprova en aquest ple, lògicament, pues, s'elevarà a la Comissió d'Urbanisme per donar resposta a aquest text refós que ens han demanat. Gràcies.
1: Obrim el torn d'intervencions. Doncs no hi ha intervencions, passem a la votació. Vots en contra? No hi ha cap. Abstencions? Tampoc. Secretària, s'aprovaré per unanimitat. I passem al punt 13 de l'ordre del dia, que és aprovar l'addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Molins de Rei i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al manteniment i la gestió del parc de la Mariona, formalitzat en data 18 d'octubre del 2022. Fa l'explicació d'aquest punt la regidora d'Espai Públic, la senyora Esther Espinosa. Endavant.
6: Bona tarda a tots els presents i els que ens escolten a través de mitjançant els diferents mitjans de comunicació. En tot cas, L'enunciat ja t'ho explica tot. Portem a aprovació l'addenda del conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Ajuntament de Molins de Rei per a l'encàrrec de la gestió i el manteniment del Parc de la Mariona. En data 18 d'octubre del 2022, l'Ajuntament de Molins de Rei i l'àrea metropolitana van signar un conveni de col·laboració que tenia per objecte el manteniment i la gestió d'aquest parc. Aquest conveni estableix en la clàusula 12a un termini de duració de 4 anys, des d'octubre, 19 d'octubre del 22 fins al 18 d'octubre del 26, així com la possibilitat de ser prorrogat per un període addicional de màxim de 4 anys. La voluntat d'ambdues parts ha estat sempre prorrogar el conveni per 4 anys més, des del 19 d'octubre del 2026 fins al 18 d'octubre del 2030, amb les mateixes condicions que estableix el conveni original, incloses les condicions econòmiques i financeres que ha d'assumir l'Ajuntament, i amb les modificacions de les clàusules 9a, 13a i 14a del conveni. En tot cas, aquest seria l'explicació del punt.
1: Intervencions? Senyor Ramon Sánchez, endavant.
3: Gràcies. Bé, és una bona notícia, però en l'informe de l'interventor posa a la taula una cosa que jo vaig fer la pregunta, que és saber quin és el cost real d'aquesta prestació del servei. O sigui, quin cost té per l'Ajuntament aquest cost del servei. Aquí en l'informe d'intervenció ell també diu que primer no pot ser, no pot tenir una nova despesa complementària, evidentment no la té, però és veritat que sí que hauríem de saber, o com a mínim jo demanaria que es fes de cara a quan toqui, d'un estudi de costos realment, perquè l'Ajuntament presta un servei en aquest d'allò, i per tant per saber quin és el cost real d'aquest centre, o aquest centre, aquest cost de gestió d'aquest àmbit, en definitiva, per poc que sigui, té un cost. Llavors voldria saber quin és el cost.
6: En tot cas, i em sembla que és el que es va comentar a la pròpia informativa, hi ha una part que sí que es podria treure, perquè és el tema dels consums elèctrics, que ho paguem des del propi Ajuntament, però hi ha una part que deriva de vandalisme, de diferents activitats que es realitzen al parc, que és molt més difícil d'un any per l'altre fer una valoració, perquè d'un any a l'altre poden canviar molt aquestes incidències. En tot cas, agafem la seva petició i mirem a veure de passar a intentar fer un càlcul el més aproximat possible.
1: No sé si vol tornar a intervenir, senyor Sánchez. Donem per aclarits. És veritat que l'informe consta el cost del servei en funció de l'àrea metropolitana, i és veritat que per nostre es deia aquesta dificultat de saber el compromís, quantificar d'entrada l'import econòmic al que ens comprometem amb aquesta minuta. Per tant, és com si diguéssim, si tinguéssim una partida de reserva en funció de com després es pot fer servir. En qualsevol cas, tindrem temps d'ocasió i passem a la votació. Si els sembla, vots en contra? No n'hi ha cap, abstencions? Doncs també s'aprovaria per unanimitat. I passem al punt 14, que en aquest cas és aprovar la minuta del conveni de col·laboració, en aquest cas igualment entre l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei, però en aquest cas pel finançament de les obres del projecte executiu de la nova àrea de jocs infantils i millora de l'àrea d'esbarjo per a gossos del Parc de la Mariona. En aquest cas, el punt el presenta el regidor d'obres, senyor Miguel Zaragoza. Endavant.
0: Gràcies, alcalde. Parlem d'obres. El conveni, hem explicat, nosaltres ja fa temps que vam fer un encàrrec a l'àrea metropolitana de Barcelona per poder fer una modificació de certes zones del mateix parc. Compartíem una preocupació de que consideraven que n'hi ha determinats espais del mateix parc que no s'estava tenint o no tenen l'ús que inicialment se li va donar. Perquè ens fem una idea, tota la zona de llespa verda gran que tenim a l'enganxada a l'Avinguda Barcelona Méndez Pelayo, per entendre's, tot aquell espai, vam fer un encàrrec de que allò es pogués convertir en una gran zona de llocs infantils, que és el que vam presentar a la resta de forces de l'oposició, i que en aquest encàrrec el que fa és tota una remodelació d'aquesta zona per intentar donar-li la volta a aquest espai i generar un gran espai d'esbarjo i d'oci cara als infants, però també una ampliació de la zona d'esbarjo de gossos que tenim més enganxada a la zona del polígon. Si us en recordeu, el Parc Mariona fa una L, el que no ho sàpiga, aquella L que entra en l'avinguda Barcelona anant cap al barri de la Riera Bonet, allà en tenim una zona d'esbarjo, aquesta pràcticament doblarà la seva capacitat. Aleshores, tota aquesta actuació té un cost de 708.826 euros amb IVA, de la qual l'AMB aportarà 622.837, dels quals d'aquests 622, 464.000 són mitjançant el pacte, que és amb el que nosaltres financem diferents inversions de l'Ajuntament. La mateixa àrea metropolitana de Barcelona, el seu pressupost, hi fica 158.826 euros, és a dir, n'hi ha una part del finançament que és finançament directe dels pressupostos de l'àrea metropolitana i 85.989 és l'aportació de l'Ajuntament, que és el motiu del que portem aquest conveni, perquè com fem cofinançament amb l'àrea metropolitana, qualsevol cofinançament ha de quedar per escrit que en els convenis l'ha d'aprovar el ple municipal. Con la qual cosa, doncs, l'aportació de l'AMB a aquesta obra serà del 87% i de l'Ajuntament d'un 12%.
1: Obrim el torn d'intervencions. Senyora Meritxell Camajó, endavant.
2: Bé, doncs nosaltres des del grup d'Esquerra celebrem, òbviament, la reforma d'un parc, i més si és per millorar els espais dels jocs infantils i dotar-los de més espais de lleure pels nens i nenes de la vila, també per als gossos. Ara sí que, d'alguna manera, també nosaltres considerem important que l'Ajuntament pugui estar sobre i pendent del projecte executiu, de com es durà a terme l'obra. Per què diem aquesta petició o per què fem aquesta petició? Doncs perquè l'experiència dels últims anys en diversos projectes que ha executat l'AMB hem vist que han arribat a la ciutadania amb unes imatges renderitzades que després moltes vegades no han respost al resultat final, i per tant sí que demanem que l'Ajuntament pugui estar a sobre perquè els espais siguin funcionals, accessibles, sostenibles i adequats a les necessitats de la vila.
1: Més intervencions? Senyor Ramon Sánchez, endavant.
3: Només un matís. Jo crec que la passa d'octubre, per exemple, comença a ser allò que els renders deien. Per tant, segurament hi ha alguna cosa que encara l'hem d'arreglar, sobretot el que és la pèrgola, que és allò on realment aquí sí que jo crec que no hem estat prou atents al conveni que teníem per poder rodar, i per tant jo crec que aquí sí que l'Ajuntament ha de veure com arregla això, perquè no s'ha acabat de solucionar, però sí que la plaça comença a ser allò que se'ns va dissenyar, no? En tot cas, crec que és una molt bona notícia. Mollerri tindrà un espai de referència de jocs infantils que va a diferents tipologies d'edat, i per tant això crec que és una bona notícia també per intentar arribar els diferents segments de nens i nenes del nostre municipi, i per tant és un projecte que, com jo deia, l'Ajuntament posa aquests 85.000 euros més els dels pactes, i per tant no els posa monetàriament, però sí que venen destinats de la partida de pactes que li toca cada any, cada 4 anys amb l'àrea metropolitana, no? Aquest és un detall, i en tot cas valorar positivament aquesta actuació. Esperem que els jocs funcionin molt molt bé, com també l'altra modificació també s'ha emportat per poder reformar tant el que és el projecte de la plaça dels Països Catalans com un altre espai de Molins de Rei, i per tant aquesta jo crec que és una bona notícia. Però aquí el govern, només recordar-los que estem en aquell procés de compliment dels pactes del pressupost, per intentar veure com fem aquest espai de transició de millora des del punt de vista de la millora de seguretat pel parc de Mariona. Això només recordar-ho per tenir-ho present, i crec que aquest espai, doncs, ara amb aquest nou espai, crec que millora encara molt més el que és el parc de la Mariona.
1: Senyor Zaragoza, endavant.
0: Bueno, els renders al final evidentment no sé si el render que ha sortit del Parc de la Mariona sortiran exactament els mateixos nens quan estiguin, vull dir, Clar, clar, és que anem a... anem al detall, i jo coincideixo una mica amb el que diu el senyor Sánchez, és a dir, els renders intenten donar una ajuda de visualització de com quedarà un espai que després comporta una sèrie de modificacions, evidentment, no? Perquè si se'n recorden de la proposta de la plaça 1 d'octubre amb una intervenció massiva d'arbrat, en aquella intervenció massiva d'arbrat, que nosaltres vam tenir un debat intern també de si havia de ser tan, tan dens o no, doncs vam veure que alguna d'aquestes densitats va caure pel camí. Era molt, molt arriscat. Jo sí que crec que, i entenc que vostè estava parlant del pont de la cadena, no de la plaça dels Països Catalans, ha parlat de la plaça, i entenc que és pont de la cadena, no? Perquè a la plaça dels Països Catalans no tenim previst fer res, com a mínim ara, eh? No, és el que he entès, però és igual, és el matís que efectivament que fent la tercera fase del pont de la cadena, evidentment n'hi ha de les propostes que es fan quan tu fas un projecte, a vegades poden quedar millor o poden quedar pitjor. Nosaltres hi fem, evidentment, el seguiment amb els serveis tècnics del compliment de tot allò que ens diuen el projecte tècnic, no el render. Si li sembla bé, jo crec que el que hem de fer és que es compleixi el que diu el projecte tècnic, que és el que nosaltres ens assegura que allò que fem és fàcil, i aquestes, els projectes que aprovem, sí, i a la resta, evidentment, estem treballant en aquesta línia que vostè ha comentat.
1: Moltíssimes gràcies. Entenc que podem passar a votació. Ah, doncs, endavant, senyor Sánchez.
3: Gràcies. No m'he equivocat. Jo estava parlant del punt anterior de la modificació de romanents, on l'informe tècnic d'instal·lacions tècniques de l'àrea de sostenibilitat i territori diu, atès que vol realitzar la millora del parc infantil de la plaça dels Països Catalans i de l'Antoni Marca. I això és el que he llegit. Per tant, jo parlava de la modificació anterior.
1: Doncs s'ha aclarit aquesta referència, no? Vol intervenir, sí? Endavant.
0: Sí, sí, no, és a dir, evidentment, a la part d'inversions vam aprovar una partida que era la part de parcs infantils. Com no l'havia entès, la part de parcs infantils, havia entès que parlava de la plaça. La plaça no la toquem, evidentment, fent intervencions, com diuen els informes, a diferents parcs infantils. Són varis els que fem, si no recordo malament, a la zona de la Llave d'Ebre, a la Guardioles, aquí en concret on vostè viu, però jo no he fet aquesta associació d'idees i m'ha sobtat lo de la plaça, però ja està, aclarit el tema.
1: Aclarit el tema, passem a la votació. Vots en contra? No hi ha cap, abstencions? No hi ha cap, doncs s'aprovaria per unanimitat. I ara passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, que té 4 punts i que, pactat amb portaveus, s'explicaran conjuntament. És el punt 15, aprovar l'adjudicació directa dels mòduls de venda 3 i 4 laterals del mercat municipal. El punt 16, que és aprovar l'adjudicació directa als mòduls 20, 22, 24 centrals de la plaça 2 de vehicle i ampliació de categoria al mercat municipal de Molins de Rei. El punt 17è, aprovar l'adjudicació directa del traster número 6A del mercat municipal de Molins de Rei. I el punt 18è, aprovar l'adjudicació directa als magatzems número 5 i pàrquing de cotxe número 7 i 9 del mercat municipal de Molins de Rei. I té l'explicació d'aquest punt la regidora Carme Maduri. Endavant.
7: Sí, bon vespre a tothom. Bé, com que els títols ja gairebé ho deien tot, simplement voldria fer una mica d'explicació. Ja sé que el ple avui va molt, molt farcit, però realment voldria aclarir uns quants conceptes sobre aquest servei essencial de la vila, amb aquest procediment que ha durat un any. I tots els expedients que es porten a ple corresponen a adjudicacions directes dins de la possibilitat prevista en primer lloc a l'article 81 del Reglament del Mercat Municipal. I així mateix aquestes adjudicacions també es fonamenten en les condicions establertes al plec de clàusules administratives particulars, que és el PECAP, i al plec de prescripcions tècniques particulars, que és el PPTP, a la darrera licitació, els quals preveuen la possibilitat de realitzar adjudicacions directes durant el termini d'un any des de la celebració del concurs que va tenir lloc a l'1 d'agost del 2025. Aquesta durada de la concessió serà de 10 anys, d'acord al que s'estableix el PECAP, i realment aquests expedients afecten a la Perla de la Llotja, que és una peixateria, a la Polleria Loli, que a més fa ampliació de categoria a queviures, que és una categoria que havia desaparegut al mercat. L'Esperança del Peix, que realment la seva adjudicació és un magatzem, i després que tenim també l'adjudicació d'un altre magatzem i places d'aparcament a les Palmarines, que es tracta del concessionari actual que va assumir l'activitat per traspàs de la parada de les Palmarines. Així doncs, amb l'adjudicació d'aquestes quatre expedients no quedarà cap plaça de pàrquing disponible, els magatzems en quedaran dos, i en quant als modus, la disponibilitat seria el que correspondria a set parades. Cal tenir en compte que, d'acord amb les condicions establertes als plecs de la darrera licitació, la possibilitat d'efectuar adjudicacions directes finalitza l'1 d'agost del 2026 i un cop transcorregut un any des de la celebració del concurs. Així doncs, a partir d'aquesta data, els espais que restin vacants ja no es podran adjudicar mitjançant aquest procediment. No obstant això, es podran autoritzar sessions temporals d'ús per decret d'alcaldia amb una durada màxima d'un any prorrogable per un any addicional, d'acord amb la normativa i els instruments reguladors aplicables. I explicat això, doncs, simplement es proposa a ple aprovar l'adjudicació directa de la concessió administrativa de Manial per a l'ús privatiu de diversos espais de domini públic del mercat municipal de Molins de Rei, corresponent als mòduls ja citats, als títols, així com a les places de pàrquing també esmentades, a requerir a tots els interessats el pagament del cànon inicial d'acord al PECAP, condicionar l'adjudicació directa esmentada al punt anterior d'acord al pagament efectiu del cànon concessionari inicial, disposar que en el termini de 15 dies hàbils comptats des de la notificació del present acord es formalitzi la concessió en document públic administratiu, notificar aquest acord als propietaris de la concessió, a l'Associació de Venedors del Mercat Municipal, al Departament de Rendes, a la Intervenció i a la Directora de Mercats de l'Ajuntament de Molins de Rei i, com a últim punt, publicar la formalització de la concessió en el perfil del contractant.
1: Moltíssimes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Senyora Sesquerriera.
8: Gràcies. A veure, la resposta o la meva intervenció en aquest cas serà més curta que l'explicació. Abans de votar les adjudicacions, no ho dic perquè a les informatives Esquerra Republicana ha sigut molt insistent amb el tema del mercat des de fa temps. I abans avui de votar les adjudicacions que es vinculen al mercat municipal, volem fer algunes consideracions. Celebrem que hi hagi interès per agafar parades i que hi hagi moviment al mercat, ja que és un equipament clau per la vida comercial i social de Molins de Rei, i fa temps que Esquerra Republicana reclama mesures per dinamitzar-lo i reduir en la mesura que es pugui els espais buits. Ara bé, aquestes adjudicacions no poden amagar les mancances existents, especialment amb la problemàtica de la climatització que últimament, bueno, que des de ja fa temps, però que últimament perjudica molt. Tot i entendre les dificultats tècniques i administratives, considerem que hi ha hagut una manca de previsió i de resposta adequada. Per la nostra part, pensem que els aparells que es van posar eren insuficients i no em vull extendre amb aquest tema, que sabem que aquesta setmana s'està resolent d'una altra manera que donarà més benestar i més garanties de passar l'estiu que les que tenim actualment. Per això demanem que el govern actuï amb la màxima celeritat per resoldre definitivament el problema de la climatització del mercat, perquè no té sentit impulsar noves adjudicacions, que ja ens agraden, però si no es garanteixen unes condicions mínimes de confort i funcionament, no anem pas bé. El mercat necessita activitat, Molins de Rei també, però també necessita el mercat manteniment, inversió i una certa planificació. Ens preocupa últimament que no estigui, bueno, que hagi deixat de ser el mercat un espai considerat refugi climàtic, enguany no ho és, i esperem que la resolució que ens proposen i que es posarà a terme avanci el més ràpid possible. Gràcies.
1: Més intervencions? Senyor Ramon Sánchez, endavant.
3: Gràcies. Diuen que bé està el que bé acaba, però diuen que bé està el que bé acaba. Però No, no és, diuen que bé està el que bé cala. Algú així.
9: Igual no ho he dit bé, però ho havia sentit. Diuen que no està el que bé cala, no?
3: Però en tot cas, ningú pot amagar que el camí que hem recorregut durant tots aquests anys ha sigut dur i ha sigut complicat. Una licitació que va començar a córrer cuita, d'on ens deien que no era prioritari, en una reunió amb l'associació de venedors del mercat municipal, doncs es va acabar fent una licitació que es va tenir que desbatreure, que es va aturar, que es va tornar a presentar i que la vam i que va quedar deserta. Això després va plantejar doncs, poder dur a terme doncs, altres actuacions com poder tenir aquesta capacitat de poder adjudicar de manera directa doncs, aquesta prova. I aquesta prova doncs, ha estat i s'ha demostrat que ha sigut una bona idea per tal de poder dotar algú que no se tenia clar si podia tirar endavant un projecte i en tot cas ha servit perquè avui cedim totes aquestes parades, totes aquestes places d'aparcament i que per tant el mercat estigui una miqueta millor. Una miqueta. No ho hem solucionat tot. Encara ens queden parades i bastantes per poder solucionar. A la regió ens deia que hi havia algú que estava en la comissió informativa, ens va dir que hi havia algú que estava interessat i que per tant possiblement tindríem notícies positives. Ho celebro. Espero que sigui així. Però possiblement ens hem de començar a replantejar si aquest és el model de mercat que hem de continuar treballant. Si aquest ha de ser el model en què ens hem de basar o el mercat ha de tenir un canvi des del punt de vista de veure com l'afrontarem, si aquest és el mercat del segle XXI o continuem igual. I aquí jo crec que entra un debat que hauríem de plantejar-nos si és aquest el camí o ens hem d'adaptar a altres municipis que han pres altres camins, però que el mercat s'ha demostrat que funciona i funciona bé. Per tant, en un mercat on tenim problemes evidents, on veiem que cada vegada costa més, hem d'intentar veure com aproxima la ciutadania al mercat municipal. I això jo crec que és una feina de tots i totes, i per tant aquí és evident que trobaran ara Molins un aliat per intentar buscar i cercar les millors propostes per tal de continuar millorant el mercat municipal. Després podem entrar, evidentment, en què la imatge actual amb aquesta situació que hem tingut durant aquest darrer any no ha estat la més positiva i això jo crec que ara s'ha començat a revertir, esperem que reverteixi de manera definitiva quan tinguem ja l'adjudicació de la licitació i puguem dur a terme aquest recanvi d'una cosa que sabíem que costaria i que costaria molt. Per això vam posar-ho en l'acord de pressupostos de l'any 26, una cosa que vam treballar conjuntament i que per tant celebrem que tot i que ha vingut tard, però ja sabem que també les situacions van com van i a vegades la casa no és la més ràpida en segons quina confecció de plecs, però en definitiva ja estem encaminats i per tant esperem que el més ràpid possible ja comencem a veure una altra imatge al mercat municipal.
10: Moltes gràcies. Doncs si ha fet referència al clima, jo mateix respondré. Començava el mandat segurament amb més d'una reflexió que deia que afrontàvem un mandat difícil perquè es veien en l'horitzó jubilacions estratègiques del mercat i feia anys que duíem una dinàmica de pèrdua de parades del mercat. Jo crec que ara ja podem afirmar que aquest mandat serà el que més diners haurem invertit en el mercat municipal des de la seva renovació del 2007 i que acabarem amb més parades de les que vam començar el mercat i amb més opcions de negoci, perquè entre altres coses vam recórrer a una licitació de fons europeus, subvenció de fons europeus, que ens ha portat unes guixetes refrigerades que jo no sé si portaran gaires clients més, però com a mínim els fa la vida més fàcil als clients habituals i per tant facilita la compra en el mercat municipal. Per tant, jo ja entenc que quan ve aquest punt determinats grups han de fer el posicionament respecte a que tot és molt lent, potser falta inversió i planificació, que és el que ha dit senyora Riera. El procediment és el procediment i mirem d'agilitzar-ho al màxim. Mirem d'agilitzar-ho al màxim. Però cadascú la seva responsabilitat. Com poden entendre, cap regidor de govern, i saben que aquesta línia poques vegades la creu, però cap regidor del govern és responsable de decidir quin projecte tècnic s'ha de posar per substituir la refrigeració al mercat o no. Entenc que no ens estan demanant això. I nosaltres, com vostès quan governaven, també han de fer acte de fe en la capacitació tècnica. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut fins ara. Hem arribat a temps? No, clar que no, és que els primers que som crítics som nosaltres. A crítics no ens guanyen, però després el que agrairíem també és que quan fem una cosa es reconegui pel bé del mercat municipal. Si s'ha de fer una licitació d'una renovació d'una màquina que porta 20 anys funcionant i que està preparada pel clima de començaments de segle que no és l'actual, que no és l'actual, doncs s'ha de posar una inversió que en aquest cas com a mínim eren 250.000 euros i això no es pot fer ni amb un negociat ni amb una adjudicació, ho vam provar d'emergència, però escolti, si els tècnics no ens acompanyen, ho vam provar, clar que sí, però com saben no és suficient que ho demani la regidora, el regidor o l'alcalde, hi ha d'haver uns informes tècnics que quan sí que ho proposem per una reforma del vas de la piscina, diuen sí, veiem les consideracions i la catalogació d'emergència, per tant comprem aquest argument i es pot adjudicar sense licitar i sense partida. Però en aquest cas, malgrat tenir partida, no es va comprar l'argument de l'emergència. I hem hagut d'anar a una adjudicació per urgència, però que requereix el seu procediment, que fins al 27 de juny no s'acaba. I durant un moment ens proposaven unes mesures que no han estat eficaces. Fins que algun regidor proposa la solució que avui s'està implantant. Haguéssim pogut proposar la part política aquesta solució? Doncs tant de bo l'haguéssim proposat abans. Però, com podran entendre, espero que estiguin d'acord amb nosaltres que no és aquesta la nostra funció. I aquesta és el que s'explica als paradistes del mercat dijous passat, jo mateix, i, escolti, se'ls diu dijous, divendres, màxim dilluns 29, esperem que això estigui en funcionament. I s'ha agafat el compromís i s'expliquen aquí que això estarà fins que sigui necessari. I s'ha interlocutat amb les entitats afectades per la instal·lació d'aquesta màquina, que estarà en funcionament fins que això sigui necessari. Perquè, evidentment, som els primers que entenem que el mercat no podia funcionar com funcionava. Ara, posem de relleu, sisplau, que hem fet més campanyes que mai. Perquè hem sumat les pròpies que fa el mercat municipal gràcies a la subvenció de l'Ajuntament de Molins de Rei i les que hem pogut fer gràcies a la línia de fons europeus de 360.000 euros. Hem activat nous possibles clients amb les guixetes refrigerades. Hem encetat un procés d'adjudicació de parades que farà, si tot va bé, que acabem amb més parades, que acabem amb més parades al mandat de les que vam començar. Podem fer més coses? Bueno, segurament, però com a mínim reconeguin que és el mandat que més s'ha fet pel mercat municipal. En un moment que és el que hem de fer, perquè el mercat és el que és, en general, la competició és la que és, els usos comercials de la ciutadania són els que són, i com saben, jo en això també demano responsabilitats a tothom, inclús a tots els veïns i veïnes. Quan diuen, és que el mercat, bueno, escolta, doncs tenim, tots aquí tenim la responsabilitat que si tots anem a comprar el mercat encara tindrà més via. Tots i totes tenim aquesta responsabilitat també. Perquè ja sabem que a vegades també ens agrada dir, és que el mercat i tal, i després els primers que no anem. Bueno, doncs això no pot ser. Per tant, nosaltres estem mirant d'activar al màxim el mercat actual. I crec, com a mínim, que el full de ruta és positiu. Insisteixo, que podem fer més, que ho hem d'agafar, i agraeixo les paraules del senyor Sánchez, en aquest sentit, és a dir, que hem d'anar tots més junts en aquest sentit, bueno, doncs, tant de bo. Però, és a dir, amb el just raonable del posicionament de cada un dels temes que hem parlat. I a partir d'aquí obrim el segon torn i d'onze. Endavant, senyora Cesca.
8: Jo sóc compradora del mercat des de fa 60 anys i a mi que el mercat ja faci ara una mica de calor, m'és igual. Fa 60 anys em feia molt més i a l'hivern feia un fred increïble, però el temps ha canviat. les expectatives de les persones que van a comprar són unes, i les responsabilitats de les persones, en aquest cas que representem el nostre grup, doncs és una altra. I hem demanat moltes vegades a les informatives, doncs, perquè no es feien aquestes coses, han fet propostes, han fet preguntes, i el que jo ara he manifestat és una part. Vostè em manifesta una altra i estic d'acord. I el que diu el senyor Ramon Sánchez també. Però no s'ha anat ràpid. Ja sé que les prioritats les trien vostès, però miri, en el BOP vaig mirar el catàleg de serveis del 2025 i del 2026 que fa referència al suport a la inversió en mercats municipals pel que fa als ajuntaments per modernitzar i climatitzar els mercats que o tenen una instal·lació vella i fora de servei i que s'ha d'actualitzar o que no s'ha de posar al dia. Llavors, no surt. Vostès, jo no faré el llistat aquí nominatiu, però vostès poden veure tots els municipis beneficiaris i els imports exactes que la Diputació ha destinat. És possible que vostès, des de la regidoria, ho hagin demanat i se'ls hagi denegat. Són molts els ajuntaments que volen modernitzar i climatitzar els seus espais. Això ho entenem. Però parlem-ho. I no es parla d'això. Llavors, jo sí que he manifestat a una informativa, fa dos informatives enrere, que un mercat que fa 20 anys que està construït és, o es va fer una licitació anant molt a la baixa en quant al pressupost de les empreses que agafaven i bueno, optaven a fer l'obra de la climatització i es va anar a la més barata però amb menys garanties, perquè en 20 anys molts mercats de Barcelona continuen mantenint, reparant i fent petits retocs, però no canvien tota la climatització. Això és, tenim evidències d'aquest tipus, i en aquest sentit havíem parlat a la informativa amb la regidora, i per això que jo tinc moltes ganes i el nostre grup té moltes ganes de que això s'acabi, que s'acabi bé i que la gent vingui, opti per tenir una parada i ens engresquem tots i anem a comprar. I com diu el senyor Sánchez, bé està el que bé acaba, però encara no ha acabat, eh? I falta. Gràcies.
3: Més intervencions, senyor Sánchez?
11: Gràcies. No, sap que l'escolto amb atenció i, per tant, m'ha preocupat una de les coses que ha dit, que és, crec que és molt preocupant, i em reitero, faig esment a l'informe de la directora de serveis de l'àrea de serveis a les persones amb la seva motivació de la modificació de la prevenció pressupostària que té a veure amb el fons de contingència. Explica, i ho veu en positiu, diu, aquestes actuacions tenen un caràcter inexcusable i no ajornable. Sembla mentira que hi hagi un tècnic de la casa que digui que l'actuació del mercat municipal no és una actuació inexcusable i no ajornable. Aquí potser hauríem de prendre mesures de com podem buscar solucions a informes interns que no ens permeten buscar les solucions del Molins de Rei. I per tant, això que a vegades la part política ha de donar respostes per temes que són tècnics, crec que ens hauríem de replantejar i buscar solucions perquè això no torni a succeir. Gràcies.
3: Senyor Sánchez, sí, totalment d'acord. Perquè al final som nosaltres sempre que donem la cara. I que hem de trobar solucions. I per tant és evident que en determinats moments s'han de prendre decisions i conseqüències a partir del que vostè diu, però com també entendrà, no es pot agafar a ningú
10: i obligar que signi el que no ni fa ni signa. I ja m'entén. La qüestió és que és indistintament en aquest sentit el fons de contingència no era suficient, que no, és un matís, però que entenent la major, senyora Riera, no, he entès que ha dit, com m'ha semblat entendre, que ha fet la seva segona intervenció, s'ha fonamentat en dos arguments, que no sortim en els ajuntaments que han rebut subvenció de part de la Diputació en el decurs del 2025-2026 per... bueno, que s'ha mirat el BOP i que en la sol·licitud de subvencions per canvi, renovació, no, ara si vol, renovació i canvi, no sortia l'Ajuntament de Molins de Rei. Això és el que ha dit. Sí, clar, ja és que estem parlant de la climatització, clar. Però miri, això li faré el mateix exemple i després ja entraré, i després ha fet un segon argument i amb això acabaré. Bueno, és que ha fet referència a la licitació del 2007. Bueno, doncs de que ben entès total, perquè quan ha dit que hi ha mercats que després de 20 anys continuen amb la màquina en funcionament, és la licitació del 2007. Perdoni, no la vam fer nosaltres. No la vam fer nosaltres. I trobarà en algun acte d'algun ple que aquest grup que parla va ser molt crític amb aquella licitació perquè es va fer en 3 lots. En 3 lots. I això encara ens en recordem alguns. I se'n recordarà que un dels grans debats en aquella època era el problema de goteres que durant un temps va ser el mercat. Perquè es va fer l'edifici, després es van posar les plaques a sobre i després es va fer un altre encàrrec. I vam ser nosaltres els que vam ser crítics amb aquella licitació. No em faci vostè ara referència que aquella licitació va anar a preu i potser ara el problema de la màquina actual és aquella licitació, perquè llavors, sisplau, demani responsabilitats al seu grup municipal. No el nostre. No el nostre. No. Perdó? No va ser? No, no, vostè no, però el seu grup no. El seu grup sí. Perdoni.
8: No, disculpi, alcalde. Jo no l'acuso. Ni a vostè ni al seu grup. Però tampoc digui que va ser el nostre regidor, alcalde d'aquella època, que ja es va trobar tot aprovat. Venia de l'anterior, el senyor Arques, en tot cas.
10: Senyora Riera, jo crec que ens entenem, tothom sap qui governava i amb qui governava en aquella època, i no passa res, ja està. Però jo el que dic és que, miri, no, sap què fa? Nosaltres vam ser crítics, ja que parlem del tot, i amb això sí que voldria acabar perquè crec que no s'ha de llegar, però nosaltres vam ser crítics en aquella època. Però jo el que no criticaré és precisament la licitació de la màquina refrigeradora del 2003-2007. Perquè les condicions climàtiques d'aquell moment eren unes i ara segurament són unes altres. I miri, al final no és l'únic equipament que hem tingut problemes amb les calefaccions, amb els serveis aires acondicionats i amb els sistemes. Perquè hi ha una màxima que en aquest país, ara, diguéssim, que no acabem de tenir resolta quan fem un nou equipament, que és la conjunció entre el projecte arquitectònic i les instal·lacions que s'hi posen. No, i això en tenim d'exemples en licitacions recents, en licitacions de fa 10 anys i en licitacions de fa 20 anys. Però no diguem que el problema va ser que es va fer una licitació a la baixa en el 2003 i que llavors... Escolti, va passar el que va passar. A partir d'aquí, si nosaltres no hem demanat en el 2005... Miri, això és que no és matemàtica la vida d'una màquina. No és matemàtica, és com un cotxe, depèn de la utilització del cotxe. Hi ha moments que el cotxe prefereixes reparar-ho. I quan arriba un moment que el cost de les reparacions s'excedeix, el canvies. I és el que ha passat amb aquesta màquina. L'hem anat reparant. No és cert que durant 6 anys no hagi funcionat l'aire, com alguns s'atreveixen a dir. No, no, alguns, jo no he dit vostè. Però alguns afirmen aquesta qüestió de que fa 6 anys que... No, fa 6 anys que ha requerit de més reparacions. Fins que ha arribat un moment que la reparació no era suficient i prenent la decisió de canviar-ho. I canviar-ho, com he dit, no es fa d'un dia per un altre. A més, i continuarem apostant per la inversió, el canvi de sistemes, de serveis del mercat, perquè evidentment ha de funcionar per la comoditat de tothom, que no és la seva de fa 40 anys, és l'actual, que evidentment requereix uns altres nivells De la mateixa manera que els camps de gespa ja no són de terra i són de gespa artificial de futbol, i els pavellons ja no han de ser a l'aire lliure i són coberts, etc, etc, etc. Si els sembla, amb això passaríem a la votació. No faré lectura dels punts, aniré dient un per un, si els sembla, i passem a la votació, per tant, del punt 15 de l'ordre del dia, que si no recordo malament, secretari, és el primer punt de, no? D'aquests, el 15, vots en contra, abstencions, per tant, tots a favor. El punt 16, vots en contra, no n'hi ha cap, abstencions, tampoc, s'aprova per unanimitat. El punt 17è, vots en contra, no n'hi ha cap, abstencions, tampoc, s'aprova per unanimitat. I el punt 18è,

0: En aquestes noves bases el que hem fet és estudiar les adjudicacions que hem fet abans i estudiar aquells punts on ens trobem que o bé hi ha alumnat que no pot justificar la seva subvenció o no compleix criteris. Per tant, els canvis més importants entre les dues bases, les que teníem i les actuals, són fonamentalment la inclusió dels cicles formatius de graus bàsics, que és una innovació que prové de l'últim currículum del 2022, que és veritat que ja quan van sortir les subvencions ja existia, però pràcticament no hi havia exemples de cicles formatius de grau bàsic, ara ja en tenim alguns i per tant, tot i que no hem tingut mai un estudiant que ens la demani per fer un cicle formatiu de grau bàsic, sabem que això tard o d'hora pot passar el examen inclòs. Hem flexibilitzat alguns requisits de documentació perquè ens hem trobat que hem hagut de denegar sol·licituds doncs, que ens han presentat l'expedient però no ens han presentat, per exemple, el document de matrícula. Doncs hem intentat ser més flexibles en això i hem ampliat els centres també concertats i privats que ofereixen algun tipus de cicle formatiu, etc, per poder tenir cobertura, perquè era l'altre gran àmbit on denegàvem subvencions. I com que no hem esgotat cap any l'import de la subvenció, doncs enteníem que aquestes noves bases ens havien de permetre ampliar aquells als que els hi estàvem denegant o no arribàvem a otorgar subvencions.
1: Volíem el torn d'intervencions. Senyora Alba Cabral, endavant.
2: Bona tarda. Des del nostre grup municipal votarem favorablement aquesta proposta d'aprovació de les bases reguladores per als ajuts al transport de l'alumnat d'estudis postobligatoris. Entenem que l'accés a l'educació ha d'estar garantit en igualtat de condicions per a tots els joves de Molins de Rei, independentment de la situació econòmica de les seves famílies. Quan l'oferta formativa obliga a molts estudiants a desplaçar-se fora del municipi, l'administració local ha de contribuir a reduir aquest cost i evitar que els converteixi en una barrera. Valorem positivament que es mantingui aquesta línia d'ajuts, ja que representa una inversió en oportunitats, en formació i en futur. Creiem que els recursos destinats a facilitar l'accés als estudis són recursos ben invertits. Dit això, també aprofitem aquest debat per demanar al govern municipal que faci un seguiment d'impacte real a aquests ajuts, tant pel que fa al nombre de beneficiaris com la suficiència de les quanties concedides. És important assegurar que la convocatòria arribi a totes les famílies que la poden necessitar i que les bases s'adaptin a les necessitats reals dels estudiants. El nostre suport avui és un suport responsable i constructiu perquè entenem que aquesta és una mesura positiva per al municipi i especialment per als nostres joves. Per aquest motiu, votarem a favor. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Més intervencions, senyor Joan Fabra.
3: Bon dia, sí, gràcies. Bé, evidentment també estem d'acord en que es facilitin aquestes beques als estudiants i evidentment doncs, en qualsevol mesura com aquesta que té un cost molt baix però és un incentiu doncs, perquè les persones continuïn amb els seus estudis i sobretot les persones que tenen més necessitats doncs, tinguin aquest incentiu addicional per poder-ho fer, però hi ha un problema amb tots aquests programes, no? I és que per com estan dissenyats es paguen el venciment, quan el demanes ja has acabat de cursar els estudis. Aleshores, aquest objectiu que té un programa com aquest, no? Que sobre el paper és doncs, que persones que poden tenir més dificultats econòmiques rebin aquesta beca i amb això puguin doncs, pagar els abonaments de transport per poder anar als seus estudis i cobren aquests ajuts un o dos anys després d'haver finalitzat aquest curs, doncs bé, aquest efecte o aquest impacte doncs, d'afavorir la seva continuïtat en aquests estudis, de posar-los les coses més fàcils mentre estan estudiant, no hi és, no? És inexistent, ja és

0: En aquest sentit, que sí que caldria, més enllà de doncs, valorar positivament les coses que milloren en aquest ordre de bases respecte al que hi havia abans, el que caldria és veure com s'aborda l'element central que cal millorar, que és això, que es pagui doncs, a mesura que es va generant el dret, o inclús de manera anticipada, ni que després s'hagi de fer alguna revocació, no? Perquè és que si no, ja dic, està bé com un incentiu més, però perden pràcticament tot el seu sentit.
1: Moltes gràcies. Endavant, senyor Lucas Ferro.
2: Sí, moltes gràcies a ambdós grups. És veritat, la teva intervenció és una cosa que en realitat comparteix amb els ajuts universitaris també, perquè els ajuts universitaris l'únic que se't finança al moment és la beca de matrícula, que després si no te l'atorguen has de pagar, però sempre es paguen a anys vençuts. Un dels problemes d'aquest disseny és que de fet només el problema de dissenyar un ajut vençut és que si després volguéssim anticipar-lo hi ha una contradicció, que és que nosaltres hem de demanar la garantia de que aquests estudiants efectivament han cursat, han assistit, tenen l'expedient, etc, etc. Per tant, aquest és un dels requisits típics d'aquests ajuts, igual que a les universitats, doncs tens un mínim d'aprovats, que ara no recordo quan deu ser, però en la meva època era de, em sembla que eren de les 10 assignatures que feien, com a molt en podies suspendre dos, i si no, se'n perdies la beca, no? Que sempre dèiem, etc, etc. Per tant, ja són uns criteris i uns ajuts que en les seves pròpies bases es regulen a posteriori i que és difícil anticipar fets que no pots acreditar amb anterioritat més enllà de la matrícula. Però és veritat que això genera doncs, una situació durant un any d'impàs que a vegades és contradictòria amb la pròpia dinàmica que vol corregir la subvenció, que és evitar l'abandonament escolar en les etapes postobligatòries. Per tant, esperarem a veure si en algun moment hi ha un replanteig d'aquest tipus de criteris i d'aquest tipus de disseny, però de moment es produeixen en aquesta línia.
1: Gràcies. Sí, senyor Fabra, endavant.
0: A veure, hi ha diverses maneres de resoldre-ho, no? I és un tema que, tot i això, tot l'impacte reduït en el cos i en els beneficiaris, doncs requereix unes inversions en desenvolupaments d'aplicatius i en procediments i tramitació que no és menor, no? Perquè al final qualsevol subvenció doncs s'ha d'acollir a una normativa que és complexa i construir esquemes doncs, que permetin fer aquests pagaments recurrents i totes aquestes justificacions doncs no és fàcil, no? Però tot i això jo crec que és important mantenir aquesta qüestió com un objectiu i una opció que jo plantejaria per poder resoldre aquesta situació i que crec que seria millor, i atès que és un import reduït es pot fer amb risc molt baix de que després no restituir-ho, és que hi hagi una bestreta, és a dir, que es pugui fer la sol·licitud amb la matriculació, que es faci una bestreta de l'import, i després, si no es presenta la justificació, evidentment es revoca l'ajut, i si es presenta la justificació, doncs ja es dona per saldat. Seria una manera de fer-ho en què la sol·licitud i el pagament es faria a l'inici del curs i no quan hi ha acabat, i doncs mantindria d'alguna manera el sentit d'aquestes ajudes. I en el cas doncs, del que hi hagi algun alumne que no continuï amb el curs o que no cursi o que només cursi una part del curs, doncs ja se li reclamaria la part corresponent, no? Jo crec que això és una opció que s'hauria d'explorar. Ja recordo, de fet, aquesta mateixa intervenció fa un o dos anys i la torno a fer ara, no? Perquè a vegades és el dia de la marmota, però clar, si dius una cosa i veus que tot segueix igual i ningú ha fet res, doncs bueno, entenc que és el que testa l'oposició, no? Que les paraules se les emporten al vent. Gràcies.
1: Moltes gràcies, doncs entenc que passem.
2: Si estem d'acord i ho hem plantejat i ho seguirem plantejant, però no és una qüestió que tècnicament depengui només políticament de nosaltres. Hi ha criteris tècnics en el disseny de la normativa marc, en el disseny de les bases, que no són fàcils de sortejar. De fet, aquest aquesta qüestió la vam plantejar, perquè el primer cop que vam debatre això, no sé si us en recordeu, però vam debatre un mes després de que la Diputació creés els ajuts de pressa i corrents, i us vam dir, hem tingut temps tècnic de debatre això, hem fet les bases el més ràpid que hem pogut, i va ser un dels temes que ha quedat en el tinter i que hem sotmès a debat posteriorment, i això ho hem comentat, però no és, hi ha límits en aquest cas en el disseny de marc dels ajuts que ens impedeixen fer això, però ho seguirem estudiant, eh? O sigui, ho hem plantejat, no és que quedés en el no res, sinó que va ser una de les qüestions que vam plantejar un cop passat aquesta primera convocatòria.
1: Molt bé, doncs, si us sembla, passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs s'aprovaria per unanimitat i passem ara al punt 20è, que és aprovar el manifest institucional amb motiu del dia 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI del 2026. Endavant. Senyora Jéssica Restida.
3: Sí. Bona nit ja als membres del consistori i a les persones que ens estiguin escoltant. Com cada any, al voltant del 28 de juny, el nostre Ajuntament doncs, ens sumem a la commemoració del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI. Aquesta data, que recorda, com ja sabem, els fets històrics de Stonewall, ens convida a celebrar la diversitat i, sobretot, mantenir ferm el nostre compromís amb els drets i les llibertats de totes les persones. Malauradament, la LGTBI-fòbia encara és una realitat al nostre carrer i arreu de la resta d'àmbits de la societat, i per això des d'aquest ple doncs, refermem la nostra voluntat per seguir impulsant polítiques inclusives i transversals, garantint que el nostre municipi sigui un espai segur, lliure de discriminacions i d'aquests mal anomenats o anomenats armaris. Jo llegiré aquest manifest, és un manifest que segueix molt el que vam fer l'any passat perquè tenia uns acords molt explícits i que s'han de, per desgràcia, continuar aprovant o llegint, i que inclou una proposta que ens va fer Esquerra Republicana en la lectura o en l'elaboració del manifest contra la LGTBI-fòbia, que l'hem incorporat en aquest manifest del Dia de l'Orgull. Manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI 2026. Aquest diumenge és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que commemora les revoltes de Stonewall a Nova York, inici del moviment LGTBI. Avui ens reunim a Molins de Rei per reafirmar que formem part d'una comunitat que estima, resisteix i celebra la diversitat. Defensem el dret de totes les persones a viure lliurement la seva identitat i expressió de gènere. Encara avui, les vulneracions LGTBI-fòbiques continuen afectant la vida quotidiana i la qualitat democràtica de la societat. A Catalunya, el 2025 s'han registrat 353 incidències per LGTBI-fòbia, una xifra que evidencia que la violència i la discriminació persisteixen. Encara hi ha por? Por d'expressar qui som, a qui estimem o com ens identifiquem. Moltes agressions no es denuncien per por o per normalització. La lluita continua en un context on persisteixen models socials binaris i heteronormatius que exclueixen la diversitat. Celebrem l'aprovació de la llei 13/2025, que reforça els drets LGTBI i la lluita contra la LGTBI-fòbia. I tanmateix vivim un context de retrocés global, amb l'augment de discursos d'odi i de forces que posen en risc drets fonamentals. Davant d'això, les institucions han d'actuar amb determinació per garantir la igualtat, prevenir la discriminació i combatre qualsevol forma de violència. La dignitat, la llibertat i la igualtat han de ser una realitat quotidiana. Per aquest motiu, a Molins de Rei, primer, reiterem el nostre compromís per generar entorns de confiança, prevenir aquestes violències i millorar la resposta institucional enfront de qualsevol manifestació d'odi o discriminació. Segon, garantirem l'accés equitatiu als serveis municipals i al tracte igualitari sense discriminació, incorporant la perspectiva de diversitat sexual i de gènere en tots els procediments administratius, així com els formularis i la documentació municipal recolliran plenament la diversitat familiar i de gènere. Tercer, apostem pel món local, que juga un paper clau en el desenvolupament de polítiques públiques de sensibilització i defensa de la diversitat sexual i de gènere, i també és essencial per garantir les llibertats individuals i col·lectives i construir territoris lliures de LGTBI-fòbia. Quart, reivindiquem en aquest sentit el servei d'atenció integral que tenim al municipi i que dona suport a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Cinquè, reconeixem el paper fonamental de les entitats com a agents de transformació social. A Molins de Rei tenim la sort de comptar amb una Rainbow Molins que amb el seu programa de ràdio visibilitza i dona veu al col·lectiu i tot el teixit associatiu que des de les seves accions fa possible una societat més justa i lliure. Sisè, defensem el dret de totes les persones a viure la seva identitat en plenitud en totes les etapes de la vida, sense haver de patir desigualtats, exclusions o persecució o violències. Setè, reivindiquem també el dret al benestar emocional i a una vida digna per totes les persones LGTBI, especialment per aquelles que hagin patit o pateixin solitud, violència, expulsió familiar o discriminació sostinguda. Cuidar-nos col·lectivament també és una forma de resistència. Vuitè, refermem el nostre compromís davant l'augment de discursos d'odi de qualsevol intent de qüestionar o fer retrocedir els drets de les persones LGTBI. Promovem una cultura democràtica basada en la igualtat, el respecte i la diversitat. I novè, elaborarem un pla d'acció municipal per la diversitat sexual i de gènere que inclogui objectius, indicadors i mecanismes d'avaluació. Perquè avui continuem reivindicant drets, celebrant resistències i construint comunitat. Perquè estimar lliurement ha de ser sempre un motiu d'orgull.
1: Obriríem el torn d'intervencions. Senyora Blacabran, endavant.
4: Donarem suport a aquest manifest institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Ho fem perquè creiem fermament en els valors de la igualtat, el respecte, la dignitat i la no discriminació. El 28 de juny és una data que ens recorda la lluita de moltes persones per aconseguir drets i llibertats que avui considerem fonamentals, però que encara requereixen ser defensats i consolidats. Volem destacar també que aquest manifest incorpora aportacions realitzades pel nostre grup, fet que demostra que quan es tracta de defensar els drets humans i la convivència és possible treballar des del diàleg i el consens entre diferents sensibilitats polítiques. Considerem que les institucions tenen la responsabilitat de promoure una societat inclusiva on totes les persones puguin viure en llibertat la seva identitat i orientació sexual, sense por a la discriminació ni a l'exclusió. Encara avui existeixen situacions de desigualtat, discursos d'odi i actituds intolerants que ens recorden que no podem donar per acabada aquesta tasca. Per això, actes com aquest i manifestos com el que avui aprovem o aprovarem continuen sent necessaris. Des del nostre grup, reafirmem que el nostre compromís en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI i en la construcció d'un municipi obert, respectuós i acollidor per a tothom. Per tot això, votarem favorablement a aquest manifest institucional. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyor Joan Albert Fabra.
0: Gràcies, alcalde. Des d'ara Molins, evidentment, també votarem a favor, com ho fem cada any quan arriben aquestes dates i es presenta aquest manifest, que és també recurrent, perquè malauradament encara els drets civils i la llibertat humana no la podem donar per descomptada. És una lluita constant i requereix un esforç permanent pel conjunt de la societat, doncs, mantenir aquests valors de llibertat i de respecte. I per tant, donem suport a aquesta manifestació. També esperem, doncs, que algun dia no sigui necessari, perquè ja donem per fet tots aquests avenços, i la realitat és que jo tinc la sort de formar part d'una generació que moltes d'aquestes situacions de discriminació més amb conseqüències més funestes les hem hagut de conèixer només pels llibres d'història. Tot i que els que tenim amics o coneguts doncs, que formen part d'aquest col·lectiu, hem pogut conèixer també altres situacions de discriminació que ni que no siguin tan tràgiques i funestes com les que es patien en altres moments històrics, doncs segueixen tristament existint i segueixen sent molt reals, no? I hem de seguir doncs, treballant com a societat per superar tot això i doncs, com a ajuntament i almenys com a ple doncs, manifestar unànimament aquest suport, aquest esforç. Gràcies.
1: Moltes gràcies, doncs, senyora Restió, endavant. Doncs passaríem a la votació. Vots en contra? No hi ha cap, abstencions? No hi ha cap, doncs s'aprovaria per unanimitat. I ara sí, passem al darrer punt. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Molins de Rei al manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans de l'any 2026. Senyora Revestió, endavant.
3: Bona tarda. Bona nit de nou. El dia mundial contra l'abús i el maltractament de les persones grans va ser el 15 de juny. Nosaltres aquella setmana vam fer el plenari del Fòrum d'Envelliment Actiu i dins d'aquest plenari, a l'ordre del dia, un punt de l'ordre del dia era adherir-nos a aquest manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya dins d'aquest plenari. El plenari va votar a favor d'adherir-nos a aquest manifest i el manifest pues, passa a l'ordre del dia del ple. Sí que és a posterior de... L'aprovem, ens adherim a posterior de data del dia 15, però crec que és important que Molins de Rei pues, assumi aquest tipus de manifestos que no deixa de ser pues, un acte de justícia de cara a una part molt important de la nostra, del nostre municipi i de la ciutadania, que és la gent gran. És també curtet i passaré a llegir. Manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. Les Nacions Unides van designar el 15 de juny com el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Amb motiu d'aquesta jornada, des del Consell de la Gent Gran de Catalunya, reafirmem que els drets humans de les persones grans són tan absoluts com els de qualsevol altra persona. Per això reiterem el nostre compromís de treballar per la protecció, la dignitat i el respecte dels seus drets. L'abús i el maltractament és una realitat que exigeix una resposta col·lectiva. Demanem la implicació de tota la societat, l'entorn familiar, les amistats, els veïns i veïnes i la ciutadania en general. Cal reforçar la prevenció, millorar la detecció i l'atenció a les víctimes i garantir mecanismes eficaços de denúncia i de càstig. No és admissible que les persones grans no denuncien per por de patir aïllament, represàlies o de perdre el suport o la cura de l'entorn. A més, les situacions d'emergència, com ara catàstrofes, pandèmies o conflictes, les afecten de manera desmesurada i intensifiquen la seva vulnerabilitat. Aquesta realitat tan complexa sovint es manté invisible i amaga un fort biaix de gènere, ja que afecta especialment les dones. Des del Consell de la Gent Gran de Catalunya, considerem que la proposició de llei de la gent gran, actualment en tramitació al Parlament, ha de ser una eina per donar respostes concretes i impulsar l'actuació dels poders públics per garantir els drets i l'atenció a les seves necessitats. Tothom té dret a viure amb dignitat, lliure d'explotació, abús o maltractament, sense cap discriminació per raó d'edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o per cap altra condició. Per tot això, exigim dignitat i respecte. Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus. Reconeixement i sensibilització. Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració de drets humans i augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió. Només es pot abordar de manera efectiva amb consciència i reconeixement. Prevenció. Cal impulsar més programes de prevenció activa per eliminar el maltractament a les persones grans, així com protocols d'actuació coordinats i mesures que promoguin els seus drets, l'autonomia i el benestar. Intervenció, suport i recursos. Reclamem una intervenció efectiva de totes les administracions públiques davant la situació d'abús o maltractament. Cal garantir recursos adequats per a les persones grans afectades, incloent-hi suport emocional, assessorament jurídic, serveis de salut i alternatives d'allotjament segur. Ningú ha de viure cap situació de maltractament. Responsabilitat i justícia. Exigim que les administracions públiques assumeixin la seva responsabilitat en la protecció de les persones grans i prenguin mesures per prevenir, investigar i sancionar els casos de maltractament. La impunitat no hi té cabuda. En aquest Dia Internacional manifestem amb fermesa que una societat que cuida i respecta les persones grans és una societat amb futur. Lluitem junts i juntes per aconseguir entorns segurs i lliures de violència. Defensar els drets de les persones grans és defensar la dignitat de tota la societat. Barcelona, 15 de juny de 2026.
5: Moltíssimes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Senyora Sesquerrien, endavant.
6: Gràcies, alcalde. El maltractament a la gent gran és una realitat massa sovint oculta i silenciosa que exigeix, evidentment, respostes contundents. Es pot manifestar de moltes maneres, com ha dit la regidora al llegir el manifest, però totes elles constitueixen una inacceptable violació dels drets humans. Avui el nostre consultori pren un compromís formal amb la dignitat i la protecció dels drets de les persones grans. Des d'Esquerra Republicana valorem positivament aquesta adhesió. Tanmateix, signar un manifest no és suficient si no va acompanyat de fets. Cal reconèixer el problema amb totes les seves conseqüències, reforçar els programes de prevenció i, molt important, dotar pressupostàriament els recursos necessaris per garantir una atenció integral a les víctimes i assumir responsabilitats en la prevenció i l'erradicació d'aquests abusos. Per aconseguir-ho cal un esforç col·lectiu i en aquest sentit vull recordar i posar en valor el programa Radars, un projecte impulsat des de l'Ajuntament que pot servir d'ajuda. Des d'Esquerra ens hi sumem al manifest amb convicció i per aquest motiu, evidentment, votarem afirmativament. Gràcies.
5: Moltes gràcies. Doncs no hi ha cap paraula més demanada. Si li sembla, passem a votació. Vots en contra d'aquesta proposta? No hi ha cap. Abstencions tampoc? Doncs s'aprovaria per unanimitat. I d'aquesta manera hem arribat al punt 22è de qüestions sobrevingudes, que no hi ha cap. Recordo que les dues mocions presentades ja han estat tractades i debatudes i per tant passem a l'apartat de precs i preguntes. Ara es passen les respostes pendents i és el seu moment de fer les preguntes. Senyora Meritxell, endavant.
7: Sí, bé, és un prec més que una pregunta. Ens adrecem a l'equip de govern i a tots els grups municipals per demanar a l'Ajuntament que estudi la viabilitat de crear a Molins de Rei unes pistes de sorra per la pràctica del vòlei i de l'handbol platja. Ens costa que ja han iniciat converses i en aquest sentit volem manifestar el nostre suport per tirar endavant amb aquesta idea. Actualment el Club d'Handbol Molins practica aquesta disciplina amb aproximadament uns 100 infants i joves. Actualment, quan volen entrenar o competir la modalitat d'handbol platja, s'han de desplaçar a altres municipis com Sabadell. Creiem que seria interessant estudiar la possibilitat d'adaptar algun dels espais en una de les petanques existents o qualsevol altre espai municipal susceptible de transformació, per exemple, a la Carpa Mariona o un nou espai a la Gradera, de manera que es pogués habilitar una o dues pistes de sorra polivalents per a la pràctica d'aquests esports. Aquest tipus d'instal·lació no suposa una gran inversió i podria donar un servei no només als clubs, sinó també als centres educatius, altres entitats esportives i a la ciutadania en general. A més, contribuiria a ampliar l'oferta esportiva municipal, que ja és molt rica, per fomentar hàbits saludables i aprofitar espais públics amb nous usos que generin activitat, cohesió social i activitats també intergeneracionals. Coneixem experiències a diferents ciutats europees que en disposen i tenen una molt bona acollida. Per aquest motiu, des del grup municipal, demanem que l'Ajuntament valori la proposta i encarregui, i si s'escau, un estudi tècnic i econòmic que permeti determinar-ne la viabilitat.
5: Més qüestions?
8: Molt breument, dues qüestions. De fet, és demanar més informació. La vàrem demanar a la comissió informativa corresponent, però la resposta va ser molt genèrica, per tant, doncs la tornem a fer aquí per insistir. La primera de les sol·licituds és saber d'una manera doncs més concreta com està la planificació d'intervenció a les escoles. L'altre dia, pel que fa al manteniment, l'altre dia portaveus en vàrem parlar, se'ns va dir que se'ns faria arribar la informació i deu haver hagut algun problema perquè no ha arribat. Llavors, doncs, aprofito la intervenció per demanar-la, sisplau. Era el primer punt de la moció que es va aprovar en el ple anterior, per tant, val la pena que comencem per aquí. I l'altra sol·licitud d'informació va cap al regidor Serra, a propòsit de la plaça de ginecologia del CAP. Em consta que la pregunta es va fer a la informativa, però la resposta va dir que s'estava treballant, i aleshores agrairíem que es concreti una miqueta més la informació per saber realment la situació en què es troba tota aquesta gestió. Gràcies.
9: Bé, jo també seguiré una miqueta amb aquesta línia de tornar a reclamar certa informació que s'ha promès que es passarà i que de moment, tot i que s'ha reiterat, la petició no es passa i té que veure amb la petició que té amb referent a la setmana de poesia a les cases, que s'ha demanat en diferents ocasions a la Comissió de la Seguretat de les Persones que es facilités la memòria econòmica, i ja avancem també des d'aquí que quan demanem la memòria econòmica no ens referim només a la partida exclusivament de cultura, sinó que demanem també les que hagin altres relacionades, tipus comunicació, alcaldia, qualsevol altre departament.
1: Molt bé, doncs, en principi que ja es donen les respostes pertinents quan toqui, per tant, ara passaríem al punt 26è, tu donem de paraules, no sé si algú del públic vol parlar. Si ningú vol parlar, deixaríem aquí la sessió, que ja són hores. Moltes gràcies, molt bona nit. I bon cap de setmana.

0: que va sortir TikTok, que es va substituir Musical.ly a TikTok.
1: Musical.ly? Què és això?
0: Això és com la versió prèvia a TikTok.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Jo el que me'n recordo és que va haver-hi durant un temps, el 2022 o 23, que es va fer molt famós una mena de TikTok que si penjaves com un vídeo cada dia et pagaven. No sé si tu havies sentit a parlar sobre això. Doncs a mi i al meu col·le havíem parlat molt, la gent, però ja no escolto res d'aquesta app.
0: Però això de veritat? Et pagaven?
1: Sí, sí.
0: Però et pagaven en plan 5 cèntims?
1: Segurament.
0: Segurament.
1: Segurament, però no sé si al final van acabar fent pagar, perquè crec que havies de... O sigui, havies de passar mínim un any o alguna cosa així fent, no? I llavors, doncs, al cap de 5 dies ja ningú ho feia servir.
0: Ja.
1: I crec que va desaparèixer.
0: Això inclina a plataforma?
1: Crec que era part de TikTok, perquè ara TikTok té TikTok Shop, TikTok normal, TikTok Premium, TikTok Creator, TikTok... O sigui, què? TikTok Netflix també?
0: TikTok
1: més?
0: Escuela?
1: TikTok és escuela.
0: Home.
1: T'imagines tu?
0: No, sí, de veritat, eh? Perquè aquí hi ha tanta gent al TikTok que sí. Es pensa que són profes així certificats. Això és fort, com a mínim.
1: Sí, bueno. Tornem al debat. O sigui, el que ens referim amb això és els vídeos aquests que es fan amb el mòbil. O sigui, és que tu busques i el mateix dia es fan directes i, o sigui, un directe que o el graves malament i tu t'ho passes bé, o graves bé perquè després puguis posar la teva història allà.
0: Sí.
1: He anat al concert de Chiqui Chucuchum.
0: Però després no te'n recordes de res, eh?
1: No, és que la gent que va fer això crec que no va disfrutar, sinó a fer diners.
0: Sí.
1: O sigui, crec
0: que no gaudeixes.
1: No sé si va ser Rosalía, que va fer concert a... que va ser molt polèmic, que es va... O sigui, que hi havia com un racó que eren tot influencers que es posaven al mòbil... amb tot el flash, i llavors es posaven a cantar només la cançó de la Perla. ¿Vale? Era només amb aquesta cançó, perquè era com la coneguda,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Que, o sigui, per què ho fas, això? O sigui, és
0: clar.
1: Normal que tu vulguis convidar a la te... O sigui, jo sóc cantant, doncs jo vull convidar a la meva amiga Paqui, que és influencer, ¿vale? Sí, perquè els famosos... Gran part dels famosos tenen... altres amics famosos.
0: Sí.
1: Vale? Perquè amb una altra cosa o una altra acabes coneixent-ne.
0: Sí, perquè avui dia és molt fàcil connectar amb la gent, també.
1: Sí, però després veus que de cop al concert de la Rosalía, oh, quina casualitat, tens mig estadi d'influencers, això. I això crec que ja no és de culpa, per dir-ho així, culpa de Rosalía, sinó culpa de marques que et diuen ves vestida com jo et dic i fas un vídeo.
0: Ja. Yeah.
1: Que això també va passar molt, crec jo.
0: I si tu penses, també, li estàs traient... Els influencers estan traient
1: llocs, sí,
0: llocs a la gent, i això també fa pujar molt els preus. Perquè, perquè clar, és que els concerts com la Rosalía... Bueno, jo no sé el preu de la Rosalía, però BTS... O sigui,
1: BTS és una burrada.
0: És una burrada.
1: Quan, a veure, és que... Crec que era com... És que
0: de reventa, 300 pavos
1: ja,
0: a l'última fila.
1: Reventa sempre és caríssim, eh?
0: Ja, però és l'última fila.
1: Ja.
0: Amb poca visibilitat, jo ho flipo. 300, ja. Pa, hombre. És que
1: és una burrada.
0: És una burrada. Imagina't primera fila.
1: A la revenda, si ha estat sold out, sempre són caríssimes. Igualment que sigui a dins del lavabo, és que és igual. O sigui, serà caríssim igual. Però el preu normal... O sigui, igualment, el preu que posa l'artista... Com que 800 pavos per un VIP?
0: Això és una burrada.
1: 800 pavos? Què fas tu amb 800 pavos?
0: Hi ha gent que ho compra.
1: O sigui, jo trobo normal que, jo què sé, o sigui, demanis, doncs jo què sé, tinc tantes coses. O sigui, tantes coses em refereixo a tants focus, tants no sé què, tants no sé què vantos. Vale, doncs això, què et valdrà? Com a molt, 2 milions. Vale? Com a molt, molt, jo crec, eh? No sóc un expert, la veritat. Això, sí. Tu tens de VIP, perquè acostumen a ser unes 200-300 persones les que hi ha allà, al VIP. No, menys. 200 com a molt crec que hi ha al VIP.
0: Potser.
1: Bueno, és que depèn del concert, també. O sigui, allà ja tens... És que quants... O sigui, tens moltíssims.
0: Que, perquè, clar, 800... Imagina't que la reventa són 1.000.
1: Sí, sí.
0: La reventa són 1.000.
1: Ja, ja.
0: I 1.000. Per 200? Per 100?
1: No, sí, és que
0: encara
1: és
0: per 100. Per 100.
1: És que és una borrada. I després, o sigui, jo crec que vaig veure el preu del lloguer del Palau Sant Jordi.
0: No, no ho vull saber. Una borrada. Si el
1: no,
0: lloguer...
1: No, crec que no era tant, eh?
0: No era tant?
1: Crec que eren com... 17, o sigui, 17.000 potser eren. I tu dius, sí, t'has quedat amb una cara de ui, que poc o que molt. Perquè, és clar, tu vens al Palau Sant Jordi, 17.000 persones, crec que són 18.000. 17.000,
0: ah,
1: oi, crec? Més o menys 17.000,
0: ah,
1: pues a mi.
0: Doncs no està malament, perquè si cada persona paga...
1: Paga un euro.
0: Paga un euro, clar, ja et dona... I tal, i si paguen dos ja tens el doble, tres per tres, i si paguen 20 euros...
1: I crec que era més o menys, tu imagina't que crec que era com tota la gent que hi podies posar, doncs, tants euros que et valien. No me'n recordo del tot, la veritat. Però llavors tens a l'artista, m'estàs dient en sèrio que a l'artista cal que cobri 200.000 euros per un concert? No cal.
0: No.
1: No cal, o sigui, si tu ho fas, jo què sé... És que 1.000, 2.000, 100.000 com a molt. Però és que 100.000 en un dia.
0: Ja, 100.000.
1: 100.000 en un dia.
0: I després multiplica-ho per 10 shows, diguem.
1: Sí, sí.
0: Posem 10 shows.
1: Que acostumen a ser el triple, eh?
0: No, no, ja, ja. Però posem 10 shows per un artista petit. Anem a posar. Però clar, imagina't, Bad Bunny, BTS, Billie Eilish,
1: sí, sí.
0: Sabrina Carpenter. Clar, tots aquests... O sigui, BTS, Taylor Swift, una gira d'un any.
1: Taylor Swift, no, dos.
0: De dos anys?
1: Crec que sí.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: Pam, pam, pam.
0: No puc, o sea, la Eras Tour.
1: Eras Tour, sí, sí.
0: Mare meva, dos anys.
1: I va ser...
0: Uf.
1: 365 dies, o sigui, va ser com des de principis d'un any fins a mitjans
0: sí.
1: finals de l'altre.
0: Sí, sí, sí, tens raó.
1: Llavors acaba sent un any i mig, ben
0: una
1: bé dos.
0: Una borrada.
1: O sigui, és... Brutal.
0: I després va treure un àlbum seu, no sé si durant la gira, el de Tortured Poets Department.
1: Oh.
0: Un àlbum seu, no sé quan va sortir.
1: Bueno, és que esclar, fent una gira de dos anys has de treure nova música.
0: Però has de treure la nova música? L'has de gravar abans de fer la gira?
1: Ja,
0: o
1: ja.
0: Entre show i show?
1: No ho sé, és que...
0: O sigui, això és una borrada per coordinar.
1: Jo una cosa que vaig descobrir l'altre dia... Que jo no sabia com s'ho acabem de fer, ¿vale? Perquè hi ha llocs que et passen... Un dia estic a Milà i dos dies després
0: sí.
1: estic a Barcelona, ¿vale?
0: Sí, sí,
1: exemple,
0: sí.
1: Blackpink.
0: Sí.
1: Com mous l'estadi? No, no. Ai, com mous l'escenari? No, no, és que tinc quatre escenaris que van voltant per tot arreu perquè tinguin prou temps per fer-se. Quatre escenaris realment els necessites?
0: Ja. Yeah.
1: O sigui... Jo què sé, posa't 10 dies entre show i show, així també l'artista descansa. Que
0: sí.
1: després ens queixem de... Ai, és que s'ha posat malalta. No em costa de creure. No em costa de creure la Rosalia, per exemple, a Milà, que es va... No sé qui li va donar una intoxicació o alguna cosa
0: així. Sí?
1: Sí. O sigui, això segurament era que el menjar no estava bo i, a més, no devia tindre totes les forces que podia tenir.
0: Clar.
1: És que és clar, com m'ho dius? O sigui, perquè jo vaig veure un podcast que era una... Era una cantant de musical que deia que ells estaven, tipus, dos o tres mesos assajant... No, mentida. Fent funcions mínim quatre cops a la setmana i un artista te'n feia un cada tres dies. Però és que... Això realment hauria de ser, o sigui... És que jo crec que tot el món artístic està com molt... patat, se li
0: sí.
1: podria dir, o sigui...
0: Sí.
1: M'has de dir que he de fer doble funció un dia?
0: Ja, doble això és molt fort, eh?
1: Ens n'estem anant molt de tema, eh?
0: Sí, tens raó, eh?
1: Sí.
0: Però bueno...
1: Bueno, si vols fem conclusió... Llavors, conclusió primer de vídeos o no, vale? Gravar o no gravar vídeo? No. O sigui... Disfruta el concert en si. Per exemple, mon pare, quan mon germà fa curses, ell no grava bé, perquè ell està allà animant a mon germà, no gravant en vídeo. El vídeo després es veu que no. Però bueno, mira què hi farem.
0: Sí.
1: No? O sigui, ell, esclar, ell sí que ho fa bé, no? Té el mòbil aquí, però ell està mirant el que està passant. Aquí hi ha gent que té el mòbil a la cara
0: Sí, i, és com, i que no veus res.
1: Hola, o sigui, ho estàs veient a través d'una pantalla. Per això, deixa que una altra persona vingui a disfrutar-ho.
0: Després no es veu en el vídeo, eh?
1: Ja.
0: Segur que no. Ja, perquè, ja, clar, per gravar i després tenir... Què t'ho veus? 40.000 vegades? Però és que no vius l'experiència, ja, de veritat. Clar, bueno, és que o sigui, hi ha gent que va al concert per dir jo he anat, vale, però és que no has gaudit.
1: A mitges hi has anat, eh, noia?
0: Ja, ja. Has estat físicament,
1: però, no
0: però mentalment.
1: Mentalment,
0: clar, això és una altra cosa.
1: Ja. I conclusió del debat en si, per dir-ho així, ho substituirà? Jo crec que ho acabarà fent.
0: Jo crec que sí.
1: O sigui, jo crec que el que acabarà passant és que es faran com tres shows d'un artista i es graparan en aquests de... o sigui, ben gravats, eh? De,
0: sí.
1: El que es posa a la pantalla és el que es grava en vídeo.
0: La Billie Eilish ho ha fet, eh?
1: Sí, sí.
0: Ho ha fet amb les ulleres aquestes, no aquestes de realitat augmentada,
1: sí, sí, o sigui,
0: però les 3D...
1: Tele.
0: Sí,
1: o sigui,
0: al cinema.
1: O sigui, ho passa al cine i a més et donen aquestes cinema, ulleres,
0: sí,
1: de plàstic.
0: Sí, sí, i la gent allà cantant i superfeliç. Mm. Hi ha hagut cines però també on
1: molts,
0: han posat...
1: Hi ha molts artistes que ho han fet això ara. Mm. I, per exemple, Blackpink, en la primera gira que va fer, la de Blackpink in Your Area, després van vendre l'últim concert a Seul... i, esclar, era versió limitada. Allò principalment valia 30-40 euros, que 30 euros per un vídeo, eh?
0: Ah, mare meva.
1: 30 euros per un vídeo i un fotollibre, unes photocards, sí, molt bé. Què t'ha costat realment? 10? 15? M'ho has de vendre realment per 40.
0: Mare meva.
1: No cal. I després, bueno, tu compres i després la revenda, 8.000.
0: I, clar, multiplicat per la gent que hi aniria.
1: Sí, sí, o sigui... I jo crec que acabarà passant això, eh? Faran,
0: sí,
1: quatre shows, ho gravaran bé i ho vendran per moltíssim.
0: Sí.
1: I bueno, així acabarà la nostra vida, gent. Bueno, seguim amb el teatre.

0: Benvolgut oient, diuen que els dinars familiars són moments per compartir, riure i posar-se al dia. Però quan una simple triuta acaba provocant una discussió sobre valors, conviccions i maneres d'entendre el món, el dinar pot convertir-se en tot una baralla. Prepareu-vos, perquè avui ens asseiem a una taula on res és tan senzill com sembla. Avui us portem la triuta. La triuta. La truita, perdó.
1: Jo anava a començar com... Doncs la... Què?
0: La truita.
1: Doncs això, La truita és una obra de teatre que forma part del CREIC 2026 i es representa el Teatre Poliorama, que és, està a Barcelona, vale, a les Rambles, per qui no ho sàpiga. Des del 27 de juny, que és demà, no, demà passat, fins al 18 d'octubre, vale, que teniu tot l'estiu per anar-hi. No us posem pressa. Té una durada aproximada de 2 hores i està recomanada per majors de 12 anys.
0: La història comença amb una parella que s'acosta a la jubilació i que acaba de traslladar-se a un petit poble per començar una nova vida obrint una fleca ecològica.
1: Per celebrar l'aniversari del pare, decideixen reunir les seves 3 filles i les seves respectives parelles en un dinar familiar. Tot sembla, doncs, anar amb prou de normalitat fins que la filla mitjana apareix amb una truita sobre el braç. Una truita que, per cert, és truita de riu, eh? No truita d'ou. Que hi ha 2 tipus de truita.
0: El motiu és que és... Ui! Lactope. Lactopescovegetariana. Ho he dit bé?
1: Lactopescovegetariana. O sigui...
0: Això.
1: Lacto...
0: De lactos,
1: peix, sí, de lactis, de peix i vegetariana, vale? O sigui, un pèl tiquismiquis.
0: Un pèl? I no vol menjar la vedella que la seva mare ha preparat. El que podria semblar una simple diferència d'opinions acaba convertint-se en el centre de tota la conversa.
1: A partir d'aquí, l'obra plantejarà preguntes molt interessants, com què vol dir tenir conversacions? Com...
0: Conviccions,
1: això. Per què ens costa tant entendre aquells que pensen diferent? I fins a quin punt ens hem de defensar les nostres idees i quan poden afectar els altres?
0: Mentrestant, el pare té una notícia important per comunicar a la família. Fet que afegeix encara més tensió i emoció a una reunió que cada vegada es torna més intensa.
1: L'obra parla de temes universals com l'amor, de temes universals com l'amor, la família, el menjar, les diferències generacionals i la manera que afrontem els canvis que arriben amb el pas del temps.
0: Tot això es presenta amb una combinació d'humor i reflexió que fa que l'espectador es pugui sentir identificat amb moltes de les situacions que es viuen a l'escena.
1: Així que si us agraden les històries que fan riure, pensar i reconèixer aquelles petites tensions que tots hem viscut en alguna reunió familiar, apunteu-vos la truita, que demostra que a vegades una simple conversa durant el dinar pot acabar dient molt més del que ens imaginàvem.
0: Les entrades es poden trobar a partir d'11 euros.
1: I recordeu que teniu funcions fins al 18 d'octubre al Teatre Poliorama... Poliorama. Sí, oi?
0: Sí.
1: Que això està al costat de la Rambla. A tu t'agradaria anar-la a veure?
0: A mi sí, sembla molt interessant.
1: Sí, és que jo crec que obres així com familiars que pots arribar a empatitzar, no? O sigui, això és realment un dinar familiar que podríem suposar que és, jo que sé, Sant Esteve, el dia de Nadal, sí. La castanyada... ja està, no hi ha més.
0: Sant Joan.
1: Bueno, Sant Joan jo mai ho faig en família.
0: No?
1: No, tu sí.
0: Jo no.
1: Jo vaig amb la meva família de pares i germans. O sigui, i a vegades amics, però crec que mai l'he fet amb família d'avis, cosins. Bueno, un any crec que la vaig fer.
0: Jo depèn, de fet.
1: Depèn de l'any.
0: Depèn on estigui.
1: Agafeu un bingo i... El 2 és per ell. Avui vaig anar a dinar amb la família.
0: Sí, depèn on estigui, la veritat.
1: Bueno, jo crec que la aniria a veure per això, perquè és com temes que segur que pots empatitzar.
0: Sí.
1: I segur que rius molt, realment.
0: Ha de ser una comèdia molt divertida.
1: O sigui, espera un segon. Com era això? Lactopesco-vegetariana? O sigui... D'aquí poc hi haurà un insult que serà així, eh? Ho sento per la gent que sigui així, però és que... És com complicat dir el que sou.
0: És una mica complicat,
1: sí,
0: això.
1: Que jo,
0: per la persona mateixa, però també per la gent sí, al voltant.
1: Del voltant, sí, sí. Bueno, això fins al 18 d'octubre i des de dissabte. Des d'aquest dissabte fins al 18 d'octubre, que us dirien que cau, però no en tinc ni idea. Suposo que deu ser un diumenge, perquè sempre acostumen a acabar en diumenge, perquè és com el dia que tothom hi pot acabar anant.
0: Ah.
1: Perquè, esclar, si acabes en dissabte, dius, però per què no fas un dia més, que és diumenge?
0: No, perquè descansin els actors.
1: Ah, mala sort. No, però els actors acostumen a llavors fer una estona de vaga, no de baixa.
0: Ah, és veritat, vale.
1: De...
0: A menys que siguin nens, com nosaltres, que no ens donen temps de baixa.
1: És veritat.
0: És veritat.
1: És veritat, és veritat. Bueno, seguim amb música.

0: Doncs avui començarem amb dues cantants d'aquí. Dues cantants que ja hem parlat amb elles. Estem parlant de la, Gigi Ross i la Laura West.
1: Primer comencem per la Laura West, que ella mateixa ens presentarà la seva canció.
0: Cançó.
2: Molt bon dia, oients de Joves de l'Antena, soc la Laura West i us porto el meu nou single anomenat Manxules, un mambo reggaeton perfecte per a aquestes calors que està fent, i parla sobre que som unes reines i que tenim a qui vulguem els nostres peus. Espero que us agradi moltíssim, ja em direu què us sembla i us envio un petonàs. Mua!

0: Bueno, doncs, a mi m'ha agradat molt. Bueno, jo ja l'havia escoltat. No sé si tu l'havies escoltat, aquesta cançó, et sonava?
1: No, per mi és nova. És molt xula.
0: Sí, sí, és molt xula, Laura. Moltes felicitats. I ara passem amb la cançó de la Gigi, que ella ens porta la cançó Tu me quem, una col·laboració amb l'artista Ethan.

0: Doncs moltes gràcies també, Gigi. Moltes felicitats també, perquè és una cançó molt potent, la podríem dir. És una cançó que jo crec que és com la típica que podria donar energia un diumenge.
1: Sí.
0: No, un diumenge, no, un dilluns. El... Oh, el primer dia de classe. Jo crec que sí, seria la típica cançó que em posaria el primer dia de classe per com l'energia.
1: Sí, per animar una mica el cos, sí, saps? Perquè l'adrenalina...
0: Sí, bueno, jo crec que el primer dia és maco. Jo crec que...
1: A partir del segon.
0: Sí.
1: O a partir de la tarda del primer dia.
0: És que a mi el primer dia em fa sempre il·lusió per veure què tal el món. Però jo crec que, tipus, a partir del tercer trimestre... Que és com, mare meva, ja no cal ni que hi vagi. No hi vull anar. Després de Setmana Santa, el dilluns després de Setmana Santa seria aquesta cançó.
1: Jo em posaria aquesta cançó a la tarda del primer dia de cole, perquè a mi no em fa il·lusió. Al matí, quan no tenim classe, quan estem al pati, això és fins a les 9. A partir de les 9 dic, d'acord, he vist a tothom,
0: ja
1: més
0: està,
1: sobre.
0: Adéu.
1: Ja està, no ja, vull més, gràcies.
0: Ja es pot acabar el curs.
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí, sí.
0: I per acabar aquest apartat també sabem que la Sabrina Carpenter i la Madonna ja han tret la seva col·laboració a totes les seves plataformes musicals. La mateixa cançó que vam escoltar a Coachella. Bueno, i fins aquí el programa d'avui de Joves en Antena.

0: Gràcies per ser a l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres. També vull demanar gràcies al nostre tècnic d'avui, que ha sigut el David, que ens acompanya sempre i fa possible que tot això soni bé i que el programa soni de la millor forma i qualitat a les vostres orelles. També vull donar les gràcies a tu, Lucía, per haver-nos acompanyat durant aquest dia.
1: Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu,
0: a tu.
1: Que m'has convidat.
0: A tu.
1: A tu, que m'ha encantat aquesta experiència.
0: Doncs quan vulguis, tornes a venir.
1: Clar que sí.
0: També moltes gràcies a la Anna, moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui, i també moltes gràcies a tu, Laura, per també haver-nos fet aquesta presentació de la cançó. I bueno, ens podeu trobar a les xarxes com a Joves en Antena, tots un en minúscules, i si teniu idees, propostes o temes que us agradaria que parléssim al programa, ens ho feu saber. Fins la setmana vinent, perquè tornarem la setmana que ve amb més cultura, més música i més continguts. Bona nit, cuideu-vos i fins la setmana que ve. Ara acabem amb aquesta cançó de la Laura West.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Almenys 188 morts, 1.520 ferits i 200 desapareguts. És el darrer balanç del doble terratrèmol que ha sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. Segons les autoritats locals, hi ha fins a 250 edificis danyats o destruïts on hi poden haver milers de persones sota la runa. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, de viatge a Mèxic, ha dit que 68 ciutadans espanyols que són a Veneçuela estan pendents de localitzar. De moment no hi ha constància que cap d'ells hagi mort en els terratrèmols. La Generalitat tampoc té constància que hi hagi cap ciutadà català entre les víctimes o desapareguts pel sisme. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per a iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través de ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària a Barcelona. Viuen hores d'incertesa mentre esperen notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda, una quinzena d'entitats veneçolanes s'han reunit per unir esforços per recollir material humanitari. Escoltem José Luis Acuña, que és el president de l'associació Asocaven, l'associació catalano-veneçolana.
2: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
1: Les llars catalanes gasten una mitjana de 1.116 euros al mes en habitatge i subministrament, segons l'enquesta de pressupostos familiars que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística en referència de dades del 2025. Es tracta del 35% del total de la despesa de les llars, una proporció que supera en 2 punts percentuals la mitjana espanyola. En l'última dècada ha anat creixent progressivament des del 30% des de l'any 2016. Al voltant del 15% del pressupost de les famílies es dedica a aliments i begudes no alcohòliques, un pes que es manté invariable al llarg d'aquests 10 anys. I el Museu de les Terres de l'Ebre ha donat un pas per incorporar una nova oferta de realitat immersiva per difondre, sobretot entre els més joves, la importància dels jaciments protohistòrics del territori. Gràcies a l'ús d'ulleres virtuals, poden fer un recorregut pel poblat preibèric de Sant Jaume d'Alcanar per veure'l tal com era fa 2.700 anys.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/tjove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Avui seguiré explicant la batalla d'Anglaterra i també parlaré d'un fet importantíssim per Gran Bretanya i més endavant altres aliats, la llei de préstec i arrient aprovada pel Congrés dels Estats Units l'11 de març de 1941 i que va permetre continuar a Anglaterra, seguir lluitant i a partir de l'estiu de 1941, amb l'invasió d'Alemanya de la Unió Soviètica, també fou de gran ajuda pels soviètics. La llei de préstec i arrient, en anglès Lend and Lease, titulada formalment com Llei per promoure la defensa dels Estats Units, va ser un programa en virtut del qual Estats Units va començar a subministrar aliments, petroli i material militar al Regne Unit i més tard a la Unió Soviètica i altres nacions aliades entre 1941 i agost de 1945. Els subministraments incloïen vaixells de guerra, avions de combat i altres armes. Es va convertir en llei l'11 de març de 1941 i es va derogar el setembre de 1945. En general, l'ajuda va ser gratuïta, encara que alguns equips, com els vaixells, van ser tornats després del fi de la guerra. A canvi de l'ajuda, els Estats Units van rebre l'arrendament de bases militars i bases navals en territori dels seus països aliats durant la guerra. Canadà va tenir un programa similar i el 1943 va portar més subministraments que els Estats Units al Regne Unit. En total, els Estats Units van enviar subministraments als aliats per un valor de 50.100 milions de dòlars de l'època, equivalents a 700.000 milions de dòlars de començaments del segle XXI, que van representar el 17% de les despeses totals dels Estats Units en la Segona Guerra Mundial. El principal beneficiari va ser el Regne Unit amb 31.400 milions de dòlars. La Unió Soviètica va rebre 11.300 milions, França, 3.200 milions, la República Xina, 1.600 milions i tots els altres països aliats, els 2.600 milions restants. Els costos per revertir el lloguer de les bases aèries concedides als Estats Units van ascendir a 7.800 milions de dòlars, 6.800 dels quals corresponien als britànics i a la resta de països de la Commonwealth. Encara que els termes de l'acord estipulaven que els equips enviats pels Estats Units després del seu ús havien de ser tornats o destruïts, molt pocs es van tornar i fins i tot després del final de la guerra es va vendre més material al Regne Unit per valor de 1.075 milions de lliures, encara que en grams descomptes sobre el valor real i finançant amb préstecs a llarg termini concedits. El programa d'ajuda mútua canadenca va subministrar préstecs al Regne Unit per valor de 1.000 milions de dòlars i 3.400 milions en subministraments i serveis al Regne Unit i altres aliats. Aquest programa va posar fi a la neutralitat dels Estats Units i va ser un pas decisiu per deixar enrere la seva tradicional política d'aïllacionisme i no intervenció, que havia dominat les relacions exteriors del país abans de la Primera Guerra Mundial i de nou des de 1931. Després de la guerra, els Estats Units adoptarien un paper completament diferent amb la constant supervisió i intervenció en els assumptes mundials. Pel Regne Unit, el préstec i arrient li va permetre sobreviure a la guerra, però el va obligar a transferir el control de la seva economia al Departament del Tresor nord-americà. La llei va ser aprovada pel Congrés el 8 de març de 1941, quan va ser votada a favor pel Senat dels Estats Units i el president Roosevelt la va signar l'11 de març.
En el sopar anual amb els corresponsals a la Casa Blanca, celebrat 4 dies després, Roosevelt va dir: «No deixem que els dictadors d'Europa o l'Àsia dubtin de la nostra unanimitat en aquest moment. Sí, pot ser que les decisions de la nostra democràcia arribin lentament, però quan es pren una decisió, és proclamada no amb la veu d'un sol home, sinó amb la veu de 130 milions. Ens compromet a tothom, i el món no ha de tenir cap dubte. Aquesta decisió és el final de qualsevol intent d'apaivagament al nostre país. La fi del compromís amb la tirania i les forces de l'opressió. I l'urgència és ara. Creiem fermament que quan la nostra producció estigui a ple de rendiment, les democràcies del món podran demostrar que les dictadures no poden guanyar».

Encara que l'alt comandament de la Wehrmacht va qualificar l'aprovació de la llei com una declaració de guerra, i en semblants termes es va expressar el ministre de propaganda Joseph Goebbels, Hitler va reaccionar amb cautela, perquè en aquells moments Alemanya estava embarcada en els preparatius de la invasió de la Unió Soviètica. I d'entrada va prohibir al cap de la Kriegsmarine, l'almirall Erich Raeder, de desencadenar una gran ofensiva submarina a l'Atlàntic Occidental que inclogués la zona de seguretat nord-americana de les 300 milles, cosa que probablement hauria provocat l'entrada dels Estats Units a la guerra. Per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers, Ribbentrop, va expressar el seu desig que Gran Bretanya fos derrotada abans que l'armament nord-americà es convertís en un element decisiu en el seu esforç bèl·lic. Tot seguit, passo a explicar-vos les xifres del programa, que en un primer moment va ser pensat per ajudar la Gran Bretanya amb les seves colònies i a França, representada per l'exèrcit de la França Lliure del coronel de Gaulle, i que més endavant també es va aplicar a la Unió Soviètica i a la Xina. Un total de 50,1 mil milions de dòlars va ser el valor dels subministraments que es van enviar, detallats de la següent manera. 31,4 mil milions de dòlars al Regne Unit, 11,3 mil milions de dòlars a la Unió Soviètica, 3,2 mil milions de dòlars a la França Lliure i 1,6 mil milions de dòlars a la Xina. En total, els Estats Units van enviar a la Unió Soviètica les mercaderies següents. Armament, 14.795 avions i 7.537 carros de combat, 8.218 canons antiaeris, 131.663 metralletes i 345.735 tones d'explosiu. Material de transport, 51.503 jeeps, 35.170 motocicletes, 8.700 tractors d'artilleria, 375.883 camions de diversos tonatges i 3.786.000 pneumàtics. Equipament ferroviari, 1.981 locomotores, 11.115 vagons de ferrocarril i 540 tones de rails d'acer. Cable telefònic, més d'un milió de quilòmetres. Menjar, per un valor de 1.312 milions de dòlars. Recursos bàsics, 2.670.000 tones de petroli i 842.000 tones de productes químics diversos. Equipament pels soldats, 49.000 tones de cuir i 15 milions d'aparells de botes. Tot això per un valor total d'11.260 343,603 dòlars. En contrast amb el préstec als aliats a la Primera Guerra Mundial, no hi havia disposicions per al reemborsament durant la postguerra. Nikita Khrushchev, líder de la Unió Soviètica entre 1953 i 1964, va afirmar que sense l'ajuda nord-americana la Unió Soviètica no hauria guanyat la guerra, i va dir-ho amb les següents paraules: "M'agradaria expressar la meva sincera opinió sobre les opinions de Stalin sobre si l'Exèrcit Roig i la Unió Soviètica podrien haver fet front a l'Alemanya nazi i sobreviscut a la guerra sense l'ajuda dels Estats Units i la Gran Bretanya. Primer, m'agradaria explicar algunes observacions que Stalin va fer i va repetir diverses vegades quan estàvem discutint lliurement entre nosaltres. Va declarar sense embuts que si els Estats Units no ens haguessin ajudat, no hauríem guanyat la guerra. Si haguéssim hagut de lluitar contra l'Alemanya nazi, un contra un, no podríem haver resistit la pressió d'Alemanya i hauríem perdut la guerra. Ningú no va discutir aquest tema oficialment, i no crec que Stalin deixés cap evidència escrita de la seva opinió. Però assenyalaré aquí que diverses vegades en converses amb mi va notar que aquestes eren les circumstàncies reals. Mai no va fer un punt essencial de mantenir una conversa sobre el tema.
però quan es va embrancar en una mena de conversa relaxada, repassant les preguntes internacionals del passat i el present, i quan tornem al tema del camí que havíem recorregut durant la guerra, això és el que va dir. Quan vaig sentir els seus comentaris, vaig estar completament d'acord amb ell i avui encara ho estic més.

Si Alemanya derrotava la Unió Soviètica, es tancaria el front més important a Europa. Roosevelt creia que si els soviètics eren derrotats, era molt més probable que els aliats perdessin. Roosevelt va concloure que els Estats Units necessitaven ajudar els soviètics a lluitar contra els alemanys. L'ambaixador soviètic, Maxim Litvinov, va contribuir significativament a l'acord de préstec i arrient de 1941. Els lliuraments nord-americans a la Unió Soviètica es poden dividir en les següents fases. Prepréstec i arrient del 22 de juny de 1941 al 30 de setembre de 1941, pagat amb or i altres minerals. Primer període del protocol des de l'1 d'octubre del 41 fins al 30 de juny del 42, signat el 7 d'octubre del 41. Aquests subministraments havien de ser fabricats i lliurats pel Regne Unit amb finançament creditici nord-americà. Segon període del protocol, de l'1 de juliol del 42 al 30 de juny del 43, signat el 6 d'octubre del 42. Tercer període del protocol, des de l'1 de juliol del 43 fins al 30 de juny del 44, signat el 19 d'octubre del 43. El quart període del protocol, des de l'1 de juliol de 1944, signat el 17 d'abril de 1945, va acabar formalment el 12 de maig de 1945. Però els lliuraments van continuar durant la guerra amb Japó, en què la Unió Soviètica va entrar-hi el 8 d'agost sota el mall POTS 4, fins que el Japó va capitular. El 20 de setembre de 1945 es va cancel·lar tot préstec i arrient a la Unió Soviètica. El lliurament es va fer a través dels combois àrtics, el corredor persa i la ruta del Pacífic. La ruta de l'Àrtic era la ruta més curta i directa per prestar i arrendar ajuda a la Unió Soviètica, encara que també era la més perillosa, ja que implicava navegar més enllà de la Noruega ocupada pels alemanys. Aproximadament 3.964.000 tones de mercaderies van enviar-se per la ruta de l'Àrtic. El 7% es va perdre, mentre que el 93% va arribar a sa i estalvi. Això va constituir al voltant del 23% de l'ajuda total a la Unió Soviètica durant la guerra. El corredor persa va ser la ruta més llarga i no va estar en ple funcionament fins a mitjans de 1942. A partir de llavors, va veure el pas de 4.166.000 tones de mercaderies, el 27% del total. La ruta del Pacífic es va inaugurar l'agost de 1941, però es va veure afectada per l'inici de les hostilitats entre el Japó i els Estats Units. Després de desembre de 1942, només es podien utilitzar vaixells soviètics i, com el Japó i la Unió Soviètica van observar una estricta neutralitat entre si, només es podien transportar mercaderies no militars. Tot i això, per aquesta via van passar 8.244.000 tones de mercaderies, el que equival al 50% del total. En total, doncs, els lliuraments dels Estats Units a la Unió Soviètica a través del préstec i arrient van pujar a 11.000 milions de dòlars en material, més de 400.000 jeeps i camions, 12.000 vehicles blindats, 11.400 avions i 1,75 milions de tones d'aliments. Aproximadament 17 milions i mig de tones d'equips militars, vehicles, subministraments industrials i aliments es van enviar des de l'hemisferi occidental a la Unió Soviètica, el 94% provinent dels Estats Units, a través del corredor persa i a través dels estàndards de l'exèrcit dels Estats Units amb les divisions a la línia. Les restriccions al subministrament d'armes dels Estats Units es van limitar principalment al subministrament de bombarders pesants. Els Estats Units no van proporcionar bombarders pesants a la URSS quan se'ls va sol·licitar.
donat que els bombarders pesants no s'havien esmentat en protocols anteriors. Cal dir, però, que la producció de bombarders pesats als Estats Units fins a 1945 va ascendir a més de 30.000. Els Estats Units van lliurar a la Unió Soviètica des de l'1 d'octubre de 1941 fins al 31 de maig de 1945 ingents quantitats de material, combustible, productes alimentaris, locomotores de vapor, dièsel, etc. 1.000 vagons de cotxes de maquinària pesada. Els articles d'artilleria proveïts van representar el 53% total del consum intern. Un article típic de molts va ser una planta de pneumàtics que es va extreure físicament de la planta River Rouge de la Ford Company i es va transferir a la Unió Soviètica. El valor monetari dels 1947 dels subministraments i serveis va pujar a uns 11.000 milions de dòlars.

Ara retorno a seguir explicant la batalla de l'Atlàntic i ho faig amb els grans exploradors de superfície. Tots i els èxits inicials, els U-Boats encara no eren l'amenaça principal pels convois de l'Atlàntic Nord. En l'excepció d'homes com Dönitz, la majoria dels oficials navals d'ambdós bàndols veien els grans vaixells de la guerra com la gran amenaça pel comerç. Durant la primera meitat de 1940, no hi hagué exploradors de superfície alemanys perquè la flota alemanya havia estat concentrada per la invasió de Noruega. I l'únic cuirassat de butxaca, l'almirall Graf Speer, havia estat deixat fora de combat a la batalla del Riu de la Plata. Però des de l'estiu de 1940, una petita força de vaixells de guerra i mercants admars armats va salpar d'Alemanya cap a l'Atlàntic. El poder d'un cuirassat contra un comboi va quedar demostrat pel destí del comboi HX-84, que va ser localitzat pel cuirassat de butxaca Admiral Scheer el 5 de novembre de 1940. L'Admiral Scheer va enfonsar ràpidament 5 vaixells, deixant-ne més danyats. Només el sacrifici del HMS Jervis Bay i l'arribada de la nit permeteren fugir a la resta dels convois. Els britànics suspengueren els convois i la Home Fleet, que fou la principal força de batalla de la Royal Navy en aigües europees durant la Segona Guerra Mundial, salpà per tal d'interceptar el Scheer. Però va ser una recerca inútil, doncs desaparegué a l'Atlàntic Sud i reaparegué el mes següent a l'Índic. Altres vaixells alemanys van començar a fer-se presents a l'Atlàntic. El dia de Nadal de 1940, l'admiral Hipper atacà el comboi de tropes UBS-5A, però va haver de retirar-se per la forta escorta que duia el comboi. El Hipper va tenir més èxit 2 mesos després, el 12 de febrer de 1941, quan es trobà el comboi SLS-64, format per 19 vaixells sense escorta de cap mena i on en va enfonsar 9. Al gener de 1941, els ràpids creuers Scharnhorst i Gneisenau, els canons dels quals superaven els de qualsevol vaixell aliat que els pogués servir, s'havien dirigit a mar obert des d'Alemanya per atacar les rutes de navegació en l'operació Berlín. Amb tants exploradors per tot l'Atlàntic, els britànics van veure's obligats a protegir els convois amb cuirassats sempre que fos possible. Això salvà en dues ocasions els convois. Al febrer, la presència del vell cuirassat HMS Ramillies va protegir el comboi HX-106 i un mes després el comboi SL-67 va ser salvat per la presència del cuirassat de la Primera Guerra Mundial HMS Malaya. Al maig, els alemanys preparaven l'atac més ambiciós de tots, l'operació Reinhardtsburg. El nou cuirassat Bismarck i el Prince Eugen van ser dirigits a atacar els convois. Avisats per la intel·ligència, un esquadró britànic els interceptà a Islàndia. La batalla de l'estret de Dinamarca que va seguir va ser un desastre propagandístic pels britànics a causa de la pèrdua del creuer HMS Hood sota el foc del Bismarck. Gràcies a l'impacte d'un torpede dels timons, en la que fou la seva última batalla, el Bismarck va ser enfonsat per la Home Fleet 3 dies després. L'enfonsament va marcar el final de l'era dels atacs amb naus de guerra. La tornada a port del Scharnhorst, el Gneisenau i del Prince Eugen al febrer de 1942 va marcar el final de l'amenaça de la flota de superfície alemanya a l'Atlàntic. La pèrdua del Bismarck, els convois àrtics i l'amenaça de la invasió de Noruega van persuadir a Hitler que es retirés. La guerra havia arribat massa aviat perquè el pla Z d'expansió naval alemany
estava lluny de veure's complert. El concepte de naus de guerra, suficientment poderoses per destruir qualsevol escorta de comboi, amb vaixells per aniquilar el comboi, mai no va assolir-se. Malgrat que el nombre de vaixells enfonsats per la flota de superfície és relativament petit en comparació a les pèrdues pels submarins, les mines o els avions, els atacs, tanmateix, van desbaratar el sistema aliat de combois i reduir seriosament les importacions britàniques. Les desastroses lluites de combois a l'octubre de 1940 van forçar un canvi en les tàctiques britàniques. La més important va ser la introducció d'un grup d'escorta permanent per millorar la coordinació i l'efectivitat dels homes i els vaixells en combat. Els esforços britànics van ser ajudats per un increment gradual en el nombre d'escortes, mentre que els destructors rebuts dels americans i les noves corbetes Case Flower, construïdes per les drassanes britàniques i canadenques, ja començaven a entrar en servei en nombre considerable. Aquests vaixells van reforçar la Royal Canadian Navy, que havia començat la guerra amb només un grapat de destructors. Altres vaixells van ser lliurats a mariners de la França Lliure, noruecs i neerlandesos, però van ser una minoria i sempre sota control britànic. El 1941, l'opinió pública americana s'anava inclinant contra Alemanya, però la guerra encara era essencialment entre l'Imperi Britànic i Alemanya. Inicialment, els nous grups d'escorta consistien en dos o tres destructors i mitja dotzena de corbetes. Com que dos o tres normalment s'havien de quedar a port per reparar els danys causats pel temps o pels combats, els grups normalment salpaven amb sis vaixells. Es preparà una nova base naval a Tobermory per preparar els nous vaixells d'escorta i les seves tripulacions per les demandes de batalla sota l'estricte règim del vicealmirall Gilbert O. Stephenson. Al febrer de 1941, l'almirall va desplaçar el quartel general del comandament de les aproximacions occidentals de Plymouth a Liverpool, molt més proper als combois de l'Atlàntic. També s'assolí una major cooperació amb l'aviació. A l'abril, l'almirallat va prendre el control operatiu sobre els avions del comandament de costes. Tàcticament, el nou radar d'ona curta, capaç de detectar els submarins emergits, començà a arribar als vaixells petits i als avions durant 1941. L'impacte d'aquests canvis es començà a sentir a les batalles dels combois durant la primavera de 1941. A l'inici de març, l'U-47 de Prien ja no tornà d'una patrulla. Dues setmanes més tard, a la batalla del comboi AX-112, el recentment format tercer grup d'escorta, format per cinc destructors i dos corbetes, va allunyar els submarins. El destructor Bannock va detectar l'U-100 amb el seu radar primitiu, atacant-lo i destruint-lo. Poc després, l'U-99 també va ser localitzat i enfonsat amb la seva tripulació capturada. Dönitz havia perdut els seus tres assos principals, Kretschmer, Prien i Schepke. Dönitz va desplaçar els seus submarins encara més a l'oest per tal de trobar els combois abans que se'ls unissin les escortes antisubmarines. Aquesta nova estratègia va tenir èxit a l'inici d'abril, quan una llopada de U-boats trobà el comboi SC-26 abans d'unir-se a la seva escorta. 10 vaixells van ser enfonsats, però es perdé un altre submarí. El 9 de maig, el destructor britànic HMS Bulldog capturà l'U-100 i recuperà una màquina enigma sencera i intacta.
combinada amb un parell de captures més, això va ser un punt d'inflexió vital pels esforços de trencar els aliats, per part dels aliats, el codi alemany. La màquina va ser portada a Bletchley Park, on es va fer servir per trencar els codis alemanys. Això i el geni d'homes com Tony Flowers i Alan Turing, juntament amb dones com Joan Clark, donarien als britànics la clau per llegir els missatges navals alemanys durant molt de temps de la resta de la campanya i, incidentalment, van donar un nou impuls pel desenvolupament del primer estri electrònic programable, l'ordinador Colossus.

L'Enigma era una màquina portàtil per encriptar i desencriptar missatges. Més exactament, era una família de màquines criptogràfiques electromecàniques de rotor, desenvolupades i utilitzades durant la primera meitat del segle XX. Foren inventades per l'enginyer alemany Arthur Servius els darrers mesos de la Primera Guerra Mundial, i els primers models es van utilitzar en l'àmbit comercial a principis dels anys 20, tot i que diversos països adoptaren la màquina per emprar-la en l'àmbit governamental i militar, com és el cas de l'Alemanya nazi d'abans i durant la Segona Guerra Mundial. Es van produir diversos models, però els models alemanys empleats per la Wehrmacht són els més populars. Malgrat que els alemanys creien que era inviolable, els aliats van trencar-ne la clau i en van desxifrar molts missatges. La captura de la màquina Enigma i els seus llibres de codis va ser un dels factors determinants per la victòria aliada a la Segona Guerra Mundial. Tot i que els criptògrafs polonesos ja n'havien desxifrat versions primerenques, la captura de models militars intactes va permetre a Bletchley Park trencar el xifratge naval alemany, considerat el més difícil. L'operació Primrose. L'U-110 i l'U-201 van atacar el comboi OB-318 a l'Atlàntic al sud d'Islàndia. Quan va fallar el llançament del torpede, van quedar al descobert, i la corbeta d'escorta HMS Aubetria va respondre a l'atac de l'U-10 localitzant-lo amb el seu sonar i llançant-li càrregues de profunditat. L'U-110 va sobreviure a l'atac, però va resultar seriosament danyat. Després d'un segon atac amb càrregues de profunditat, es va veure obligat a sortir a superfície, i el seu comandant, el tinent Lepp, va anunciar "última parada, tothom fora", com a ordre d'abandonar el vaixell. Quan la tripulació va sortir a coberta, es va veure sota el foc dels destructors HMS Bulldog i HMS Broadway, que van pensar que el submarí intentava atacar-los amb el canó de coberta. Els britànics van cessar el seu atac quan van comprendre que l'U-Boat estava sent abandonat i que la seva tripulació es lliurava. El comandant de l'escorta, el capità Joe Baker Creswell, a bord del Bulldog, va reconèixer l'oportunitat de capturar-lo i, juntament amb el Broadway, va intentar evitar que l'U-110 es submergís. Lem va pensar que el vaixell s'enfonsaria amb els respiradors oberts i va ordenar a l'operador de ràdio, Heinz Wilde, que deixés el llibre de codis i la màquina Enigma i en sortís fora. "El submarí s'està enfonsant", va dir que li havia dit. Un altre operador de ràdio va recuperar els seus efectes personals ignorant el material secret. Quan Lem va comprendre que l'U-110 no s'anava a enfonsar, va intentar nedar de tornada per destruir el material secret. No se'l va tornar a veure. Podria haver estat tirat a l'aigua per un mariner britànic, però s'ignora el seu destí. Amb Lem inclòs, 15 tripulants van perdre la vida en aquesta acció i 32 van ser capturats. La tripulació del Bulldog va abordar l'U-110, va recollir del submarí tot el que va poder transportar, inclosos els documents secrets i la màquina Enigma. Donada la importància de la troballa, l'almirallat britànic va ordenar l'enfonsament del submarí mentre era remolcat a Gran Bretanya per guardar el secret. Els documents capturats de l'U-110 van ajudar a desxifrar els codis secrets alemanys.

el procés de desxifrat d'Enigma. L'esforç que va trencar el xifrat alemany va començar el 1928, quan els polonesos van interceptar una màquina Enigma enviada de Berlín a Varsòvia i equivocadament no protegida com a equipatge diplomàtic. No era una versió militar, però va proporcionar una pista que els alemanys podrien estar utilitzant una màquina de tipus Enigma en el futur. Quan l'exèrcit alemany va començar a fer servir Enigmes modificades anys després, els polonesos van intentar trencar el sistema buscant el cablatge de rotors usats en la versió de l'exèrcit i trobant una manera de recuperar les configuracions usades per cada missatge en particular. A finals de 1932, el matemàtic polonès Marian Rejewski va aconseguir un dels majors descobriments significatius en la història de la criptoanàlisi, usant tècniques fonamentalment de matemàtiques i estadística en trobar una manera de combinar-les. Així, va aconseguir desxifrar el codi, però no tenia accés a les mateixes màquines i al seu cablejat. Els investigadors polonesos no van poder desxifrar els missatges encriptats fins a rebre del Servei d'Intel·ligència francès dades de la configuració. Dotats d'aquesta nova informació, els polonesos van poder construir una rèplica, a partir de la qual ja van poder desxifrar els missatges alemanys. Per exemple, diguem que un operador va escollir QRS com a configuració pel missatge. Ell posaria la màquina amb la configuració inicial del dia i llavors va escriure QRS, QRS. Això es convertiria en alguna cosa com JXDRFT. Semblava un balboteig, però la pista que Rejewski va aprofitar va ser que el disc s'havia mogut tres posicions entre els dos llocs de QRS. Nosaltres sabem que J i R són originalment la mateixa lletra i el mateix per XF i DT. No sabem quines lletres són, ni tampoc ho hem de saber, perquè mentre hi ha un gran nombre de configuracions del rotor, hi ha només un nombre petit de rotors que tindran una lletra que va de J a R. Rejewski va trucar aquest model per cadenes. Trobar les cadenes apropiades de les 10.545 combinacions era tota una tasca. Els polonesos van desenvolupar un nombre de mètodes d'ajuda. Una tècnica utilitzava unes tires en blanc per cada rotor, mostrant quines lletres podrien encadenar-se, bloquejant les lletres que no podien encadenar-se. Els usuaris prendrien les tires sobreposant-les, buscant les seleccions on estaven completament clares les tres lletres. Els britànics també havien desenvolupat aquesta tècnica quan van tenir èxit a trencar l'enigma comercial, encara que van intentar i no van aconseguir trencar les versions militars d'Enigma. La disposició d'aquestes lletres els rotors va crear, per part del Servei d'Intel·ligència i el seu cap del buró francès, Georges Bertrand, grups anomenats per elles. Cada equip tenia una fracció per augmentar el rendiment. Entre els tres grups d'experts en criptografia, integrats per francesos, polonesos i espanyols. L'equip D estava integrat per 7 espanyols exiliats procedents del Servei Secret de la República, 5 oficials i 2 comissaris polítics, dirigits per Camazón. Per descomptat, uns quants milers de possibilitats encara eren moltes per provar. Per ajudar amb això, els polonesos van construir màquines que consistien en enigmes en paral·lel, que van anomenar bomba criptologicina. És possible que el nom fos escollit d'un tipus de postres gelats locals o del tic-tac que feien les màquines quan generaven les combinacions. Els francesos van canviar el nom a bomba i els angloparlants a bomber. Res apunta a alguna cosa explosiva.
Aleshores, es carregarien jocs de discos possibles a la màquina i podria provar-se un missatge en les configuracions, un darrere l'altre. Ara les possibilitats eren només centenars. Aquests centenars són un nombre raonable per atacar-ho a mà. Els polonesos van poder determinar el cablejat dels rotors en ús aleshores per l'exèrcit alemany i desxifrar bona part del trànsit de l'exèrcit alemany en els anys 30 fins al principi de la Segona Guerra Mundial. Van rebre ajuda dels serveis secrets francesos, que tenien un agent a Berlín amb accés a les claus programades per Enigma, manuals, etc. Les troballes del criptoanalista Rejewski no van dependre d'aquesta informació. Ni tan sols va ser informat sobre l'agent francès ni va tenir accés a aquest material. No obstant això, el 1939, en afegir els alemanys dos rotors més a la màquina i els polonesos, conscients que la invasió alemanya s'acostava i incapaços d'estendre les seves tècniques amb els recursos disponibles, van decidir compartir els resultats de les seves investigacions amb els aliats francesos i britànics en una reunió secreta el 1939 a la localitat de Piri, prop de Varsovia. Mentre que en el passat utilitzaven només tres rotors i els movien simplement de ranura a ranura, ara van introduir dos rotors addicionals, usant així tres de cinc rotors a qualsevol hora. Els operadors també van deixar d'enviar dues vegades les tres lletres corresponents a la configuració individual al principi de cada missatge, cosa que va eliminar el mètode original d'atac. Tot això es va enviar a França amb balissa diplomàtica. La part britànica va anar a Bletchley Park. Fins aleshores, el trànsit militar alemany d'Enigma havia donat per vençuts tant a britànics com a francesos, i ells van considerar la possibilitat d'assumir que les comunicacions alemanyes romandrien a la foscor durant tota la guerra. Gairebé tot el personal de la secció de criptografia polonesa va deixar Polònia durant la invasió alemanya i la majoria van acabar a França, treballant amb criptògrafs francesos en transmissions alemanyes. Alguns criptògrafs polonesos van ser capturats pels alemanys abans que sortissin de Polònia o en trànsit, però res va ser revelat sobre el treball d'Enigma. La tasca va continuar a França, a l'estació PC Bruno, fins a la caiguda d'aquest país. Alguns dels integrants de l'equip franco-polonès van escapar llavors a Anglaterra. Cap va participar en l'esforç britànic amb criptoanàlisi contra les xarxes d'Enigma. Quan el mateix Rejewski va saber, poc abans de la seva mort, de la feina duta a Bletchley Park, que ell havia començat a Polònia el 1932 i de la seva importància en el curs de la guerra i la victòria aliada, va quedar sorprès. Amb l'ajuda polonesa en massa, els britànics van començar a treballar en el trànsit alemany d'Enigma. A principis de 1939, el servei secret britànic va instal·lar la seva escola governamental de codis i xifrats a Bletchley Park, 80 quilòmetres al nord de Londres, per fer fallida el tràfic de missatges enemics, si fos possible. També van preparar una xarxa d'intercepció per capturar el trànsit xifrat destinat als desxifradors a Bletchley. Hi havia una gran organització que controlava la distribució dels resultats secrets i informació desxifrada. Es van establir regles estrictes per restringir el nombre de persones que sabessin sobre l'existència d'Ultra per assegurar que cap acció alertaria les potències de l'eix que els aliats posseïen aquest coneixement. A l'inici de la guerra, el producte de Bletchley Park tenia per nom en clau Boniface,
per fer la impressió als no iniciats que la font era un agent secret. Tal va ser el secretisme al voltant dels informes de Bonifaç que els seus informes es van portar directament a Winston Churchill en una caixa tancada amb clau, de la qual el primer ministre tenia personalment la clau. La informació així produïda va ser anomenada Ultra. A Bletchley Park, matemàtics i criptògrafs britànics, entre ells Alan Turing, jugador d'escacs i bridge i fanàtic dels mons encreuats, es van enfrontar als problemes presentats per les moltes variacions alemanyes d'Enigma i van trobar mitjans de fer fallida moltes d'elles. Els atacs britànics contra els equips Enigma eren similars en concepte als mètodes polonesos originals, però basats en dissenys diversos. Primer, l'exèrcit alemany havia canviat les pràctiques, més rotors, diverses configuracions, etc. Així que les tècniques poloneses, sense modificacions, van deixar de ser efectives. En segon lloc, la marina alemanya havia tingut pràctiques més segures i ningú no havia trencat el trànsit addicional.

Un nou atac va confiar en el fet que el reflector, una qualitat patentada d'Enigma, garantís que cap lletra pogués ser codificada com ella mateixa, de manera que una A mai no podria tornar a ser una A. Una altra tècnica assumia que diverses expressions comunes en alemany, com Heil Hitler o si us plau, respon, es trobaria freqüentment en un o altre text. Les suposicions reeixides sobre el text original eren conegudes a Bletchley com a garbells. Amb un fragment del text probable original i el coneixement que cap lletra no pogués ser codificada com ella mateixa, no era estrany que un fragment del text xifrat corresponent pogués ser identificat. Això proporciona una pista sobre la configuració del missatge, de la mateixa manera que els polonesos ho havien aconseguit abans de la guerra. Els mateixos operadors alemanys van donar una immensa ajuda als desxifradors diverses vegades. En un cas, es va sol·licitar a un operador que enviés un missatge de prova, per la qual cosa, simplement, va teclejar la lletra T repetidament. Un analista britànic va rebre un missatge llarg sense una sola T a les estacions d'intercepció i immediatament va comprendre el que havia passat. En altres casos, operadors d'Enigma feien servir constantment les mateixes configuracions per codificar un missatge, sovint les seves pròpies inicials o de les seves núvies. Es van posar analistes a buscar aquests missatges al mar de trànsit interceptat cada dia, permetent a Bletchley utilitzar les tècniques poloneses originals per trobar les configuracions inicials durant el dia. Altres operadors alemanys van utilitzar el mateix formulari per als informes diaris, majoritàriament pels informes del temps, de manera que el mateix garbell es va poder fer servir cada dia. A l'estiu de 1940, desxifradors britànics que van estar desxifrant amb èxit els codis de la Luftwaffe van ser capaços de lliurar-li a Churchill informació sobre el lliurament secret de mapes d'Anglaterra i Irlanda a les forces d'invasió de l'operació Lleó Marí. Des dels seus inicis, la versió Enigma utilitzada per la Marina es va fer servir d'una varietat més àmplia de rotors que no pas les versions de la Força Aèria o de l'Exèrcit, així com diversos mètodes operacionals que la feien més segura que les altres variants d'Enigma. Virtualment, no hi havia indicis de les configuracions inicials de les màquines. Hi havia pocs textos per fer-les servir amb claretat. Mètodes diferents i molts més difícils es van haver d'utilitzar per desxifrar el trànsit entre les enigmes de la Marina i a causa de l'amenaça dels U-boats que navegaven tranquil·lament per l'Atlàntic després de la caiguda de França, es va haver d'aplicar una alternativa més directa de desxifrat. El 7 de maig de 1941, la Royal Navy va capturar deliberadament un vaixell meteorològic alemany, juntament amb equips i codis de xifrat. I dos dies després, l'U-110, tal i com ja he explicat, va ser capturat, també equipat amb una màquina Enigma, un llibre de codis, un manual d'operacions i altres informacions que el trànsit submarí de missatges codificats fos visible pels operadors de la intel·ligència britànica. Encara que per aquest moment tant britànics com a nord-americans disposaven de màquines Enigma i fins i tot tenien la capacitat de desxifrar el codi alemany gràcies als esforços portats per l'equip que liderava en Tulling, aquesta captura va facilitar els treballs futurs dels criptògrafs aliats.

fins aquí el programa d'avui. En el proper programa parlaré de Bletchley Park, Alan Turing i l'equip que va permetre treballar en la creació de la primera computadora que va permetre el desxifrat. També de Joan Clark, primera dona en ser nomenada com a membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic el 1946. Bona nit, bon dijous, moltes gràcies i, si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

benvingudes, molt bona nit a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Per les persones que ens escolten doncs, fent servir un aparell de ràdio, estaran sintonitzant el 91.2 de la freqüència modulada. La resta ho podeu fer a través de la web de la ràdio nostra. Us aneu a programes, allà busqueu Quan comença la nit o emissió online, depenent de quan estigueu escoltant, si és quan s'emet en directe o decidiu escoltar qualsevol dels podcasts. Aquest és el podcast 601. No sé si seguiré recordant el número de podcast pel que anem, però em va fer molta il·lusió que el de la setmana passada ja han passat, perquè va ser quan vaig anar a mirar si s'havia penjat i tal, posava que era el podcast número 600. Estic molt contenta de que hi hagi persones que fa tants anys que estan al darrere escoltant i seguint aquest programa. I bé, avui és un programa que vull dedicar al mes de l'orgull. És el mes de l'orgull LGTBIQ+, i segurament que em deixo alguna lletra, però sabeu que cada any intento, doncs, durant el mes de juny, fer un programa. Aquest mes serà l'últim del mes, però bé, així estarem més a prop del diumenge, dia 28, que és el dia de la bogeria total. Comencem amb Brandi Carlile. Brandi Carlile, perquè és una dona lesbiana que mai s'ha amagat de ser-ho i que ha estat orgullosa i ho ha mostrat orgullosament en l'escenari. Us he escollit el seu darrer single. No, mentida, no és el seu darrer single, però és un single en viu des d'un concert que fa amb l'orquestra de la BBC, i és un tema que es diu Human, que parla dels éssers humans, que al final són persones, sí, i que hem de disfrutar, hem de gaudir, perdó, tot el que ens passa cada dia, perquè en realitat la vida són uns segons i ens ho demostren, doncs, tot el que passa a diari, i per això només cal posar les notícies. Human, Brandi Carlile, per començar el Quan comença la nit orgullós d'aquesta setmana.

I ara ens venim fins a Sant Andreu, dels Estats Units, a Sant Andreu, al barri de Barcelona, per escoltar una de les bessones sarrassoles, en aquest cas és Mayo, que bé, ella parla moltíssim en la seva música, ho viu com a classe, va néixer, ella sempre diu que com que va néixer el Dia de les Treballadores, va néixer el 1 de maig, doncs que això l'ha marcat. I canta des d'una visió de classe, des del feminisme i sobretot des dels drets LGTBIQ+, i bé, no vol perdre els valors. I el que passa és que ara, ja veureu com aquesta cançó, que és novíssima, doncs em va més cap a l'electrònica i a l'urbà. És una cançó preciosa i us convido a mirar el videoclip, perquè l'ha dirigit la que era el Guinart Carrature, que és una gran il·lustradora i bé, que l'ha seguit per diferents qüestions. De què va aquest tema que us posaré, que es diu Suau? Doncs va de les cures, va de que les persones, i des de ben joves, haurien de tenir més informació sobre el plaer, la salut i els drets sexuals i reproductius, i que això és un tema que hauria d'estar a l'abast de tothom i una informació que hauria d'estar a l'abast de tothom. Com veieu, segueixo sense veu i mig ofegant-me entre cançó i cançó, però bé, suposo que algun dia d'aquests m'acabaré de trobar una mica millor. Em quedo aquí, Mayo, el tema Suau, celebrant aquest mes de l'orgull, amb un tema que va de lesbianes d'una manera preciosa i, com us dic, des de les cures.

Bé, les que han entrat sense avisar han sigut la Neko Case, Kiddy Lang i Laura Bears. Elles canten parlant sobre les relacions humanes en general. Kiddy Lang sempre ha sigut un estàndard al Canadà sobre les dones lesbianes. I us vaig fer un programa sencer dedicant-lo a les tres, a un disc que van fer les tres, on s'anaven tornant qui cantava i de més. Doncs aquest tema, Accidental Tattoo, que parla de com en algunes relacions ens deixen petites cicatrius com si fossin un tatuatge accidental, no? Que no ens l'hem volgut fer, però que, ups, està allà. I, o no ens l'hem fet a propi intent, sí? Doncs bé, de què va aquest tema, a part d'anar d'això? És el que sembla que serà l'aparició d'una versió doncs més completa, amb molts més temes, del que va ser aquell àlbum que tot just ara farà 10 anys. Dit això, ara aquí ens anem a una de les reines, Cher. Amb aquest Pride no es pot ser més clara i més específica, i és amb Ara toca ballar. I qui millor per posar-se a ballar que Cher, amb aquest himne, l'empoderament, la resiliència i l'autoafirmació. Doncs vinga, anem amb el tema de la Cher. Intento parlar poc, que ja veieu que avui m'està costant, però bé.

I seguim amb música, celebrant aquest mes de l'orgull, el quan comença la nit d'avui. Soc la Fermina Recio. Us estic fent companyia durant aquesta horeta fins a arribar a l'hora bruixa. I avui, doncs, com us deia, celebrant l'orgull amb una altra icona dels Estats Units, del moviment LGTBIQ+, que és Melissa Etheridge, una dona que, a part de caracteritzar-se per aquesta veu ronca que té, és una compositora i cantant que mai ha permès que les veritats incòmodes la desanimin. I dic lo de veritats incòmodes perquè no sempre ha sigut fàcil cantar, doncs, sobre la pluralitat sexual i sobre els drets de col·lectius com són els LGTBIQ+. Don't You Want a Woman és el tema que he escollit, bàsicament perquè és el seu darrer single i parla de la força, de la independència i la valentia de les dones, on les anima i les desafia a passar de les normes tradicionals, trencar barreres i prendre el control dels seus propis destins, que sembla poca cosa, però no ho és, i ho fa com ho fa, cantant des del seu àlbum Rise, que com us dic és d'aquest any, i Don't You Want a Woman és un tema rock impressionant.

I ara és el torn de la meva estimada Chabela Vargas amb una cançó que es diu Maria Tepozteca. I bé, és un poema eròtic musical inspirat en la profunda admiració i fascinació que Chabela sentia per una jove del poble de Tepoztlán. Què parla? Doncs és una vivència molt personal de Chabela, on descriu com passejava en una carreta de roses junta amb una amiga d'un local d'ambient, de celebració, i bé, doncs és quan se la troba i queda cautivada per la presència i la gràcia d'aquesta dona, que és Maria. Doncs és el tema amb el que continuarem avui. Maria Tepozteca, interpretat per la grandiosíssima Chabela Vargas.

0: Quina meravella de poema, oi que sí? I ara d'un saltiró ens anem fins a França amb una senyora que es diu Suzanne i que té una cançó que es diu Viril. Viril és un himne d'empoderament que, bé, vol desafiar els estereotips de gènere i qüestiona les expectatives socials sobre com han de ser o comportar-se i lluir les dones. Suzanne reivindica el dret a la llibertat, a la força i a la identitat pròpia més enllà de les etiquetes tradicionals. I potser és un bon tema també per escoltar en aquest programa que espero que us estigui agradant.
1: Pareil que je

de França ens anem fins al Regne Unit, on ens trobem amb la senyora Arlo Parks. Ella sempre ha defensat, doncs, el poder ser lesbiana i mai s'han amagat de ser-ho. I té un tema que em sembla que està prou bé. Parla de... què dir-vos? Doncs d'alliberament, parla de celebració, d'eufòria, de la comunitat i de l'acte de viure el present. Vindria a ser com que representa aquell instant en què tornes a casa després d'haver-te passat, doncs, la nit ballant i passant-ho bé amb les persones que t'estimes i que et fan sentir viva i bé. Es diu Heaven, està dintre del seu darrer àlbum, que es diu Ambiguous Desire, que em sembla que és el seu tercer o quart àlbum d'estudi, i és una dona, una veu a tenir en compte musicalment. Sí que ha sonat alguna vegada Arlo Parks quan comença la nit, però avui ho fem celebrant l'orgull del mes de juny.

Molt ballable aquest Heaven dintre de l'àlbum Ambiguous Desire de la senyora Arlo Parks. I ens tornem a anar als barris Sant Andreu ara per parlar de Paula Peso. Paula Peso és una dona que em va recomanar la meva filla que escoltés. Em deia: mama, t'agradaran les lletres d'aquesta dona que canta des de ben petita i que canta és... diu que cantar li va desvetllar la seva gran passió i que sempre s'ha mogut pel barri i envoltada de música per arreu durant tota la seva vida, com us deia. Té una cançó que es diu Fes-me teva, que és molt bonica i alhora molt sensual. Està dintre un EP d'enguany que es diu Perfume. I és una cançó, com us deia, que parla sobre l'atracció, el desig mutu i la connexió física. A la lletra està explorant la tensió i el joc de seducció entre dues persones quan cau la nit, i aquestes dues persones són dues dones. Ho canta molt bonic, ho canta en català i en castellà, barrejant sense cap mena de prejudici, i em sembla perfecte i maquíssim. I és per això que és el tema que continua ara. Fes-me teva, Paula Peso, el Quan comença la nit, dedicat al mes de l'orgull LGTBIQ+.

També us volia recordar que hi ha un correu electrònic al que no he rebut fa mesos cap correu, bueno, no tants mesos, que el Jordi, el meu amic dibuixant, doncs no fa tant que va escriure, però bé, us vaig llançar una suggerència, que era que si volíeu escriure i posar-me cançons que us poséssiu per arribar al fons o al més amunt en quant a una sensació, en quant a un estat d'ànim. Quina era la cançó que us feia tocar fons o quina era la cançó que us feia tocar el cel? I no he rebut cap, a veure si de cara al curs vinent, perquè ja ens queden poquets programes, a veure si de cara al curs vinent doncs aconseguim alguna cosa. Correu fermina10.0869@gmail.com fermina10.0869@gmail.com. Envieu-me, si teniu ganes, aquests temes. Sí que us demanaria que estiguessin o que penseu en temes que us fan sentir o tenir sensacions grans que siguin interpretats per dones, i si no, doncs ja remenaré i buscarem versió femenina. Dit això, amb qui continuem? Amb una donassa que m'encanta el seu ritme, que m'agraden els discos que fa, que m'agradava quan era part dels Gossip i que m'agrada en solitari, com a Beth Ditto. Beth Ditto és una cantant que es diu Mary Beth Patterson, és estadounidenca, feminista i sempre declarant-se a favor dels drets LGTB i Q+. Quin tema us he bueno, he pensat que podia anar bé també per posar una miqueta de ritme, tot i que amb Laura Passó hem ballat, però ara ballarem més amb aquest Fire, que és bé, no té cap significat molt molt profund més que el de la identitat de la pròpia Ditto, i el sentiment de cremar en una relació, sigui esporàdica o sigui més llarga. Fire, des del seu àlbum Fake Sugar de l'any 2017.

I ara és el torn d'un artista transgènere. Ella es feia dir Christine and the Queens i ara ja fa un temps que es fa dir Rain Redcar. Què ens interpreta? Doncs un tema que a mi em sembla preciosíssim, que està dintre del seu àlbum del 2023, Paranoia Angels True Love. I bé, jo crec que és un tema que toca escoltar, és un tema que bé, que voldria que en aquest programa hi hagués una miqueta de tot, i quan dic de tot vull dir tot tipus de persones, i de més en un programa com avui, que està dedicat al mes de l'orgull. Com us deia abans, Christine and the Queens, ara el senyor Rahim. Jo ho he escollit, com us deia, un tema que es diu Aimé Puis Vivre, que vindria a ser estimat i després viure. Us el poso perquè veieu que és un tema preciosíssim de quan encara era Christine, i crec que l'hem d'escoltar. A Christine and the Queens jo estic segura que us l'he posat en alguna altra ocasió aquí al Quan Comença la Nit.

I per acabar el programa d'avui he escollit fer-lo amb Oka de Viu, o les lletres són Oka de W, i és el nom artístic de Virs Martos. Ella, amb el seu àlbum amb el que va començar, amb el seu primer àlbum, es diu 08880, i és un disc amb una decena de cançons d'estil soul, rhythm and blues i pop, on es reflexiona al voltant de l'amor en les relacions LGTBIQ+. També parla de la salut mental i de com sobreviure en una societat accelerada, i de la qual forma part ella mateixa, de la generació Z. El tema es diu Només Amigues, i és molt bo perquè l'entrevista ni ella diu: la cançó Només Amigues és la típica història que els ha passat a totes les bolleres, i és el que ella diu del seu tema amb el que acabem el programa. Gràcies per estar a l'altra banda, gràcies per fer-me companyia una nit més, i m'encantaria que estiguéssiu la propera setmana. Un petó. Adéu-siau.

0: em sembla brutal que siguem col·legues. El joc, les risses... Em sembla increïble, però... Però què onda, no?
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: Deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Els divendres, faves.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: no,
1: i te la posa.
0: El divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Ràdio Molins de Rei.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.
6: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
7: Bon dia, bona hora i bon dijous. Ja tenim l'estiu aquí, i amb molta calor. L'estiu forma part de l'obra Les quatre estacions d'Antoni Vivaldi, escrita a l'any 1723. Escoltarem el tercer moviment, anomenat La tempesta. És un moviment ràpid, enèrgic i que captura tota la força d'una tempesta d'estiu. La música simula la caiguda violenta de la calamarsa i els llamps. Escoltarem la versió de la gran violinista Anne-Sophie Mutter. Si encara esteu una mica adormits, aquesta música estic segur que us despertarà.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 25 de juny la compartim amb la Nati Bofill. Hola, Nati, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Manel Cordero, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Mercè Charles, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Núria Rubio, bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Joan Domènech.
5: Bon dia a tothom.
0: I bon dia, Josep Vinyets.
6: Molt bon dia.
0: I felicitem, 24 hores de retard en antena, Josep, a Joan Domènech.
4: Sí.
5: Gràcies, moltes gràcies. Moltes
0: va anar bé el sant?
5: Sí, sí. A la Revella i el sant, que en palmes sí. Un dia amb un
0: clar,
5: altre.
0: Sí, sí, això és així.
5: Tranquil, ja en funció de l'edat de cada un, perquè sí. El pas del temps, és inexorable.
0: Ja hi tornem. Ni un minut,
5: el pas del temps és inexorable, ja tornem a començar.
0: No? Ni un minut has trigat.
5: Ja, bueno... No, això, aquesta reflexió la fem tots.
0: Sí.
4: Ens la fem cada dia ens quan posem els peus a terra i veiem que cada dia és una mica menys.
0: Clar. Caram. Bé, o sigui que m'anem.
4: Deixem-ho estar.
5: Ja. Molt, molt bé, sí, tranquil.
0: Ens n'alegrem.
7: Auguri, auguri, com diuen a Itàlia.
0: Auguri.
7: Auguri.
4: Auguri, auguri.
0: Auguri.
5: Bé, molt bé.
0: Bé, i la Revella? Bé, aviam, bé. Josep Vinyets, com va anar la Revella al barri Bonavista, al Mas?
8: Molt bé, molt bé. L'any passat no en vam tenir, perquè per unes circumstàncies, sí. I aquest any molt bé.
0: Al carrer Bonavista?
8: Sí, no hi ha molt... no és excessivament gent, perquè clar, és que aquestes Revelles, i més al Bonavista, i suposo que en altres barris més de fora del centre també deu passar, són més aviat la gent d'allà del barri. Perquè
0: clar, sí,
8: així en sortir i anar d'allò, suposo que és més fàcil anar aquí al... a la granja o a la plaça dels països a la plaça de l'església anava a dir els països catalans o no de l'església, que és més cèntrica no anar a Can Graner o al Bonavista o al barri de l'Àngel.
0: I llavors veu fer allà... sopar de Carmanyola?
8: Sí, sí, cadascú es porta el seu sopar molt... és una nit molt maca perquè dius, mira, estàs allà tota la gent del barri es posa música i fas una mica de, i passes l'estona
5: els,
8: i més aquest dia amb el calor que feia
5: els neighbors, no?
0: Els neighbors.
5: Podem detarejar la melodia si voleu, jo me la recordo.
0: Sí.
5: Sí, sí. El neighbor.
4: Sí, sí. All the people.
5: Era
0: els migdies a TV3.
5: Migdies a TV3, sí.
1: Fa molts anys, no?
5: Fa molts anys.
0: Sèrie australiana.
5: Sèrie australiana, exacte.
1: Ai, no, mare, jo la recordo molt
5: agradable. No hi havia producció pròpia. Bueno, i ara poca que n'hi ha perquè TV3 estan...
0: Bé, però no ens desviem.
5: El barri de... Sí que el barri de la Granja, i ara... Jo no hi vaig estar.
4: Sempre hi fan
5: però coses, és el... que és el barri on vis jo, també s'ha sí. Reactivat bastant.
0: L'associació de veïns.
5: Sí, l'associació de veïns
4: s'ha reactivat. I Encresa també, o el canal.
5: Sí? Bueno, jo ara coneixia el del barri de la Granja, que tenen moltes ganes de reactivar-ho, i llavors ja hi ha cartells per allà, festa soci, total són 20 euros l'any, perquè hi ha moltes coses... I hi ha aquella frase de dir, nosaltres som la connexió directa amb l'Ajuntament, podem fer moltes coses, i així, i també vam fer una festa. Però jo no hi era.
0: Mm-hmm. Val. Mm-hmm. A costat de l'hotel Ibis, a la plaça de la Granja.
5: Allà es va fer.
0: Allà es va fer amb l'enxuscat, mm-hmm. també.
5: Molt bé. Mm-hmm. Ah, molt
4: sí.
5: Bé.
4: Nosaltres vam pujar a Santa Creu perquè jo tinc pànic als petards.
0: I allà pànic. No en tiraven.
4: I allà no en tiraven perquè, a més, els al mig del Collserola, o sigui que vam pujar a les 7 i a les 10 ja estàvem a casa pràcticament. Vull dir que va ser anar a fer un berenar sopar amb uns amics, érem 5, i a les 7...
0: Estava obert el
4: sí, sí,
0: allà.
4: Estava obert i quan nosaltres marxàvem anava venint molta més gent, eh? Mm-hmm. Dic que, suposo que va ser...
5: Que venien en cotxe tenia... o peu?
4: No, en cotxe tothom, en cotxe...
5: No ho vull enganxar, eh?
4: No, que va, vull dir...
5: Cotxe o peu,
4: no,
5: perquè...
4: Però tu dius, l'altre dia no cal fer tanta d'això, o sigui, l'incendi al Collserola,
0: sí.
4: Vaig veure una cosa que el Manel em va frenar, perquè anava a discutir-me amb un senyor, estava fumant. Les voreres dels arbres estan plenes de fulles, sí. Pleníssimes. Sí, sí. Treu la cigarreta i sense pagar-la la tira allà dins.
0: Sí?
4: Sí. Jo,
5: com la majoria de fumadors.
4: Jo ben fort vaig dir, vaig dir, no hi ha dret, es pot encendre això, i el Manel em va parar perquè és que jo ja m'anava a dir-li, escolti, vostè, no sé, veu el que ha fet, perquè, bueno, com a mínim apaga la cigarreta, sí, i tira-la allà dins, però res, o sigui, el va tirar de seguida, bé, pensar que això és una font no una total, font d'aigua, precisament, total. Però en un total lloc on hi ha tanta fulla seca i tot això, tu que ets fumador, ho fas també?
5: No, jo no sóc fumador. Jo.
4: Ja no ets fumador?
5: Jo
4: no fumo, no.
5: Ja ho vam comentar un dia, sí, eh? No, sí. No cal.
4: Però què opines d'això? De
5: no,
4: tirar
5: no,
4: la cigarreta
5: tothom tira el cigarro... No.
4: Sense mirar o no
5: sense
4: tira?
5: Sense mirar, la majoria de gent. La majoria de gent tira el cigarro. I et diré més, eh? Vull dir, no sé si això ha canviat, però anar amb el cotxe, baixar la finestra i tirar el cigarro encès... Sí.
1: Aquest incendi que hi ha ara, que afecta un càmping, però... i no sé, al voltant, sí, d'un càmping, sí, se suposa que va ser, sí,
4: una cigarreta.
8: Bueno, pues que passa una
1: cosa... No apagada.
8: Passa una cosa, la gent pensa que una cigarreta no encendrà. I no cal anar tan lluny. Els últims incendis que s'han donat aquests dies, que s'han a parlar, que ha sigut en zones de camps de cereals, sí, la majoria han sigut provocats per un accident d'un mecànic d'una segadora.
4: Clar,
8: sí, sí. Una espurna. Vull dir que la gent a vegades pensen, oh no, una cigarreta no provocarà un foc. Sí. No. És que és així, pensa que si no poses algú que tingui flama, no. Sí, és així, perquè aquests senyors eren un senyor que estava encegant i han de pensar que amb allò es pot provocar un foc, pues sí.
4: Sembla que han de portar aigua perquè tenen unes pautes, no?
8: I a vegades està prohibit segar per això. Quan hi ha aquestes, sí, temperatures tan altes, tan altes, això, sí, ho tenen prohibit per aquests problemes que a vegades no té, és una espurna elèctrica, mm-hmm, i ja està.
0: Acabem de repassar les rebelles, no, Núria? Sí. Va anar bé?
2: Sí, també? En família, molt tranquil·la.
0: Molt, sí, bé, molt tranquil·la. A casa?
2: Sí.
0: Molt bé. I la Nati?
1: Primer, a la tarda vaig anar...
0: Ah, que ho voleu explicar, també.
1: A la tarda vaig anar a veure tota la...
0: Què vas anar?
1: Home, l'arribada de la flama, la senyera...
5: Ah, sí, la flama, clar.
1: Tota la plaça... Bueno, escolta, el manifest, que per cert... El vaig trobar molt ben elaborat, em va agradar força, sí. El que passa que feia tantíssima calor que la meitat de la plaça estava buida, tots estàvem a la zona on hi havia ombra, i llavors allà hi havia un embolic de gent que era... Però bueno, a mi m'agrada molt aquesta part popular de...
5: Sí, és molt maco.
1: L'encesa del foc, del foc, llançar-hi tot allò que hi has de llançar.
4: Vas llançar alguna cosa?
1: Jo llanço el bresc de Nadal.
0: El bresc?
1: Sí.
4: Ah,
1: el bresc que em regalen per Nadal.
0: Sí. Però clar, és un remet de la sort.
1: Sí. El llenço a la foguera
5: de Sant Joan.
0: Bé.
1: I la meva germana té el costum que em regala sempre la rosa de Santa Rita. Uh-huh. Llavors també llenço la de l'any anterior.
4: Ah, mira, està molt bé això. Sí, jo llàstima que no m'agraden els petards i només sento un pum-pum i em tanco com un gos amb un raconet de casa.
1: I a més, saps que és molt maco també veure la gent jove. O sigui, esclar, quan tu n'has format part d'una època determinada de la teva vida, clar, veure que darrere ja hi ha tota aquesta gent jove, amb empenta, amb ganes... Sí, sí. Jo ho trobo molt bonic.
5: Jo vaig veure un reportatge de la flama a dalt del Canigó, el Canigó, que són 2.700, no? I tot el ritual de la flama era molt maco. I a més hi havia un senyor que ja feia 40 anys...
1: 60.
5: O 60 anys...
4: El que ho va inaugurar, em sembla.
5: Cada any. Mm. I dius... Sí.
7: Amèrica.
5: Està molt bé,
1: és un francès,
5: molt maco,
1: eh?
5: És molt maco.
1: Bueno, és un català del nord. És que una vegada m'han fet anar un reportatge, que no ara, eh? O sigui, no aquests dies, sinó fa temps, que parlaven, doncs, d'això, de la identitat dels catalans del nord, i que els de la Catalunya Sud... No el veu veure, aquest programa? A mi em va emocionar. Sí. Els cuidem poc. Representa que els cuidem poc, perquè hi ha les escoles, les bressoles, sí, que tenen tantíssima feina per tirar endavant. Llavors va sortir aquest senyor. Llavors, des de que es va iniciar allò de la flama, de pujar allò de la flama, que la guarden, sí, en el Castellet de Perpinyà,
5: sí,
1: des de fa, crec que són 60, no sé si... No, són 60 o 66, ara.
5: Sí, sí, no, però em va sorprendre, vaig pensar que es toma...
1: Em va agradar, sí, perquè vaig pensar, realment... El que passa és que, esclar, és un senyor gran, i dius, quan, sí, aquest senyor... ell ja no hi siguin, ja, ja no sé si la gent...
4: Però hi havia gent jove darrere,
1: A dalt del Canigó, és que van passar un vídeo, ara, sí. Cada any en passen. Sí. Van passar un vídeo.
5: És que segurament és el vídeo que vaig veure jo.
1: Van passar un vídeo i és molt bonic, realment és molt bonic. Mm-hmm. Jo vaig tenir-hi la sort d'anar-hi fa un parell d'anys, la setmana següent. O sigui, si Sant Joan, doncs, al cap d'una setmana, i encara hi havia feixets de llenya,
4: sí,
1: de les que s'havia fet servir per encendre... Mm-hmm. A part de que per nosaltres el Canigó és emblemàtic, no?
7: Mm-hmm.
1: Canigó.
4: Canigó.
1: Canigó. Sí, sí, és molt bonic. A part de que hi ha tota la seva, tot el seu poema, i el poema aquell que llavors que hi ha, que Sant Miquel de Cuixà, parla amb Sant Miquel... amb Sant Martí del Canigó,
4: sí.
1: No recordeu aquest poema?
4: No.
1: Ui, és una passada. És molt bonic. Mm.
7: Sí, sí, també hi ha una sardana d'en Pau Casals que es diu Sant Martí del Canigó,
0: sí.
7: Que és d'aquelles que els balladors quan l'ambient està a 30-35 graus diuen, escolta, per què no en toqueu una altra? Perquè els llargs són 120, sí? I molts.
1: Sí, és una tirada molt llarga.
7: És horrorós. Per mi és una obra d'art, aquella sardana, però et transporta al segle que correspon.
1: Bueno, jo crec que és t'insufla l'energia aquesta de dir, que no ho tenim tot perdut, que lluitem.
2: Que som aquí.
7: I després això de les incendis porta... Hi ha conjuncions astrals.
0: Sí.
7: També, perquè se'ls hauria de dir als homes del temps que no assegurin tant les coses. Fa uns 10 o 12 dies, abans del primer incendi, va sortir el Tomàs Molina a TV3, es pot dir, Tomàs Molina, oi?
0: Sí,
7: i
0: tant.
7: I deia, miri, observin el sembrat de gra a Talavera, de la... comarca de la Segarra i tal i qual, i es veia ufanols a l'allò. I diem, haurem d'anar en compte amb els incendis. I l'endemà es va cremar. Vull dir, això és verificable, eh? Vull dir que... I dius, un dia, serà una conjunció astral? En comptes d'un dia calorós hi haurà un piròman? Perquè de vegades n'hi ha, eh? Encara en queden alguns. Però vaja, és curiós que... I després l'endemà no va dir res. Mira, vaig dir això, però... Va, en fi... Va ser ben fet perquè el territori era molt, molt propens a que hi hagi incendis d'aquest tipus. A més, hi ha hagut una collita de gramínies bastant, bastant important, amb unes altures que ve una mica de vent i...
4: Sí. Sí. És aquest cap de setmana que hi ha actuació a Can Ametller del Botànic?
0: No, és aquest cap de setmana.
4: No, és l'altre?
5: Ja va ser la setmana passada.
0: En queden dos i no és aquest cap de setmana.
4: Ni va ser la setmana passada, tampoc.
5: La setmana passada em sembla que hi havia un grup que es deia Bratia.
0: Sisplau, no desestabilitzem un poc a fer la informació.
4: A veure, mirem perquè aquest any amb això que no sigui allà dalt val la pena...
0: Sí, però val la pena no confondre la gent.
4: No, pues... És que he vist...
0: Divendres 3 de juliol.
4: Ah, és que he vist el lletrero penjat i
0: no confonguem.
5: Del divendres 3 de juliol és aquest grup que he dit.
0: No, ja va tocar el Bratia.
5: El Bratia ja va tocar.
1: L'últim. Sí.
7: Era un grup que parcialment, el grup va estar aquí fa 5 o 6 anys, a Bassínia, a l'escola.
1: Sí, per una festa major. Sí.
7: Una festa major i ja, el que porta el grup és un contrabaixista. Sí. Em sembla d'origen romanès, que ho fan molt bé i són molt...
4: Oriol, i aquest cap de setmana que hi ha, doncs?
5: Actuat el contrabaix, el dalt de baix, aquest.
1: El dalt de baix
5: va actuar. El dalt de baix té un aire així rockero. Sí, sí, el contrabaix aquest.
1: Va enclenxinat.
5: Va enclenxinat, per això dic...
1: Engominat.
5: Engominat.
7: Si es creu que és un
1: Elvis.
7: Potser es creu que és l'Elvis.
5: Sí, té aquest look.
0: Ja t'ho direm després, Mercè.
4: No, que... No ho dic perquè la setmana passada a la Penny hi havia cine i va fer una pel·lícula molt interessant.
5: La Palestina.
4: Molt interessant sobre... que fa pensar moltíssim,
5: Vull dir,
4: sobre una família palestina des de l'any 45 fins a l'actualitat. O sigui, pares, fills, tal, i molt ben feta, no sé què opines tu.
5: A més, no, és de nacionalitat palestina, sí. Sí, està molt bé, està.
0: Tornem a Sant Joan, més agressions masclistes per Sant Joan, aquest és un dels titulars de l'Ara. La nit se salden 26 detinguts en comparació amb els 12 de l'any passat. Si llegim una miqueta més a fons, diu que 26 homes van ser detinguts a Catalunya per diversos delictes no detallats de violència masclista. A banda, 39 persones més van ser arrestades per altres delictes, la majoria robatoris i furs. I els serveis sanitaris van tenir menys feina, amb un 18% menys de servei respecte a fa un any. 69 persones van ser ateses per patologies relacionades amb la revetlla, la majoria per accidents de trànsit, amb 30 ferits i 20 intoxicacions. I també hi va haver 4 atesos per agressions, 4 per cremades i 2 per ofegaments. A més, els bombers van rebre 1.407 avisos entre les 8 del vespre del dimarts i les 8 del matí d'ahir dimecres, però en cap cas hi va haver cap dany personal de gravetat. La majoria de les sortides van ser per apagar contenidors i incendis de vegetació a causa de l'impacte dels petards. Els incidents més greus van ser en edificis residencials, com un de Badalona, en què el gos de la família afectada va morir, un a Castellbisbal i un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Aquest és el balanç de la nit. I d'altra banda també explica el diari que Catalunya ha registrat 13 morts associades a la calor en els dos dies previs a Sant Joan.
5: Sí, ja,
0: Déu-n'hi-do, eh? Només el juny del 2022 va tenir un inici amb més mortalitat de la sèrie que acumula dades de l'última dècada, eh? Aquesta onada de calor, sobretot dilluns i dimarts, que es van registrar doncs aquests 13 morts, 8 són dones, en tots dos sexes. La majoria de funcions atribuïdes al termòmetre són persones de més de 85 anys, mm-hmm, i no n'hi ha cap de menys de 45. A partir d'aquest perfil es pot concloure que les morts no es produeixen arran de cops de calor per una exposició a les altes temperatures o per un esforç físic, sinó que segurament les víctimes ja patien un quadre mèdic i la calor, mm-hmm, ha desestabilitzat o ha ajudat a deteriorar les seves funcions vitals, mm-hmm, per contextualitzar bé. Però sí que més enllà d'això, vull dir, cal vigilar, mm-hmm, i extremar, sí, sí, les precaucions.
4: Per això que acabes de dir, resulta molt complicat saber si en veritat ha sigut per un cop de calor o per la patologia prèvia.
0: Ha agreujat.
4: Vull dir, és, sí, molt... El que és cert és que nosaltres, a la que traiem el cap al balcó,
0: sí,
4: tanquem immediatament i diem gràcies a la tecnologia que tenim aire condicionat a casa, perquè, bueno, vull dir, jo que sóc el cul del Jaumet, que no m'agrada estar, sí, massa estona al mateix lloc, pues, ahir em vaig estar 2 hores davant de la tele veient una pel·lícula, cosa que no acostumo a fer mai.
0: Però també està bé,
4: Bueno, bé. Després, diu el Manel, què passa? Que et trobes malament? Perquè només feia que anar pis amunt, pis avall, pis amunt, pis avall. Home, s'ha de fer exercici, portat 2 hores assentada.
0: S'ha de caminar, Manel.
4: Una pel·lícula interessant sobre l'esquizofrènia d'un gran... Un premi Nobel.
7: Russell Crowe.
4: Un premi Nobel, i com explica...
7: Ron Howard.
5: Ron Howard, sí.
0: Una ment meravellosa.
7: Ho va fer molt bé.
0: Des de l'any 2001. De l'any 2001, que TV3 va fer després del Telenotícies.
7: Sí, ho van fer molt bé, però no va tenir l'Òscar, va ser nominat, sí, però no, sí, va tenir.
0: No, va guanyar el Denzel Washington.
7: I en canvi la seva dona, la Jeremy Connelly...
0: La Jennifer Connelly.
7: Fantàstic. Tots fan un... Més,
4: ja té anys, aquesta
0: pel·lícula. Sí, del 2001.
7: Sí. Sí.
4: A mi em va agradar moltíssim que m'enganxés 2 hores allà sentada. És que em va enganxar i,
5: però ja no l'havíeu vist, no?
4: Sí, jo, sí. Ell diu que sí, jo potser la memòria
5: va ser un,
4: m'ha fallat.
5: Va ser un èxit en el seu moment, sí, va tindre molt de recorregut aquesta pel·li.
1: És que era asfixiant, la recordo com molt asfixiant. Aquelles parets penjades de papers, si no recordo malament, unes parets penjades de papers, i els càlculs i...
5: De totes maneres, això que dius, veure una pel·lícula i tancar-te...
0: Està bé, no?
5: No cal ni amb un ventilador, ja s'aguanta bé, eh? S'aguanta. El que passa és que no t'has de moure gaire i llavors aguantes...
0: Aquesta és la teva recepta per aguantar la calor?
5: Bueno, Joan? Sí, s'està bé. Bueno. Però, esclar, després has de fer coses i... Sí, sí, ja ho sé. I això és l'estiu.
4: A la que surt del ventilador?
5: Això és la calor, sí. I és l'estiu i no hi ha res més a fer. Hem de viure, hem de passar-lo.
0: El teu fill va estar, Josep, de voluntari a l'ADF Puigmedrona a Olorda.
8: No, però diu que no hi va haver-hi tampoc problemes grossos, no mantindran un normalet. I el que dèieu de la calor, jo, la veritat és que A casa, aire condicionat no n'hem tingut mai. No. Tenim ventilador, un ventilador al sostre, però jo t'asseguro, ara a aquesta hora vas a casa i estan les persianes baixades i, i les finestres tancades. Això de que fa molta gent de que obre i d'allò... No. A les hores de calor, no. Jo al dematí, el més que m'obris a les finestres i allò a la matinada, que entra la fresca de la matinada, però després, un cop que són les 8 o les 9, sí, és millor tancar-ho, encara que ho tinguis mig.
5: Sí, sí.
4: Sí, sí, sí.
8: I entres a casa i notes una diferència. És que és
5: així, entra, molt.
8: Només entrar a la porta dic, ja notes, no hi ha aire condicionat, però notes una diferència de temperatura de lo que és el carrer a lo que és dintre,
5: que és... i a la que se'n sí, va sí, el sol, llavors pots obrir-ho tot.
4: És el que t'aconsello,
5: és el millor, és el millor, és el millor
4: que pensa que d'obrir,
8: és que t'ho pegues més
4: i l'aire és calent i t'entra a casa, t'ho escalfa tot.
8: Però és que jo dic, ja no tan sols la finestra tancada, sinó inclús si es pot les persianes baixades.
0: Sí, sí, llavors sembla a la foscor aquesta.
1: Bueno, no, però... bunqueritzes
5: la casa. Deixes una mica, bunqueritzes la casa totalment. Sí, sí, però...
1: La converteixes en un bunker. Sí,
5: sí, sí, sí.
4: Sí, sí. Casa nostra ens passem obrint a davant o a darrere, depèn. Per on ve el sol, per allà, doncs tanquem. A la tarda el sol va al revés, tanquem allà i obrim allà.
0: I així tot el dia aneu amunt i avall, diguem,
4: sí,
0: del pis.
4: Per això anem amunt i avall, fem exercici.
1: Això és per compensar les dues
4: hores de la pel·lícula.
7: Amb el llibre d'instruccions a la mà tot el dia i, bueno, bé.
0: Per cert, que el company José Polo també explicava al Viu Molins de notícia d'ahir que va mort un ciclista al pont de la Nacional 340. Punt negre, diu el José, per les bicicletes a Catalunya. Un home de 73 anys va perdre la vida en un xoc amb un turisme en una zona on es va proposar, és veritat, en el seu moment, la creació d'un carril bici i un espai per vianants que passi, diguem, que creui el pont. Accident mortal, això va ser el dimarts, en el pont que uneix Molins de Rei, evidentment, amb Sant Vicenç, Pallejà. Un dels punts més perillosos, diu el José, pel pas de bicicletes a Catalunya, segons diferents informes. Un ciclista ha perdut la vida en un xoc amb un turisme per causes que s'estan investigant, segons va confirmar el Servei Català de Trànsit, que va rebre l'avís a 8:45 del vespre del dimarts, del dia 23. L'accident on ha perdut la vida un ciutadà britànic de 73 anys s'ha produït en la zona del pont que per sobre del riu Llobregat en sentit Molins de Rei, i fons municipals van confirmar al Viu que l'accident s'ha produït en el pont concretament, fins al lloc.
5: O sigui, en el trajecte...
4: No és el primer accident.
0: En el trajecte
5: del pont, no?
0: Sí. Sí, sí, sí,
4: és un punt negre, eh?
0: És un punt negre.
8: Però és un punt negre a mitges, perquè...
0: A veure,
8: jo ara no fa gaires dies vaig anar a Sant Boi i vaig tornar amb els catalans, i el que no em vaig atrevir és que...
0: Anar a peu fins a Molins.
8: Tornar a peu fins a Molins. Al cantó de l'altre cantó, el cantó de Sant Vicenç, sí, tens diverses passarel·les per passar a les carreteres per alt.
0: Sí.
8: Quan arribes al cantó de Molins de Rei, no n'hi ha ni una. No. Vull dir, vinguis per la dreta o per l'esquerra del pont, te l'has de jugar a passar les sí, carreteres. I la visibilitat, encara que sigui molt bona, sembla que sigui bona, però dius, si vens pel cantó, diguéssim, de Sant Feliu, no, o sigui, ja... Si
4: sí.
8: Tens l'entrada del que ve de quatre camins i l'entrada cap a l'autopista, amb la qual els cotxes et venen per l'esquena. Vull dir, quan dic la de visibilitat, perquè dius, no hi ha arbre ni hi ha res que tapi, però no és allò de veure ben clarament.
4: No, és problemàtic,
8: també, i són dos carrils. Si vas per l'altre cantó, passa el mateix amb la sortida. Vull dir que sí que ho trobo que aquí...
4: necessitaríem un pas
8: que quan mires
4: elevat
8: a l'altre cantó, que hi ha 3 o 4 passos elevats, hi ha dos ascensors, perquè són dos catalans,
5: sí,
8: i tens dos ascensors, una a cada banda de carretera, per baixar a baix amunt hi ha les parades del bus. I, en canvi, a la que passes aquí, a la part de Molins, això desapareix. No hi tens cap pas elevat ni de cap mena, te l'has de jugar a passar una carretera.
5: I els ferrocarrils, sí.
8: No, aquí. Jo dic que...
5: Que és el que...
4: Sí que és veritat, perquè aquí més que menys escolta, hem passat, per allà, aquí més que menys.
5: El dia 5 de juliol passa el tour pel pont, que ve de l'Ordal, que li facin un homenatge a aquest...
4: Aquí, aquest senyor.
0: Un estudi del...
5: Però no pararà el peloton.
0: Un estudi del Racking dels anys 21 i 23, diu, al mateix article, va situar aquesta zona com el segon punt amb més accidentalitat de ciclistes. I el mateix informe, però dels anys 22 i 24, la situava en la novena posició més perillosa. En tot cas, està en el rànquing, diguem, eh? La solució potser seria un... Efectivament,
8: no, no, però és que és... I pels ciclistes és que és així. Quan vas en cotxe i t'has trobat algun ciclista i el portes davant, dius, apluixes perquè pugui passar per davant bé d'allò. És que, segons el moment, han de travessar tot el pont. Perquè, clar, els dos carrils, si vens amb sentit de l'altre de quatre camins cap aquí, els dos carrils de la dreta són els que entren a l'autopista. Els ciclistes que venen pel tros de Palla de Sant Vicenç o allò, han de passar a l'esquerra del tot, al mig del pont. I en diràs tu quina visibilitat tens, que vas per davant. A darrere té un nou... Ja mires a Raül, ja, perquè ja sé que ells poden mirar... Però que és un perill, és un gran perill.
1: Però realment, sí, sí, els... jo penso que allò dels ciclistes no està ben resolt.
5: No està ben resolt.
1: Perquè és que, de debò, que els ciclistes poden anar per tot arreu.
5: És que, i a més...
1: És que hi ha moments en què tu van... avançar. O sigui, vas per una carretera.
5: A més, no van en fila índia,
1: et trobes el ciclista. Llavors, com que els has de deixar el metro, no sé quina quantitat d'espai...
5: Sí, sí.
1: Llavors, tu t'has de retirar. A vegades invadeixes el carril contrari. Entres sí. una mica dins el carril contrari. Dius, no,
2: I
1: no ve cap
2: un altre
1: cotxe,
2: que baixa.
1: Però en veus un que se't va acostant.
5: Sí, sí.
1: A mi, i els veus tan fràgils, que penses, ni que sigui amb el retrovisor sense voler, li dones un cop... A mi, de debò, que em neguitegen els ciclistes.
5: Bueno, a mi també.
1: Poden anar per tot arreu? O hi hauria d'haver-hi uns llocs determinats on te poguessin anar els ciclistes i a les vies ràpides els ciclistes no hi haurien d'anar? Perquè el pont aquest no deixa de ser una via ràpida.
5: Mira, fa 15 dies no vaig anar...
1: No hi entenc...
8: Sí. Però el que hauria d'entendre, el metro i mig, a més, perquè he dit un cop amb el retrovisor, no, si el metro i mig també està, que tu pensa que davantar un ciclista amb una carretera a una certa velocitat, si no deixes aquest metro i mig, el rebut del cotxe sí, pot tirar el ciclista.
1: Ja,
8: no,
1: ja,
8: pots passar a mig metro i el fas caure sense tocar-lo
1: però com que vas molt a poc a poc. Vull dir, quan l'avances,
8: jo em refereixo a carreteres que ja van els cotxes a 80 en amunt.
1: Aquí és on t'he dit que en aquestes carreteres és lògic que hi hagin els ciclistes? No sé, potser la Unió Ciclista i a més el president és conegut meu, sí, o sigui, que a lo millor em tiraran els trastos pel cap. Però jo a vegades ho reflexiono, perquè els veig molt fràgils.
5: Ciclistes...
1: Els veig molt fràgils i vull dir, em fan patir.
5: A més, són grups, són amics, grups que diuen, va, sortim avui i anem a Santa Creu. Jo fa 15 dies, ja dic, havia d'anar a Vallvidrera i vaig anar a Santa Creu. Vaig tardar. És increïble la quantitat de
1: ciclistes
5: que és un barbarisme, però m'agrada molt el de biciclistes, que hi havia. Vaig tardar moltíssim. Vull dir, és que era... I a més, no es posen un darrere l'altre. De vegades van xerrant i te'n trobes quatre, un al costat de l'altre, amb el que llavors és impossible avançar-los. O se'n donen compte ells mateixos de dir, a veure, ens posem en, diguem-ne, en fila índia i deixem passar el cotxe, o no pots. O no pots.
7: El reglament ha canviat i ara poden anar dos en paral·lel i a l'esquerra del tren al mig un i mig més metres.
5: Sí, sí.
7: I esclar, això. I anar d'aquí a Santa Creu, encara si has d'adavantar algun ciclista per la carretera i el veus, doncs, com que és pujada, puja molt a poc a poc. Però quan fan la baixada...
1: Bueno, com van?
7: És que envaeixen el carril del que puja i coses d'aquestes. Perquè, a veure, audàcia és el joc, com hi havia una sèrie americana molt famosa de televisió. Audàcia és el joc, com vulguem dir... Si no té una miqueta de marxa, tot això, doncs perd tota la... Perquè pujar costa molt. Sí. Llavors baixar, doncs... I no solament les motos, les bicicletes, les motos també és el circuit de Calafat 2, el que tenim aquí,
5: sí, sí,
7: eh?
8: Són més perillosos que les bicicletes.
7: Molt més,
8: encara.
7: Perquè a més fan aquestes curves amb... No toquen a terra, però els degradaria, i això, doncs, és complicat.
5: El que passa és que és una altra velocitat i llavors, aleshores potser no molesten tant.
7: No, però és una pista de proves, que de tant en tant et trobes això, et trobes motos que les proven, hi ha de vegades marques que tenen 3 i 4 motos que van a arreglar, aviam quin rendiment donen, i es veu molt clar, i bueno, no... I de vegades també passen cotxes d'alta gamma, és a dir... Ferraris, sí, Maseratis, sí, etc., perquè els proven. És a dir, és una pista de proves.
5: Sí, sí.
7: I hauríem de posar alguna norma que no... Però bueno, és, està molt clar. Les valles aquelles amb laterals d'alumini o no sé de què són, aquelles de tant en tant les han de canviar. Per què serà? No sé.
0: Bé, en tot cas, la convivència amb els ciclistes...
1: Jo la veig...
0: Nati, la veus... Sí, complicada?
1: Jo la veig
5: complicada.
1: Complicada.
5: I de, a vegades hi ha molt bona relació, perquè per un tema de civisme, que és el que sempre parlem, i educació, i fins i tot un ciclista pot dir passa, passa,
1: tant, ara,
5: perquè,
1: i...
5: perquè veu, veu el de davant, que no ve ningú, i volguem, i aprofitem-ho. Hi ha com una, diguem-ne, complicitat entre ciclista i conductor. Mm. De, però de vegades no. I a més, si l'avances, en sobre encara et fumen una bronca, perquè resulta que potser el que deia el Josep del rebuf, potser l'ha tocat una mica, però és clar, és que ja no pots anar tant a l'esquerra. És complicat, eh? És molt complicat. Sí.
8: Tu, però jo penso que sí. Jo quan vaig, jo hi vaig molt a Santa Creu, perquè vaig allà a la parròquia que em cuido una mica el manteniment, i mos trobo. És d'agrair el que dius, que ja trobes molts ciclistes que com que ells ja estan a mig girabol i ja veuen la fan la senyal de que passi. Però jo sempre que els he passat me'n vaig automàticament al carril de l'esquerra. Si ja veig que estic veient que no em ve cap cotxe, no tinc per què deixar, si puc deixar més d'un metre o mig, el deixo dos metres, doncs deixo dos metres.
7: Però aquest ajut...
8: Perquè és el mateix passar una roda que passar les dues, ja, pràcticament.
7: Sí, però de vegades tens sorpreses, eh? Et diuen amb tota la bona fe, perquè ve una curva...
5: Passa,
7: i després et trobes un cotxe, una moto de cara, que t'ha passat a 3 centímetres del pneumàtic.
8: Jo em refereixo amb el cas de que jo veig la visió.
7: Sí
8: que és cert que també el del metro i mig és complicat amb els que baixen, perquè quan el giravolt pel que baixa és a l'esquerra, bueno, com que fan com fas amb un vehicle que és a l'esquerra i te'n vas cap a l'esquerra, és que venen amb les rodes per sobre la mitjanera,
7: sí,
8: i a més tu em vas cap a un cantó, dius, pues
7: clar,
8: a on vols que deixi el metro i mig?
7: Clar.
8: Com jo no em mengi la... Clar que tu vas a la dreta, que el giravolt per tu és a la dreta, i et tanques més sobre la cuneta, però encara hi ha gins, el metro i mig te'l saltes amb una carretera com Santa Creu.
7: És complicat.
8: I dius, escolta, nen, dius, un metro i mig, però digue'm a on te'l deixaré, perquè és tu que t'estàs menjant el meu terreny.
5: Sí, sí. I Santa Creu és un circuit molt propi dels aficionats del ciclisme, el fan cada dia, i te'ls trobes cada dia. Sí.
8: Quan comencen amb el Giro,
5: la Volta
8: a Espanya, sí, és quan es veu que la gent se n'en recorda més. Jo dic així, perquè dic, quan ve ara el Tour, dius, vas un dia a Santa Creu i trobes molt més ciclistes que els altres dies.
5: Sí, sí, sí.
8: I dius, deu ser que ja... Llavors et posa el xip en modo bicicleta, que dius,
1: creu-la, deixa'm-la despenjar.
8: No,
5: és...
8: sembla així, però és
1: però
8: el que, és la sensació que
1: tens. Aquí parlem d'un lloc concret, que és anar a Santa Creu. Però quan vas per carretera i vas fent carretera, és a dir, que tu t'estàs desplaçant d'un lloc a l'altre, que el que tu vols és anar... Pues, si pots anar a 90, pues, vas a 90. No vas a 70, perquè tu vols desplaçar-te. Aquí és on a mi em crea el problema. Perquè tu portes un ritme i dius, vaig a 90, hosti, tu trobes la bicicleta, redueix, i fins que no el pots, llavors vas creant... Per això dic que jo no ho sé, això ja t'hi hauria de parlar amb el meu amic, amb el Joaquim, de dir com es pot fer això, perquè sap molt de greu que de tant en tant anem sentint això, les persones que perden la vida per un esport, perquè cap i la fi és un esport.
2: Sí. Sentit comú.
5: I una xarxa integral de carril bicis, i això és una utopia.
1: No, però per exemple, doncs no sé, les motos no poden anar, o segons quina cilindrada de moto no pot anar per l'autopista, em sembla. Doncs el mateix, amb segons quines vies, el ciclista no hi hauria de ser, potser. Ja dic, ara...
2: El teu amic et farà pam-pam, eh?
1: No
2: m'atreviria a dir això. Per què m'hi ha de dir? No sé.
1: Per seguretat, per la seva pròpia seguretat.
2: Oh, bueno.
5: A veure, la setmana passada...
2: Però és una cosa que ell escolleix i que ja sap amb què es trobarà.
1: Però llavors...
5: La setmana passada, per l'autopista...
0: Llama un, sisplau.
1: Ell ha perdut la vida, però la persona que l'ha provocada tampoc s'ho trobarà mai de sobre, eh?
2: No. Bueno, però la vida està com... Té aquestes coses, no?
1: No sé trobar la solució.
2: No existeix la perfecció per ningú.
0: la setmana passada a l'autopista, Joan...
5: Per la vorera anava un cadira de rodes. Sí, sí.
0: Oh, la ronda.
5: La ronda era, no?
7: Litoral.
8: Sí, sí, però l'autopista, un patinet sí que el vam veure l'altre dia. Un patinet elèctric per l'autopista. Sí. I dius... És normal, això?
0: No, no ho és.
2: Sembla que està prohibit.
5: És que ja no hi ha la cilindrada. Sí, és veritat.
7: Ahir vaig llegir, no sé en quin mitjà de comunicació, que el BOE sortirà aviat una llei que el patinet elèctric només podrà ser conduït per persones de més de 15 anys. Sota de 15, no. Bé, ja ho veurem. Potser, bueno, si només n'hi va una de persona, va bé. De vegades no trobes.
8: I quan n'hi van dues, que ho veiem molt pel poble.
7: Hi he vist algunes amb de tres, com vulguem dir. A que no ets capaç de pujar amb dos més i tal?
5: I un patinet elèctric té una velocitat màxima permesa de 25 km per hora.
2: Van més de pressa, però van més de pressa.
5: Però hi ha 25 km per un patinet, és una passada.
7: Et poden fregir.
5: Per mi, vaja. Sí.
0: A tot això, i que els diaris no ho recullen, com dèiem, avui hi ha hagut dos terratrèmols.
2: La Manel n'ha viscut un.
0: Notícia impactant. De 7,2 i 7,5, en aquest cas s'ha produït a Veneçuela, al nord-oest de Veneçuela, a la zona de la Serra d'Aroa, i han causat l'esfondrament d'edificis. De fet, hi ha imatges ja a les xarxes, que déu-n'hi-do.
7: Sí.
0: També s'han registrat una vintena de rèpliques i hi ha moltes estructures amb risc de col·lapse. Això dels morts i ferits, que es va actualitzant perquè són les primeres hores, però en tot cas hi ha hagut afectacions molt greus a Caracas, la capital, i especialment a alguns barris de la capital, i van apareixent vídeos.
7: Chacao, sobretot Chacao.
0: Impactants de com estan a casa, es belluga tot l'edifici, o estan comprant, o a l'aeroport també, és, no sé quin aeroport era. Però...
7: Maiquetia, si és al costat d'una platja. Et sembla que aterris al mar.
0: Sí.
7: Què passa?
0: Sí.
7: Hi ha alguns aeroports que els han posat o no han pogut. Molt més a la vora del mar que el de Barcelona.
2: Però tu a Mèxic dius que vas viure un.
0: A Mèxic també és una zona...
7: A Mèxic vaig tenir un, ja fa anys, però allà no hi diuen terremoto, hi diuen temblor. I jo estava allà en una zona del districte federal, que ara li diuen Mexico City.
0: Sí.
7: I en un hotel... i bé, tot normal, te'n vas a dormir i vaig començar a sentir xiscles i dic, hosti, què passa aquí tu? Perquè clar, dius, deus estar somiant alguna cosa, algun thriller, no. I era, hi havia una làmpara penjant dels sostres, movia d'un cantó a l'altre, se sentia com un cruixit, una cosa raríssima, i van començar llavors una sèrie de xiscles imparables. I, va durar... És que no dura gaire. Depenent de quin tipus de temblor és, no dura gaire. Però en aquell moment, sí, va durar uns...
0: Però són uns segons eterns.
7: 15 o 20 segons, que sembla que siguin dues hores, una cosa. Sí. I no va haver-hi cap problema. Jo estava a un lloc cèntric, que és la zona rosa, diuen rosa, que hi ha l'àngel aquell... No sé si ho heu vist, aquell monument que hi ha un àngel com si fos... És una estàtua col·locada en aquesta zona, i la gent estava després... no li van donar massa importància perquè era només de 5,5. Clar, és veritat, menys de 6 no acostuma a ser el problema ni la destrossa tan gran com sembla. Sí. El que sí és allò, és quan l'edifici té molts anys i està mal construït, cosa bastant possible, doncs van caient i això. Ara 7,5 a Barcelona, atenció, no ho desitjo en absolut.
8: És que hi ha una cosa, és la construcció. Moltes de les zones on t'ha fet tan moltíssim aquests rèmols,
5: ja està pensat.
8: Jo t'agafaria per dir a un país com el Japó, que també és un país...
1: És que n'hi ha hagut un també al Japó.
8: Sí, però què passa? Que allà les construccions que es fan i es fan tenint en compte aquest seisme. I llavors ja tenen una estabilitat. Hauria de ser molt gros perquè un edifici aquell caigués. Quan passa en zones així, com ha passat a Veneçuela i com ha passat altres vegades, en zones més pobres, més de gent treballadora, les construccions no són el mateix sistema. Llavors allò, amb un terratrèmol una mica fort, cau. Sí. És aquest el gran problema. Si les coses estan així, el que deia el Manel, però si estàs en una zona que és bastant confortable, bastant econòmicament està bé i allò, possiblement, i és una zona que tenen seismes, a la construcció estan fetes.
1: A més, diu que era molt a la prop de la superfície.
5: Moviments sísmics.
1: Quants quilòmetres de profunditat que dius, i això és a prop?
7: Mira,
1: perquè ens dius que eren 20 quilòmetres i dius, mare,
5: com la costa oest americana, de la falla de Califòrnia,
1: de San Francisco,
5: San Francesc i tot això, allò allà, ara ja és, a nivell de construcció està molt més pensat.
7: Va dir, a la part dels japonesos, els xilens
5: també
7: són els que ja fa 15 o 20 anys que van posar normes de construcció aquestes i no altres, és a dir, antisismo, li diuen. I encara que sigui, bueno, Santiago és una ciutat grandiosa, no? Té 3 o 4 milions de persones en allà i bueno, està tot molt, molt, molt preparat. Molt preparat. Es mou, però té una base diferent, no? I, clar, si estan mal, els fonaments estaven mal fets, tot això, doncs cau. Però allà hi pujant camp amunt és com una espina dorsal, és Perú, després ve Ecuador, i tota Centroamèrica també. Centroamèrica també té temblores pràcticament cada dia en algun país. Sobretot El Salvador, que és un país poc recomanable per anar-hi, perquè, bueno, no ho sé...
0: Però pel que fa a la seguretat.
7: Sí, la seguretat, sí. La capital, Sant Salvador, li diuen el Valle de las Hamacas, com vulguem dir, per dormir...
1: Fora.
7: Que estiguis anant d'un cantó a l'altre.
1: Estàs
7: dormint i es mou.
1: Que dormissin a fora, que era més segur.
7: Sí, el Vall de les Hamaques, és curiós.
8: Es construeix més segur.
5: Que són...
8: Els moviments dels edificis, a més, el que deies ara, aquí no en tenim edificis, no. Però sí que n'hi ha. La majoria de ximeneies que encara queden, això d'antigues fàbriques i allò, si poséssim a dalt d'una ximeneia aquelles, allò es mou. I no ho sembla, tu veus, la que tenim aquí al molí, possiblement no, perquè no té l'alçada, però no, és veritat,
1: pel vent,
8: és cert.
1: Vols dir que pel vent? No,
8: pel vent i per tot, o sigui que tu dius, això sembla un edifici rígid, però si poguéssim pujar a dalt, veuries que es belluga a dreta i a esquerra, dius, escolta, això es mou, no és que sigui una cosa exagerada, però tenen moviment, perquè si una edificació de certes alçades fossin rígides al 100%,
1: es trencarien
5: clar, i caurien.
1: Sí, clar, tot ha de ser una mica dúctil, no? Com perquè es pugui...
8: Un pal d'una bandera es mou.
1: Sí.
8: O una farola o un allò, es mouen.
4: Que aquí a Molins, fa molts anys, potser fa 40 anys, que hi va haver una petita cosa. Estàvem dinant a casa també ho recordes?
5: Sí, recordo.
4: I la làmpara es va moure i la taula es movia una mica. Sí. I com que teníem els fills petits... Qui toca la taula? Qui li don patades a la taula?
0: Vas atribuir alguna trapelleria del fill.
4: Perquè les trapelleries aquestes eren molt normals. I no, llavors van aixecar. Jo no, però qui es mou alguna cosa va ser poca estona.
0: Molt subtil.
4: Però es va moure, o sigui que Molins, que no tenim res... gros d'aquestes coses fa molts anys i va passar en una hora...
5: Sí, se'n va parlar, jo ho recordo.
4: A l'hora de dinar.
2: Sembla que també,
5: Sí,
2: estar a casa i sentir una petita...
0: Vibració.
2: Que primer no saps ben bé què passa.
4: No. Bueno, penses però que els nanos estan pagant patates.
0: Bé, però si no hi ha nanos a la taula...
2: Clar, no hi ha nanos.
8: Només que aquí a la península Ibèrica estem en una zona que també hi ha moviments.
5: Sí,
8: I no és d'ara, és que antigament es construïa molt i es feia... que no es feien cimentacions com es fan els antics romans. Els romans ja ho feien, posaven sorra a la no era cimentació de ciment perquè no hi havia el formigó, però a sota d'un aqueducte allò, el que hi havia és sorra capaç de coixir per absorbir aquests petits moviments que hi ha del terreny.
4: La sorra.
0: Per tant, ja eren intel·ligents en moltes coses.
8: Jo quan estudiava per encarregat aquestes coses havia
0: sortit. Es posava com a exemple...
8: I sembla mentida, ja estem parlant de molts anys enrere, 2.000 anys enrere.
5: Correcte. Per on és? Per la zona d'Olot o així, que
4: la Garrotxa,
5: que és més propensa a moviments sísmics, no?
8: Sí.
5: Perquè també són zones volcàniques, clar.
1: En tot cas, les plaques tectòniques es belluguen.
0: En tot cas, 7,5, com dèiem ja, és d'impacte, i ha sigut un drama absolut.
1: No, i serà un drama, perquè a mesura que es vagin no sé, retrobant les famílies, trobaran a faltar tots els que...
7: Han dit de sortir de 32 morts, però sí. No tant de bo, però millor que fos aquesta xifra insuperable. Sí. Que no es pugui d'allò, però em sembla que seran bastant més, no sé.
0: Bé, i a tot això... Ja...
5: Contra la natura no es pot fer res.
7: No.
5: I els tsunamis, i llavors què pots fer?
7: El que no pot ser és que Europa sigui...
5: Et transcendeix.
7: Des de fa 15 dies té temperatures més altes que qualsevol país africà.
0: Exacte.
7: I això... Tu estàs en un país africà a 40 graus i dius, bueno, però és que aquí 40 són... És una bufetada al cap, eh?
0: Sí. Clar,
8: però és que ha arribat aquestes temperatures a París i a Anglaterra.
0: Sí, sí, 40. Sí.
8: Que no estem parlant d'aquí, que estem acostumats també a arribar a vora els 30. Però estem a països que dius, i 30 graus, dius, escolta, no
7: m'ho... I a París, ahir es va veure a la televisió, una quantitat de gent allà per llançar-se a l'aigua, perquè, i també és una aigua que, segons va dir la seva...
0: Sí. Alcaldessa.
7: La seva alcaldessa, que és saníssima i que la pots veure.
5: La del Sena, sí.
7: Sí, veure-la sí que pots, però...
2: Sí, veure-la amb la vista.
5: Ja només veus... Ja només veus el color de l'aigua, que el Danubio Azul no ho sembla,
7: no.
5: Eh?
7: La
5: Ayuso també té 10 graus més que aquí, sí. A Madrid, la comunitat de Madrid, perquè és tan llesta que no hi ha pràcticament, hi ha molt poca zona verda a Madrid.
0: Bé, anirem acabant. Això del juny ha sigut un vist i no vist, perquè ja acabem. La setmana que ve, quan us saludem, serà juliol.
1: Què serà? 1 o 2 de juliol?
5: Ja...
2: Ah, sí? Hi haurà baixat la temperatura?
0: Serà 2.
1: 2 de juliol.
2: Què estàs dient?
0: No estic dient res.
2: No,
0: ja tenim el mes de juliol.
1: Ja teníem.
0: Haurem canviat de mes. I aquest sí, el juliol és al final de juliol.
1: El darrer mes del curs.
0: Sí, però encara queda. Així que, de moment, gràcies a tots per les reflexions, per compartir aquesta estona i que tingueu un bon cap de setmana.
2: Igualment.
5: Igualment a tothom.
0: Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. La magia la tienes tú, la magia la tienes tú.